0: El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatolà Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3CAT Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama

0: considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
2: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
5: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força d'elecció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
3: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
6: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
6: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no se surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
7: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei i Lavrov s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
7: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
10: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
11: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3catinfo.
14: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
13: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
14: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
13: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
15: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
16: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
17: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
18: Pot ser que hi haguin accions que no suposin, doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual, doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestres serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
19: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
20: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no?, potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
19: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
20: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
19: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
21: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, de Lí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
11: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
22: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
23: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
22: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
24: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
22: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
22: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
2: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
22: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembe, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
3: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
22: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
3: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
22: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa, dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
4: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions. Són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final, potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
22: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
5: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
25: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
22: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I que ara hi creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que estan més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira. Tira totalmente 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys, només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques marques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. Una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. A l'OSA ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
22: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
23: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després, Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y a nuestras armas y, bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de tres punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenia que haver arribat a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, els de Javi Rodríguez, a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. Y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre he vuit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. En directe a Catalunya Ràdio han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde poder apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no

0: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3CAT Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquesta

0: Les noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
2: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
5: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
3: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
6: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
6: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no se surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
7: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei i Lavrov s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
7: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
10: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
11: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques marques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Agramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
14: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
13: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
14: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
13: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revella de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
15: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
16: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
17: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
18: Pot ser que hi hagin accions que no suposin, doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual, doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
19: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
20: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no?, potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
19: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
20: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
19: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
2: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi servirà la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
11: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
21: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
22: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
21: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
23: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
21: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info.
21: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
24: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
21: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia, en un partit del grup B, amb dos gols de Mazembe, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
1: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
21: Joan García ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
1: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
21: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan García al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
3: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
21: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
4: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
5: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
21: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinici a Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
11: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Mom i Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraban per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys, només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i aflorent diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. A l'OSA ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart, en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
22: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després, Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo. Siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero, bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y, bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenia que haver arribat a la pròrroga, han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, els de Javi Rodríguez, a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. I queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat en el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'aiatola Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies.

0: 5 incendis cremen una trentena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3CAT Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve... No descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza,

0: su inocencia y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
0: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fonts de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
2: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
5: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
3: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
2: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
6: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
2: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
6: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
2: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solies.
7: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
7: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
2: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
10: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
11: El temps.
2: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3CatInfo.
14: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
13: que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
14: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
13: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revella de Sant Joan i la campanya de la sega.
2: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
15: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
16: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
2: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
17: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
2: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
18: Pot ser que hi hagin accions que no suposin, doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual, doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
2: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
19: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
20: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment com una edat d'or, una mica, no?, potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
19: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
20: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
19: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
2: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
0: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
11: Esports.
2: Amb Damià Aguilar.
21: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
22: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
21: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
23: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
21: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info.
21: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
24: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
21: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
1: Segur que ha ajudat. Jo sempre he vist més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
21: Joan Garcia ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
1: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
21: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan Garcia al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
3: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
21: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
4: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
6: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
21: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
5: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més mal de caps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demana el Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha més enllà en un reconeixement doncs, econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dice que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira. Totalmente, hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera amb 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final. en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió d'en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques marques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
22: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
23: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar, de Barcelona, i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després, Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y, bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenia que haver arribat a la pròrroga, a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, els de Javi Rodríguez, a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. Y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió, en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estás de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'aiatola Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla

0: València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga, València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
1: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3CAT Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
1: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve... No descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia... Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. ellos, y a partir de ahí

0: negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
2: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
4: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
3: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
5: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
3: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
2: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
6: Deixa la porta oberta que d'aquí dos mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí dos mesos.
2: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
6: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
2: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solies.
7: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
7: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
2: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
10: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
11: El temps.
2: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3CatInfo.
14: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
13: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
14: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
13: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
2: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
15: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: Xavier Antic, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
16: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
2: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
17: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
2: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
18: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
2: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
19: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
20: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
19: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
20: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
19: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
2: Fer cantar els arbres del productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
0: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola de Saig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
11: Esports.
2: Amb Damià Aguilar.
21: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
22: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
21: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
23: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
21: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
11: 3CAT Info.
21: En futbol sala, el Barça ha golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
24: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
21: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia, en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
25: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
21: Joan Garcia ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
25: L'hem felicitat, jo crec que és un, bueno, un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
21: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan Garcia al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
23: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions. Són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
21: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
1: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
3: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
21: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
11: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilitat de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que estan més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'ha d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dice que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira. Tira totalmente 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30 al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i aflorant diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
18: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
18: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
19: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
20: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
19: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
2: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
21: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
22: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero, bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y, bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No teníem que haver arribat a la pròrroga hem tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, els de Javi Rodríguez, a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1, del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogacar és líder.
10: Dia matiners.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 17 graus a Banyoles, 21 a Viladecans i 22 a Vallfogona de Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu també de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ens acompanyaran tots a partir de les 9 del matí. Paraules de Pedro Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero. 24 hores han trigat a filtrar-se ja els àudios de la seva declaració.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Cap contacte amb l'administració. Sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic, Julio Martínez, contractés a les seves filles.
2: Le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res i avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Ara que estem a les portes també d'un cap de setmana tòrrid, els preguntarem si són més d'onades de fred o d'onades de calor. I a 3:15, l'espina de l'actualitat amb Oriol Ferrés i la frase de la setmana amb Sílvia Còpola. Avui sobre els àudios que vam avançar aquesta setmana amb aquesta trucada de Jonathan Andic a emergències per avisar de la caiguda del seu pare en un barranc de Montserrat. I a les 11...
3: Ja no queda dubtes, la màgia no existeix. N'hi ha sis claus que valguin i favors de qui t'oprimeix.
0: Entre altres, sentirem aquesta cançó, Tornar-hi. Entrevistarem a Francesc Rivera, el Titot de Brahms, el grup de Berga, que ha tornat amb 5 cançons després de 9 anys. I a 11:15 farem Àgora Esportiva, avui especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Això és el Jaleo, és la música que abans diumenge sonarà ja a Ciutadella, Menorca, i que marca el batec d'una festa única de cavalls, d'emoció i de tradició. Sant Joan és un dels dies més especials de l'any, és el final d'un cicle i l'inici d'un altre. I ara que aviat arriba la nit més curta de l'any, una nit que a Catalunya és de foc i de llum, convé que recordem també que tot passa, que tot es transforma i que després de cada foscor sempre torna l'esperança. Les fogueres ens conviden a deixar enrere el que pesa i a obrir la porta a aquests nous començaments. És la nit dels retrobaments, de la memòria i de les arrels. Que uneixen generacions. Que el foc purifiqui, doncs, que l'olor dels cavalls ens recordi d'on venim, que el gin ens ajudi a tirar-ho avall i que la llum ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida, sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Ara ho deies, últim dia de curs. Per moltes famílies arrenca d'alguna manera l'estiu. I aquest any coincideix amb l'arribada aquest cap de setmana de la primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya explicaran com seran els pròxims dies, amb la mirada posada sobretot aquesta revella de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres.
0: I a Brussel·les?
2: Doncs que la Comissió Europea, que és el govern comunitari, està estudiant com aplicar el mandat que va sortir ahir del Consell Europeu, de la reunió dels líders dels 27, que van demanar més instruments per defensar-se davant la competència creixent de la Xina i continuar alhora negociant amb el gegant asiàtic per evitar una guerra comercial.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Parlant d'algues. En aquest cas, del famós estany reflectant que hi ha davant del monument a Lincoln, a Washington, Trump va impulsar unes obres, han durat un any, han costat 14 milions de dòlars, el volia fer més bonic, volia netejar-lo. Doncs bé, pocs dies després de reinaugurar-se, l'aigua torna a ser de color verdós, molt lluny del blau que volia la Casa Blanca per abocar la bandera nord-americana.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Avui estan de festa, és la festa del vaixell del drac, cosa que provoca, entre altres coses, que no operin les borses ni a la Xina continental ni a Hong Kong.
3: Avui és divendres 19 de juny, ens despertem amb 24 graus a Terrassa, 23 graus a Reus i refresca relativament al Pirineu, tenen 18 graus a Viella. Ara mateix, amb restes d'alguns núvols, 4 gotes que encara poden arribar a caure a la Costa Brava, però marxaran immediatament i la resta del dia s'espera solellat i molt càlid, amb unes temperatures semblants a les d'ahir, per tant encara relativament moderades en comparació amb el que vindrà el cap de setmana. Demà ja es disparen els termòmetres amb màximes de 38, 39, potser 40 graus ja en alguns llocs del Pla, a Lleida. Diumenge continuen pujant, s'espera màximes de més de 40 graus a gairebé tot el Pla Lleida.

0: i en alguns llocs podria arribar als 42 i dilluns encara la temperatura ha de ser més alta.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 8, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
2: El dia que el jutge Calam ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
5: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que, en efecto, pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
4: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Parlament de Catalunya rebutja una moció del Partit Popular que demanava convocar eleccions espanyoles.
3: La moció només va tenir el suport de Vox i Junts per Catalunya es va abstenir. Sentiva el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines.
6: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer. Tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
7: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen no significa tenir confiança en uns altres.
1: I es fan públics els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge en què nega, en tot moment, haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions.
2: En la gravació, la qual, entre d'altres, ha tingut accés a aquesta casa, l'expresident espanyol defensa ultrança davant l'Audiència Nacional la seva innocència.
8: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
2: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
9: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
1: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per a Anàlisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota del seu amic Julio Martínez.
3: Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: I va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
10: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
3: Zapatero està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar comissions.
1: De fet, el jutge que ha imputat les filles de Zapatero, la seva secretària, diu que és una peça clau, aquesta trama de suposades irregularitats en el rescat públic de Plus Ultra.
2: José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero ha reconegut que els va encarregar que maquetessin alguns informes que ell va fer per empreses investigades en el cas, però nega que fos delicte. En el cas de la secretària Gertrudis Alcaraz, el jutge aporta que apunta que portava el compte de correu de Zapatero, agendava reunions i feia gestions amb tercers. Calam ha descartat l'evadició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidatge del mòbil d'un executiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident espanyol.
1: I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i 2023.
3: El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntava a la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
1: I l'administració de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
2: L'ayatollah Khamenei admet reserves sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià.
1: Washington, Oriol Serra.
11: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
12: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
11: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha anunciat aquesta matinada la suspensió del viatge previst pel vicepresident J.D. Vance a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
3: Els Estats Units ho atribueixen a problemes logístics i evita confirmar una nova data de sortida.
1: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i la congestió que hi pot haver en el trànsit marítim als corredors lliures. Roger Santaló.
13: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
14: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
13: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions en el preu dels carburants fins després de l'estiu, tot i el final del conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda del preu del petroli.
2: La gasolina de 95 octans i el gasoil tenen ara mateix un preu similar al que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes de que cauen el 30 de juny, però Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, demana que s'allarguin fins després de l'estiu com a mínim.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i estabilitzen el preu de l'energia i del petroli.
1: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactant la principal refineria de la capital just quan el país viu una crisi de combustible.
1: Moscou, Cristina Solias.
16: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
17: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
16: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
18: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
16: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat.
2: Són 150.000 més que el càlcul que l'entitat va fer fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i les cases que s'edifiquen. La meitat d'aquest dèficit d'habitatges es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri de l'Habitatge, segons les quals a Espanya hi ha 900.000 pisos turístics o en mans d'estrangers no residents. El govern espanyol vol clausurar els més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic.
1: Són les 6:18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
19: Bon dia.
1: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
19: En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
20: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
19: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
21: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no pots demanar.
19: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
1: I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
19: Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. Sentim a l'adjunta per la defensa dels drets de la infància i adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
22: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
1: Aquest és un dels temes del dia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
23: Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar.
19: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
24: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
19: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
25: La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
19: L'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió perquè diu que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model vigent d'immersió lingüística. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
26: Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que hagi apaivagat el malestar dels docents. La incògnita ara és com serà l'inici del curs que ve.
19: La consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Tot plegat per saber quin és el termòmetre ara mateix de la comunitat. El president de les associacions de famílies, la FAC, Jordi de Carreras, diu però que tenen pressa perquè la situació és urgent.
27: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho o que si no explota just a l'inici explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
19: Aquest dissabte se celebra l'assemblea de docents en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'Austec, Yolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
28: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. O sigui, l'Austec no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
19: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de sega i la revetlla de Sant Joan.
19: Només d'ahir, 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
29: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
19: El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts, que afectarà sobretot zones de l'interior, i els bombers demanen extremar les precaucions per evitar focs.
1: I a les altes temperatures augmenta també l'ús de l'aire condicionat, però els experts recorden que per cada grau que redueix el termostat s'incrementa entre un 7 i un 8% el consum d'electricitat i, per tant, de la factura. Mireia Sala.
0: Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. I Hugo Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
29: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem, abans, utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Lleida. Avui comença el magnífic fest. Entre avui i demà hi passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, que ara sentim, Love of Lesbian, o els britànics de Molotov. Tot plegat es fa al recinte de les Firetes, on podrien anar-hi 10.000 persones.
1: No eren mexicans, els Molotov? Són uns altres, aquests, no?
0: Són uns altres.
1: La segona.

el que també comença avui és l'Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Grups com Lobo Lesbian, Sidoní i Remei de Calafres que obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.

0: I l'artista gallec Joel López actua avui al Festival Blau Marí, que es fa al Port Vell de Barcelona. És una de les veus més consolidades de la música indie, amb més de 20 anys de trajectòria, que actua avui a 9:45 del vespre.
1: I els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet del València.
2: Després de superar la pròrroga per 112-113, Nicola Provítola, jugador blaugrana.
3: Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València és un gran, gran equip i bueno, tenemos que seguir trabajando.
2: El Barça de Futbol Sala és a només una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala, 2-0 a l'eliminatòria davant el Pozo de Múrcia, amb un 6-1 al segon partit.
1: I el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de segona divisió A.
2: Els vallesans reben el Zamora a les 9, a la nova Creu Alta, han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo.
2: 12.000 persones ompliran la nova Creu Alta per donar suport a l'equip, que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés i la narració del Francesc Ripoll.
1: No, i a 11:45, avui Àgora Esportiva Sabadellenca per parlar del Sabadell, amb els periodistes Sergi Garcés de Ràdio Sabadell, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos.
2: El Mundial de Futbol Mèxic classificada per la segona fase, 1-0 davant Corea, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. A la jornada d'avui destaca el partit entre Estats Units i Austràlia a partir de les 9. O el Madrid, que confirma el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté, 4 temporades, i el Liverpool, que fitxa Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. L'Igualada rep el Liceu, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7, una derrota dels igualadins donaria el títol al Liceu.
1: Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui que s'acosta Sant Joan i que ja es veuen als carrers les paradetes de petards, és un bon dia per recordar que tirar petards és una estupidesa. És veritat, gastar diners, bastants diners a més, en fer explotar coses que sovint l'únic que fan és soroll, és una estupidesa. Com ho són les fogueres, de fet, o no és absurd cremar coses perquè sí, o com és absurd menjar-te 6 canelons amb ressaca el dia de Sant Esteve, o 12 grams de raïm en 20 segons per celebrar el canvi d'any. Tirar petards per Sant Joan és una tradició, i les tradicions, si les treus de context, són estúpides. N'hi ha de massa estúpides que s'han anat perdent o abolint perquè com a societat hem decidit que eren incompatibles amb els drets humans o animals, com fer sacrificis humans o llançar cabres des dels campanars, i també n'hi ha que encara es mouen sobre la fina línia que separa la teva llibertat de fer el gilipolles amb la llibertat dels altres de no haver d'aguantar-te.

0: Hi ha avui cançons que ens conviden a passejar.
1: Sí, perquè avui 19 de juny és el Dia Mundial del Passeig i el cert és que podríem crear una llista musical gairebé infinita amb cançons que ens fan caminar. Aquesta és, amb tota probabilitat, una de les més energètiques del món de la música. Walking on Sunshine, de Katrin and the Waves.

Candy a cop de rumba. El cantant va aconseguir una enorme popularitat gràcies a Caminando por la Vida. Sempre és millor caminar que quedar-se aturat i, com diu Melendi, sense pausa però sense pressa.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest divendres, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez obre la porta per primer cop avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
1: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Això el dia que el jutge Calam va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista.
3: I que es van difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: Analitzarem avui tot plegat a l'Àgora. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, i també Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. I un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
2: El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid.
0: I els Estats Units suspenen el viatge de J.D. Vance, que J.D. Vance havia de fer a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians.
3: És notícia d'aquesta matinada. Prèviament, el mateix vicepresident nord-americà advertia els ministres del govern israelià que carreguen contra el pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra.
5: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius, públics i concertats de Catalunya.
2: Des del departament, Susana Trapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
6: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: I el govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
7: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
3: Avui justament acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària.
0: I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.
2: Ahir 5 incendis a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a aquesta casa.
8: L'incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia.
9: Sí, el periòdic obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara. A Madrid, titular passat a El País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. I per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid, diari Ara. Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo. Sempre atent els temes lingüístics, la justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació, ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles amb Trump i Macron d'esquena, passejant i agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 32 i a Cunit, al Baix Penedès, en tenen 22, amb una màxima prevista de 30. Tot plegat a l'espera de l'onada de calor que tindrem a partir de diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir, demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior. Diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Com sabeu, al matí comptem amb una llista àmplia d'analistes que opinen lliurement, assumint el codi deontològic i com a programa assumint les rèpliques que hi pugui haver. Abacus demana que fem constar que en el comentari emès en aquest programa el 23 d'abril per Bernat de Déu es va presentar Abacus com una organització que s'aprofita dels recursos públics, però que si s'analitzen les dades que es pot evidenciar, que això no és així, ja que més del 90% del pressupost d'aquesta cooperativa vinculada a educació i a cultura prové de fons privats. Això és el que diu Abacus. Afegeixen que en temps de titulars ràpids i opinions fàcils és essencial basar-se en els fets i opinar amb rigor. Llegida la rèplica de Bacus, avui que és el Dia Mundial del Passeig, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. No acostumo a fixar-me gaire en les celebracions, però voldria recordar als oients que avui és el Dia Mundial del Passeig, perquè caminar, trescar, badar sense cap mena d'objectiu és una de les millors coses que té la vida. La filosofia va començar quan una sèrie d'homes, bastant rics i amb una sexualitat un pèl barroca, passejaven pels jardins d'Atenes buscant el perquè de tot plegat. Hi ha una gran literatura, la dels dandis i dels flaners, que s'ha fet a base de fer camí per les ciutats a la recerca de tot allò que no es veu quan anem de pressa. Per això avui recomano tothom que dediqui més temps a passejar. Hauria d'anar a passeig, en general, tota la penya que viu l'existència a base d'estar emprenyada, de posar pegues al lliure albir, i més en concret, aquella gent que escolta la ràdio i no sap acceptar crítiques. Aneu a passeig, que la vida és curta.

0: Podeu passejar o podeu mirar el Mundial. Aquest repàs que fem de cançons del Mundial. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mundial del 2018 es va disputar a Rússia, però la música va ser llatina i fins i tot amb un actor de Hollywood com Will Smith.
1: És aquest tema, Live It Up, que interpreten el raper Nicky Jam, l'Albano Kosovar, era Istrifi, amb la participació de Will Smith, actor i raper nord-americà. Moltes crítiques pels cantants escollits per representar un mundial que es disputava a Rússia. Una cançó amb molta energia que diu que on hi ha unitat sempre hi ha victòria. És un cant per viure el moment. Carpe diem! Carpe diem!

França va aconseguir el seu segon Mundial guanyant 4-2 Croàcia a la final, amb Mbappé, Pogba, N'Golo Kanté i Griezmann. 20 anys després d'organitzar i guanyar el Mundial de França del 98, va arribar el segon triomf de Le Bleu, una cançó que també tenia moments com aquest.

0: Cup Mundial de Rússia 2018.
1: Una bona música per animar avui al Sabadell, a veure si puja
2: segura. Ai, amb el Zamora, quins nervis.
1: Sí, Canalies,
2: bon
1: què, avui als matiners?
2: Home, avui hem parlat amb dues dones i dues oients despertes i eixerides. Són l'Anna Maria des de Valls i la Rosa Maria des de Terrassa.
3: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc. I mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
4: Jo estic en una pulleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i ja estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
2: Déu-n'hi-do, tota la vida.
1: I avui on són festes?
2: Avui arrenca la festa major del casc antic de Barcelona, al voltant de la festivitat de Sant Pere, sí senyor, de 6 a 7 de la tarda.
1: Sant Pere en espanyol.
2: Molt bé.
1: I de tant espanyol que eres, va espanyar tot sol. Això es canta a Menorca.
2: Ai, Menorca, de 6 a 7 de la tarda, cercavila dels gegants del casc antic, de 7 a 2 quarts de 9 acte del pregó de festa major del casc antic a càrrec de l'associació veïnal Casc Antic La Soci, actuació musical també a càrrec de Rumbarris i Coca i Cava per al públic assistent, de 9 a 11 de la nit hi haurà cinema amb la pel·li Coco al carrer Mestres Casals i Martorell, i de 2 quarts de 10 a les 12, mapping i DJ participatiu al claustre del convent.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet a la delegada del govern de Madrid al País Valencià, Pilar Bernabé, i les declaracions que ha fet sobre la trobada amb Pancho de Zoo. Es veu que Bernabé és molt fan del grup i quan va tenir l'oportunitat de conèixer el líder de la banda va passar això, ho ha explicat al podcast Chusma de Luxe.
6: I quan arribe me'l presenten jo en tota la il·lusió, li vaig a donar dos besos i li diu la meva amiga i diu, és la delegada del govern. I me mira i me diu, dile a tu policia que pegue menos. I a més me ho va dir en castellà. O sigui, és que no sé si me va ofendre més. Que me ho diguera en castellà. Que me diguera la dels policies. I els policies estaven al meu costat i jo dic, si tu sapigueres lo que canten els policies des que estàs parlant, que canten so i que estan en els teus concerts, fliparien.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de l'Omar Ayú. Al novembre, ell i la seva família van ser desnonats a Badalona i des d'aleshores l'administració no els ha pogut facilitar cap lloc on viure de manera permanent, tot i que estan a la mesa d'emergència d'habitatge. Ara l'Ajuntament els està pagant un alberg on tenen garantit que es podran quedar fins a mitjans de juliol, però l'Omar i el seu germà petit pateixen una malaltia neurodegenerativa i ell insisteix que necessiten deixar enrere la provisionalitat.
9: Sí, no és un lloc adequat perquè ja estic una família, tant per mi com pel meu germà, que tenim discapacitat física. Necessitem teràpia, fisioteràpia continuada. Cal tenir un domicili per poder fer-la.
8: L'Ajuntament de Badalona respon que està tenint dificultats per trobar un pis adaptat a les necessitats de la família i diu que ha demanat ajuda a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per trobar-ne un. A més, garanteix que continuarà atenent a la família més enllà de mitjans de juliol.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
11: Petardos CM, 3x2. El segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
12: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que operen amb moderació després de les millores dels últims dies. Avui el preu del barril de Brent se situa als $79. A l'Àsia, la borsa de Hong Kong es ressent de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de mantenir els tipus d'interès i cau prop d'un 2%. A Seul, la borsa també baixa un 1% i a Tòquio, a aquesta hora, el Nikkei creix un modest 0,16. A Europa continuen les crescudes generalitzades, tot i que també molt inferior respecte als últims dies. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla, però es manté en els 19.400 punts. I acabem el repàs travessant l'Atlàntic. Ahir a Wall Street el Nasdaq, principal índex tecnològic, va sumar un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Lidl és el supernúmero 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per Pedro Sánchez, que obre la porta per primer cop a avançar eleccions. El president del govern espanyol ho ha fet després que el jutge hagi imputat les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
17: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions aquest 2026. Sánchez deia això sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir nous pressupostos.
18: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente. Efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
17: El president espanyol ha reconegut que aquests tres dies ha parlat amb Zapatero i confia que pugui demostrar la seva innocència.
15: Tot plegat el mateix dia que es van fer públics els àudios de Rodríguez Zapatero davant del jutge.
17: Uns àudios en què neguen tot moment haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions.
19: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
17: El jutge sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir, perquè assegura que no sap ni el que són. L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per Análisis Relevante, una de les companyies, el centre suposat de l'entramat, que pilota el seu amic Julio Martínez. En aquest cas va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor.
15: L'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel.
17: L'ayatollah Khamenei admet reserva sobre el memoràndum d'entesa, però diu que l'ha autoritzat per compromís amb el president iranià. Un dels principals entrebancs són els atacs al Líban. J.D. Vance, president, vicepresident nord-americà.
20: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
17: Fruit d'aquestes dificultats, la Casa Blanca ha suspès el viatge a Suïssa per reunir-se amb els negociadors iranians, ho atribueixen a problemes logístics.
15: Malgrat l'acord, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha.
17: I mentrestant, les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui les bonificacions del preu dels carburants fins passat l'estiu. La gasolina 95 i el gasoil tenen ara el mateix preu que el que tenien abans de l'esclat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït. Les ajudes acaben el 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
21: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
15: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
17: L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 van ser gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000. Són dades de la Conselleria d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta aquest augment per la implementació el 2024 del Registre de Violències de l'Alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Trapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
22: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
17: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. La meitat dels casos de bullying es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor és un alumne del mateix nivell.
15: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia un bomber de la ciutat que hauria violat una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
17: Els fets haurien passat el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber, després d'haver consumit alcohol i drogues, hauria accedit amb el seu vehicle particular amb la dona a l'interior del recinte, on l'hauria agredit sexualment. La víctima es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. El SEM la va dur a l'Hospital Clínic que va activar el protocol d'agressions sexuals. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
15: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i quasi un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe.
17: Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys.
15: Madrid, Dani Sáenz Viaja.
0: L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mónica García, ministra de Sanitat.
3: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
0: També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa.
17: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertirà 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
4: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. Senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
17: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any.
15: I cultura, comencem parlant del Sónar.
23: Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery han marcat la primera nit del Sónar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui.
15: Barcelona, Marc Ruiz.
24: El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Avery ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral, amb una llarga trajectòria als principals teatres del país, substituirà Carme Portacelli.
23: L'encàrrec per Mestre és des de 4 temporades prorrogables a 3 més, estrenant més de 60 espectacles, entre ells Crampac, La filla del mar, Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia, Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
25: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí. Aquí, i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
15: A l'os, el programa de Catalunya Música, Tots els matins del món, Momi Maiga i l'òpera Benjamín a Portbou, d'Antoni Ros Marvà, han estat alguns dels noms distingits als Premis Alícia.
23: Uns guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es van lliurar ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinat.
26: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
23: Moltes gràcies. El Premi Trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys.
15: I l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal.
23: Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, el gironès, que multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí.
15: Girona, Núria Paraire.
27: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà al Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
1: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
27: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala. El Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si remunta l'1-0 de l'anada davant el Zamora, si guanya el partit, vaja. I el partit a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
15: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
6: En un esport cada vegada més globalitzat i mercantilitzat, que se mantinguin algunes tradicions, sempre fa de bon celebrar. Els Carolina Hurricanes acaben de guanyar l'NHL, la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, i s'han endut la Stanley Cup. És la copa més antiga de totes. Corria l'any 1892, quan Lord Stanley de Preston, en eixe moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només n'existeix un, i cada any augmenta de mida perquè s'hi afegeixen pisos per inscriure els noms dels guanyadors. El responsable de fer-ho és el guardià de la Copa, un càrrec de molta responsabilitat que ara recau en l'exjugador Phil Pritchard. És també l'encarregat de cuidar del trofeu durant l'estiu, quan fa ruta per totes les ciutats natals dels jugadors de la plantilla i, per tant, cada dia dorm en una casa diferent. És el Day with the Cup i enguany farà estada en diversos llocs dels Estats Units i el Canadà, però també en ciutats de Dinamarca, Finlàndia i Rússia.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 21 graus a Mollerussa i encara hi ha 12 graus, ha refrescat una mica més, a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Comencem el dia amb alguns núvols al nord-est i petits ruixats a la Costa Brava, que marxaran immediatament. Són restes de tempestes que es van formar ahir al centre de la península. Avui serà un dia de sol amb temperatures semblants a les d'ahir. Al vespre, nit i fins i tot durant la matinada poden arribar alguns ruixats per l'oest de Catalunya. Demà al matí acabaran de creuar i després ja dissabte s'espera un dia assolellat amb una temperatura que ja puja 2 graus més que no pas avui. La nit de dissabte a diumenge també arribaran alguns ruixats per l'oest de Catalunya, poca cosa, més núvols que no pas altra cosa, i diumenge s'espera l'inici de l'onada de calor que ens deixarà valors de més de 40 graus al Pla a Lleida i fins i tot també 39 o 40 graus en alguns punts de les comarques de Girona.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i
16: Esclat. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: De nou, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que Junts hagi pressionat Pedro Sánchez per avançar les eleccions.
28: I després, entrevista el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
11: A un quart d'onze ens plantejarem un nou dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda. Avui, sou més de fred o de calor?
28: I a les 11, entrevista a Francesc Rivera Titot, cantant de Brahms, que ha tret 5 cançons noves després de 9 anys.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar de Badia del Vallès i per això temes pendents vam conversar amb ciutadans il·lustres d'aquell municipi, com ara Sergio Busquets o el Mago Pop.
30: Sí, no, el partit, però...
3: Hola, com esteu?
5: Oh, hi ha un senyor molt baixet a l'estudi, pràcticament no se'l veu.
12: És un fullet.
3: Sóc el Mago Pop.
13: Mago Pop! Mago Pop!
5: Som molt fans teus, Mago Pop. Il·lusionista!
13: Un altre ciutadà il·lustre de Badia del Vallès, eh?
5: Sí, senyor. Ui, ui,
3: espera un moment, què tens aquí, Gerard?
13: No, què tinc aquí?
5: Què m'has fet?
3: Tenies un conill a l'oït.
5: Un conill a l'orella, volgut dir.
3: Tu, voluntari, puja a l'escenari.
5: No, jo no sóc voluntari, jo no pujo a l'escenari. Sí. No suporto.
3: Com et dius? Perdona, sí. Ui, bueno. Ets molt alt. Posa't de genolls que et posaré una vena als ulls.
13: Ai, ai, ai.
3: No veus res, no?
5: No, no veus res.
3: Pues,
5: no
3: veu Joel, res, no? Pues ara, aquest voltor d'aquí a la butxaca és el mòbil?
13: A veure, Mago, escolta, no et posis aquí a fer un espectacle de dues hores com si estiguessis a aquell teatre.
3: No t'havia vist.
13: Que t'has comprat als Estats Units.
3: Pensa un número de l'1 al 10, però no me'l diguis.
5: Ja el tens, Ricard?
3: El 6. Estàs pensant el 6?
13: No.
3: Vamos, un fort aplaus per Ricard!
13: Jo en sé un, eh?
5: Mira.
3: A veure.
13: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
14: Bon dia. Avui és un bon dia perquè aquesta setmana s'ha donat el Premi Llibreter. I és un premi que és meravellós perquè és aquell premi que el donen aquelles persones que es passen tot l'any curant, vigilant i treballant amb els llibres que després llegireu vosaltres. Aquest any, a més, estic especialment contenta perquè qui ha guanyat el premi en català és en Ferran Garcia, que és un d'aquells autors que a mi em tenen el cor robat. Si no heu llegit Sau, si no heu llegit Guilleries, acosteu-vos-hi. Agafeu-lo, doneu-li una oportunitat i llegiu-lo, perquè si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, aquest és un d'aquells autors d'aquí a 50 anys encara en seguirem parlant.
15: I el segon, la Maria Nicolau.
18: Queden 4 dies per la revetlla de Sant Joan i a cada plaça de cada poble i a cada descampat creix una torre de trastos i andròmines feta de cadires velles, palets, rexapat de melamina i feixos de punts del curs passat, si és que encara queda algú que escrigui en paper. Tot això un dia van ser arbres i d'aquí no res seran fum i llum i tornaran al sol. Avui és un bon dia per fer neteja de les golfes i contribuir a la cultura popular. Estimar la tradició no és adorar les cendres, sinó no deixar mai que s'apagui el foc.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana, coincidint amb el solstici d'estiu, començarà una onada de calor que ens deixarà temperatures extremes a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el solstici serà diumenge a les 10:42 minuts del matí i l'onada de calor començarà poca estona més tard. De moment avui la temperatura serà encara molt semblant a la d'ahir, demà ja pujarà un parell de graus a tot arreu i diumenge tindrem valors de més de 40 graus a tot el pla a Lleida i podrien acostar-se als 40 graus en alguns llocs també de l'interior de les comarques de Girona. Cap de setmana assolellat, si bé a les nits podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país.
0: I el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
2: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisions, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En tot cas, fonts de la Moncloa aclareixen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien. Avui en parlarem en temps d'àgora amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Paraules de Sánchez enmig d'aquest terratrèmol de Zapatero just abans que es filtressin els àudios de la seva declaració.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plusultra.
0: Cap contacte amb l'administració, sí que va admetre una gestió amb el Banc Santander perquè atenguessin l'aerolínia. També va facilitar que l'empresa del seu amic Julio Martínez contractés les seves filles.
3: Le propuse que podían mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas.
0: Sobre les joies no em va voler dir res. Avui és l'últim dia de curs, escoles, instituts, i al matí de Catalunya Ràdio us avancem que a Catalunya hi ha 14 casos diaris d'assetjament escolar. Són com a mínim els que es registren. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar posa l'accent en la prevenció. Meritxell Plana, presidenta de l'entitat.
4: S'han dit, es poden triplicar amb aquests que tenim. Llavors, s'han de tenir protocols de prevenció, no protocols d'actuació.
0: Avui parlarem amb la Meritxell Plana en temps d'àgora. I a 11:45, avui farem una àgora esportiva molt especial, centrada en el possible ascens del Sabadell a segona divisió.

Serà a les 9 a la nova Creu Alta Sabadell-Zamora. Els vallesans han de remuntar un 1-0 en contra i podreu seguir el partit per fi per Catalunya Ràdio. Abans, per això, aquesta agora a partir de 12:15 al matí de Catalunya Ràdio. I això quan estem ja a les portes de Sant Joan.

porta als nous començaments. És aquella nit de retrobaments de la memòria i de les arrels que uneixen les generacions, que el foc purifica, que l'olor dels cavalls ens recorden d'on venim i que el gin ens ajuda a tirar-ho avall. Que la llum, doncs, ens guiï, que Sant Joan ens recordi que després de cada final sempre hi ha una nova vida i sempre hi ha un nou començament. Perquè sempre pot ser primavera i sempre pot ser Sant Joan.

0: Tot això avui que a Castellterçol, al Moianès, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Montoliu de Segarra els pondrà a les 9 i 32 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 24 hores.
3: Han trigat a filtrar-se els àudios de la declaració de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga, José Luis Calama. Nega totes les acusacions, començant per haver influït mai en les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: Ni influència ni comissions. També es va desmarcar de la creació d'un entramat d'empreses a l'estranger per canalitzar les possibles irregularitats.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sense contracte.
7: Zapatero sí va admetre haver estat consultor d'anàlisis relevante, l'empresa del seu amic, també investigat, Julio Martínez.
8: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Ara bé, va ser una relació sense contracte. Al sumari recordem que no hi ha cap missatge ni cap conversa del mateix Zapatero. Sempre són altres persones que parlen d'ell.
8: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros. Sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
0: Ni una paraula.
5: Sobre les famoses joies, l'expresident espanyol ha demanat més temps per poder-ne demostrar l'origen.
9: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
8: No deseo prestar declaración.
0: Imputades.
7: Les filles i la secretària de Zapatero, poc abans que es filtressin aquests àudios que acabem de sentir, es va saber que s'ampliava la investigació a aquestes tres figures que el jutge considera peces clau en les suposades irregularitats.
3: Calama sospita que l'agència de publicitat de les filles va servir per camuflar pagaments d'operacions vinculades al rescat. Zapatero va admetre que va fer d'annexa, però nega que suposi cap delicte.
0: Suport.
5: L'actual president espanyol, Pedro Sánchez, manté la confiança en Zapatero i la seva família i relativitza la polèmica sobre les joies que, segons l'entorn de Zapatero, va rebre el 2007 com a regal, sense declarar, de l'aleshores rei saudita.
10: Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026. Ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: No ho podia fer.
7: Parlem ara de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil colla una mica més González Amador i apunta ara que la seva empresa va facturar del grup Quirón 4,4 milions d'euros per fer unes feines que no tenia capacitat per fer.
3: La policia també sospita que González Amador va comprar aquesta empresa per tornar favors. Va pagar mig milió d'euros per una societat que

0: no tenia actius ni una cartera de clients que justifiqués aquesta xifra. A partir d'aquí, el 2020 va disparar la seva facturació.
1: 14.
2: Són els casos d'assetjament escolar que es detecten al dia a Catalunya. De mitjana, en 3 anys se n'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat explica que no augmenten els casos, sinó el nombre de deteccions per la implementació el 2024 del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
3: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 condemnes. Sentim la Junta per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez.
4: Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
1: Cada cop més crítiques.
2: Els Estats Units, fins i tot veus dins el Partit Republicà, consideren que s'ha fet massa concessions a Teheran. La Casa Blanca, però, el defensa. Avui, finalment, no hi haurà fotografia conjunta a Suïssa. El vicepresident J.D. Vance ha suspès el viatge, atribuint-ho a problemes logístics. No hi ha nova data.
1: En els propers dies haurien d'arrencar, això sí, directament les negociacions de 2 mesos per concretar el final de la guerra, encara amb l'interrogant de quin paper hi jugarà Israel.
5: Washington, Oriol Serra.
6: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
7: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
6: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: No ho veuen clar.
0: Malgrat l'anunci de la imminent obertura de l'estret d'Hormuz, les navilieres consideren arriscat navegar per aquelles aigües, sobretot per les mines.
1: Roger Santaló.
8: La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercants, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Basco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar lliurement.
9: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
8: Per la mateixa patronal, es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, però en abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: No baixen de preu.
2: La gasolina i el gasoil, tot i el descens del preu del petroli, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'estat de la guerra, però això és així perquè es beneficien d'un IVA reduït.
1: Les ajudes que decauen a finals d'aquest mes de juny, però les benzineres demanen al govern espanyol que les mantingui tot i al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
10: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: Arriba la calor.
0: A partir del cap de setmana, sobretot diumenge, primera onada de calor. Aquest matí, Protecció Civil i el Servei Meteorològic explicaran com seran els pròxims dies amb la mirada posada a la revetlla de Sant Joan la nit de dimarts a dimecres.
1: I augmenta la factura.
2: L'ús de l'aire condicionat fa pujar la factura de l'electricitat entre un 7 i un 8% cada grau que se'n redueix el termòstat.
1: No canvia res. El govern assegura que el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans a la immersió lingüística no canvia el model a l'escola catalana. Estrasburg s'hi ha pronunciat en rebutjar un recurs que havien presentat Òmnium Cultural o les famílies d'una escola de Canet de Mar on la justícia havia obligat a fer més classes en castellà. Magnífic fest.
11: Com
0: Comença avui a Lleida, aquest cap de setmana, i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Love of Lesbian, Joan Dausà o els britànics de Motolotovs.
1: I nou director?
2: Josep Maria Mestre substituirà Carme Portacelli al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Ha estrenat més de 60 espectacles, entre els quals Un matrimoni de Boston, La senyoreta Júlia Gegant o més recentment L'herència. En declaracions a Catalunya Ràdio explicava un dels seus principals objectius.
5: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
1: Guardonat. El programa de Catalunya Música, tots els matins del món, els Premis Alícia que atorga l'Acadèmia Catalana de la Música. Sentim Maria Montes, una de les conductores d'aquest programa, al costat de l'Esther Pinal.
11: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
12: Moltes gràcies.
0: Entre la resta de guardonats hi ha Momi Maiga i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros-Marvà han obtingut aquest premi. El premi La Trajectòria ha estat per l'organista de Montserrat Torrent de 100 anys.
1: I volen batre rècord?
2: L'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu que vol sincronitzar aquesta nit a Portugal.
1: I en esport, Robert Prat, remuntada.
13: Del Barça a la pista del València, acaba guanyant el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet 112-113, Darío Brizuela, jugador blaugrana.
14: Siguen siendo el mismo equipo y... siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú.
13: El Barça, una victòria de guanyar la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo de Múrcia per 6-1.
1: I a tocar.
13: L'ascens a la segona divisió. El Sabadell ha de guanyar davant el Zamora per aconseguir aquest ascens. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
15: Cap fred, el cor calent. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
13: El Sabadell Zamora a les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és divendres 19 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Liam amb 4,560 kg a l'Hospital del Mar i el Milo amb 3 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Súria, 20 a Sabadell i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
21: Retencions a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Hi ha un carril tallat per avaria que afecta també la Ronda Litoral a Sant Adrià i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat.
20: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual.
22: Els fets haurien passat al parc de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues.
23: La víctima es va despertar al cotxe amb signes de desorientació, va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. Albert Valle, tinent d'alcaldia.
24: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs.
20: Més notícies. Al Vallès, les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als cingles de Bertí, al terme de Figaró-Montmany.
22: Segons explica el 9-9, després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les 13 monges que hi queden les obliguen a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
20: Al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetrien gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
23: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, que és el consistori, també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
20: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà kits d'emergència pels banyistes de les platges de la ciutat a qui els robin totes les pertinences mentre es banyen.
22: Consisteix en una samarreta de cotó blanca amb el logo de l'Ajuntament, uns pantalons curts de color blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat.
23: De moment en compraran 900 kits que l'estiu que ve, aquest encara no, ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. El cost total és de 6,6 milions d'euros.
20: I comença la transformació al pont per vianants de l'aqüeducte de Can Cuiàs.
22: Doncs s'instal·laran dues passeres a banda i banda de l'estructura per salvar el torrent existent entre Ciutat Meridiana i el barri veí de Montcada.
20: I cultura. Divendres amb l'estiu i la revilla de Sant Joan a tocar, divendres de molta música. Joel López. L'artista gallec actual Blau Marí, músic del Port Vell de Barcelona. El concert és a quarts de 10, entrades a partir de 40 euros i sacseni. Actuen a la nau Bòstic a la sala 14, al districte de Sant Andreu de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda, entrada gratuïta. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les capçaleres. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i a l'Ara. A Madrid, titular pastat al País, La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. També protagonista al català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara diu que Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada El Mundo, sempre atents als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara amb el titular El glamour de Versalles per vendre la cort a Milán.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 9 de maig de 1929.
6: I el número de la sort, el...
7: 9.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, els partits entre Suïssa i Sèrbia. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia. A priori no haurien de tenir una gran rivalitat, però en els últims Mundials els seus enfrontaments s'han qualificat d'alt risc, tot per la guerra dels Balcans. Molts albanesos expulsats de Kosovo per Sèrbia van acabar refugiats a Suïssa i anys després alguns dels seus fills defensarien els colors del país en enfrontaments on s'hi jugava molt més que un partit de futbol. Comencem per la classificació de l'Eurocopa del 2016. Tenim un partit Sèrbia-Albània-Belgrat i pocs minuts abans del descans apareix sobre el terreny de joc un dron amb la bandera de la Gran Albània, un territori reclamat pels nacionalistes albanesos que inclou Kosovo, zona que els dos països s'atribueixen com a seva.
25: El partido de clasificación para la Eurocopa 2016 entre Sèrbia i Albània tuvo que ser suspendido ayer en Belgrado.
12: Això encén l'aire dels aficionats serbis i un dels jugadors acaba arrencant la bandera de males maneres, cosa que no agrada gens als albanesos i comença una baralla que s'estén a les graderies i obliga a aturar el partit. Amb aquest panorama s'arriba al 2018 al Mundial de Rússia. on Sèrbia i Suïssa es troben al mateix grup. En la prèvia, representants dels dos països intenten rebaixar la tensió, però quan són al xiuret, les emocions afloren. Sèrbia s'avança, Suïssa remunta amb dos gols, precisament, de Granit Xhaka i Xedran Shaqiri, d'origen albano-kosovar. En la celebració, els dos creuen les mans per fer el símbol de l'àguila bicèfala, símbol nacionalista albanès. Això fa embogir els serbis, que comencen càntics racistes, els seguidors, i llancen objectes. Un serbis que al Mundial 2022 al Qatar tenen l'oportunitat de la revenja.
0: Hoy están en el foco de la polémica también por aquellos gestos en ese partido y una bandera.
12: Les dues seleccions tornen a quedar emparellades. El duel arrenca calent per la publicació d'una foto al vestuari serbi on es veu una bandera amb el lema "No ens rendim" i el mapa de Sèrbia amb Kosovo inclòs. El partit comença amb gol de Shaqiri, que aquest cop no fa el símbol de la Liga, però sí que fa callar la graderia sèrbia. Després d'un partit molt tens, el marcador acaba amb un 2-3 pels suïssos, que passen la fase d'eliminatòries, mentre que els serbis marxen cap a casa. En aquest Mundial no tenim cap dels dos classificat. Això sí, hi ha una curiositat estadística. Per edat, aquest serà l'últim Mundial amb jugadors nascuts a l'antiga Jugoslàvia.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? I la resposta era: amb fastiges. Amb fastijar, o bé amb fastidir, vol dir causar tedi, avorrir. I si talles una flor just per sota del calze, només te'n queda la tija. És a dir, que en fas tiges. Acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó, de 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó, 8 lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I avui el comentari més destacat de la televisió sobre com van mostrar i explicar els les diferents cadenes els àudios de Zapatero.
9: Ahir vaig estar veient tota la informació sobre les declaracions de Zapatero davant del Xutxe. I encara que s'havia demanat deixar els mòbils per evitar que es filtraren els àudios, tal com va recordar ahir el Gran Wyoming, els àudios van arribar a les televisions. Bé, el millor era escoltar com Iker Jiménez, en el seu programa Horizonte, senyalava que tenien els àudios en exclusiva, mentre qualsevol espectador podia escoltar-los en el mateix moment en una altra cadena. Doncs el contingut va ser igual de rigorós.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'últim dia de curs escolar, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Samuel.
10: Després d'un curs convuls, és una petita gran història ideal per a baixar revolucions i arrencar l'inici oficial de les vacances d'estiu. Amb capítols de menys de 5 minuts i una il·lustració senzilla però propera, segueix els maldecaps preadolescents d'en Samuel, un nen d'11 anys que tot just comença a descobrir l'enamorament i escriu els seus triomfs i derrotes en un diari. Tendre i amb un punt nostàlgic, és interessant comprovar com una mateixa actriu de doblatge, Estel Tort, n'ha fet totes les veus en català. Trobareu Samuel a la plataforma 3CAT, que l'ha coproduïda.
11: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
26: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
27: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
28: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
29: Bon dia, el Sabadell.
30: Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre
2: Doncs sí, el centre d'esports Sabadell és protagonista del dia perquè avui, no sé si ho hem explicat, podria aconseguir l'ascens a segona divisió.
13: És el partit de tornada de play-off contra el Zamora. És en el partit d'anar recordant que va perdre 1-0. Per tant, tocarà remuntar.
14: Atenció,
13: remuntada.
14: Sí. Alerta, perquè segons hem pogut saber, la FIFA estudia aturar el Mundial de Futbol perquè el món sencer pugui veure el partit entre el Sabadell i el Zamora.
13: Jordi Grau, bon dia. T'estàs enfotent del Sabadell ara mateix?
14: No, faig cara d'estar fent befa. Mofa o gatzara?
13: Cara no,
2: no la cara no. No és de mofa.
14: Doncs sí que n'estic fent.
2: Ah.
14: Perquè déu-n'hi-do, com es nota, d'on és el director i presentador d'aquest programa? El Samanela.
2: Bueno, què passa?
13: Perdona, s'ha notat sempre.
14: No, portem ni dues hores de programa.
13: Perdona,
14: perdona'm tu. Perdona'm tu. No. I tu
13: portem
14: abans.
13: Des de l'any 95, o abans, amb el Cunir, l'any 85, notant que el presentador és de Barcelona o del lloc on és...
14: No és el mateix.
13: Ara toca notar que hi ha una centralitat que en aquest cas és Sabadell.
14: En absolut. Es
13: foté la centralitat d'on la té.
14: El Cuní no va fer mai sonar l'himne de Barcelona. I tu, en aquest programa, l'has fet sonar ja 5 vegades. I s'ha anunciat 7 cops una tertúlia esportiva.
13: Sí, farem una àgora esportiva.
14: Única i exclusivament dedicada al Sabadell.
13: Sí, senyor, dedicada al Sabadell. A partir de 11:45, avui.
14: Molt bé.
13: I el partit del Sabadell per Catalunya Ràdio.
14: Molt bé.
13: Que es noti.
14: Per lineal o per l'altre?
13: Pel lineal.
14: Molt bé. I mentrestant, un torneig d'estiu que es disputa uns quants milers de quilòmetres de Sabadell. No sé si n'heu sentit parlar, una cosa que es diu Mundial.
13: Sí.
14: D'això no en diem ni mu.
13: Home, sí que en diem.
14: Ja n'estic fart, home. Si això no és tràfic d'influències, ja em diràs què és.
13: Però pot pujar segon al Sabadell, eh?
2: Sí. El Cardedeu ha pujat de categoria.
13: Sí?
14: Altre.
13: Ah, pensa que l'any que ve hi haurà un Girona-Sabadell. Són 8:15. El Ministeri d'Exteriors de Suïssa acaba de confirmar que l'acte solemne de signatura de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'havia de celebrar avui en un resort, s'ha suspès. Poc abans, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, havia confirmat que ajornava el seu viatge. Ara queda per saber com i quan arrencaran les negociacions per detallar el pacte que ha de posar fi a la guerra. També d'aquesta matinada, 15 persones han mort al sud del Líban pels bombardejos que continuen per part d'Israel, i avui a l'Àgora en parlarem. Parlem d'això i també del futur de la legislatura espanyola, ara que per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions abans de l'estiu del 2027, si no pot aprovar els pressupostos.
15: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
13: Fons de la Moncloa matisen que seria un avançament de pocs mesos, cosa que situaria les eleccions a principis del 2027 i no l'estiu, que seria quan tocarien i l'horitzó que fins ara sempre havia fixat Pedro Sánchez. En parlarem amb els socis, amb el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i abans també parlarem amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, el primer soci que es va desmarcar d'aquest bloc de la investidura. Tot això enmig del terratrèmol de Zapatero.
17: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
13: A les últimes hores s'han filtrat els àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol davant del jutge que l'investiga. Va negar haver comès cap delicte i no va voler respondre quan li van preguntar per les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. I els esports, Robert Prat?
18: El Barça que guanya el València 112-113, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, victòria també del Barça davant el Pozo Múrcia, 6-1, que situa el 2-0 a la final de la Lliga de Futbol Sala, i el Sabadell, que pot ser avui nou equip de segona divisió A, si guanya el Zamora, en té prou. Ara, amb la victòria, al partit a les 9, amb transmissió, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: I abans farem una àgora esportiva especial a partir de 11:45. Pel que fa al temps, també tenim tota l'atenció posada a l'onada de calor que començarà aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, comença diumenge, es mantindrà dilluns i dimarts, com a mínim. Dilluns segurament arribarà el punt àlgid. I de moment diumenge ja s'esperen temperatures de més de 40 graus a bona part del Pla a Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, i valors de 39 o 40 graus en alguns punts pròxims a l'Empordà. De moment, avui, dia amb temperatures encara semblants a les que vam tenir ahir. Sol gairebé tot el dia, si bé a la nit i matinada arribaran algunes tempestes desgastades per l'oest del país. Dissabte a la nit també podrien repetir-se aquestes tempestes, però insistim, molt desgastades, sempre cap a l'extrem oest. I dissabte ja pujarà un parell de graus la temperatura, ja hi haurà valors que s'acostaran als 38-39 graus a les zones més càlides.
13: I mobilitat també a aquesta hora, amb els retards habituals a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
22: Bon dia. Matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els
3: endarreriments que ja són la normalitat a Renfe. Retards de 10 minuts a l'R15 en el primer tren que ha sortit de Reus i que acaba d'arribar a Barcelona. També retards de 10 minuts a l'R16 en els trens que van de Tortosa a Barcelona i també en la direcció inversa cap a Vinaròs. I, d'altra banda, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid circula amb un quart d'hora de retard.
13: I a les carreteres, cua de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat. Clàudia Serra, aquesta hora. Bon dia.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha hagut una avaria a la C58 a Montcada cap a Sabadell. Ara ja s'ha retirat, però de retruc encara queda lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma i a la B20 a Santa Coloma i Roquetes, tot en sentit Trinitat. I precaució, perquè tot just ara un accident talla dos carrils, també a la C58 a Montcada, en aquest cas d'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat.
13: Has dit Sabadell, Clàudia?
4: He dit Sabadell.
6: Cantem, cantem la joia indefinida.
13: Suposo, Clàudia, que estaràs pendent, no?, del partit d'avui del Sabadell per veure si puja a segona.
4: No ho tenia previst,
13: no?
4: Però...
13: Ostres.
4: Vaja, ja m'ho apunto, ja m'ho apunto.
13: Pots escoltar-ho per la ràdio, per Catalunya Ràdio, també.
4: D'acord, apuntat.
13: Una abraçada, gràcies. Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
13: Avui, a banda del Sabadell, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per Donald Trump.
20: Per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
22: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
20: El Mundo també considera que és un pacte que debilita Occident per les sessions de Trump a l'Iran, un afebliment que s'agreuja amb el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
22: El periódico, el periodista Joan Cañete Bale, explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
20: Diu que la guerra dels Estats Units i Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit del pacte.
22: Canviant de tema, El País, recordem que ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al Castà Patero, avui en una petita columna Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
20: L'escriptora creu que no es pot justificar el que és injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
22: I encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol a La Vanguardia diu que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
20: Carol recorda que l'expresident espanyol s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
22: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent i no és sobre el Sabadell. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi violat el 25% de castellà a l'escola.
13: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
23: Llegeix que el diari Ara, que la cocaïna s'està consolidant com la droga més persistent. Segons el projecte HOMA, organització que es dedica a la rehabilitació de les drogodependències, és alarmant la normalització del seu consum i el nivell d'integració que té a la societat. El 53% de les persones que aquesta entitat va atendre l'any passat va ser per addicció a la cocaïna. La baixa percepció de risc i la facilitat d'accés fan que aquesta droga s'estengui a diferents franges d'edat, professions, sexes i estrats socials. Sol començar com una droga recreativa i de cap de setmana, normalment acompanyada d'alcohol, i acaba derivant en greus conseqüències dins l'àmbit familiar, laboral i de salut.
24: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
25: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
29: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
30: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
31: Costellarro va bé. Gràcies.
32: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
30: costellarro, senyor?
0: Volkswagen.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
0: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
0: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Fem un cop d'ull ara a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família?
8: Doncs que s'ha fet servir l'OCTIT per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest LOCTIT. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se.
13: O sigui, superglú.
8: Sí.
13: La notícia que pot sorprendre els veïns del Vallès Oriental.
9: Tot i ser previsible, llegim al 9-9 que les monges de Puiggraciós deixaran aquest estiu el santuari situat als Cingles del Bertí, al terme de Figaró-Montmany. Després de viure-hi més de mig segle, la falta de vocacions i l'elevada edat de les monges, que hi queden unes 13, les obliga a replegar-se al monestir que la comunitat benedictina té a Barcelona.
13: I on és un risc mirar sota terra?
8: A Roma. Arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de la capital italiana. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, tot el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina, actual Castel di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
13: Si sou de Robin Hood, això no us agradarà.
9: Perquè ha mort el mític roure de Robin Hood, l'anomenat The Major Oak, un dels arbres més icònics del Regne Unit per la seva antiguitat, 1.200 anys i mida, el més gran del país. Llegim a la BBC que els experts apunten que els últims anys l'arbre havia anat decaient, tot i els treballs de conservació. No saben ben bé per què ha mort, però apunten a una combinació de factors entre els quals l'activitat humana.
13: Si parlés l'arbre, 1.200 anys. I si sou de tiramisú, teniu una cita.
8: Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres, que es celebra del 9 a l'11 d'octubre.
13: Un especial.
8: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país, i no cal l'experiència en gastronomia, aprofitant que és el Mundial del tiramisú. A Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres, i com a regal per aquí l'acabi. Hi ha una barra lliure de tiramisú. Ho veiem als digitals italians.
13: I enviarem la Marta Viana. Una nova manera d'anar al cinema.
9: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cines ha començat a aplicar en 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros en 40 fins als 12 euros en 60. De moment, la iniciativa encara no ha arribat a Catalunya. La filosofia és emular el que ja fan els teatres o els concerts.
13: I ara els destacats en internacional i economia, amb Marc Jurado i Lara García.
10: Ulls posats al Regne Unit, on l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat clarament l'elecció parcial del Makerfield amb prop del 55% dels vots i més de 9.000 vots d'avantatge sobre el candidat de Reform UK. Llegim al The Times que la victòria li permet tornar al Parlament britànic i el situa com el principal aspirant a disputar el lideratge del partit laborista a Keir Starmer, que travessa un moment de gran debilitat política. El The Independent afegeix que en el discurs de victòria Burnham ha dit clarament que el resultat podria ser un punt d'inflexió pel país i ha advertit que el Partit Laborista té una última oportunitat per canviar. I un apunt de Colòmbia, diumenge, segona volta de les presidencials. El Espectador analitza les propostes educatives, mentre que de la Espriella aposta per les matemàtiques, la lectura i les ciències. Cepeda prioritza l'educació pública i la inclusió social.
11: I en plan econòmic, l'ON Economia destaca que menys del 15% dels inquilins pot comprar la seva primera casa. Explica que el Banc d'Espanya ha encès les alarmes en estimar que calen 750.000 habitatges per equilibrar el mercat immobiliari. El dèficit d'habitatge s'ha incrementat un 25% en només 2 anys, un període en què la població ha continuat creixent. Afegeix que més de la meitat de les persones que viuen de lloguer no disposa d'ingressos ni d'estalvis. L'economista destaca que les baixes laborals es disparen en els sectors que generen el 51% d'ocupació a Espanya. Afegeix que la incapacitat temporal ha provocat una mitjana de 8,4 hores mensuals perdudes per treballador en el primer trimestre de l'any. Això és un 47% més que el mateix període del 2019. I Expansión explica que la banca europea vol distribuir als accionistes la xifra rècord de 117.000 milions aquest any.
13: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prats?
18: Un Barça de bàsquet que dona el cop guanyant a la pista del València, destaca Mundo Deportivo, un pla especial que explica l'esport que segueix Messi per estar en plena forma al Mundial amb 39 anys, i la nova estrella del ciclisme català, Paula Blasi, que avui s'estrena a la Volta a Catalunya. Però avui a Sabadell, el somni és en només 90 minuts.

0: esportiu remarca que l'objectiu és aixugar aquest 1-0 davant el Zamora, que ha arribat l'hora de la veritat a la nova Creu Alta, que registrarà un ple absolut per veure com el Sabadell torna a segona divisió 5 anys després. Diari de Sabadell diu que són només a una victòria de tocar el cel tota la temporada en un partit. El Sabadell en té prou guanyant per pujar gràcies a la millor classificació de la Lliga regular. El cinquè ascens en el segle XXI, remarca el diari Esport, un tot o res, diu el Mundo Deportivo. A dos quarts de 12, Àgora Esportiva avui per parlar d'aquest somni del Sabadell i de Sabadell amb els protagonistes i periodistes, per exemple, de Sabadell, Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. I a la premsa del cor, el nou amo i el nou amor, perdoneu, de Shakira, Elisenda Pineda.
1: Shakira podria estar jugant al 7.5 amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo, un jamelgú de molt bona planta amb qui la colombiana s'ha deixat veure sortint de l'hotel-restaurant Sunset Tower Hotel de Hollywood. Ho han fet de bon matí. La parella ha passat la nit remenant malucs a la pista de ball, ho han regat amb uns cubates de rom negrit a cop de coll i pel matí han fet desayuno continental. Després han sortit de l'hotel amb les galtes vermelles i amb tremolor de cames, com un vedell acabat de néixer. Sembla que per Shakira ja és tradició ensatrillar amb senyor durant un mundial i l'hem de felicitar. Sens dubte va ser una bona cita amb pròrroga i penals.
0: I qui penja avui, Canalias?
2: Felicitem l'actriu Zoe Saldaña.
0: 49.
2: Doncs mira, 48. Ui. També a Boris Johnson.
0: 62.
2: 62 clavats i acabem felicitant l'actriu Eva Isanta, la conegudíssima Cookie de la que se avecina.
0: No sé qui és.
2: En fa 55.
0: Sant Oral.
2: Avui és Sant Ru... A veure, un moment. Romual.
0: Romual.
2: Romual. Segons la tradició, el sant va tenir una visió d'una escala on els seus germans i deixebles pujaven al cel vestits de blanc. La seva idea inicial havia estat que els seus monjos vestissin de negre, però aquella visió el va inspirar a canviar de decisió i ordenar que vestissin de blanc. A les acaballes de la seva vida, el sant va desenvolupar una profunda unitat mística amb Crist. Diuen que certes oportunitats, fins i tot Déu, li va permetre veure el futur, com va ser el cas de la seva pròpia mort, la que va anunciar amb anticipació. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Romual.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 19 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
4: 19 de juny de 1976, la marxa per la llibertat que ha de recórrer Catalunya a l'estiu del 76 ha estat oficialment prohibida. Els seus organitzadors igualment volen fer-la i han trobat un mètode per anunciar-la sense que els detinguin a ells. A diferents punts de Catalunya deixen anar grups de gallines vives que porten rètols anunciant la marxa. Això passa, per exemple, al carrer Palai de Barcelona, Sabadell, a Badalona, Manlleu, Igualada, Granollers o el Vendrell. Les gallines són molt aplaudides per la gent i defensades, si cal, quan la policia les acaba empaitant i detenint. I ara fa 50 anys polèmica per les obres a la Sagrada Família. La Junta del Temple, coincidint amb els 50 anys de la mort de Gaudí, havia demanat a la gent de Barcelona que contribuís econòmicament a acabar la façana de la Passió. Però el Col·legi d'Arquitectes va fer pública una nota en què es posicionava de manera rotunda contra aquelles obres. No li veien sentit a continuar unes obres que ja no tenien res a veure, deien, aquell grup d'arquitectes, amb els plànols originals de Gaudí. Qualificaven, a més, les obres de la Sagrada Família com un greu error artístic, cultural, urbanístic i pastoral.
0: Avui és 19 de juny del 2026, és el 170è dia del calendari. Falten dos dies per l'estiu, 5 per Sant Joan i dues setmanes perquè acabi la temporada del matí de Catalunya Ràdio. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
6: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
5: No deseo prestar declaración.
8: A ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, toda mi empatía y solidaridad.
9: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
8: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.
10: El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill.
11: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Filtració.
12: Acció de filtrar o de filtrar-se, fer passar un líquid o gas a través d'un filtre, però també divulgar una notícia, una informació reservada. La declaració a porta tancada de Zapatero davant del jutge ha trigat 24 hores. Arriba als mitjans, nega totes les acusacions, començant per haver influït a les administracions pel rescat públic de Plus Ultra.
0: Bonificar.
12: Fer millor, especialment fer més productiu, i per fer més productiva, més atractiva una cosa, se'n sol abaixar el preu. Per exemple, el de la benzina. Ara les benzineres reclamen al govern govern espanyol que mantingui les bonificacions fins a després de l'estiu. Ara tenen uns preus similars als que tenien abans de la guerra perquè es beneficien d'un IVA reduït.
13: Onada.
12: Ona, especialment d'una certa grandària, però cada cop més, com avui, parlem d'onades de calor, un fenomen pel qual una àmplia regió geogràfica la temperatura de l'aire és força superior a la mitjana durant un període de temps, a causa generalment de la invasió d'una massa d'aire càlid. La primera de l'any arriba aquest cap de setmana. Calcem-nos o despullem-nos.
13: I posem-hi de tres xifres, Lara García. 14.
10: Són els casos de bullying que es detecten al dia a Catalunya. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000. Són dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona que us avancem al matí. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament i només 4 han acabat en condemna.
13: 74.
10: Són les fuetades a les quals ha estat condemnada la cantant iraniana Parasto Amagdi pel Tribunal Penal de la ciutat de Qom. També se li prohibeix cantar durant 2 anys per emetre un concert online en el que sortia sense vela a finals del 2024.
13: 43.000.
10: Són els vots de diferència entre la candidata de les eleccions del Perú, Keiko Fujimori, i el seu principal oponent, Roberto Sánchez. Ja s'ha comptabilitzat el 99,6% dels vots de la segona volta de les presidencials al Perú del passat 7 de juny.
13: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una zona industrial, sembla una refineria, i al mig de les instal·lacions una gran bola de foc i de fum de color negre i ben bé d'uns 100 metres de terra. Una tapa rodona de color blanc que ha sortit també disparada arran d'aquesta explosió.
14: Una tapa gegant de la refineria de Kaptoni, al sud-est de Moscou, en el que probablement ha estat l'atac més dur d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. Els projectils van impactar aquesta planta petroliera que es troba només a 15 quilòmetres del Kremlin, una ofensiva que també va obligar a evacuar el principal aeroport de la capital russa.
13: A la segona imatge veig que deu tenir entre 70 i 80 anys. S'aguanta dret amb dues crosses, porta una camisa de quadres, es nota que està posant perquè li facin una fotografia, tot i que no mira càmera, està mirant com a l'infinit, amb cara com pensativa i de pocs amics.
14: És l'Ahmed Tomouchi, té 75 anys, és un paleta marroquí que viu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i avui llegim la seva història a diversos mitjans. D'un dia per l'altre s'ha convertit en milionari, i és que el Suprem ha condemnat l'Estat a pagar-li 2,5 milions d'euros després d'un calvari de condemnes injustes que el van fer passar 15 anys a presó. La seva advocada, un matí, el va trucar per dir-li que era ric. Ell, sense gaire emoció, li va respondre: però no tinc salut. Això sí, com a mínim, la justícia serà una mica més neta.
13: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Chicago, als Estats Units. Al centre hi veiem l'expresident Obama, obrint l'anomenat Obama Presidential Center. Washington, Oriol Serra, què faran exactament?
15: Doncs, principalment, l'Obama Presidential Center està concebut per a dinamitzar el South Side de Chicago, ciutat de la qual va ser alcalde. El South Side és un districte especialment degradat i la Fundació Obama té per objectiu impulsar-lo amb activitats lúdiques i culturals a través del seu llegat. Ahir, l'expresident nord-americà, que una dècada després de deixar el càrrec, compta amb gairebé el doble de popularitat que Donald Trump, el va inaugurar deixant múltiples imatges envoltat de la família i de artistes com Eddie Vedder, Bruce Springsteen o Stevie Wonder, entre molts d'altres.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
13: Atenció a aquest titular que circula. Prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La imatge s'ha fet molt viral. Mostra un aficionat d'Alemanya a la graderia durant el partit contra Curaçao. Va vestit amb la samarreta de la selecció, mou una bandera alemanya amb les mans. El més sorprenent, però, és que va disfressat d'Adolf Hitler. S'allueix el mateix pentinat, el mateix bigoti negre de Hitler, en una disfressa força ben aconseguida. La seva presència a l'estadi va ser captada per les càmeres de televisió durant la retransmissió del partit i a xarxes socials ha aixecat molta polseguera. Després de veure les imatges, la FIFA ha localitzat l'home. Es tracta d'un alemany de Múnich de 45 anys, amb ganes de divertir-se, que es va disfressar de Hitler, diu, per fer una broma i perquè pensava que això als Estats Units semblaria simpàtic. Sigui com sigui, la FIFA ha decidit prohibir-li l'entrada a qualsevol partit més del Mundial perquè, tot i que sigui una broma, considera inapropiada la seva idea de disfressar-se de Hitler.
13: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Argumentar amb rigor, parlar en públic i desenvolupar el pensament crític són competències cada vegada més valorades en l'àmbit acadèmic i professional. Amb aquest esperit, la Universitat CEU Abat Oliva va celebrar ahir el 18è aniversari de la Societat de Debat amb una trobada que va reunir alumni i estudiants de diferents generacions. Fundada l'any 2008, la Societat de Debat s'ha consolidat com un espai de formació i creixement personal que ajuda l'alumnat a millorar les seves habilitats d'oratòria, argumentació i comunicació.
18: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que prohibeixen l'entrada a la resta de partits del Mundial a un aficionat d'Alemanya que es va disfressar de Hitler durant el primer partit de la seva selecció és una notícia falsa. La imatge que corre per xarxes socials d'aquest aficionat alemany i que s'ha fet molt viral, va disfressat de Hitler, però està fet amb intel·ligència artificial, per tant, és falsa, no existeix.
13: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran cancelen les converses previstes per avui a Suïssa.
21: Un comunicat que acaba de fer públic el Ministeri d'Exterior suís confirma que la trobada es posposa, tot bé després que la Casa Blanca hagi dit que el vicepresident J.D. Vance no anirà a la trobada textualment per problemes logístics.
13: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya.
22: Des del Departament, Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
23: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
22: Avui acaba el curs per més d'1 milió d'alumnes d'infantil i primària i secundària.
13: I Pedro Sánchez obre la porta per primer cop a avançar les eleccions si li tomben els pressupostos.
24: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
21: El president del govern espanyol torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
13: Això el dia en què el jutge va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident.
22: I que es va difondre els àudios de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional.
25: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, els núvols que teníem a primera hora ja estan marxant. Avui farà sol, amb una temperatura encara molt semblant a la d'ahir. I al vespre, unit, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya. Demà dissabte també farà sol, amb una temperatura que ja pujarà un parell de graus a tot arreu. Segurament la nit de dissabte i diumenge també repetirà alguna tronada per l'oest del país. I diumenge ja començarà l'onada de calor que ens deixarà valors de temperatura per sobre dels 40 graus al Pla a Lleida, a la Ribera d'Ebre i gairebé 40 graus en alguns llocs de l'interior de Girona.
19: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
13: I tenim entrada complicada a Barcelona, a la C58, Clàudia Serra.
27: Sí, hi ha cua d'entrada des de Montcada cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils, afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a la B20, a Santa Coloma, cap al nus de la Trinitat.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
13: Hola, Manu!
28: Hola,
13: com estàs?
28: Què feu?
2: Ai, acabant la setmana, acabant la setmana. Divendres. Divendres sempre és un bon dia.
28: Divendres és un bon dia.
2: Sempre. I a més, avui hi ha l'Eulàlia, que estarà contentíssima de començar.
13: Sí, he marcat el telèfon de l'Eulàlia.
2: El cap de setmana.
13: L'Eulàlia.
28: Què li passa a l'Eulàlia?
13: Jubila.
29: Sí?
2: Eulàlia.
29: Hola.
2: Què tal?
29: Hola!
13: Què? Va, que demà passant i també et jubiles, Eulàlia.
29: Oh,
0: Home, sí, i tant.
2: Tota la família et vol dedicar que tinguis una fantàstica jubilació amb aquesta cançó que et toca Manu Guix de Macaco, que es diu Movi.

0: Eulàlia, que tinguis una fantàstica jubilació i un millor aniversari. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, quin luxe, Manu, Xavi...
2: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. I cua a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
0: Almenys 15 morts al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua marcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs en l'acord, recordem, entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació, que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Un dia en el que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre la setmana que ve. Arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i també famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Controlats els incendis d'Alfarràs i Talavera, els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i també Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. També avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta. Ahir els Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1.
0: I ens queda el titular del temps. Sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d'ahir, amb valors entre 30-35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és divendres 19 de juny, i ho fem parlant d'aquests nous atacs israelians al sud del Líban.

0: prendran les converses entre les dues delegacions previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. A tot això, l'administració Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
1: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
2: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
1: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
0: Ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta, vinculant el futur als resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara, sense prou suport garantit. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la cimera europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Àngels Lafuente.
3: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: I 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. Les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs d'aquest interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
5: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
6: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
5: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
6: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
5: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
6: Es que ni sé lo que es.
5: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
6: Obviamente yo he sido el consultor principal.
7: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
6: Así es.
7: Eso, en principio, no és normal.
5: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
5: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
6: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
5: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
8: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat

0: Prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja es freguen els 2.000 casos. Són dades de la Conselleria d'Educació, obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació, el 2024, del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
1: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: Un de cada quatre casos, l'assetjament acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
2: Per resoldre-ho dins de l'aula has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix, i confiança. És clar, això no ho pots demanar.
0: La meitat dels casos es detecten a la secundària. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. I encara una dada més que ha obtingut aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna. Doncs bé, dades que us expliquem al dia en el que acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert sense que s'hagi apaivagat el malestar als docents. El darrer pas de les negociacions ha estat l'acord del maig, al qual, a banda dels sindicats minoritaris, també s'hi ha sumat professors de secundària. L'Austec se'n va acabar desdint després de rebre un no rotund a la consulta als docents. I davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i també famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de la FAC.
3: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de l'Austec, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
4: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'Austec no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Eduard Núñez és el portaveu d'Educació del sindicat.
5: Acabem el curs amb més drets, més recursos i més pressupostos per l'educació. Creiem que al març es va fer un molt bon acord i que fins i tot després, aprofitant tot el marc de pressupostos, fins i tot es va poder millorar una miqueta l'acord, no?
0: I ara marxen cap a les terres de Ponent. Els bombers continuen desplegats en una desena de punts de les comarques de la Plana de Lleida per acabar d'extingir els incendis que s'han declarat a les últimes hores. Ahir van cremar més d'una trentena d'hectàrees en una jornada complexa per a la simultaneïtat dels incendis, Estela Busoms.
6: Un dels focs, el de l'Albi i les Garrigues, va obligar a tallar unes hores la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquest ha cremat unes 15 hectàrees i està estabilitzat. La resta ja estan tots controlats, inclòs el de Talavera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbec, a les Garrigues, a Agramunt, a l'Urgell, al Farràs, al Segrià i a Cervera, a la Segarra. La majoria van començar en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revella de Sant Joan. Per això estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers.
7: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
6: Ni avui ni durant el cap de setmana es podrà baixar la guàrdia perquè es preveu que les temperatures encara es disparin més.
0: Tot això, els bombers alerten precisament d'aquest alt risc d'incendis per la combinació de la onada de calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Com deien, només ahir es van declarar aquests 5 focs a les comarques de Lleida. Els incendis van ser simultanis. La majoria van començar en zones agrícoles. El Meteocat, a més, preveu aquesta onada de calor entre diumenge i dimarts. De seguida sentirem la previsió del temps. Afectarà sobretot a les zones d'interior i per això els bombers demanen que s'extremin les precaucions per evitar tots aquests focs que puguin venir. Hem arribat a 9:15. Connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
8: Molt bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58. Hi ha cua d'uns 4 quilòmetres des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident en aquest punt que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Hi ha lentitud també a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat i cua a aquesta hora també a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, més tranquil·litat, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. I ara la previsió encapçalada per aquesta onada de calor ens ho explica en Jofre Genué.
9: Comencem aquest divendres amb la presència de temperatures més per sobre dels 20 graus, no només a la costa i al prelitoral, sinó també cap a Ponent, cada cop més valors tropicals i cada cop valors, almenys de manera puntual, que s'acostin a aquestes matinades tòrrides que arribaran al llarg d'aquests propers dies. Almenys en alguns indrets de la costa trobarem valors que no baixin dels 25. Bé, la jornada ha començat amb alguns núvols poc importants que han creuat al llarg de la nit per l'extrem sud del país, litoral i prelitoral cap a l'Empordà, marxat ara mateix ja mar endins, i han donat algunes gotetes, sobretot entre la zona de la Conca de Barberà i el Camp, amb alguns registres d'un a un litre i mig, per exemple, a Montblanc o a Querol. Ha sigut una petita perturbació insignificant que ja marxa i continuem amb aquest context de calor intensa avui amb aquestes temperatures que tornaran a quedar ubicades entre els 30-35 i sobretot arribant als 38 ben bé a la zona del Pla de Lleida, Ponent o fins i tot acostant-se a aquesta xifra en molts indrets de les Terres de l'Ebre o fins i tot Catalunya central. També cap a la zona del Pireu s'espera un ascens de la temperatura, sobretot cap a la Vall d'Aran. Precisament a l'Alt Pireu, amb aquest risc que es manté de nuvolades, ajudades per la mateixa calor, que puguin acabar donant alguns ruixats de tarda. Bé, estem davant de l'arribada de la primera onada de calor important de la temporada, que ho farà precisament amb l'arribada de l'estació.
10: Fresca Info.
11: Maria, els tens?
12: Oh, fa un any que els preparo.
11: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
12: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
11: O sigui, ja bufo.
12: Bufa! Bufa!
13: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Angie Ange!
18: Ho veus?
19: Okay.
18: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
19: Molt.
18: Tant nostre com dir...
20: Posarem llum?
21: A la foscor.
20: O com dir...
18: Aventureres, aventurers.
19: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també?
22: Sou molt bona gent!
23: Xxt, silenci.
24: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
18: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
18: Molt nostre.
10: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, marxem ara cap al Regne Unit. Victòria d'Andy Burnham, el candidat laborista a les eleccions parcials celebrades ahir a una circumscripció del nord-est d'Anglaterra. Això permetrà a l'alcalde de Gran Manchester tornar a la política nacional britànica i disputar el lideratge a Keir Starmer, al capdavant del partit laborista a Londres, Quim Olivares.
1: Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir Keir Starmer com a líder del partit i del país. Ha guanyat folgadament les eleccions a la circumscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK, amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera oportunitat per frenar la divisió que hi ha al país.
2: No hi haurà una segona oportunitat, però ara és una oportunitat, a partir del resultat d'aquesta nit, per construir una nova política basada en la unitat i l'esperança, allunyats del camí que ens porta a una política dividida i fosca com la que veiem als Estats Units.
1: A Burnham el precedeix l'èxit en la gestió municipal a Manchester i Rodalies. És també millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per substituir Starmer, a qui molts dins el partit fan responsable dels mals resultats a les eleccions municipals del 7 de maig. Un altre possible rival és l'exministre de Sanitat, Wes Streeting. A més, el mateix Starmer sempre ha dit que està disposat a defensar el seu càrrec i a participar en unes hipotètiques primàries.
0: I Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia, Gerald Mulally.
3: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mulally ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de finals d'any. I ara Cultura estrenes. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que va avançar dimecres ja la seva arribada a les sales de cinema. Ens ho explica en Marc Garriga.
4: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
21: Yeah! Així us declaro marit i cobert.
23: Passa pocs cops que les dues estrenes més importants de la setmana arriben en català. Per començar, Pixar estrena el cinquè capítol de Toy Story, una saga que no perd força, malgrat el pas dels anys, en fa 31 de la primera, i que també demostra que continua amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara la protagonista és la cowgirl Jessie, que veu amenaçada la seva situació com a joguina preferida per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als nens. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que s'espera d'ella.
26: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
27: Jo ho vaig notar com electricitat.
23: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima premiada a Cannes que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
28: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, who soldiered by my side and helped make this foundation work the way it should.
23: També arriba Dreams, del mexicà Michel Franco, un cineasta del tot infravalorat que s'atreveix amb una denúncia oberta de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump. Ho fa a través d'una dona de l'alta societat interpretada per una magnífica Jessica Chastain, que s'enamora d'un ballarí en situació irregular. És un film cru, audaç, sofisticat i sensual, però sobretot molt honest.
29: Comment vous justifiez votre geste?
23: Igual d'honesta és Caso 137, on una altra actriu esplèndida, Lea Drucker, interpreta l'agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa. És un film rigorós i incòmode, apassionant, que no allisona en cap moment i que manté l'atenció fins al final. També s'estrenen dos títols francesos més, 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves que les parelles homosexuals tinguin fills, i la comèdia El placer es mío, al voltant de l'orgasme femení. Completa la llista de novetats la sueca Habitación número 13, una cinta de terror sobrenatural sobre possessions demoníques.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
5: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB, la pista del València, per 112-113. A la pròrroga s'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta blaugrana, en declaracions a Catalunya Ràdio, demana anar pas a pas.
6: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y, bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y, bueno, ahí estará la batalla.
5: Pedro Martínez, per la seva banda, és el tècnic del València.
7: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenia que haver arribat a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
5: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre, i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info.
5: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 el Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i ha només un triomf pel títol per als blaugrana. Els de Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
9: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
5: Dilluns a Múrcia, primer matchball per al Barça.
8: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits, jugats aquesta matinada, Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. Disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més, els Estats Units a Austràlia a les 9 del vespre, a mitjanit Escòcia a Marroc, a 2:45 de la matinada Brasil a Haití i a les 5 Turquia a Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria d'una Copa del Món. El jugador convocat per Espanya admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
11: Segur que ha ajudat. Jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
5: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
12: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
5: El Club Blanc, per cert, segueix anunciant fitxatges. Ahir va ser el d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès, de 27 anys, prové del Liverpool. I aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros. El Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació. I el Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió. El club arlequinat, però ha de remuntar un 1-0 en contra contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
13: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
5: Un Sabadell-Zamora que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En motor, avui comença el Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme amb la primera jornada d'entrenaments. En MotoGP hi prendrà part Àlex Márquez, que va rebre ahir el vistiplau dels metges del Mundial en hoquei patins. Avui, tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. En tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova als quarts de final del torneig de Berlín. Serà a partir de 1:15. I avui i fins diumenge es disputa la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Avui, primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un accident a la C58 al nus de la Trinitat talla ara un carril sentit Barcelona. Hi ha cua des de Montcada. De retruc afectada també la C33 des de Montcada cap al nus de la Trinitat. A aquesta hora també hi ha lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
1: El més destacat aquesta hora passa pel Líban. Almenys 15 morts al sud d'aquest país les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua emmarcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs, recordem, en l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, la Moncloa puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Això després que el president espanyol hagi tornat a defensar Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. I avui que s'acaba el curs, per més d'un milió d'alumnes, hem conegut aquesta dada. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de casa nostra. Una dada que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Dades de la Conselleria d'Educació, que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Des d'ara fins les 9 també sentirem el president ucraïnès Volodymyr Zelensky dient que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern. Tornant a la guerra de l'Iran, analitzarem com de difícil pot ser la gestió de l'estret d'Hormuz un cop formalitzada la seva obertura total, i també parlarem de l'empresa catalana de drons de l'espectacle de la Sagrada Família, que es prepara per batre el rècord europeu de vol sincronitzat aquesta nit a Portugal. Quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: I de què ens parlaràs?
3: Mira, d'una banda, del Barça de bàsquet, que s'avança a la final de la Lliga CB, en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. I avui comença la Volta Ciclista a Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.
1: I el temps, sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i a l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures avui pujaran lleugerament respecte ahir, amb valors entre els 30-35 graus. Arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida, i tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu. Passant 3 minuts de 8:45, almenys 16 persones han mort al sud del Líban per atacs de l'exèrcit israelià, segons han indicat mitjans locals, en el desafiament més greu per part d'Israel a l'acord de pau firmat entre els Estats Units i l'Iran. El govern de Netanyahu continua actuant al marge del document, com ja havia advertit el primer ministre. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
1: Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir precisament en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. Els anfitrions suïssos han confirmat l'ajornament de la reunió, que s'havia de celebrar en una ciutat dels Alps, amb la presència dels mediadors al Pakistan i Qatar. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. Washington, Oriol Serra.
0: Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
5: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
0: Vance, de moment, no viatjarà a Suïssa per a formalitzar l'inici de les negociacions tècniques que haurien de permetre arribar a un acord final d'aquí a 2 mesos, com a mínim. Amb tot, no ha descartat que les negociacions puguin començar aquest cap de setmana amb interlocutors de menys rang.
1: I malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a aquest conflicte acabi tirant endavant, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat per les mines que hi ha i també la congestió que pot patir el trànsit marítim als corredors lliures. La patronal mundial, que agrupa el 60% dels mercats, reclama un organisme que coordini la navegació de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
6: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan, no? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
1: Per la mateixa patronal, es podria trigar encara mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, per on abans de la guerra, recordem, hi passava el 20% del transport de petroli mundial. Anem ara cap a la guerra a Ucraïna. El president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible. Moscou, Cristina Solias.
7: Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
8: No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
7: En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
9: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou te cremarà.
7: El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli.
1: 3CAT Info. Pedro Sánchez ja no respon amb un no rotund a la possibilitat d'un avançament electoral. El president del govern espanyol va entreobrir ahir aquesta porta vinculant al futur els resultats de la tramitació parlamentària dels pressupostos, ara com ara sense els suports garantits. Un avançament que, en qualsevol cas, situaria els comicis l'any que ve. En declaracions des de la cimera europea, Sánchez va tornar a fer costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Àngels Lafuente.
10: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero. Ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident diu estar tranquil.
11: Trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y que, en efecto, pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
10: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aprovar uns nous pressupostos, Sánchez deixava oberta la porta.
11: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
10: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
1: I tornant a José Luis Rodríguez Zapatero, va negant un moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i d'haver cobrat comissions. Això es desprèn dels àudios de la seva declaració dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha tingut accés 3CAT Info. L'expresident espanyol va defensar ultrança la seva innocència.
12: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un fet que va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
12: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
1: L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava per a Anàlisi Relevante, una de les companyies al centre del suposat entramat, i que pilota el seu amic Julio Martínez. Va explicar que no hi tenia una relació contractual i que hi va fer de consultor i va rebutjar parlar sobre les joies de la Guàrdia Civil, les que va interceptar el seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
13: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
12: No deseo prestar declaración.
1: Zapatero està acusat de delicte fiscal, de contraband per aquestes peces d'alta gama i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. L'expresident espanyol també va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics. Canviem de qüestió, notícia que també us estem destacant aquest matí. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying. L'any passat se'n van detectar 3.700, el 2024 gairebé 2.300 i aquest any ja freguen els 2.000 casos. Dades de la Conselleria d'Educació, obtingudes a través de petició de transparència. La Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats ve donat per la implementació, el 2024, del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar del Departament.
14: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
1: En un de cada 4 casos, l'assetjament s'acaba perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plan és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
15: Per resoldre-ho dins de l'aula, has de tenir al capdavant una actitud de seguretat envers el problema que no tens. És a dir, les escoles no sempre tenen clar com han de resoldre aquest problema. Això per una banda. Per l'altra, demanes un plus de generositat a una família que està veient com el seu fill pateix. I confiança. És clar, això no ho pots demanar.
1: La meitat dels casos es detecten a l'ESO. El perfil predominant de la víctima és el d'una noia de 14 anys, de segon de secundària, i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell. Doncs bé, dades que us donem a conèixer avui, que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Poques hores abans de tancar les aules fins al setembre, els centres fan balanç. És el cas de l'Institut Consell de Cent, on hi ha la Sara Canyetes. Sara.
16: A l'Institut Consell de Cent, situat aquí al barri del Poble Sec a Barcelona, avui ja es funciona a mig gas. De fet, avui els alumnes entren més tard a partir de les 9 i ho faran per recollir les notes i fer un esmorzar de comiat. Aquesta setmana, de fet, ja han anat tancant el curs amb les festes de graduació dels alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Aquest, ens expliquen, és un centre de màxima complexitat amb dues línies d'ESO i dues de batxillerat i estudien uns 270 alumnes i treballen 38 professors. La Verònica Varas n'és la directora, reconeix que ha estat un curs intens i que la convocatòria de les vagues que ha mobilitzat el claustre ha obligat a anar refent el calendari constantment. A més, ens diu, amb l'afegit que ella i pràcticament tot l'equip directiu s'estrenaven aquest curs.
17: Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc, que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
16: Des de la direcció del centre xifren en més del 50% el seguiment de les vagues que s'ha fet una mobilització, diuen, històrica entre els professionals que treballen en aquest institut. Al ser un centre de màxima complexitat, tenen algun recurs de més, però diu que els falten mans per atendre l'alt percentatge d'alumnes amb necessitats que tenen aquí en aquest institut.
1: I ara parlem de cultura. Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery marquen la primera nit del Sonar, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai. El grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Barcelona, Marc Ruiz.
18: El productor britànic Daniel Avery ha impactat el públic de la primera nit del Sonar. Ha arrencat el concert amb el seu darrer disc, Tremor, molt fosc, industrial, amb un so pròxim a My Bloody Valentine. Sense esquerdes, l'espro inicial es transformava en la calidesa d'un drum and bass elegant, amb una línia de baix clara i una melodia neta. Però recuperava la distorsió per anar cap a un so híbrid entre Beastie Boys i Mogwai amb cançons com Rhapsody in Blue o A Silent Shadow per passar de seguida a una electrònica més incisiva amb l'habilitat d'un prestidigitador. El so industrial també era la base de Boys Noise, que havia actuat poc abans, molt més agressiu, atacava la taula de mescles amb un ritme electritzant, amb greus que feien tremolar les parets. Es recolzen patrons rítmics que acaben sent hipnòtics, on l'únic que importa és el ball. Aquest productor alemany d'origen iraquí ha col·laborat amb Lady Gaga, A$AP Rocky o Nine Inch Nails, amb qui ha triomfat recentment en una actuació conjunta al Festival de Coachella. De fet, la sessió ha anat evolucionant des d'un so amb elements ètnics cap a la cruesa més industrial i fosca, fins a acabar remesclant en directe Closer de Nine Inch Nails. A primera hora de la nit, la veterania ha marcat el ritme del festival amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division. Cabaret Voltaire ha rescatat discos dels primers 80 com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic modificant l'ona sonora i els controls a DCR. També en són protagonistes una bateria electrònica, el baix que se situa al centre i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS. Aquell escenari l'havia inaugurat hores abans la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. Les quatre gotes de pluja que han caigut de matinada no han impedit acabar la festa amb el House de Chris Tussi. Avui, la banda catalana In The Hall, el japonès Saito Manabe o els anglesos Skepta i Subtract són alguns dels artistes destacats de la jornada.
1: Passa un minut de 9:15. Tornem cap a les carreteres i el transport públic. Sapiguem si a aquesta hora hi ha incidències. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Actualitzem la situació de l'accident a la C58, al nus de la Trinitat, sentit Meridiana i Rondes. Ara hi ha un carril tallat. Els vehicles implicats, entre els quals hi ha una moto, ja són al voral. Hi ha retencions, però encara des de Montcada, i de retruc està afectada també la C33 des de Montcada cap al nus de la Trinitat. A aquesta hora també hi ha lentitud encara la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, B23 a Esplugues, d'entrada cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral, en un punt habitual de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
1: El temps. Jofre Genuer.
19: Les temperatures aquesta matinada han pujat un palet més respecte a l'anterior, entre altres coses pel pas d'una petita perturbació molt desgastada que ha donat alguns núvols i ha ajudat a que la temperatura doncs, no hagi baixat gaire. Amb valors de 20 a 21, 22 graus en moltes poblacions. El pròstic ens indica que el sol ha de lluir amb força. Aquesta petita perturbació ja es troba mar endins. Ha donat alguns núvols de matinada cap a l'Empordà amb alguna gota. De fet, al llarg de la nit, com molt, ha donat un litre i mig en punts de la Conca de Barberà i al camp, entre Montblanc, el Querol, per exemple. I bé, el sol ha de lluir amb força. Amb un ambient cada cop una mica més terrós al cel per aquesta pols sahariana que comença a arribar, que anirà més també al llarg dels propers dies, amb aquesta agrupada d'aire càlid, una nova bombolla d'aire càlid que s'imposarà, sobretot a partir de diumenge amb l'arribada de l'estiu, i s'iniciarà doncs, una onada de calor, la primera de la temporada, que pot allargar-se fins dimecres i amb l'arribada dels primers 40 graus, sobretot cap a Ponent. Aquesta és la tendència pels propers dies i, per tant, calor, sol i només algunes nuvolades, sobretot a l'àrea del Pirineu. De fet, avui esperem un altre cop cap a l'àrea del Pirineu amb risc d'algun petit ruixat.
1: Tresca Info.
20: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de Trescat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
21: El radar, el podcast diari de notícies a Trescat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen 4 minuts de 3:15.
21: Catalunya al dia.
1: ara notícies de proximitat. La planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, la Noguera, es posarà en marxa aquesta tardor, més de 15 anys després que s'acabés de construir. Com que la infraestructura encara no s'havia fet servir, havia quedat obsoleta i s'ha hagut d'invertir gairebé 1 milió d'euros per actualitzar la llei de Juli Albacar.
3: La potabilitzadora es va començar a construir arran de la sequera del 2008, quan es van detectar problemes de terbolesa a causa de les baixes reserves de l'embassament de Santa Anna, amb un cost de 5 milions d'euros. Tot i que el projecte es va enllestir el 2010, no va arribar a entrar mai en funcionament perquè l'aigua va recuperar els nivells òptims de qualitat. El 2023, amb la sequera, es va demanar posar-la en marxa, però la infraestructura no podia funcionar perquè calia actualitzar-la amb un cost de més de 900.000 euros. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
4: Poner en valor esta instal·lació, que ja sabeu que ja ha molts anys construïda, però que no ha llegat a funcionar nunca, bàsicament perquè la qualitat ja és molt bona, però, claro, la garantia que ofrecemos con esta instal·lació en marxa és que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer d'una agua de excelentíssima calidad.
3: Tot i que part de l'embassament és a la Noguera, la planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. La potabilitzadora donarà servei a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals Lleida, i també abasteix la mancomunitat d'aigües de Pinyana.
1: Els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal de la Costa Daurada i la de l'Ebre, Tarragona. Ricard Buigas.
22: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
23: Ha anat creixent fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen, fan forat a la xarxa i prenen les captures.
22: Les embarcacions més afectades pels atacs dels dofins són les petites, porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
24: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
22: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan mal bé les xarxes, que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023, la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, demana que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
25: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
22: El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
1: I ara anem cap a Pont de Molins, a l'Alt Empordà, una població amb 600 habitants i que ha canviat d'alcalde. És Miquel Àngel Castaño, de Junts. Tres regidors d'aquest partit i un d'Esquerra Republicana, cessat recentment del govern, han presentat una moció de censura contra la fins ara alcaldessa. Laia Claret.
26: Gorné va cessar de les funcions de govern Carreras a principis de juny sota l'acusació d'abús de poder perquè fa un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer i es va fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia classe. Els tres regidors de Junts de l'oposició i aquest regidor d'Esquerra cessat han presentat la moció per desbancar Gorné, que se sent traïda.
27: La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar. Això és fer política de veritat i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfugar.
26: Miquel Àngel Castaño, com a nou alcalde, demana cohesió entre els veïns.
28: En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
26: Una situació, evidentment, condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any. I és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels pròxims comicis.
1: I l'empresa catalana dels drons de l'espectacle de la Sagrada Família es prepara per batre el rècord europeu de vols sincronitzats aquesta nit a Portugal. Es tracta de la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, el gironès, multiplicarà per 4 el nombre de drons que va utilitzar per crear la figura de Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
29: El rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en 3.050 drons i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Ara l'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què en sincronitzarà 3.100, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ho farà el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
30: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
29: Fan servir uns drons específics per a espectacles lluminosos que no porten càmeres. Primer dissenyen el moviment dels drons per evitar col·lisions i calculen les distàncies entre si. Després creen les rutes de cada dron. I, finalment, els posicionen en l'espai concret on faran l'espectacle i se sincronitzen. Avui a Portugal hi faran un espectacle fet a mida i dedicat al país lusità que acull el certamen.
30: És un vídeo passat al cel. És una història que vol explicar una mica certa història de Portugal i de tot el tema seu turístic, però a més també, com que és un festival tecnològic i aeri, el que es desenvoluparà també són una sèrie de figures mostrant una mica la capacitat portuguesa a nivell aeronàutic, ensenyant aeronaus històriques, satèl·lits...
29: Aquesta empresa gironina del poble de Celrà es va crear l'any 2019 i és de les més importants en el seu sector a tot l'estat.
0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
5: Esports.
1: Fins les 9 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
7: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet guanya el primer partit de la final de la Lliga CB a la pista del València per 112-113. A la pròrroga s'endú el primer punt i posa el factor pista al seu favor. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, en declaracions a Catalunya Ràdio, però demana anar pas a pas.
8: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
7: Demà es disputarà el segon partit, serà també a València, a les 8 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: 3Cat Info.
7: També triomf del Barça de futbol sala, que va derrotar per 6-1 al Pozo de Múrcia al segon partit de la final, posant el 2-0 a la sèrie, i hi ha només un triomf pel títol per als blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, demana no fer volar coloms.
9: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
7: Aquest partit a Murcia es jugarà dilluns i serà el primer matchball per al Barça.
5: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
7: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada amb els primers 4 partits jugats aquesta matinada. Mèxic 1, Corea del Sud 0 i Canadà 6, Qatar 0. I disputats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Entre aquesta nit i aquesta matinada, 4 partits més. A partir de les 9, als Estats Units, Austràlia. A mitjanit, Escòcia, Marroc. A 2:45, Brasil, Haití. I a les 5 de la matinada, Turquia, Paraguai. En l'entorn del Mundial, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio va poder entrevistar ahir el porter del Barça, Joan García, que debuta en la convocatòria de la selecció espanyola en una Copa del Món. El jugador admet que fitxar pel Barça l'ha ajudat a arribar al Mundial.
10: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència. Jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
7: En roda de premsa vam poder escoltar també ahir Marco Corella, el jugador de l'Ella, han passat al Barça i a l'Espanyol i que acaba de fitxar pel Real Madrid.
11: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
7: També en clau de mercat, el Madrid va anunciar ahir l'arribada d'Ibrahima Konaté, defensa francès per les pròximes 4 temporades provinent del Liverpool. Aquest club anglès, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació del català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros. El Sabadell podria ser avui equip de la segona divisió, el club arlequinat, però ha de remuntar un 1-0 en contra el Zamora. Ferran Costa és l'entrenador vallesà.
2: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
7: Un partit, un Sabadell-Samora, que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En hoquei patins, avui tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions. I en tenis, Paula Badosa juga contra la txeca Noskova aquest migdia als quarts de final del torneig de Berlín i des d'avui i fins diumenge es disputa la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Avui primera etapa, 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. Paula Blasi és una de les favorites a la victòria final.

0: les 9 del matí, és divendres, és 19 de juny de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert. Déu-n'hi-do, 27,2 graus de temperatura amb un 43% d'humitat a les portes del que diuen serà un calorós cap de setmana coincidint ja amb l'arribada de l'estiu aquest proper diumenge, dia 21 de juny. Ja ho saben, el dia més llarg de l'any. I a les portes també dels primers actes de les festes de Sant Joan al barri del Poble Sec. Demà, a la plaça Catalunya, s'hi celebra el ja tradicional sopar popular de pa amb tomàquet que donarà el tret de sortida a les festes d'enguany. I avui, 19 de juny, darrer dia a les escoles. Per tant, nens i nenes, mestres, que passeu un bon estiu i unes bones vacances, que els mals de cap ja tornaran un cop arrenqui el nou curs escolar al mes de setembre. Bé, per endavant, ja els ho diem, tenim un cap de setmana que ens porta moltíssima activitat. Tenim teatre, tenim diferents propostes musicals, tenim esports, bàsquet, futbol, amb el torneig de bàsquet de veterans demà al pavelló de Pinsbens, també un torneig de futbol inclusiu a Aiguadols, en fi, presentacions de llibres, molta agenda, moltíssima agenda de cap de setmana que consignarem d'aquí una estona. Abans, però, no en fem repàs de tot això. Bones notícies pel que fa als comerços de l'Avinguda Artur Carbonell, pel que fa a la recol·locació dels contenidors. Potser recordaran que el passat mes de maig, en conversa amb la gent de la xarcuteria Mauricio, es demanava la recol·locació dels contenidors al carrer Salvador Mirament. Bé, doncs sembla que ja hi ha una solució, almenys provisional, ja que la mateixa xarcuteria Mauricio informava ahir al seu perfil d'Instagram que els contenidors seran retirats de la seva ubicació actual de manera provisional, mentre es realitzi l'estudi tècnic que en determini la solució definitiva.
1: A Ràdio Maricel, a Cel Obert.

També els comentem que l'Ajuntament segueix mantenint, o va mantenir, millor dit, ahir dijous, una nova reunió informativa amb els veïns de la Llevantina, amb l'objectiu de presentar-los l'estat d'execució del pla de treball al barri que es va acordar el passat 3 de juny. Entre d'altres qüestions, per exemple, en l'àmbit de seguretat, es va informar que els controls policials de seguretat viària continuen desplegant-se a la urbanització i que des de la darrera trobada s'han dut a terme 6 dispositius específics que van donar com a resultat 4 denúncies. En l'àmbit de la mobilitat, el consistori va explicar que ja disposen de pressupost per executar la millora de la cruïlla entre el Corral d'en Fals i també el carrer Cors d'Aragó. Una altra de les zones on s'han registrat avenços és a la zona de l'anomenat Balcó. L'Ajuntament va anunciar que ja s'ha encarregat un nou focus d'enllumenat que es preveu instal·lar a finals de mes i que durant el juliol se n'incorporaran 2 més per tal de reforçar la il·luminació d'aquest espai. Pel que fa als parcs infantils, s'ha netejat i desbrossat el parc del carrer Roc Florit i s'ha instal·lat una nova porta d'entrada al parc infantil del carrer Creu Roja.

Ara mateix les 9 i 4 minuts del matí, tenim per endavant un cap de setmana. Vaja, és que no s'ho acabaran, perquè tenim una gran quantitat d'actes i activitats que, allò, poc a poc i bona lletra, els passem a recordar. Si els agrada especialment el món de l'òpera, han de saber que aquesta tarda, a partir de 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es comentarà l'òpera de Verdi, Falstaff. És una òpera que avui comentarà l'Albert Ferrer Flamenic, que és musicòleg i historiador de l'art. Aquesta activitat que coordinen els amics de l'òpera en de si.

Cortés. El preu de les entrades oscil·la entre els 12,75 euros si es compra de forma anticipada i els 15 euros. La primera i les mestres de la República, aquest espectacle que protagonitza Joan Nan Valentí Cortés avui a l'Escorxador a partir de les 8. Dues propostes musicals. Una, a la cantina del Retiro, aquest vespre a partir de 8:45, el concert que oferirà Daniel Barreto. Concert amb música de sempre. Com dèiem, a partir de 8:45, a la Societat del Retiro, a la cantina. I a partir de les 9, a l'Ermita de Sant Sebastià, un nou concert del Mediterranean Guitar Festival d'aquest 2026, el concert de guitarra que oferirà Carlos Coronado. Com els dèiem avui, a partir de les 9, a l'Ermita de Sant Sebastià. I déu-n'hi-do com ve de carregat demà dissabte 20 de juny. A les 9 del matí, a la Societat del Retiro, als Jardins, un mercat fashion. Entre les 9 del matí i les 2 de la tarda hi trobaran una miqueta de tot, moda, complements, decoració i altres productes en aquest mercat fashion demà als Jardins del Retiro entre les 9 del matí i les 2 de la tarda. I els ho vàrem recordar ahir. Demà, al migdia, a partir de les 12, al Patronat es presenta el llibre Foc al cos, aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. La Raquel Casas i la Lídia Engázquez, acompanyades de la Carola Fernández i també de la Mireia Vidal Conte, en faran demà la presentació amb el Patronat a partir de les 12 del migdia.

en vàrem parlar també aquest passat dilluns amb Anton Llop. Demà, a partir de la una del migdia, amb el pavelló de Pinsbens, arriba aquest torneig solidari de veterans en la seva quarta edició. Enguany, a benefici de la Fundació IDIVAPS de l'Hospital Clínic en la lluita contra el Parkinson. Hi participen els equips del València Bàsquet, l'Espanyol, els Nou Surrender Towers Bàsquet, el Most Veteran Players, el Noes Le Grand Bàsquet de França, el Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, un combinat iranià i, òbviament, també els veterans del bàsquet Sitges. El torneig que es començaran a disputar a partir de la una i pels vols de quarts de sis les finals. Demà, aquesta quarta edició del torneig solidari de veterans de bàsquet al pavelló de Pinsbens. Arrenca també demà la festa al barri del Poble Sec, les festes de Sant Joan d'aquest 2026, a partir de les 6, una activitat que es diu Corre i no et quedis sec, en la seva segona edició, perquè se'n facin una idea, una mena de correbars. Un recorregut pels establiments del barri del Poble Sec, amenitzat amb la música en directe a càrrec d'Atilix. Corre i no et quedis sec, en la seva segona edició, demà al barri del Poble Sec, a partir de les 6 de la tarda.

Demà, que també a partir de les 9 de la nit a la plaça Catalunya, arriba aquest sopar popular de pa amb tomàquet, el ja tradicional sopar popular que enceta d'alguna manera les festes al barri del Poble Sec. Tradicional sopar, com dèiem, previ a les festes de Sant Joan i la presentació també de la pubilla i l'hereu del Poble Sec d'aquest 2026. Els tiquets a la venda a la pastisseria Calderón i a la xarcuteria Mauricio. I un dels actes, una de les activitats de les que en parlarem també avui, a partir de les 7 de la tarda, demà, als Jardins del Retiro, tindrà lloc una desfilada de moda protagonitzada, diguem-ho així, per persones majors de 40 anys. Desfilada de moda més 40 entre les 7 de la tarda i 9:45 de la nit. També hi haurà una petita actuació de la ballarina Sílvia Cuesta. Això serà demà, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro. I una mica més de música també per la nit de demà dissabte, a 11:45, en el Port de Sitges, Aigua Dols, un concert tribut a Rafaela Carrà a càrrec de Hola en Rafaela. És un dels concerts del cicle de mitjanit al Port.

I ens plantifiquem ja a diumenge, dia 21 de juny. Una qüestió esportiva per al diumenge a 2:15 del matí al Camp Municipal d'Aiguadols, la quarta edició de la Copa de Futbol Inclusiu Vegueria Penedès. Hi participen els equips de la Fundació Atlètic Vilafranca, el Marc Bartra Inclusiv, el Magic Dream Team Anoia i també l'equip del Diversit de la Unió Esportiva Sitges. Entre 2:15 del matí i 2:15, aquesta quarta Copa de Futbol Inclusiu Vegueria Penedès el diumenge al Municipal d'Aiguadols a 2:15. També en parlarem avui divendres, però aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Escorxador arriba el concert que oferirà el grup Aidos. El duo Aidos són la Clàudia Romaní, el violoncel, i la Rocío Cebares, al piano. En el marc del Dia Internacional de la Música que celebra aquest proper cap de setmana, a l'Escorxador aquest diumenge a partir de les 6, el concert que oferirà el duo Aidos.

I dues ja per acabar, també per diumenge. Una per als més petits de la casa, a partir de 6:45 de la tarda a la plaça Catalunya i en el marc de les festes de Sant Joan del Poble Sec, una festa infantil. Festa de Sant Joan del Poble Sec també per als més petits. Hi haurà jocs d'aigua, escuma i música que oferirà Fefe i companyia. La cita diumenge a 6:45 a la plaça Catalunya. I una horeta més tard, a partir de 7:45, al Centre d'Interpretació de la Malvasia, un tast de Sant Joan al Centre d'Interpretació de la Malvasia. Una experiència enogastronòmica que permetrà descobrir curiositats i rituals vinculats al solstici d'estiu i també a les festes del barri del Poble Sec. Les reserves es poden fer a través del correu electrònic sim@malvasiasitges.cat. sim@malvasiasitges.cat.

Un parell de minutets i arribarem a un quart de 10 del matí. Què tenim per avui, per aquest divendres? Després del repàs habitual dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, la cosa avui va de cuina, eh? Parlarem primer amb el cuiner sitgetà Oriol Carbonell, de la Nova Premsa de Sant Pere de Ribes. El cas és que l'Oriol, que és una persona molt activa a les xarxes socials, va fer una mena de juguesca. Tapes gratuïtes si la publicació arribava als 1.000 likes, si s'arribava als 6.000 seguidors i si la jugadora Aitana Bonmatí feia un comentari a la publicació. Li preguntarem a l'Oriol com ha acabat aquesta història. I un altre cuiner sitgetà, actualment afincat a Madrid. Ell és Alberto González i ha guanyat, poca broma, el Campionat del Món de Callos. Sí, sí, el Campionat del Món de Callos. Aquest cuiner català té un restaurant a Madrid que es diu el Del Medio i explica que la seva recepta parteix de la base de la fórmula que ja utilitzava el seu avi. Però, això sí, amb un punt perfeccionat per ell al llarg d'aquests últims temps. Diu i explica Alberto González que fa servir call bru, call moreno, perquè ens entenguem, perquè encara té més feina també a l'hora de netejar-lo, però després el seu gust és molt millor i el principal secret és una cocció molt llarga i també molt lenta. Bé, doncs, primer amb l'Oriol Carbonell i després amb l'Alberto González parlarem, òbviament, de cuina. Després abordarem la secció de Medicina Comunitària, avui de la mà del fisioterapeuta del CAP de Sitges, Alberto del Barrio, que ens portarà uns quants bons consells bàsics de mobilitat. Més coses amb la Lourdes Marín. Parlarem d'aquest passi de moda que demà es farà als Jardins del Retiro i que tindrà com a protagonistes les persones de més de 40 anys. I aprofitant que el cap de setmana també ens porta el Dia Internacional de la Música, saludarem a la Clàudia Romaní. Ella toca el violoncel i en companyia de la Rocío Cebares, al piano, oferiran aquest concert diumenge a l'Escorxador.

0: Un quart i gairebé un minut de 10 del matí. Ja ho veuen que tenim un cap de setmana intensíssim en matèria d'actes i activitats. Però hi ha d'altres informacions del dia que ens passa a comentar la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Per on comencem?
1: Vinga, comencem perquè ha anunciat l'Ajuntament que el proper dimecres 1 de juliol s'obrirà la segona convocatòria de la comunitat energètica local. Per tant, aquella gent que estigui interessada sàpiguen que ja que a partir del dimecres 1 de juliol s'hi podran adherir. El projecte que impulsa la Regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals disposaran aquesta segona convocatòria de 52 places, 29 de les quals estaran destinades a famílies en situació de vulnerabilitat, que és precisament on es vol posar sobretot el focus en aquesta segona convocatòria. Arribar a aquestes famílies en situació de vulnerabilitat per generar un impacte social positiu i facilitar l'accés als beneficis de l'autoconsum compartit a les cases que més ho necessiten. La participació en la convocatòria és gratuïta, comporta un estalvi directe en la factura elèctrica, a més de beneficis socials i mediambientals, i també permet consumir energia renovable de proximitat i contribuir a aquest model energètic més sostenible, més participatiu, més compromès. Per formar part de la comunitat energètica local no cal cap instal·lació de cap placa solar, ja que el procés és completament virtual i, com dèiem, és la segona convocatòria. La primera va permetre que 55 domicilis de la vila se n'aprofitessin aquesta energia generada per les plaques fotovoltaiques instal·lades a edificis municipals. És important que les persones interessades a formar part d'aquesta segona convocatòria sàpiguen que han de viure a menys de 5 quilòmetres d'aquestes instal·lacions fotovoltaiques situades a les oficines de la Regidoria de Territori, Urbanisme i Obres o a la Llar d'Infants del Cercolet, i han de ser titulars del punt de subministrament elèctric. Simplement han de comunicar-ho a l'Ajuntament, que volen formar part de la convocatòria, ja està, a partir de dimecres 1 de juliol.
0: Perfecte. Per on seguim?
1: Més qüestions. Breument, Sitges ha participat en la primera jornada de petits municipis a la Unió Europea, una jornada que es va celebrar ahir a Masquefa, on es reivindicava el paper dels petits municipis en la construcció de la Unió Europea i que, diu la nota de premsa, ha esdevingut un espai de reflexió i debat compartit mitjançant taules de rodona, tallers, etc. El que no entenem aquí és com no han portat a l'hora d'Europa.
0: Clar.
1: No?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Parlen de que destaquen aquelles accions que es fan als municipis justament per d'alguna manera posar en valor la Unió Europea. Doncs, home, aquí tenim una secció
0: molt reixida,
1: veterana,
0: i de molts anys,
1: que és la Unió, que és l'hora d'Europa. I acabo. Avui, que és l'últim dia d'escola, sàpiguen que s'ha publicat la guia d'estiu Garraf Jove 2026 amb oferta d'activitats per a joves. Poden trobar-la al web, és oficina3w.oficinajovegarraf.cat, guia, i aleshores allà ja veuran que hi ha una pestanyeta que es diu Guia Estiu 26, i és una guia que tenen els joves al seu abast, on poden consultar un munt d'activitats musicals, activitats vinculades al cinema, a les arts plàstiques, programes d'actes, avançant els programes d'actes de festes majors del territori. També hi ha informació sobre voluntariat ambiental, programes d'intercanvi, iniciatives, diu aquí, dissenyades per joves que vulguin fer pràctiques, treballar. És a dir, aquells joves, avui aquells que ja han acabat avui l'escola, no? És l'últim dia d'escola i no tenen molt clar què fer aquest estiu, diuen, ara m'avorriré, doncs escolta'm, una bona manera de buscar activitats és entrar en aquest web, oficinajovegarraf.cat, i aquí hi ha una guia d'estiu 2026, i hi ha tot d'informació sobre activitats, tallers, festes majors, coses de tot tipus pels joves aquest estiu.
0: Ara que dius festes majors, és que m'ha vingut al cap que ahir vaig veure una publicació a Instagram en el perfil de la Comissió de Festa Major de Santa Tecla, que recordava que aquest 2026 farà 25 anys de la Palmerada. Se'n recorden?
1: Oh, sí, és veritat. Jo també ho vaig veure, això.
0: Que va ser el 26 d'agost de 2001. Doncs aquella Palmerada de la que se'n va parlar tantíssim, doncs bé, ahir recordava, repeteixo, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, que precisament en aquest 2026 se'n compleixen ja 25 anys d'aquella palmerada.
1: Perquè s'han proposat, em sembla, fer com una mica de recordatoris,
0: com un
1: no?
0: repàs,
1: d'actes destacats, no? Al llarg de la història.
0: Doncs, si estan atents vostès a les xarxes socials, especialment al perfil d'Instagram de la Comissió, doncs això, aniran recordant algunes dades significatives o dates significatives com aquests 25 anys de la Palmerada. Carola, gràcies, bon cap de setmana.
1: A tu.

El nostre particular viatge musical d'avui fa una petita aturada a principis de la dècada dels anys 80. Any 1980, quan Nacha Pop, aquest grup musical espanyol format enmig de l'aleshores anomenada Movida Madrilenya, publicava La Chica de Ayer, una de les cançons emblemàtiques del pop-rock madrileny, com dèiem, de principis dels 80. La cançó la va escriure un dels components del grup, Antonio Vega, concretament l'any 1977, quan feia el servei militar.

La chica de ayer, Natxa Pop, considerada per la revista Rolling Stone la número 2 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. També l'hem pogut escoltar en altres versions com les que en el seu dia van fer Enrique Iglesias.

Ara mateix les 9 i 25 minuts del matí, en aquest divendres 19 de juny, avui que s'escau Sant Romuald, també Sant Gervasi de Roma, Sant Protasi, Santa Aurora, Santa Juliana, Sant Gaudenci i Sant Bonifaci. Celebren avui el seu aniversari l'actriu Eva i Santa, compleix 55 anys. També és l'aniversari de l'escriptor britànic d'origen indi, Salman Rushdie, fa 79 anys. I també és l'aniversari de l'actriu nord-americana Kathleen Turner, fa 72 anys.

Consignem avui una defunció, la mort del senyor Rainer Brandt, que va morir dimarts passat als 60 anys. Les exèquies seran demà dissabte 20 de juny a partir de 12:15 del migdia a l'oratori del tanatori de Sitges. Rainer Brandt, de 60 anys, serà enterrat demà 20 de juny a 12:15 del migdia a l'oratori del tanatori de Sitges. I ja fa uns quants anys, el 19 de juny del 1927, a Sitges, moria Josep Díaz i Blanc, conegut com En Menut, un dels fundadors dels setmanaris La Voz de Sitges i El Baluard de Sitges, i director de les companyies teatrals L'Artística i Lo Rebrot, un 19 de juny del 1927. I tal dia com avui, de l'any 1998, moria, ens deixava, el doctor Pere Serramalera, autor de llibres com La vida sitgetana durant el trienni liberal i Sitges en el porvenir, un estudiós de la figura de Gaietà, ben après i mestre. Arreu del món, un 19 de juny de l'any 1961, Kuwait proclamava la seva independència del Regne Unit, posant fi, per tant, a dècades de protectorat britànic sobre l'emirat del Golf Pèrsic. I tal dia com avui, de l'any 1978, es publicava per primer cop la tira còmica Garfield, creada per Jim Davis, protagonitzada per aquest famós gat mandrós i golafre que es convertiria en un dels personatges més sindicats de la premsa mundial, tal dia com avui, de 1978.

I musicalment parlant, viatgem avui fins al 1965, perquè tal dia com avui d'aquell any, The Four Tops van aconseguir el seu primer gran èxit, el número 1, a la llista nord-americana amb el clàssic perdurable I Can't Help Myself.

una cançó que va escriure en el seu dia Holland Dozier Holland i liderada pel cantant Levi Stubbs, una melodia, sens dubte, optimista, que aconseguiria una estada de 9 setmanes al capdamunt de les llistes nord-americanes al Regne Unit. I Can't Help Myself es va convertir en el primer gran èxit top 40 d'aquest llegendari grup.

0: Ja és prou significatiu que en aquesta hora tinguem ja 27 graus de temperatura. Estem, aquell que diu, a les portes del que serà el primer gran cap de setmana calorós. La màxima d'avui que es podria enfilar perfectament fins als 31 graus de cara ja al migdia. Sens dubte, la temperatura més alta que registrarem aquesta setmana. Cel serè, vaja, un dia ideal per poder anar a la platja, a la piscina, el que vostès vulguin. Hi haurà o bufarà un vent fluixet de garbí que ens podria representar doncs, que refresqués una miqueta de cara a la tarda. La humitat, que se situa al 58%, el sol avui ha sortit a les 6:21 minuts de la matinada i es pondrà a les 9:26. I la previsió de cara a les properes 24 hores que ens arriba, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem tingut aquesta matinada passada per aigua en alguns sectors, sobretot a punts del litoral, i és que hem tingut aquests xàfecs que els més intensos han quedat sobre mar, però aquesta banda s'ha anat movent de sud cap a nord i ha anat fregant diversos punts del litoral català. A hores d'ara ja no plou, però sí que queden restes de núvols que estan afectant punts de quadrant nord-est del territori, però la tendència és que vagin a menys i que avui s'imposi, de nou, l'ambient assolellat arreu del país. Sí que, de nou, a partir del migdia, tornaran a créixer nuvolades que descarregaran alguns ruixats a punts del Pirineu, sobretot cap al sector occidental, en qualsevol cas no han de ser pas d'intensitat, i d'altra banda, també, fruit de la calor, creixeran alguns núvols d'evolució, també, sobretot en zones una miqueta més elevades, en zones de relleu. D'altra banda, atenció, perquè avui farà calor, de nou de cara al migdia, però la temperatura ha d'anar pujant dia a dia, i s'espera que diumenge, dilluns, la temperatura ja sigui força elevada i, sobretot, ho serà cap a l'interior del territori, per tant, precaució. Això és tot de moment. Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem tingut aquesta matinada passada per aigua en alguns sectors, sobretot a punts del litoral, i és que hem tingut aquests xàfecs que els més intensos han quedat sobre mar, però aquesta banda s'ha anat movent de sud cap a nord i ha anat fregant diversos punts del litoral català. A hores d'ara ja no plou, però sí que queden restes de núvols que estan afectant punts de quadrant nord-est del territori, però la tendència és que vagin a menys i que avui s'imposi, de nou, l'ambient assolellat arreu del país. Sí que, de nou, a partir del migdia, tornaran a créixer nuvolades que descarregaran alguns ruixats a punts del Pirineu, sobretot cap al sector occidental, en qualsevol cas no han de ser pas d'intensitat, i d'altra banda també, fruit de la calor, creixeran alguns núvols d'evolució, també, sobretot en zones una miqueta més elevades, en zones de relleu. D'altra banda, atenció, perquè avui farà calor, de nou de cara al migdia, però la temperatura ha d'anar pujant dia a dia, i s'espera que diumenge, dilluns, la temperatura ja sigui força elevada i sobretot ho serà cap a l'interior del territori, per tant, precaució. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Passen els anys, aquesta continua sent, sens dubte, una gran cançó. La veu de Soledad Jiménez, Presuntos Implicados, i aquest Cómo Hemos Cambiado. Amb ells continuem aquest matí de divendres. Sort que hem fet aquesta petita pausa musical, perquè és que em fa especialment mandra ara comentar, m'han d'entendre, eh? Les notícies que avui comenten els diaris, seguim parlant del conflicte a l'Orient Mitjà, aquesta notícia que parla de que almenys 15 persones s'han mort avui al sud del Líban a causa d'un nou atac d'Israel, l'exèrcit d'Israel que ha emès un comunicat en què afirma que ha atacat terroristes i infraestructures d'Hezbollah en diferents zones del sud del Líban. En fi, un suma i sigue avui que La Vanguardia, per exemple, ens presenta una fotografia, si més no, està molt aconseguida. Es veuen d'esquena Donald Trump i el president francès Emmanuel Macron, tots dos abraçats després de complimentar, doncs, bé, el que es va complimentar abans d'ahir en aquest majestuós sopar al Palau de Versalles. En fi, notícies que comenten els diaris, també a l'entorn de Zapatero, el jutge que es veu que ara també investigarà les filles i la secretària de Rodríguez Zapatero, referències també a la parella d'Ayuso, que va facturar a Quirón 4,4 milions en 3 anys. En fi, notícies no massa galdoses les que ens presenten els diaris d'avui. En matèria esportiva continua jugant-se amb el Mundial, però sens dubte el gran espectacle esportiu el van protagonitzar ahir el València i el Barça de bàsquet al Roig Arena. Primer partit de la final de la Lliga Endesa, València 112, Barça 113. Per tant, en un partidàs que va haver de necessitat d'una pròrroga, el Barça es va apuntar a l'1-0 i vaja, gairebé m'atreveixo a dir que contra pronòstic es posa per davant en aquesta eliminatòria.

0: jo fa uns moments li deia a la Carola, bon cap de setmana, Carola, vinga, va, ja.
1: Ja,
0: sí, sí, sí,
1: sí, ja. Ja ho he pensat, sí, dic, sí, ostres, sí, em sembla sí, que encara queda una
0: estona. No t'he fet fora, no t'he fet fora encara.
1: No m'he donat per al·ludida.
0: Disculpa, Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Joan, bon dia.
2: Bon dia, Pitu.
0: Què ens apuntes?
2: Doncs mira, us apunto aquesta...
0: Fa mandreta, ja,
2: sí,
0: tot
2: fa,
0: això.
2: Sí, fa mandreta. De fet, es veu que avui ja han suspès la primera... s'ha lesionat Víctor Muñoz d'Espanya.
0: Víctor Muñoz, que acaba de fitxar pel Liverpool.
2: Pel Liverpool, sí, sí, que sí, ha pagat, sí, sí, una morterada, sí, a Osasuna, i que rebrà també una part al Real Madrid.
0: Sí, sí, perquè és producte, entre cometes, sorgit de la fàbrica, que diuen ells.
2: Que diuen.
0: Sí, sí.
2: Doncs això, tornem on estàvem. Aquest acord que, com diu La Vanguardia, Trump presenta com un triomf, un acord que sembla una capitulació, uh-huh, i que més que semblar-ho és, que ha estat criticat fins i tot pel MAGA, diguem, pel moviment d'extrema dreta que dona suport al president dels Estats Units, perquè entenen que, bé, que no li troben cap sentit res del que ha passat. És evident que la situació pels Estats Units és igual o pitjor en tots els fronts abans de la guerra. Per tant, doncs, una guerra en la que ens surts perdent estratègicament, doncs difícilment pot ser considerada un triomf. Hi ha molts punts, des de que has mantingut un, és a dir, t'has carregat, en sentit figurat però sentit real, és a dir, has assassinat a l'anterior ayatolà i han posat un fill que és més jove i més radical, per començar.
0: Allò que diuen de Guatemala, Guatepeor, doncs és això.
2: Un règim que estava contra les cordes amb unes protestes a les quals tu deies que li donaries suport, doncs al final s'ha tancat en si mateix i en surt reforçat. És veritat que t'has carregat una bona part de l'estructura logística d'aquest exèrcit, però a la pràctica s'ha demostrat que ho tenien ben preparat, perquè han estat capaços de, amb poca cosa, resistir. I a partir d'aquí, Iran ha descobert la seva fortalesa del control de les rutes de tràfic mundial que passaven per l'estret d'Hormuz, i que ara, doncs, ells s'agafen per poder controlar. I la part més sorpresiva de l'acord, aquesta inversió promesa per la reconstrucció de l'Iran, que anirà a càrrec, doncs, de les monarquies del Golf, i que, per tant, doncs, permetrà reflotar en certa mesura, uh-huh, l'economia iraniana. Per tant, no té cap mena de sentit. I entremig, doncs, aquesta foto, que jo la trobo també excel·lent.
0: Sí, la foto, no sé si l'heu vist, és... Vaja, està prou aconseguida al Palau de Versalles, amb la majestuositat del Palau de Versalles, òbviament.
2: Vull dir... Què fa Macron? Aquí és hàbil Macron. Què és el que pirra amb a Donald Trump? L'or. Només cal veure la sala oval.
0: L'ostentació, no?
2: Exacte. Doncs aleshores li diu, mira, xato.
0: Mira,
2: això, això. Una altra cosa és que ahir algú a les xarxes ja deia que no l'ensenyeu gaire a Versalles, que agafarà encara més idees per la Casa Blanca després del desastre que està fent. Però bé, en qualsevol cas, aquest acord, que per cert, i és el que anàvem a dir, ja la primera trobada que havien de tenir avui funcionaris nord-americans i iranians a Suïssa s'ha suspès per començar a treballar en el desenvolupament d'aquest acord. Saben que després, que no és un acord, que és un memoràndum d'enteniment, que és un pas previ a un acord en què tothom està d'acord en el que s'ha de negociar. Doncs la primera trobada, tenen 60 dies per tancar-lo, teòricament, o es donen, i ja comencem pel pedregar. Veurem per on continua.
0: Deixem conflicte a Orient Mitjà.
2: I anem als jutjats.
0: I anem a altres conflictes. A veure. Jutjats, perquè, com dèiem, el jutge també investigarà les filles i la secretària de Zapatero.
2: No podia ser d'altra manera. Ja tenim la primera filtració de l'àudio.
0: Què dius?
2: Ja tenim la primera filtració de l'àudio de la declaració.
1: Això de les filtracions és
2: una vergonya. És una vergonya.
1: Totalment.
2: És a dir, que les parts alegrement filtrin els àudios de declaracions judicials de manera absolutament interessada, passa contínuament i no es sanciona, no es persegueix, no es busca a ningú per això. I no és culpa del diari que
1: no,
2: ho passa, perquè
0: no, clar,
2: el diari li dona algú.
1: Sí. Home, sí.
2: I algú de les parts. Vale? I aquí hi ha manos límpies, hi ha el qui sigui i els altres. Manos límpies no hi és, però saps? És a dir, hi ha uns quants que tenen accés a això i algun d'aquests quants és el que ho proporciona. Doncs ja està. I aleshores ens passem la vida de manera interessada veient això. Per què? Perquè té morbo. I evidentment també té interès informatiu. Però...
0: Sí, però té aquell punt de morbo, com dius.
2: Què diu Zapatero en aquest àudio que s'ha difós? No hablé absolutamente con nadie del rescate de Plus Ultra. De fet, ja ho sabíem que ho havia dit, perquè ja s'havia manifestat. Ara, clar, la gràcia és sentir-ho
0: amb la seva pròpia veu. Sí,
2: ja
0: sí.
2: Està. Mm-hmm. I per l'altra banda, doncs, el que comentes, les filles de Zapatero, darrere d'aquesta estructura artificiosa que considera el magistrat, l'empresa que es diu What the Fab, que és l'empresa de les filles de Zapatero, que hauria fet o hauria format part d'aquesta presumpta trama de la que s'acusa l'expresident del govern. Per cert que ja també comencen a sorgir dubtes sobre com ha portat a terme la investigació a l'UDEF. I perquè aquí ha estat l'UDEF, es veu que... bé, que es passen alguns pobles en algunes de les conclusions. Més enllà de que puguin haver... coses mal fetes, en el fons. El que passa és que, diguem que la investigació ja dona unes quantes passes més de les que els fets semblen. Hi ha alguns apunts d'això. I la segona, que avui, per exemple, a la portada de La Vanguardia, però també al País i altres diaris destaquen, doncs, clar, si parlem d'uns... parlem dels altres.
0: Aquí està, sí. Anem d'un costat a l'altre.
2: La parella d'Ayuso va facturar a Quirón... Espera't, ara la pantalla...
0: 4,4 milions d'euros. En 3 anys, quan era parella d'Isabel Díaz Ayuso.
2: Des que va començar. És a dir, Alberto González Amador de cop i volta es va convertir en un facturador nat amb les seves dues consultores, que en té dues, del principal grup de serveis mèdics privats, en serà aquest d'Espanya, que és Quirón. Un informe de la UCO, en aquest cas és la UCO, no la UDEF, que UDEF, Policia Nacional, UCO, Guàrdia Civil.
0: Sí.
2: Doncs la UCO assenyala que l'empresa de la parella de la presidenta madrilenya no tenia els mitjans per fer els informes pels que va cobrar. 4,4 milions d'euros.
0: I està aquí Puedo Leer. Sí, sí. Carola, què tens?
1: Mira,
0: tens algú...
1: tinc dues sentències, una amb un final feliç, bueno, relativament feliç, amb una reparació, diguéssim.
2: No, no pot ser mai feliç.
1: No és feliç. Hi ha una amb reparació, sí, l'altra sí. Terrorífica, i que a més té a veure amb tot el tema d'Iran. I és que Iran ha condemnat, atenció, a 74
2: fuetades
1: a la cantant Parastu Ahmadi per emetre un concert online. Aquesta dona va decidir, òbviament, desafiar doncs, les lleis d'aquest país que no permeten a les dones ni fer concerts públics, ni fer-ho davant de càmeres, només ho poden fer amb dones, no sé què. Ella ho va desafiar, va actuar amb un grup amb el que estava amb altres homes, apareix amb un vestit on ensenya les espatlles, sense el vel, tot plegat, 27 fuetades i la prohibició de tornar a fer música durant no sé quant de temps. Són aquestes notícies que sembla mentida que el 2026 encara estiguem
0: parlant
1: d'aquesta manera.
2: Donem-li les gràcies a qui els ha bombardejat,
1: sí,
2: que els ha fet més forts.
1: Exacte, increïble. Que això, si ho llegeixo, se'm posa la peu de gallina. I la reparació que comentava, això ho publica el diari Ara, l'altre la llegia a La Vanguardia, i és que l'Estat haurà d'indemnitzar a un home, atenció, que ha passat 15 anys a presó per violacions que mai va cometre. El Suprem ha corregit en aquest cas a l'Audiència Nacional que l'any passat en sentència va decidir no indemnitzar-lo tal com ell reclamava, perquè va ser l'Audiència Nacional la mateixa i el mateix Suprem que els van decidir retirar-li la condemna amb aquest home perquè una prova genètica va determinar que ell no havia estat allà i per tant va passar més de 3/4 parts de la pena a la presó, 15 anys, eh? Però no el van indemnitzar, i clar, aquest home deia,
0: no,
1: home,
0: ni dos, no, 15,
1: em traieu és que vosaltres la condemna i ara em deixeu al carrer sense... i digueu de què viure. Clar, porto 15 anys a la presó per uns crims que jo no he comès i ara em deixeu al carrer i jo de què visc? Clar, evidentment demanava indemnització i finalment el Suprem li ha concedit una indemnització de 2,5 milions d'euros. Però tela, eh? Aquest pobre senyor Ahmed Tumouy, 15 anys, sí, i tot per ser perquè es veu que s'assemblava físicament.
2: S'assemblava físicament. L'Audiència Nacional va agafar-se a la... el criteri de que si la sentència és errònia, sí, no hi ha responsabilitat. El que passa és que el Suprem diu, bueno, és errònia i manifestament antijurídica. I aleshores per això sí que l'hem d'indemnitzar.
0: Home, clar.
2: Perquè no es van tenir en compte molts aspectes que s'haurien d'haver tingut en compte.
1: Clar, sí.
2: No és només errònia. És a dir, errar és d'humans.
0: Sí, sí, equivocar, podem equivocar tots, sí, però clar, aquí hi ha una afectació directa que
2: però
0: és
2: la d'un pobre home.
0: Però no tenir
2: en compte coses que s'han de tenir en compte o tenir-les en compte malament, que això es fa molt i sobretot des d'entitats judicials o policials que tenen poder, i de tant en tant s'hauria de corregir. I s'hauria de corregir no només indemnitzant a l'afectat,
0: sí,
2: sinó també doncs que castigant.
1: Sí, no, aquí no hi ha hagut càstig, hi ha hagut una carta de disculpa, sí, però no hi ha hagut càstig, sí, tens raó.
2: Perquè aquí algú s'ha equivocat, molt equivocat.
1: Home, sí, sí. Quina errada, 15 anys a la presó amb l'etiqueta de violador, poca broma,
0: sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir que sabem també què passa.
0: També és el que deies, Carola, que quan surt aquest home de la presó, que i ara què? Ara què faig?
1: Clar.
0: A on vaig? Què serà de la meva nova vida, no? Després de passar-me 15 anys
1: efectivament,
0: a la presó.
1: Evidentment.
0: És increïble.
1: Per tant, vaja, una reparació. I després, avui a La Vanguardia hem trobat una entrevista amb Gori Massip.
0: Ah.
1: I el titular... entenc que a La Vanguardia, perdó, a l'Ara, el titular entenc que és el que ells destacarien com a sitgetana, jo no destacaria aquest, però han posat Gori Massip, sempre m'ha fet molta cosa gastar-me els diners. Diu que com a bon català...
0: Que és de la Verge del Puny, en Gori?
1: Més que res, és que crec que no té gaire interès en qüestions materials, ni moda, ni mòbils. Diu que no s'ha comprat mai un iPhone perquè diu que ell no vol pagar aquest dineral.
0: Sí,
1: l'únic
0: sí,
1: que s'ha comprat és un cotxe des que treballa, que continua pagant, i aquí va on jo trobo que és el titular que ens interessa en tant que sitgetans, és que ell diu que els seus objectius d'estalvi són acabar de pagar el cotxe i aconseguir viure a Sitges. I aquest és el gran repte, evidentment. Però explica que amb la família, que sempre ha viscut a Sitges, que no ha marxat mai ni d'Erasmus, que ell voldria viure a Sitges, que li agradaria fer-ho aviat, però hi explica la situació habitacional que viu Sitges. Diu que viu amb la seva família en un pis de lloguer, però diu que elles defineixen com la resistència perquè és un pis d'un lloguer d'un familiar. Per tant, diguem que viuen amb la tranquil·litat, entre cometes, de que ni aquell pis el faran turístic, ni els faran fora, ni els hi faran un increment de preu abismal perquè és d'un familiar i entenc que hi ha un vincle aquí emocional, no, que els permet viure amb una certa calma, no, i tranquil·litat respecte al lloguer que no tindrien en altres circumstàncies. I fa una crítica prudent, però una crítica evident a l'èxit turístic que té Sitges i que ell diu que està passant factura al poble, que hi ha molts esdeveniments, masses, i que morirem d'èxit. Diu, és un motor econòmic molt important, però s'hauria de replantejar. Per tant, és el que us deia, entenc que l'Ara, òbviament, que diguem que no té l'interès local que tenim nosaltres, faci agafi aquest altre titular, però a mi m'ha semblat molt interessant aquesta reflexió que fa ell,
0: sí,
1: una, del tema habitacional, de les dificultats que hi veu claríssimes en poder independitzar-se a Sitges, tot i que sap i se sent afortunat i que ha arribat d'alguna manera al seu objectiu laboral molt jove, perquè era el seu somni i ja hi és, a TV3 fent Home del Temps, no? Però que ho tindrà difícil, i d'altra banda fent aquesta crítica a aquesta massificació turística que viu Sitges, d'esdeveniments, com deies tu a primera hora, la quantitat d'actes que tenim aquest cap de setmana,
0: sí.
1: I doncs ell diu que ens podria matar d'èxit. I guardo una coseta pel final.
0: Va.
2: Jo en tinc una també, no sé si
1: vinga,
2: la vols ara o...
0: Sí, comenta-la, Joan. Sí.
2: La comento ara, doncs pues vinga. És que m'ha cridat molt l'atenció, és el principal titular del diari Segre de Lleida, avui,
0: sí,
2: que diu el següent. El CP, és a dir, allò que paguen a l'atur, oi? El CP reclama 120 euros a un lleidatà que va morir fa 13 anys.
0: Ah, està bé.
1: Oh.
2: Es veu que... Bueno, clar, de fet, si el deute és veritat, hauria prescrit als 4 anys. El deute és el presumpte deute data del 2008.
0: Mare de Déu.
2: I ara la família ha rebut un requeriment demanant-los 120 euros que ja han prescrit des de fa temps a una persona que és morta.
1: Home, quina poca sensibilitat.
2: Absolutament.
0: Què passen aquestes coses? A mi em sembla absolutament increïble.
2: Ahir mateix, preguntes del diari, el CP va dir que es tractava d'un error i que enviarien un escrit de reconeixent que s'han equivocat, però clar, la família
0: sí, clar,
2: ha demostrat el seu malestar.
0: Sí. D'entrada, ja has rebut aquest requeriment.
2: En
0: sí,
2: la
0: sí,
2: situació. És a dir, a veure, ara que està tot informatitzat, home, algú ha de mirar les coses.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs es miren poc, Joan.
2: Es miren poc.
1: I per sort eren 120 euros. Imagina't sí, que t'arriba un requeriment de 120.000 euros.
0: També, sí, també, sí, també, o de milers, sí, sí, de milers d'euros.
1: És a dir, que a banda de diguem, la poca delicadesa, l'ensurt que t'emportes, sí, sí, que ara em reclamen 120.000 euros, saps? En fi.
0: Va, comentem quatre coses d'esports. Mireu, Carola, et comento.
1: Vinga,
0: que la República Txeca i Sud-àfrica van empatar 1-1.
1: Home, mira, ahir no vaig estar atenta.
0: Que Suïssa va guanyar 4-1 a Bòsnia i Herzegovina, que el Canadà va guanyar 6-0 a Qatar i que Mèxic, aquí si haig de tirar una miqueta més a la dreta, sí, Mèxic ha tornat a guanyar, segona victòria de Mèxic, 1-0 a Corea del Sud.
1: Ah, molt bé, estupendo.
2: Els, qui guanya?
1: Quin és el favorit del Mundial?
0: Del Mundial?
1: Sí, qui és el favorit? Jo no hi ha un favorit, clar?
0: No hi ha un únic favorit, però jo hi posaria...
1: Anglaterra?
0: No especialment, però estaria dintre dels equips que poden tenir algunes opcions, i posaria Alemanya, i posaria Espanya,
1: un top 3,
0: i posaria Portugal.
2: Espanya amb un entrenador millor seria més favorit, eh?
0: Però continuo pensant que Espanya té bons jugadors.
2: Sí, sí, clar. Però sí,
1: té mig Barça ja fotut, què has de dir?
2: Els han de saber posar al sí, camp, eh?
0: Mira, ara que dius sí, això, hi ha una entrevista avui a Luis de la Fuente,
2: sí, aquí vaig,
0: a La Vanguardia, que diu Lamine està per jugar 45 minuts.
1: O
0: els primers, o els segons, sí, clar.
1: O els últims.
0: Sí, sí. Pues vostè
2: és
0: mateix.
2: És un depende, això, eh?
0: Vostè mateix.
1: Depende.
0: No hi posaria, per exemple, Brasil.
1: No?
0: No.
1: I Argentina?
0: Argentina, sí. Argentina potser
1: va, vinga,
0: sí, perquè,
1: ja,
0: evidentment...
1: Ja has fet el top 5. Ja l'has fet. Anglaterra, Alemanya, Espanya, Argentina
0: França.
1: No,
0: França l'he dit?
2: No, França també.
0: França.
1: Per mi
0: té una...
1: Ah, no, i Portugal, no n'has dit 6. No.
0: Té un equipàs per mi, França.
1: No n'has dit 6.
2: Portugal.
0: Què passa és que té un entrenador també, Deschamps, molt de la vella sí, escola, eh?
1: Quin dia s'acaba això?
0: El 19 de juliol.
2: 19 de juliol. Falta un mes.
0: Sí.
2: D'avui en un mes.
0: Bé, Espanya que juga el diumenge contra l'Aràbia Saudita a les 6 de la tarda, ja una final d'entrada, segon partit i ja primera final pel combinat espanyol, perquè clar, quan empates el primer partit contra Cabo Verde, després ja estàs una miqueta contra les cordes. Per cert, jo no ho recordava, però la darrera campiona del món, que és Argentina, el Mundial de Qatar, també va perdre el primer partit.
2: Veus?
0: Com ho va fer Espanya el 2010 quan va guanyar el seu Mundial.
2: Correcte, però perdre.
0: Sí.
2: Espanya empatat.
0: Sí, és bona aquesta. Què més? Parlo del partit de bàsquet també ahir, el Roig Arena, el partidàs que van protagonitzar el València i el Barça, és la final, el primer partit de la final de la Lliga Endesa, el Barça que recupera el factor pista perquè va guanyar 112-113 en un partidàs amb un protagonisme especial i destacat de Will Clyburn i Nicolás Laprovítola, que van ser dos dels pals de paller del Barça de Xavi Pascual, que es va imposar a tot un València que, per mi, continua sent el gran favorit a endur-se aquest títol, tot i que, bé, no sé si dir que la història canvia una miqueta després d'aquesta primera victòria del Barça, perquè a partir d'aquí sí que queda un segon partit a València, que jugarà demà, però després la sèrie es trasllada al Palau.
2: De fet, ha passat el mateix que va passar amb la semi amb el Joventut, però amb resultat invers,
0: sí,
2: eh? Perquè també va haver una pròrroga en partidàs.
0: Va ser un partidàs entre València i Joventut.
2: Però allà, diguem, la moneda va caure a favor dels taronges.
0: Continuo pensant que València segueix sent el favorit, però cada vegada crec que es pot dir amb la boca més petita, perquè, vaja, el Barça està sorprenent, com diu aquell, a propis extraños, perquè ha fet un ras final de temporada... extraordinari. Però bé, un altre Barça, el Barça de futbol sala, que està a un pas de guanyar el títol. Ahir va guanyar 6-1 el Pozo, al Palau Blaugrana, amb 4 gols de Touré. En fi, un resultat que deixa el Barça el camí molt, bastant planer per, mm-hmm. per endur-se amb aquest títol. La sèrie, recordem, es trasllada ara a Múrcia, els dos propers partits, tot i que si el Barça guanya ja el tercer, aquí sí. s'acaba tot.
2: I deixa'm fer l'apunt d'hoquei, que sí. avui a Igualada, el tercer partit de la final de la Hockey Lliga, després dels 2-8-2 que li va clavar el Liceu a l'Igualada, doncs es trasllada a Igualada amb la intenció doncs, d'allargar la sèrie, com a mínim, perquè porta 2-0 al Liceu.
0: I què hi afegim?
1: Vinga.
0: Tenies quelcom, no?
1: Perdó, que estava tancant altra cosa. Sí, tema musical, acabarem amb música.
0: Va.
1: Sabeu que s'està celebrant el Sónar a Barcelona. Sí? Avui actua Charlotte de White. Per qui és que ens agrada el techno, és una DJ estupendíssima. Està considerada la millor DJ femenina del món.
0: És de Bèlgica, no? Crec, potser.
1: Sí, pot ser que sigui belga. El seu pare té una història molt xula. El seu pare venia a discos, la seva mare tenia una agència de models. I ella moltes vegades rep molta crítica perquè diuen que la seva música i la seva campanya, perquè també té empreses, té segells discogràfics, hi ha molt de màrqueting. La veritat és que és una autèntica crack en el món del techno, el que et deia, considerar la millor DJ femenina del món. És la primera artista que va obrir i va tancar l'escenari principal del Tomorrowland en un mateix dia. Això no ho ha fet, va ser la primera en fer-ho. Això és una cosa difícil d'aconseguir. Ja saben
0: Tomorrowland té uns escenaris increïbles. Si no ho han vist mai, el YouTube n'està ple.
1: Escolta'm, però aconseguir entrades per Tomorrowland, no sabeu què és, Si aconseguir entrades per un concert de la Shakira o de, és igual, Quevedo, o de Oques Grasses, que s'esgoten en minuts, per aconseguir entrades per Tomorrowland, has de fer un recorregut de mesos, de dies, és una cosa molt difícil, molt difícil. Allà van realment els fans, és a dir, així com Coachella i això, hi ha molt de postureig i tal, Tomorrowland va a la gent que li agrada la música techno, bàsicament, Bàsicament això. Charlotte de White no fa entrevistes, és una dona, més a més, que no fa entrevistes, té una agenda gairebé limitadíssima, en fa poquíssimes. Es va fer viral amb un vídeo post-pandèmia amb el que va sortir en una terrassa punxant un tema amb el seu marit, i el tema que punxava era aquest, The Age of Love, que és un tema dels 90 que va remesclar ella, és un tema dels 90 que ens agrada el techno, el recordarem, ella el va remesclar i el va fer popular, un tema que té infinitat d'escoltes a Spotify, i avui Charlotte de White estarà al Sónar.

0: Pitu és belga, és belga, efectivament.
1: És belga, és que em sonava molt, em sonava. Charlotte de White, una de les DJs, vaja, mundialment reconegudes. I tenim darrera hora, ens comenta en Joan, que una última hora que fa referència a un futbolista
2: del Mundial, futbolista marroquí Achraf Hakimi, que finalment s'ha confirmat que serà jutjat per violació. Encara cueja la sentència de Rafa Mir aquesta setmana.
1: Sí, senyor.
2: I un altre que també... Aquest serà jutjat. Encara no ha estat condemnat, però ja feia dies que es parlava. A França és jugador del PSG. Doncs un altre cas de futbolista implicat amb violència contra les dones.
0: Exparella d'una actriu espanyola, Iba Abuc, que per cert el va deixar quan va aparèixer la notícia.
1: Sí, sí. Amb això acabem. Joan, gràcies. Gràcies.
2: Adéu.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització.

0: Les 10 i 7 minutets, anem a parlar amb dos cuiners. Primer un i després l'altre, però avui se'ns han ajuntat aquí dos cuiners d'aquí del territori, sitgetans, un està més lluny, l'altre més a prop. Comencem per aquest. Oriol Carbonell, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Oriol Carbonell, de la Nova Premsa Ribes, i avui el truquem perquè, Oriol, et vas ficar en un embolic, en un repte d'Instagram, i escolta'm una cosa, això no et prou bé, no?
1: Sí, ens ho vam passar prou bé.
0: Es ho veu passar prou bé. Els posem una mica en context. A Sant Pere de Ribes estaven realitzant el Corretapes, oi? Aquesta activitat que, per qui és que no coneguin a Ribes, una mica és com el tapa-tapa aquí Sitges, i els establiments doncs ofereixen les seves tapes, tot plegat. Però l'Oriol Carbonell, aquest xef de la Nova Premsa, va decidir fer un repte a xarxes, a l'Instagram en concret, i va proposar que si la publicació arribava als 1.000 likes, si el compte, el perfil d'Instagram arribava als 6.000 seguidors, i sobretot si Aitana Bonmatí, la gran jugadora del Barça femení de futbol i ribetana, comentava la publicació, doncs les tapes ahir serien gratuïtes. I què va passar, Oriol?
1: Bueno, vam aconseguir quasi tot de repte. No vam arribar als 6.000 seguidors, però amb la voluntat que va ficar la gent i tot això, que no vam parar de compartir, van apretar molt, els likes van arribar als 1.300.
0: Oriol, et sentíem una mica, a veure si podem arreglar-ho això, que et sentíem una mica com amb molta distorsió. A veure, ara millor. Deies, els 6.000 seguidors no els vau aconseguir, us heu quedat en 5.600, esteu a props, els 1.000 likes sí, però sobretot el més important...
1: Aitana va fer la seva feina i la seva part i va comentar ràpidament el vídeo.
0: I per tant, va tocar...
1: Ens va fer molt feliç i vam dir, va, encara que no heu arribat, acabarem les existències i regalarem les tapes.
0: Del,
1: ja està.
0: Del darrer dia al Corretapes va acabar existències. Correcte. Entenc que això va volar o què? Com va anar, Oriol?
1: Vam preparar 150 tapes, més o menys, que és el que gastem a un Corretapes normal.
0: Sí.
1: I va durar 3 quarts d'hora.
0: Ostres!
1: Sí, de 7 a 8:15, a 8:15 ja ens podem ben poder dedicar
0: a fer
1: el nostre servei i la nostra feina i a donar a menjar a la gent, i tothom molt content, molt agraït. I al final ho hem fet també, perquè...
0: I va venir l'Aitana o no? Va venir l'Aitana
1: no?
0: No,
1: l'Aitana està a Mèxic.
0: Ah, clar, és veritat que està a Mèxic. Sí, li haureu de fer una tapa per quan torni, perquè clar...
1: Quan torni ja li farem.
0: Que imaginaves, un quan fa aquests reptes d'Instagram a les xarxes, no sé si... Òbviament ho fa per guanyar seguidors, òbviament, no? Hi ha un punt de màrqueting aquí darrere, però no sé si imaginaves que ho aconseguiries, que l'Aitana, sabent això, més que no estava aquí a Ribes, que estava a Mèxic, que està treballant, si imaginaves que això ho aconseguiries?
1: M'imaginava, perquè tenim uns seguidors molt bons i tenim una gent, una comunitat molt bona, i jo crec que tiraria endavant el tema dels likes i que intentarien arribar als seguidors, però això va ser més difícil. I Aitana, mira, la tenim com a clienta i com més o menys coneguda, i ens va fer molta il·lusió. No ho sabíem, perquè com té tants compromisos i tantes coses i tantes comentaris deu tenir Instagram,
0: clar,
1: no
0: per
1: sabíem
0: això.
1: Si arribaria, no sabíem si... Però sí, va contestar i ens va fer molt feliços.
0: Molt bé. Oriol, quants anys ja amb la Nova Premsa arribes?
1: Ara, el 12 de juliol, farem 4 anys, ja.
0: 4 anys. Bé? Tot bé? Content d'aquest pas?
1: Molt content d'aquest pas, molt content d'aquesta proposta que marxant del meu poble de Sitges i anant a Ribes.
0: Sí.
1: I molt bona acollida.

0: arribatants i de final de la comarca.
1: Anava a dir, home, i de sitjatants també, perquè tens home, molta clientela sitjatana, que te l'has portat cap allà, eh?
0: Això ja ho teníem bastant clar, que vindrien els meus èxits cap allà, i ha sigut així, i era caure bé el poble i caure bé la comarca, i ho hem aconseguit, estem molt contents amb la feina que fem.
1: Uh-huh. No sé si, clar, entenc que 4 anys i un ja sent que el projecte està consolidat?
0: Entenem que sí.
1: Sí.
0: Cada any hem anat creixent i estem molt contents i cada cop més gent i més reserves i més volum i ampliant territori i tot. Uh-huh. Sí, molt contents.
1: Per tant, de moment la intenció és mantenir-se aquí o tens idea de créixer amb nous establiments? O no, et quedes aquí, Oriol?
0: Ja ho hem intentat, ja ho hem pensat i sempre hi ha propostes, sempre hi ha coses, clar. Però la nostra idea és estar aquí amb un gran equip que tinc darrere, ara podem fer coses divertides i gràcies a tots els treballadors que tenim i tenim una bona estructura i el que agrada és poder ser i que quan la gent arringui que estiguem i que facin les coses com siguin i com volem que surtin i ens agrada estar allà al costat de la gent.
1: Molt bé, doncs el repte viral de la nova premsa d'Oriol Carbonell, d'aquest xef sitjatà, que ara fa 4 anys que està instal·lat a Ribes i que, doncs, que prou actiu a xarxes per coses bones com aquesta i divertides com aquesta, amb bé. Premi, com el comentari de Terra Bon Matí. De vegades també fa clatallots a clients que no es comporten, oi? D'aquests que fan reserves bueno, i no anulen.
0: Som bastant directes aquí, nosaltres no tenim...
1: Està bé, està bé, això.
0: Em fiquen molts filtros a mi, però jo seria més directe.
1: Sí, eh? Encara ho diries més clar, això, eh? Està bé, està bé.
0: S'ha de dir que no només passa a hostaleria, passa a molts sectors.
1: Clar.
0: Però, hòstia, és que tenim un espai limitat. Al final molta gent en reserva i després anul·la a l'última hora no es presenten. I pel mig de tots aquests passos tens la web de reserves tancada perquè ho tens clar, ple o tens clar. Molta gent que va i gent que no, que al final et diuen, hòstia, és que no puc venir mai. I fa molta ràbia,
1: clar.
0: Molta ràbia. I ens passa a nosaltres i ens passa a tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Al gestor, a tothom li passa aquestes coses.
1: Sí, sí. No, està bé. I a més està bé que ho diguis així de clar i així de doncs això, d'explicatiu, que al final es tracta també doncs, d'explicar les coses bones i les que no són tan bones i de sobretot que la gent entengui els usuaris, no? Que això té una afectació, és a dir, que sempre, entenc que sempre hi ha, poden passar coses i una d'anul·lar reserves, però caram, s'anul·la amb una certa previsió, o en tot cas s'avisa, el que no es fa és no presentar-se, això és molt lleig, molt lleig.
0: És molt lleig, però passa sovint, ahir també ens va passar, i amb un parell de taules, però ja ni ho penjo perquè...
1: És a dir, passa a diari això, Oriol?
0: Cap de setmana pot ser que passi...
1: Sí? Sí, de gent que no es presenta, eh?
0: Hi ha gent que no es presenta o ja es truques i dius, ah, no, al final... Ahir, per exemple, ho dic clarament, ahir una trucada, ah, no, ja vaig reservar per dimecres, i el dimecres tenim el negoci trencat. Sí, sí, però ja em vaig veure que reservar ficar per dijous, però jo volia anar dimecres. I es queda tan ample. Imagina't, com et quedes tu, saps?
1: Sí, sí, clar, quan tu tens ja això preparat, pensat, no? Quan li has dit a tanta altra gent que no...
0: I ja el volum vam dir molta gent que no, i passa això, dius, gràcies.
1: Clar, clar, fa mal.
0: Dir gràcies i ja està, no pots dir res més.
1: Ja ho entenc. Bé, en qualsevol cas, ens quedem avui amb aquesta part positiva, divertida, eh?
0: Exacte. Amb la bona part
1: exacte.
0: Divertir que ens ho passem i tot.
1: Exacte. A veure si arribeu a aquests 6.000 seguidors, no? Si més no, ara en aquests dies, en aquest transcurs, i ja el repte ja l'acabeu d'assolir del tot, tot i que la cirereta està posada, perquè era el comentari de l'Aitana Bonmatí, que entenc que és clienta, no? Que ja ha anat o hi va sovint, no? Quan hi pot, m'imagino.
0: Quan hi pot, i passa per allà.
1: Molt bé.
0: Estem molt feliços que ens vingui i que ens recomani, perquè també ens ho va fer això. Això l'altre dia ens va recomanar. O sigui que molt, molt feliç de tenir-la.
1: Perfecte. I nosaltres feliços per tu, Oriol. Enhorabona i llarga vida a la nova premsa, tu.
0: Moltes gràcies.
1: Apa, adeu.
0: Adeu.

La nova premsa i l'Oriol Carbonell, alguns el reconeixeran, va estar molts anys també aquí al Cable. Al Cable, i fa 4 anys això que se'n van a la nova premsa. Estàvem intentant posar-nos en contacte amb l'Alberto González, ell és un cuiner sitgetà, està instal·lat a Madrid amb el seu restaurant El del Medio, que regenta amb la seva dona, la Sílvia Rato, i volíem parlar amb ell, el que passa que ara sembla que no ens agafa el telèfon, si no pot ser avui, mirarem de fer-ho la setmana vinent, perquè escolteu, és que l'Alberto González, aquest sitgetà, s'ha endut el premi, ha guanyat el campionat mundial de callos madrilenys. Ja té tela, que un sitgetà guanyi el plat, o sigui, el millor cuiner de callos madrilenys del món. Això ha estat en un acte, en un esdeveniment celebrat a Zamora, en el marc d'un acte de Zamora. És la novena edició d'aquest concurs. L'any passat el va guanyar un establiment de l'Hospitalet de Llobregat, és a dir, no sempre el guanyen establiments o madrilenys, diguéssim. En aquest cas sí que és un establiment de Madrid, perquè el seu restaurant està a Madrid, però ell és un cuiner sitgetà i mirarem de parlar-hi. Si avui no ho aconseguim, intentarem la setmana vinent. En tot cas, fem una pauseta musical i seguim amb els continguts del dia.

0: aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i que avui arriba a la fi d'aquesta temporada. Esperem que tingui continuïtat la temporada vinent. Ja saben que per aquí han anat passant professionals del CAP de Sitges, professionals també al final de la salut, i anem descobrint doncs, serveis i anem descobrint una mica com funciona tot això de la medicina comunitària, que ara ja la tenim molt ben instal·lada, però que en el seu moment també aquí, en aquest espai, va ser prou innovadors. I acabem temporada avui amb l'Albert del Barrio, fisioterapeuta del CAP de Sitges. Què tal, Albert?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I ens ve a parlar de consells, oi? De consells, sobretot de mobilitat, entenc, no?
1: Sí.
0: I consells pensant també, m'imagino, aquesta temporada, no? Que entenc que ens hem de mantenir actius, no? Però les calors i tot plegat ens afecta, no?
1: Correcte. Una mica consells per l'estiu i també, doncs, preguntes que a vegades surten a consulta.
0: Però doncs vinga, per on vas començar?
1: Això que
0: per la, vinga, per la prescripció. Anem per,
1: sí?
0: Sí, si vols començar. O per la prescripció esportiva la deixem.
1: Comencem
0: pel
1: final,
0: sí. Comencem pel tema del fred i la calor.
1: Clar,
0: no?
1: Ara...
0: Hi ha molts dubtes amb això,
1: sí.
0: Sempre. No? Que hem de posar fred o calor?
1: Exacte.
0: No?
1: Què va millor, no?
0: Exacte. I per quines coses és millor? Perquè entenc que hi haurà moments en què és millor interessar el fred i moments en què interessa la calor.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí. La gran pregunta que ens trobem a consultes és això, no? Quan s'aplica fred i quan s'aplica calor.
0: Sí.
1: I la idea és això, que depèn, no? Com a tot, és a dir, depèn. El gel seria més per una cosa més de poques hores d'evolució. He anat pel carrer, per exemple, m'he fet
0: sí.
1: Unes guins, se m'inflama, se'm fa un blau. Llavors aquí sí que haig de posar gel. El tema és veure quant temps haig de posar gel i com l'haig de posar per no perjudicar-me. I en aquest sentit, doncs, bueno, tothom ha de saber que el gel no s'ha d'aplicar directament a la pell, s'ha d'embolicar amb un drap o amb algun paper.
0: Perquè pot cremar.
1: I també s'ha d'aplicar màxim 10, 15, 20 minuts seguits, només, perquè el que busquem amb el gel és aconseguir una reducció del vas sanguini, que no hi arribi tanta sang. Llavors, si posem més de 20 minuts o més de 15 minuts al gel, doncs aconseguim un efecte contrari. Per un tema de supervivència, aquest vas sanguini, en lloc de tancar-se, el que fa és obrir-se. Per tant, més temps de gel no és millor, en aquest sentit.
0: En tot cas, a més, ara amb aquestes temperatures, fora que estiguin a dins de casa, que sigui un glaçó, en 20 minuts ja s'ha desfet el gel,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, no, altra.
0: O s'ha estovat, eh?
1: Correcte, però no cal que sigui gel, sinó a vegades és
0: aquestes
1: alguna bossa...
0: Aquestes bosses, no?
1: Sí. Vale, que dona fred, o alguns llegums, a vegades la gent posa en congelador.
0: Els pèsols,
1: i
0: no? La bossa de pèsols va, jo que he tingut molts esguinços, va molt, molt, molt bé perquè s'adapta molt.
1: Correcte.
0: Bé, no?
1: El tema
0: a la,
1: és aquest, que
0: la formologia,
1: es pugui adaptar a l'anatomia de la zona en qüestió.
0: Efectivament.
1: I llavors, en canvi, el tema del calor...
0: La calor.
1: Doncs és una cosa que li diem nosaltres més crònica, no? Per exemple, una lombàlgia o un dolor d'espatlla, no? Doncs en el moment de més dolor em puc aplicar calor amb una estrella elèctrica, amb un sac de llavors, etc. I aquí sí que no hi ha tant aquesta recomanació de temps, sinó que puc posar 20 minuts, mitja horeta, però llavors també haig de veure amb quin ús ho utilitzo. Si és un tema analgèsic, ho puc posar en el moment de més dolor.
0: Sí.
1: Si el que vull és fer, perquè ja porta uns dies d'evolució, unes setmanes d'evolució, el que vull fer és exercicis, doncs si estic amb molt de dolor, puc fer-ho com a pas previ, o bé ho puc fer a l'acabar, també per reduir el dolor. Vull dir que puc aplicar tant abans
0: I
1: com després.
0: I, per exemple, dormir tota la nit amb l'esterilla calenta posada, què?
1: No és la millor
0: opció.
1: També s'ha de vigilar que a vegades hi ha gent, doncs això, o que es crema o se la deixa enxofat i hi ha també el risc d'incendi, de problemes.
0: Sí, sí. No és la millor opció, eh?
1: Correcte.
0: Per tant...
1: Just abans de dormir, però no al dormir.
0: Però no al dormir. I el que dèiem, més aviat entenc contractures, dolors d'aquests que arrosseguem, diguem, durant més temps.
1: Sí,
0: no?
1: Una cosa que no hi hagi una inflamació, diguéssim, una lombàlgia, que no hi ha una inflamació, que
0: visible.
1: No hi ha un bulto, llavors sí que ens genera analgesi aquest calor. Per tant, sí, seria això.
0: Perfecte. Sí, sí, sí. Doncs fred i calor aclarit, eh? El fred per quan hi ha inflamació, tipus guins o plegat, no més de 10-15 minuts.
1: Correcte.
0: Perquè si no, diguem que fa la reacció contrària, exacte, adversa. I la calor per aquells dolors més continuats, més contractures, més muscular, no?
1: Sí,
0: una cosa
1: correcte.
0: Més muscular,
1: sí,
0: no?
1: Potser. I de llarga evolució, això, lombalges, ombros, contractures musculars, etc.
0: Hi ha alguna part del cos que no sigui recomanable ni una cosa ni l'altra?
1: O
0: que no sigui recomanable hablar alguna de les dues coses?
1: Ara mateix no et sabria dir, no, però
0: és a dir, la cara
1: això,
0: també, si tenim un cop al cap
1: si
0: ens surt un bulto,
1: sí.
0: Podem posar gel sense problema,
1: sí.
0: O a l'ull fins i tot.
1: Sí, però bueno, vigilant les zones més sensibles, és a dir, hi ha zones corporals que tenen més sensibilitat, llavors aquí sí que s'ha de vigilar. Potser no cal que estigui tan fred o potser no tanta estona o tanta calor.
0: D'acord.
1: Però sí, en principi sí.
0: D'acord. Què més? Per on seguim?
1: No, ara amb el tema de l'estiu que dèiem, també aquests petits canvis, no? Que a vegades potser agafem el cotxe i anem de vacances i fem viatges llargs, això és el que ja se'ns diu, no? De fer aquestes pauses de cada hora, deixar de conduir, fer una mica d'estiraments, mobilitzar una mica la zona, doncs el mateix quan estem a destí, diguéssim, no? Que si estem, per exemple, llegint un llibre, estem a la platja, el que sigui, que no mantinguem aquest sedentarisme més d'una hora seguida, sinó que cada hora fem com una mica de pausa, de doncs, anar a banyar-nos i tornar, o fer una mica d'estiraments, o anar per la casa amunt i avall una miqueta, fer 4 minuts de pausa activa.
0: Que ens hem d'activar, sí. És a dir, l'estiu, les vacances, no vol dir estar en horitzontal 24 hores.
1: Correcte.
0: No, ens hem de moure, ens hem d'aixecar. A més, aquí, bueno, en el cas de Sitges ho tenim facilíssim amb la platja, sí. No? Una caminada...
1: Passeig, platja...
0: Una platja, jo vas i tornes a la platja d'espigó a espigó. Exacte, i ja t'has mogut una miqueta,
1: correcte.
0: No?
1: Seria aquest trencar el sedentarisme que té les seves conseqüències de salut, no? Ens augmenta la tensió arterial, el risc de colesterol, el risc de sobrepès, per tant, ni que puguem fer aquestes pauses.
0: Continua sent un dels grans mals, el sedentarisme? No sé si noteu reducció amb això, és a dir, si cada vegada hi ha més consciència...
1: Jo crec que sí, com a tot, o sigui, no es pot generalitzar, sí que ara el que tenim el problema també potser és més amb gent jove. Hi ha gent jove que fa molt d'esport i hi ha gent jove que amb el tema de, o nens, infants, que amb el tema de les pantalles, doncs, es fomenta molt més, indirectament s'està fomentant aquest sedentarisme amb ells, diguéssim. Uh-huh. Llavors aquí hi ha problemes, hi ha més sobrepès, més obesitat.
0: Hi ha com més pols oposats, és a dir, el que trobeu una mica com pol oposat, és a dir, no sé si passa una mica això, que és o nens que fan molt d'esport o nens que en fan gens, d'aquella manera.
1: Sí, hi hauria
0: no?
1: Això, hi hauria aquests dos extrems i recentment, en l'últim any, ha sortit algun estudi de que per primera vegada a la història hi ha més nens amb sobrepès i amb obesitat que no pas amb infrapès. O sigui, amb desnutrició,
0: diguéssim. I en això el sedentarisme hi té, diguem que una part... O sigui, important. Està, o sigui, afecta, no? Diguéssim, és a dir, la mobilitat, o sigui, ens hem de moure.
1: El cos està fet per moure's, amb moderació com
0: tota
1: tot.
0: Tota la vida, Albert?
1: Adaptant-nos
0: tota
1: a...
0: la vida,
1: Sí, adaptant-nos a l'edat, a les característiques personals, però més o menys minuts, més o menys intensitat, més o menys freqüència, però ens hem d'anar movent.
0: És a dir, allò de, no, és que és petit i es cansa, bueno, s'ha de cansar, però el nen s'ha de moure,
1: Correcte.
0: I els nens es cansen menys del que ens sembla.
1: Sí, i els nens s'han de moure més que els adults.
0: Sí?
1: S'han de moure un mínim una hora cada dia d'activitat física per tenir un creixement adequat, per estimular aquest sistema nerviós, aquests patrons de moviment que li diem, aquesta coordinació motora que ens interessa perquè creixin adequadament, perquè no hi hagin desequilibris musculars i articulars.
0: I quan portem els nens, ara que arriben l'estiu, que moltes vegades anem de vacances, i anem a caminar, i caminem, o que sigui perquè anem a visitar una ciutat, o anem a la muntanya i fem una excursió, o el que sigui, o per la costa i fem una via verda, i anem amb nens petits, moltes vegades hi ha pares que diuen, no, és que es cansen, és que no aguantaran. Els nens normalment, i això jo també parlo una mica per experiència pròpia, no es cansen, el que els hi passa és que s'avorreixen.
1: Aquest és un altre tema, tant amb nens com amb adults, és a dir, aquest de buscar una mica de motivació a fer l'activitat física.
0: Efectivament, que passa que clar, diguem que els adults tenim com més consciència i més, no? I diguem que, però els nens moltes vegades que fan allò de que s'asseuen, no vull més, no vull més, estan cansats, el que estan no és cansats, és avorrits.
1: Bueno,
0: és a dir...
1: se li ha de preguntar i s'ha de valorar, que potser també estan cansats,
0: sí,
1: però,
0: home,
1: però
0: si
1: s'ha d'adequar el ritme.
0: Quilòmetres, però que hi ha moltes vegades aquella sensació, no? de que els nens petits ens fa la sensació de que estan cansats i moltes vegades el que estan és avorrits. Doncs perquè clar, doncs els has d'estimular, el que deies, no? Excursions, doncs mira, floretes, explica no sé què, un conte, cantar una cançó, motivar-los i acaben fent bastant més que, perquè clar, són més joves i aguanten molt millor. I moure's fins a que ens morim,
1: Sí, nosaltres tenim al cap un grup de gent gran i el que fem és això, treball de força, exercici cardiovascular, exercici de flexibilitat, adequat a les seves
0: per
1: edats.
0: Per tant, l'excusa que ja no és que jo ja sóc gran...
1: No, al cap hi ha gent amb 80, 85 anys, 90 i 95 anys que està fent sessions grupals d'exercici. Sí.
0: Per tant,
1: i després hi ha les cases municipals, tenim tots aquests recursos aquí.
0: Per tant, no hi ha excusa, ens hem de moure, i a l'estiu també, i la calor tampoc no ha de ser excusa.
1: Ens hem d'adaptar a l'edat i a la meteorologia. Diguéssim que potser no farem esport, no sortirem a córrer a les 3 de la tarda, però
0: potser a les 12, no?
1: Correcte, a les 7 del matí, a les 8 o a les 8 i mitja de la tarda, no? I el dia que faci menys calor, i si un dia fa molta calor, doncs si tinc algun sistema de refrigeració a casa, un ventilador, un aire condicionat, no cal posar una intensitat molt elevada d'exercici, però intento fer alguns estiraments, alguna coseta dins de casa, si aquell dia fa molta calor. Seria aquesta.
0: Per tant, moure's, tot i que sigui estiu. Què més? Consells perquè ens movem més, el que comentaves, Perfecte.
1: Mantenir poc temps de sofà, intentar reduir pantalles, intentar tenir aquests hàbits més saludables. Si vaig a sopar a fora, amb amics, amb família, doncs intento anar caminant i tornar caminant, faig un passeig després de sopar... Bueno, això... Vigilar també el tema del calçat, bueno, estar una mica adequats a vestir-nos correctament per poder fer aquest esport i que no sigui lesiu, no? Que no ens puguem fer un esguins que dèiem o etcètera, vale? Prevenir una miqueta. I llavors també important escalfar abans d'arrencar, és a dir, un bon escalfament, llavors bueno, estiro, mobilitzo, etcètera, i després acabo fent una relaxació correcta. O sigui, al final és, no hem de fer els estiraments abans de començar, vale? Seria una mobilitat dinàmica.
0: Aquest és un altre tema. Sí, és un altre tema, eh? S'ha d'estirar abans o després?
1: Fins fa 10-15 anys es pensava, l'evidència ens deia, no?, que hi havia uns estiraments estàtics, el típic estirament de tota la vida que s'havia de fer abans, i ara sí. És el contrari, que hem de mobilitzar, hem de començar a fer arribar més oxigen, més sang a les articulacions, i a partir d'aquí podem augmentar la freqüència cardíaca amb l'exercici. Si no ho fem, doncs hi ha més risc de lesió, per exemple, si no escalfem.
0: Per tant, ara estirem després.
1: Hem d'estirar estiraments estàtics a l'acabar. Sí, el típic estirament a l'acabar, al principi mobilitzo, doncs faig rotacions, faig...
0: Entrar una mica en calor, no? Que el cos entra una mica en calor per no començar fred, sobretot si s'ha de fer una gran activitat intensa.
1: Sí, imagineu-vos que surts a córrer, no? Pues aquesta persona no ha de córrer, si és a les 7 del matí i just t'aixeques, no? Al final el cos està fred. Hem d'intentar adaptar, fer-ho progressivament i, per tant, pues, potser primer caminar.
0: Camines una miqueta, no? Primer.
1: Algo així seria.
0: I després arrenques. I després estirar. Si no estirem després, què passa?
1: Si no estirem després, el que ens permet l'estirament és mantenir la flexibilitat i la mobilitat de les articulacions. Per tant, hi ha tres potes en l'exercici físic, que són força, exercici cardiovascular o aeròbic, i la flexibilitat. Les tres són importants. Aquests dies ho dèiem amb els grups, no? És com una amanida. Algun pacient em deia, un usuari em deia, és una amanida, has de posar els tres ingredients, no? Has de posar una mica de sal, una mica d'oli i una mica de vinagre. Doncs aquí el mateix, per molt que jo camini cada dia, si no faig aquesta pota de l'exercici físic, que és que és la força, aniré una mica coix. Aquesta amanida no estarà del tot amanida del tot, vale? Per tant, és important fer les tres.
0: Però això dels estiraments costa, no?
1: Això costa també, sí. Costa.
0: És a dir, no perquè... és el que més ens costa, no? Ens fa la sensació moltes vegades... Bueno, ja
1: que no
0: ja...
1: fa falta.
0: Sí, ja he fet l'exercici, no? O de vegades la pressa, no?
1: Que és, no tinc temps, no? No tinc temps per estirar, ja ho faré quan arribi a casa o no ho faré. Sí, al final és el mateix que amb l'escalfament. És necessari perquè potser estic actuant amb una freqüència cardíaca molt elevada i si no faig una tornada progressiva a una freqüència cardíaca més de repòs, més basal, doncs hi ha un flux sanguini superior que això em pot comportar unes conseqüències de salut.
0: Quant de temps ha de durar l'activitat física? És a dir, aquesta activitat en moviment, aquest moviment que recomanes, de quant de temps mínim ha de ser?
1: La recomanació general de l'Organització Mundial de la Salut és mitja horeta, mínim mitja horeta amb adults i gent gran, que si és més temps es veu que hi ha més evidència, és el que acabem de parlar, si vols, i amb infants és mínim una hora diària d'activitat física.
0: Deies, hi ha evidència que si és més, millor, eh?
1: Sí, diguéssim que tenim molts estudis que ens diuen que, no sé si ho tinc per aquí, però que en redueix fins a un 40% el risc de complicacions en la salut si aquesta mitja hora no és mitja hora, sinó que és un tres quarts d'hora o una hora cada dia. Ara, també és veritat que cadascú té les seves circumstàncies personals i potser, bueno, no puc fer-ho cada dia, no? Però llavors, el dia que pugui intento tirar una miqueta més. No em baso només en la recomanació mínima, diguéssim.
0: I hi ha una activitat física que sigui idònia per tothom? Existeix això?
1: No, és el que és una mica amb el tema dels nens, és a dir, hem de buscar una cosa que ens agradi i ho hem de provar-ho, perquè aquesta és una de les coses que ens trobem també a consulta, no? Que, és que m'han dit que faci natació, bueno, si no m'agrada la natació, potser no la faré, anem a buscar una altra alternativa, potser un pilates, potser un ioga, potser una classe de gimnàstica dirigida, hem de valorar, hem de provar les coses i si ens agrada és més fàcil que siguem constants.
0: I hi ha alguna que sigui pitjor? Perquè aquesta és l'altra també, no? És que això és molt lesiu, de vegades et diuen.
1: Clar, el tema de l'impacte al córrer, no? Una de les preguntes
0: per
1: és,
0: exemple,
1: jo puc córrer? O la meva idea és tornar a córrer, no? Després d'una recuperació de genoll. Bueno, anem a veure, perquè potser sí que puc tornar a córrer, potser no. Depèn d'una mica també del que faci i de la gravetat de les lesions i del que hi hagi. Diguéssim que si vull fer alguna cosa més d'impacte, doncs un zumba o un córrer o un saltar, necessito fer un treball de força previ, aquesta pota que dèiem, que és preventiva per evitar que aquesta articulació, com pot ser el genoll, el turmell, etcètera, doncs ens pateixi aquest impacte, que hi hagi una absorció com una molla que sigui la musculatura d'aquella zona, que és la que ens opera.
0: Però d'entrada diguem que no hi ha una activitat dolenta, eh?
1: No, però l'hem d'adequar a la nostra... Clar, no posarem a córrer una persona de 80 anys, potser en aquest cas
0: que
1: aquesta no persona no li és adequat.
0: L'atleta potser sí que li va bé, però clar.
1: És el que dèiem, hem d'adaptar-ho a la persona i hem de valorar què pot fer en funció de les seves característiques. O sigui, un córrer una persona jove potser sí, una persona més gran potser no ens interessa que corri, perquè tampoc ens aporta cap benefici benefici, m'explico.
0: Albert, darrerament es parla molt de la força i de l'exercici de força, i sobretot en dones.
1: Sí.
0: Està com, no diria de moda, perquè crec que no és una moda, no? Crec que hi ha estudi científica, però és veritat també que aquí, diguem que la indústria també és...
1: Sí, bueno, ara amb les xarxes socials, no? Que
0: s'hi posa, no? Però
1: ha,
0: què hi ha d'això? És
1: a
0: dir, fins a quin punt és important fer exercici de força?
1: És molt important, sobretot quan ens fem grans, perquè es perd la qualitat de l'os. Hi ha el que tenim, l'osteopènia i l'osteoporosis, vale, que és la pèrdua de la qualitat de l'os. Per tant, és important, hi ha molts estudis que ens diuen que fer aquest treball de força ens permet que aquesta osteopènia vagi més lentament. És a dir, hi haurà pèrdua de la qualitat de l'os.
0: Perquè l'osteopènia i l'osteoporosis és inevitable.
1: És inevitable amb l'edat, igual que el cabell se'ns posa blanc, o perdem cabell, se'ns posen canes, el perdem, el que sigui. Això
0: passarà sí o sí.
1: El tema és veure quins hàbits de vida podem fer nosaltres perquè aquesta pèrdua vagi més lentament i ens mantingui més la qualitat de vida. I aquí entra, doncs, això, no? Vitamina D, suplementació de calci, làctics, etc. Una dieta correcta, amb alguna de proteïna.
0: Sí.
1: Això ens ho explicaria millor la nutricionista, I llavors també aquest treball de força, i sobretot amb dones, amb el tema de la menopausa, doncs és important perquè això s'accelera. Per tant, ja està molt indicat, hi ha molta evidència d'aquests últims 10-15 anys que això se'n recomana.
0: I com ha de ser aquest treball de força? És a dir, quan perquè, clar, també és veritat que aquí de vegades ens diuen força i per exemple, la meva generació et diuen força i el que t'imagines és un senyor amb una barra
1: correcte.
0: Amb 200 quilos, no?
1: No, força adequada a nosaltres, això també ho parlem als grups, no? Però jo haig d'aixecar 40 quilos? No. Potser amb una goma o amb una pilota o amb un coixí puc fer alguna de força de cames, puc fer alguna de força de braços, i hi ha més beneficis que no fer-ne, diguéssim. Però sempre si puc fer-ho supervisat per un professional o una mica dirigit, millor també, per fer aquest bon escalfament, aquest bon refredament que dèiem.
0: És veritat que jo feia la menció de les dones, perquè és veritat que durant molts anys la força semblava com un exercici
1: més per homes, no?
0: Exacte, més exclusiu d'homes, no? I que a més es relacionava molt amb una morfologia, no? És a dir, vaig a posar-me gran, no? Exacte, a hipertrofiar, no? Em posava els músculs molt grans, i aleshores semblava que les dones, una, no podien tenir un cos d'aquestes característiques perquè hi ha algú que decideix cànons estètics que diu que les dones no poden ser així, que això d'entrada ja és una xorrada, però dues, com que no era un exercici per dones, no? Com si les dones no poguessin fer-ho.
1: No.
0: Que sí, que no només poden, força sinó que ho han de fer.
1: Força adequada a tots els grups de població, és a dir, amb infants hauran de fer força amb el, amb el seu propi cos, amb gent gran o adults hauran de fer força amb càrregues...
0: Però un nen, per exemple, fent peses, o sigui, amb pes...
1: No, el que es recomana més amb infants és
0: el pes
1: força,
0: corporal.
1: Sí, unes sentadilles, per exemple, sense pes, no? En canvi, amb adults, potser, doncs sí que aquesta sentadilla de poden posar 5 quilos. Depèn d'aquesta persona, en qüestió, si està entrenant o no. Però la idea és aquesta, que força adaptada a cadascú i sobretot amb gent gran i amb menopausa, amb quan hi ha aquesta falta o aquesta pèrdua de qualitat dels ossos.
0: Perquè entenc que la pèrdua de qualitat òssia bàsicament el que representa és més possibilitat que es trenquin,
1: més
0: no?
1: Més risc de fractura.
0: Més risc de fractura, i entenc que si fas múscul el que fas és protegir l'os i evitar, diguem, aquestes fractures.
1: Sí, amb la força treballes la musculatura, però també estàs estimulant la densitat de l'os, és a dir, estàs estimulant que aquesta regeneració i aquesta pèrdua d'os, doncs aquest equilibri es quedi una mica més equilibrat, que no sigui tan, no hi hagi tanta, aquesta balança no estigui tan desequilibrada.
0: D'acord, hi ha evidència científica en això,
1: Sí. Ara no els tinc aquí davant, però hi ha molta evidència, es pot buscar.
0: Vull dir que la gent no sàpiga que això, hi ha una evidència científica, s'ha estudiat, diguem, durant anys amb dones, amb homes, que fan, que musculen, que fan força, que muscular és això, no vol dir ara posar-nos uns bíceps,
1: aixecar una ampolla d'aigua d'un litre i mig i doblegar i estirar el colze, això és força de bíceps, estem fent força de braços, no? O agafar un pal d'escombra i aixecar braços, o una sentadilla que dèiem, un squat en català. Vale?
0: Perfecte. Per tant, força sí, mobilitat també, no sedentarisme, vestimenta adequada. M'has posat aquí talons. Què passa amb els talons?
1: Jo vaig posar talons?
0: Sí, m'has posat portar talons.
1: Bueno, el tema aquest, una mica amb el tema de les dones,
0: sí?
1: Jo ho comentem, no me'n recordava que ho havíem dit. Amb el tema dels talons, el que es fa és desplaçar el centre de gravetat més cap anterior. Llavors, ens pateix molt més la musculatura del sòl pèlvic. Què vol dir? Que el que hem de fer és treball de sòl pèlvic tant amb dones com amb homes, Però si portem talons és més necessari fer una activació de sòl pèlvic, vale? Llavors és important, en aquest cas amb un professional encara més especialista, que sigui especialista en sòl pèlvic, que ens digui com hem d'activar la zona del sòl pèlvic i incorporar-ho també amb molt de treball de força del core, que li diem, de l'abdominal. Això també és important perquè podem fer un abdominal, però si no estem fent contracció del sòl pèlvic, doncs podem estar afavorint aquesta incontinència urinària o aquests problemes de sòl pèlvic.
0: Clar, hi ha alguns exercicis aquells que dius que són bàsics, abans parlaves de la sentadilla, no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha allò que dius, hi ha tres exercicis que tots hauríem de poder fer i al llarg de gairebé tota la vida, no?
1: De fet, se'ns recomana, se'ns associa que aquesta persona que sap fer més sentadilles, que s'aixeca i se senta de la cadira més vegades,
0: que és això,
1: tindrà més qualitat de vida. i tindrà més esperança de vida. O sigui, hi ha molts estudis que ens diuen això. Per tant, exercicis bàsics, aixecar-me i sentar-me de la cadira, que és l'esquat,
0: sí.
1: Pues, agafar una goma o alguna tracció i tirar darrere braços,
0: sí.
1: Fer aquesta força de braços, i llavors, o sigui, un o dos de dalt i un o dos de tronc,
0: tronc
1: inferior.
0: Superior, tronc inferior,
1: i ja
0: no?
1: Està, vull dir que no hi ha massa més. A partir d'aquí es pot complicar i es pot fer exercicis més analítics o altres coses. Mm-hmm.
0: Ara està molt de moda el crossfit, no? S'ha posat molt de moda. Mm-hmm. Són, i no sé si t'hi trobes, no? I si venen i et pregunten si això és adaptat, si són exercicis o activitats que pot fer tothom.
1: Clar, de primeres jo us diria que no. És a dir, al final hem de fer depèn d'aquesta persona si ha fet ja exercici o no i si està preparat i està entrenat. Si aquesta persona no ha fet res, no és aconsellable entrar amb el crossfit. Ara bé,
0: si començar a moure's per primera vegada a la vida...
1: No és el millor seria fer-ho adaptat a les necessitats d'aquesta persona, per tant, que comenci a poc a poc vagi pujant els quilos, etc, i anar veient i supervisat.
0: I en aquest sentit, per això teniu aquests grups, no? Correcte. Al CAP? Com
1: bueno, nosaltres els grups són de grups de patologia.
0: Els creu a partir de...
1: De gent que té dolors musculars, és a dir, un dolor d'espatlla, un dolor de lumbars, un dolor de genolls o de cervicals, i el grup de gent gran.
0: Clar, però jo no sé si arriba un moment...
1: Però això ja és una altra... O sigui, clar, són dues coses, eh?
0: Sí, però Albert, jo no sé si arriba una edat en què sempre tens algun dolor.
1: Que també és una de les preguntes, no? I una de les reflexions que surt és si tenim dolor, bueno, doncs és perquè estem aquí, no?
0: És a dir, es pot arribar al final de la vida sense tenir dolor?
1: No
0: ho
1: sé, no ho sé, jo crec que no, que tothom té alguna coseta més o menys dolor.
0: Un doloret, no? Algun doloret has de tenir, no?
1: Però el que hem d'intentar és això, mantenir aquests hàbits de vida perquè, bueno, doncs perquè no tinguem aquests problemes de salut o aquests dolors siguin menors, o intentar, a part de fer exercicis, doncs si aquell dia m'he fet unes guins, doncs posar-me gel per reduir aquest dolor, no? O prendre'm la medicació si estic a una intensitat molt elevada, o sigui, tenim estratègies i eines per intentar...
0: I quan un dolor ens ha de preocupar? És a dir, quan un dolor és un dolor, doncs això, un petit dolor articular, igual has fet un mal gest, és una cosa, doncs amb una mica de gel es passarà, et prens un ibuprofè i mira, i no sé què, i quan un dolor, a partir de quan un dolor hem de sentir que potser aquí hi ha lesió?
1: És complicat de fama de mal dir, eh? O sigui, hi ha diferents tipus de dolors, un és més muscular, tendinós, un altre sembla més de sistema nerviós, un altre depèn una mica també d'altres factors de salut que ens poden influir en tots aquests dolors. Llavors, clar, depèn una mica de l'evolució. El que deia, no veig una que si m'inflama la zona, doncs valoro si haig de posar gel o no, veig que potser això em dura 5, 6, 7 dies, això és normal en la fase aguda d'aquests primers dies. Ara, si això se m'allarga 2, 3 setmanes, haig de valorar que aquí potser hi ha algun problema de circulació o hi ha algun altre signe d'alarma.
0: Clar, i entenc que quan un dolor inhabilita, no?, qualsevol tipus de moviment, ja sí que hem de...
1: S'ha de fer repòs en aquell moment, correcte, però aquest repòs, aquesta primera setmana, aquestes dues primeres setmanes, és aconsellable amb això, mesures analgèsiques, la medicació, el gel, etc. Però si aquest repòs o aquest que acaba sent sedentarisme el mantinc durant molts mesos, aquest dolor d'espatlla, diguéssim que no l'estic afavorint, al contrari, aquesta immobilitat durant molts mesos el que em perjudica és en la mobilitat posterior d'aquesta espatlla i en la força.
0: Albert, fa la sensació també que la societat com que acceptem molt millor aquest tipus de dolors a partir de certa edat, no? És com que entenem que hem de conviure d'alguna manera amb aquests dolors, però ens costa molt entendre'ls amb nens petits o amb joves. No sé si és normal, és a dir...
1: Clar, és que una de les coses que diuen també és no, jo tinc dolor perquè sóc gran.
0: Sí.
1: Bueno, i els nens també tenen dolors, a vegades també es fan mal i també tenen dolors. Per tant, bueno, en principi, si el nen et diu que té, o la nena, et diu que té dolor, doncs se l'ha de creure, no? Que potser s'ha fet
0: l'hem
1: mal.
0: L'hem d'escoltar, no?
1: Escoltar una miqueta, no? No menysprear, però tampoc, bueno, per valorar la situació i també relativitzar o tranquil·litzar la persona.
0: Però oi que passa que s'accepta més com el dolor de gran que de petit, no? De petit ens fa com més la sensació de que no ha de ser
1: no
0: tan normal,
1: de tenir dolor, no?
0: Sí, fa aquesta
1: sensació.
0: Sí, potser
1: hi ha aquesta falsa creença, però ja et dic que depèn de les circumstàncies que podem tenir dolor sent petits i sent grans, també.
0: Mm-hmm, però, vaja, en tot cas, tenir-ne... entenc que al final passa una mica per consciència corporal, no?
1: És conèixer el propi cos ens ajuda a saber una miqueta, també, si això ja m'ha passat altres vegades, si és normal la meva reacció o no, etc.
0: Perquè jo, per exemple, deia, avui, per exemple, em fa mal, avui vaig a córrer i avui em fa mal el genoll esquerre, no sé per què. Això passa, és a dir,
1: hi ha dolors espontanis, pot haver-hi un dolor espontani perquè potser hem mantingut una postura inadequada el dia anterior, perquè potser hem estat més de peu, perquè potser porto dues setmanes sense fer exercicis perquè vaig molt estressat a la feina, perquè potser estic de vacances i aquestes setmanes i vull tornar a reiniciar el córrer al tornar de les vacances i no he fet res les dues posteriors, anteriors, doncs, per tant, primer, potser aquell dia no és el més indicat per anar a córrer.
0: Entenc que també una manera de que no ens passi això, no? De que quan reprenem, diguem, la temporada d'activitat després de les vacances, perquè això no sigui molt dur, entenc una manera justament no deixar-la, no?
1: O no deixar-la, que seria l'ideal, no? L'operació biquini, la millor operació és aquella que es manté durant tot l'any, d'hàbits de vida saludables. Per tant, no deixar-ho durant les vacances.
0: Això igual amb la nutrició, eh? Ja els hi dic,
1: sí.
0: No relaxin ara tampoc massa, de dir, és estiu, ja passo, ja m'és igual,
1: no.
0: Perquè després arriba el setembre i tots són mans al cap, quin horror, ara m'he posat tots aquests quilos, ja sobre...
1: Sí. El que ens interessa el cos és mantenir aquests hàbits durant tot l'any, eh? Vull dir, per Nadal igual, al final és un, vale, em passo una mica per Nadal, bueno, sí i no, vull dir, valorem també de mantenir almenys algun dels hàbits o algun dia regular una mica tot això.
0: Quins són els dolors més habituals amb els que et trobes? O sigui, no sé si hi ha la lumbàlgia, sí. No sé si hi ha dolors, allò que dius, aquests són, sí o sí els tinc cada setmana.
1: El cap, o sigui, és la lumbàlgia no específica que li diem, no? Sí. Que és un dolor lumbar, a vegades no sabem ben bé per què ens surt.
0: És posicional moltes vegades?
1: És un tema d'higiene postural moltes vegades i és un tema també d'aquest sedentarisme mantingut o a la feina o bé al contrari, gent que té una feina molt física, que està carregant pes i que ho fa durant moltes hores. Llavors, doncs això, una incorrecta higiene postural o bé que aquesta demanda de força, de feina, no es correspon a la força o a la mobilitat que tenim d'aquesta zona.
0: El cervical també, pel tema de les pantalles?
1: Lumbar, cervicals i dolors d'espatlla i genolls també, són les quatre principals que tenim i que tractem al CAPC.
0: Parlem de què?
1: Tenim també
0: de
1: una de les preguntes
0: Vinga,
1: durant l'estiu també, no? És com que anem amb menys roba, a vegades veus gent amb tires de colors,
0: sí.
1: No? O que fa esport,
0: a més ara són de
1: no,
0: colors perquè en la meva època no eren de colors, ja els hi dic, eh? És a dir, en la meva època ara semblo jo prehistòrica, tampoc és tant, però quan me les posaven més eren de color
1: blanco,
0: de color carn horrorós, sí. Ara són roses fucses
1: blaves,
0: en dibuixos,
1: verdes, el que
0: són de molts colors.
1: És el que vulguis.
0: Això i a més ara les venen fins i tot de vegades a supermercats, a parafarmàcies, te les venen ja tallades
1: ser.
0: En formes, que sempre penso i això, però si no tu saps posar, de quin sentit té
1: això?
0: S'ha
1: de saber la tècnica de posar-ho i també s'ha de saber si té o no evidència al darrere. Vale? Si hi ha estudis que ho demostren, diguéssim que és complementari a la teràpia manual o al massatge que es pot fer en consulta privada.
0: D'acord,
1: vale?
0: És a dir, això per si no et curarà, eh?
1: Per si no et cura, però en canvi un embenatge, això, per un esguins que dèiem, no? M'he fet l'esguins, m'he posat el gel i necessito, l'endemà haig d'anar a treballar, em faig una mica d'embenatge amb un esparadrap, amb un tape més rígid, això ho fan els fisios, es pot fer, i això sí que té evidència, el que fem és evitar que aquest esguins torni a succeir, que aquest moviment lesiu ens torni a passar, amb aquest embenatge que ens comprimeix una miqueta la zona, vale? En el cas del kinesiotape, que és les tires de color, l'embenatge de color, que és elàstic, això és complementari a altres teràpies i no té evidència per si sola, diguéssim. Vale? O sigui, jo posar-me la tira o comprar-me al supermercat que deies,
0: i
1: posar-m'ho no em millorarà
0: tira,
1: res.
0: Me la col·loco.
1: Més val posar una mica d'escalfor en aquella zona, fer una mica de massatge mateix a casa i fer alguns estiraments que no pas posar les tires.
0: Perquè
1: i
0: quin és l'efecte de la tira de la kinesiotape?
1: Diguéssim que amb un embenatge més rígid sí que hi ha efecte, perquè com que són rígids el que estem fent és aproximar els teixits.
0: Sí.
1: És a dir, que aquelles fibres musculars o tendinoses com que estiguin més a prop i, clar, quan em fa mal una zona, què faig? No? M'apropo aquella zona al cos. Diguéssim que el que faig és escurçar aquells teixits. Això ens ajuda a cicatritzar la lesió i a recuperar-la. Vale? I, per tant, amb un embenatge sí, però amb el kinesiotape, el ser més elàstic no acaba de tenir tanta evidència. Sí que està en debat amb el tema de temes vasculars, si hi ha o no hi ha efecte al respecte de la circulació sanguínia. Això s'està acabant d'estudiar, però de primeres, a dia d'avui, fins al que jo sé, no hi ha massa evidència per si sola.
0: Per tant, seran molt mones, quedaran molt cool, molt
1: correcte,
0: xules,
1: però si no fas res més, no servirà de massa cosa, diguéssim.
0: Doncs ja està, eh? I sobretot jo també penso que qui te l'ha de posar és algú que ha de saber.
1: Sí, sí.
0: No sé si fins i tot pot tenir com efecte contrari, de
1: efecte...
0: col·locar-la malament, no sé si pot d'alguna manera generar-los.
1: L'únic efecte, com que és unes tires elàstiques, és que hi va amb un adhesiu, amb una pega, és que hi hagi una reacció al·lèrgica, però això amb els altres embenatges també pot passar, per tant s'ha de consultar i s'ha de valorar, i el que dèiem de sentit comú, si jo em poso allò i em pica, m'ho trec, vale? Seria aquesta la idea.
0: Per molt xula que sigui,
1: sí.
0: Eh?
1: Vale, però que no veritat... l'acabes de patir per
0: lui. Què més? Alguna qüestió més de temes?
1: No,
0: de
1: aquestes
0: mobilitat.
1: Són les grans preguntes. El tema del gel calor, el tema dels embenatges, el tema d'aquestes pauses actives del sedentarisme durant l'estiu, i no sé si hem dit alguna altra cosa. I el tema de la força, no?
0: I el
1: força
0: tema
1: també
0: de la força, que l'hem d'incorporar en la nostra, diguem, activitat setmanal. Hem d'incorporar... No sé si hi ha allò que...
1: No ho hem dit, no cal cada dia la força, però dos o tres dies per setmana la força, sí.
0: Això sí, mínim dos
1: o tres
0: dies per setmana.
1: I la resta de dies, exercici cardiovascular.
0: I també ho ha dit, l'Albert, no cal que sigui una hora d'exercici, no sé què, mitja horeta, tres quarts d'hora millor, d'exercici, no?
1: Sí.
0: Al dia.
1: I ja està, i escalfar bé i fer la tornada a la calma, els estiraments a acabar.
0: Quan un actiu, és a dir, quan un comença a fer, entra en la roda, no?, de la mobilitat, comença i manté una certa constància, els canvis els notarà ràpid?
1: Aquest és un altre dels temes, no? Jo estic fent bé les coses, estic fent exercici,
0: estic
1: porto
0: igual,
1: dues setmanes
0: i
1: em trobo igual de malament. Què està passant aquí? El cos...
0: Albert, Albert, no funciona
1: que
0: això,
1: que costa
0: no?
1: molt perdre musculatura, perdre mobilitat, i costa, costa molt,
0: molt poc
1: i costa molt recuperar, vale? Diguéssim, hi ha molts estudis que ens diuen que una persona que està ingressada a la UCI ens perd un 40% de massa muscular només en 7 dies. En canvi, recuperar aquest 40% de massa muscular que hem perdut en una setmana ens costa començar-ho a recuperar 2, 3, 4 mesos.
0: Això ho hem vist tots, quan t'enguixen, quan també et posen no, t'envenen o qualsevol timulgent, qualsevol part, un braç moltes vegades o una cama i t'estàs 15 dies, sí. Al moment que et treuen el guix o et treuen
1: veus
0: la vena...
1: Veus que has perdut volum i que segurament has perdut força o mobilitat.
0: Sí. I es veu ràpidament, a primera vista, i ja te n'adones que dius, què ha passat aquí, no? Sí. Per tant, es perd molt ràpid.
1: Ahir un altre dels grups parlava amb un pacient que va tenir un ictus fa un any, sí. I em deia això, que ha estat molt constant treballar, però que va perdre moltíssim amb hores o amb poc temps, i que li ha costat fins a un any recuperar-ho bastant bé, i ha recuperat molt bé tot, tant la parla com la part motora.
0: Per tant, diguem, en situacions extremes com aquesta, sí. Que és un ictus, tardes un any aproximadament en recuperar-te.
1: Sí. I en situacions de treball musculoesquelètic, de lesions musculoesquelètiques, dolors d'espatlla, de genolls, de cervicals, que dèiem, nosaltres fem sessions durant un mes, però ja incidim en que hem de seguir treballant 2-3 mesos més, perquè és que si no hem perdut el temps i no acabem de recuperar tot el que voldríem.
0: Per tant, paciència.
1: I això no vol dir que no em pugui quedar un dolor residual, que també és una altra de les coses que parlem. Vull dir que per molt bé que faci bé jo les coses, em reduirà el dolor, guanyaré musculatura i mobilitat, perquè això relaciona, però pot ser que jo surti d'aquí amb un dolor residual. Fem aquesta part d'educació que dèiem, d'explicar això, de generar expectatives realistes.
0: Sí, al final acabes aprenent això, que de vegades has de conviure amb un petit dolor, no? Que no, entenc que no ha de ser immobilitzant, no?
1: No ha de ser a tal intensitat que em fotin la vida, però sí que haig d'intentar portar-lo de la millor manera possible, intentar fer el màxim que pugui perquè no en tingui o perquè en tingui el menor possible.
0: Aquest és el fet que tira més enrere la gent, que vivim en un món d'impaciència absoluta, no? Correcte. Volem les coses per ahir, no? Sí. Clar, quan et diu el metge, no, és que igual tardes un any en acabar de recuperar això, no sé si és com... Dius,
1: la immediatesa hi és a tot arreu en aquesta societat, no? Llavors també amb la demanda aquesta de millorar la nostra salut o de recuperar un dolor, i llavors és aquí on fem aquesta educació, i s'ha d'intentar entendre això, i és complicat i s'ha de ser constant.
0: Tot això són consells per la població en general, oi? Per la població en general, aquí no ens estem centrant els partits, però, em parlaves abans, no?, de que teniu també com una línia, no?, que
1: estic intentant... Això va més a nivell general, vale? Hi ha un projecte que s'ha arrencat entre el Departament de Salut i el Departament d'Esports, que és la prescripció esportiva, que això és diferent de la prescripció social, és, vale? És una part de la prescripció social, en tot cas.
0: D'acord.
1: Diguéssim que tenim un projecte nosaltres a nivell d'ambulatori, que és la prescripció social, que ja l'acompanya l'Amèlia, que és la que fa la recomanació d'aquests llocs de Sitges on fan activitats físiques o no físiques, i diguéssim que pacta amb l'usuari, què et pot interessar i què et pot anar bé, no?, per evitar aquest aïllament social i per millorar aquest benestar emocional. Sí. Vale? Això és això. Doncs m'apunto a tal lloc, faig aquesta rutina, conec gent, socialitzo i això evito aquest aïllament social. Això és la prescripció social. Però dins d'aquí, com hi ha recursos esportius, la idea és que això, que en coordinació o que des de l'ambulatori, en funció d'uns criteris d'inclusió, doncs a nivell d'aquí de Sitges local, hi hagi un professional de l'esport que ens pugui fer com unes sessions més seguides durant 6 mesos d'exercici físic dirigit.
0: Què és el que fas tu amb aquests grups?
1: No. Jo faig exercici físic amb patologia, i diguéssim, el professional de l'esport el que faria és gent amb uns altres criteris d'inclusió que no té un dolor musculoesquelètic.
0: D'acord. I això està en marxa? Persona.
1: Això són prova pilot a Sitges, n'hi ha 68 ambulatoris de tot Catalunya, i és prova pilot que va arrencar ara durant el mes de maig, a juny, està arrencant a diferents ambulatoris.
0: I per tant, diguem que se centra més en qüestió més esportiva.
1: Sí, una persona que tingui, per exemple, hipertensió arterial. No? Em sembla que un dels criteris d'inclusió era que tingui hipertensió arterial, que tingui diabetes,
0: que diguem que és una cosa més o menys comuna, a partir de certa edat.
1: Sí.
0: Clar, però és que estàs dient coses, hipertensió arterial,
1: diabetes... Sí, són
0: diabetes,
1: factors de risc cardiovascular. Sí. Però això ho ha de valorar el metge primer. O sigui, el pas previ és, vaig a visitar-me amb el metge, i ell o ella considera oportú que amb tota la situació meva de salut, que són factors de risc cardiovascular, o bé ansietat, depressió, o les dues coses alhora, i a part d'aquest component sedentari, em pot beneficiar fer una prescripció, un programa d'exercicis de 6 mesos d'evolució supervisat per un professional un dia per setmana, o el que s'aconsegui.
0: Però aleshores ho fan en grup com...
1: Entenc que seria com en un grup, i això seria en una instal·lació esportiva municipal.
0: D'acord,
1: doncs
0: el pavelló...
1: No sé ben bé on acabarà sent, però això és el que s'acabarà d'arrencar.
0: Però encara no han començat, entenc.
1: Aquí a nivell de Sitges no hem començat encara, però s'està arrencant a diferents ambulatoris.
0: Vaja, és una manera també, entenc, d'incentivar, no?
1: De lluitar contra aquest sedentarisme que dèiem, perquè al final és això,
0: aquesta gent que probablement el seu metge o la seva doctora li haurà dit ja infinitat de vegades, hauries de fer exercici, i aquesta persona, pels motius que sigui,
1: ens costa també.
0: Exacte, li costa, o no troba el lloc, o no troba el moment, o no troba les persones, no és fàcil, aquí no hem de jutjar ningú, no és fàcil, sabem que agafar aquest hàbit moltes vegades no és fàcil. Clar, entenc que això ha de ser com aquest pas previ, no?, per començar a generar aquest hàbit.
1: Correcte,
0: no?
1: Perquè al final, si jo no ho tinc mal entès, per generar una adherència i aquest hàbit de vida, que en aquest cas és l'estil de vida saludable, o l'activitat física, física, això requereix uns 6 mesos. No són això, en 21 dies adquireixo l'hàbit, no és el cas.
0: Són 6 mesos, eh?
1: Sí.
0: Són 6 mesos,
1: eh? Mesos.
0: Això és molt, molt interessant, perquè els que fem esport, que ho expliquem sempre, moltes vegades et ve gent i diu, ja, però és que a tu t'agrada. Això és una cosa que sempre et diuen, no? És que a tu t'agrada. I és cert, t'agrada, però jo sempre dic, home, m'agrada, però no tots els dies. És a dir,
1: correcte.
0: Hi ha molts dies que anem a fer esport i aquell dia tu també et quedaries a casa teva al sofà o t'aniries a prendre una cerveseta amb la teva amiga o amb el teu amic, tot plegat, no? Però tens aquell hàbit construït i saps que després estàs millor. Sí. És, arriba un moment en què el cos t'ho demana. És una
1: que això
0: cosa...
1: és el que s'ha d'aconseguir, que diguéssim que, aquesta, que hi hagi una motivació intrínseca que no em suposi un sobreesforç haver d'anar al gimnàs, a la piscina...
0: Però això no és una qüestió genètica, és el que dèiem. És a dir, en el sentit de... no hi ha gent que ho té i gent que no ho té. És a dir, això es construeix.
1: Això es construeix a través de l'estil de vida. Jo puc tenir un factor genètic que em predisposi a tenir una artrosi o un dolor o una circumstància personal, però jo haig d'adquirir uns hàbits de vida saludables i això no és d'un dia per l'altre.
0: Exacte. Això es construeix al llarg de la vida, com més abans el construeixis millor, perquè després et costarà molt menys.
1: Sí, de fet, és el que diuen amb els nens, amb els infants, hi ha la neuroplasticitat del cervell, diguéssim que aquest cervell s'està creant, s'està generant, hi ha més connexions neuronals, és molt més fàcil adquirir un hàbit d'infants que d'adults, per això també fem doncs, molta incidència amb l'educació escolar.
0: Perquè també quan abans ho proves, abans descobreixes els beneficis.
1: Correcte.
0: I la satisfacció que et genera després d'una bona sessió de gimnàs o el que sigui, aquella sensació de satisfacció que tens quan abans la coneixes, millor, perquè abans la vols tornar a recuperar, es construeix al llarg de la vida. Si la perds, la pots tornar a construir,
1: sí, sí.
0: Oi? No
1: sí,
0: és una cosa que
1: costarà, també.
0: Costa.
1: Sí.
0: Això sí, però costa, no?
1: Sí.
0: Clar, què falta per recuperar? Bàsicament, que t'acompanyin moltes vegades, no? Entenc que és el que feu. És a dir, per tornar-ho a construir, que molta gent diu, ja, però és que jo no tinc força de voluntat.
1: Clar, o he tingut un canvi a la meva vida personal, no?
0: O,
1: i ara porto uns anys
0: això,
1: sense fer...
0: O això, és que a mi no m'agrada. O és que, és a dir, al final d'excuses som experts en trobar excuses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no tinc temps, no, a mi no m'agrada, necessito material, necessito comprar, són preguntes o coses que també ens surten a consulta, i al final és buscar moments del dia, buscar, no cal una hora, és el que dèiem, potser 20 minuts, mitja horeta, puc fer una mica d'activitat física i això em pot ser beneficiós. Potser no em cal apuntar-me a un gimnàs i puc caminar pel passeig que dèiem, no? Potser si m'agrada l'aquagym, doncs m'apunto a l'aquagym, no? Vull dir, que valorar també què és el que ens pot interessar, que això ens ajudarà a mantenir l'hàbit.
0: I després, un altre tema molt interessant que jo penso que ajuda molt, molt, molt, molt, és buscar-te un company, companya de viatge.
1: Correcte, que aquest factor social és una mica el que dèiem amb la prescripció social. Si jo surto a caminar amb les veïnes, no? Tenim gent que queda amb les veïnes per anar a caminar, perfecte, no? És el que fem amb les caminades. Aquest factor social ens ajuda a l'adherència i a la motivació, no? Si em piquen el timbre perquè he quedat a les 8 a caminar, doncs, hòstia, és que...
0: Clar, aquesta és la part bona del dia que et fa molta mandra, que dius, ah, avui m'és igual, avui no hi vaig. De sobte, si tu tens una xarxa de gent que va amb tu,
1: correcte,
0: una persona o 20, és igual, te'n fa, és aquell dia aquella persona és la que et truca i diu, va,
1: et toca,
0: aixeca't de la cadira, que
1: sí,
0: hem quedat, no? I això et fa anar, i l'altre, i un altre dia seràs tu que l'aixecaràs,
1: correcte,
0: amb aquesta persona.
1: I això
0: persona,
1: ajuda a mantenir més aquest hàbit.
0: I de sobte, no te n'adones, i ha passat un any, i cada dia has fet una mica d'activitat,
1: sí,
0: física, i dius, ostres,
1: sí,
0: ja fa un any, no?
1: Sí.
0: I aleshores, clar, la satisfacció en aquell moment entenc que és molt gran.
1: Sí.
0: Albert, ens ha quedat alguna cosa per dir?
1: Jo crec que hem fet bastant de repàs de tot.
0: Hem fet bastant repàs, no? Que ja sabem que arriba l'estiu, també descansen els professionals que no vindran a fer temporada de medicina comunitària a l'estiu, que els donem també descans perquè també mereixen vacances, però portem molts mesos donant consells de salut, ara no els oblidin tots. Mantinguin hàbits nutricionals, mantinguin,
1: sí,
0: hàbits de mobilitat, que si no el setembre serà molt
1: que
0: dur.
1: Que podem fer tot sempre alguna excepció, però el que hem d'intentar és mantenir
0: no.
1: General.
0: La felicitat ha de primar de vegades, eh? De vegades, si per davant ha de passar el ser feliç, i si de vegades per ser feliç és, em ve de gust menjar-me aquest tros de xocolata o aquest pastís, o... Bueno, no passa res. Però
1: vigilant.
0: Sí, però no oblidem tots els dies, que l'estiu és molt llarg, d'aquí al setembre queden molts mesos, no? Home, són molts dies com perquè ens oblidem.
1: Sí.
0: A part que després...
1: Després costarà molt més recuperar,
0: sí,
1: i tornar a l'hàbit.
0: Sí, i l'esport té una cosa molt xula, que és que enganxa.
1: Sí.
0: L'esport té una cosa que enganxa, i és possible enganxar-se a l'esport a qualsevol edat.
1: Però si no és una sensació, és que hi ha un efecte fisiològic,
0: sí, sí,
1: al darrere,
0: sí,
1: a nivell d'hormones,
0: d'endorfines,
1: etc.
0: Efectivament, al teu cos li passen coses, però i això et genera,
1: sí,
0: aquesta necessitat que deia jo de seguir fent.
1: Però
0: es pot fer qualsevol edat. És a dir, jo he vist gent que s'enganxa a l'esport amb 60 anys.
1: Sí, sí, sí. Tenim gent que no ha fet mai aquagym,
0: sí,
1: arrenca amb un dolor musculoesquelètic amb nosaltres, segueix fent el treball aquest 3-4 mesos i s'acaba apuntant per aquest factor social amb un aquagym.
0: Efectivament. O gent que jubila i ha tingut una vida laboral Nadal intensíssima, treballant fins a les 10 de la nit cada dia, aixecant-se cada dia a les 6 del matí i, per correcte, tant, sense trobar amb família, canalla, nens petits, moltes responsabilitats, no trobes el moment per moure, et jubiles, t'atures, comences a moure i inclous l'esport com un hàbit de vida. I això passa, passa.
1: S'ha de vigilar, eh? Quan sí, no ho he fet mai i començo, ho vaig a vigilar, però
0: passa. Fer maratons d'entrada no. Però podem incorporar l'activitat física en el nostre dia a dia, a qualsevol edat, mai estar per fer-ho, i ens dona salut a tots nivells. Així que, que no ho deixin de fer, Albert. Un plaer. Intentarem no lesionar-nos per no donar-te feina.
1: Vale, perfecte.
0: O sí, perquè si no, pobre, s'avorrirà també.
1: Feina,
0: no?
1: feina tenim,
0: sí,
1: suficient.
0: No? Aquesta de dolor sempre n'hi haurà,
1: sempre
0: no?
1: Sempre n'hi ha. O sigui, és un bon negoci, no?
0: Sí, això? Anava a dir. És una,
1: vull dir, és el que dèiem, dolor sempre en tenim.
0: De fisioteràpia sempre farà falta. A més, no sé si és substituïble per una màquina, això, no?
1: Jo crec que no. És complicat, eh?
0: És complicat, no?
1: Sí, aquesta part.
0: Bueno, doncs així tenim Albert del Barri per anys. Albert, un plaer.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
4: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

Sant Jordi Casas ha punxat a Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro.

0: Entre el gruix d'activitats d'aquest cap de setmana a Sitges, que no és petit, entre aquest gruix, hi ha una de curiosa, de diferent, que fins ara que jo penso que Sitges no s'havia celebrat mai i així que hem decidit parlar-ne. Demà, dissabte 20 de juny, tot el dia, matí i tarda, hi haurà el certamen Royal Silver Senior i Platí 2026. Es tracta d'una desfilada de moda principalment per persones majors de 40 anys i qui organitza, que és l'agència Recims, les persones que hi ha darrere d'aquesta agència, són avui aquí, que són la Lourdes Marín. Què tal, Lourdes? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I en Josep Barreda, què tal, Josep? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tots.
0: A veure, Lourdes, això és la primera vegada que es fa Sitges, oi?
1: Sí, és la primera vegada.
0: Però no és la primera vegada del certamen.
1: No, és el cinquè any.
0: És el cinquè. D'acord, sí. I què entenc, que aneu rotant o aneu girant?
1: Sí, jo sóc la delegada de Catalunya. D'acord. I cada any elijo una ciutat per sí. fer el certamen i a mi Sitges m'agrada molt. És molt especial per mi, perquè jo la meva joventut l'ha passat aquí a Sitges.
0: Ah, sí? Vivies sí. aquí, a Sitges?
1: No, però quasi.
0: Però gairebé.
1: Sí, gairebé, perquè estava tots els dies, pràcticament. I volia fer provar aquí a Sitges. I si tot surt bé, que penso que sí, penso que al millor l'any que ve també repetim, perquè
0: t'agradaria consolidar-lo com a espai de celebració sí, de sí, delegació catalana.
1: Sí, m'agradaria fer que el certamen Royal de Catalunya fos a Sitges, bueno,
0: de manera permanent, diguéssim, sí. Perquè és un certamen a nivell espanyol?
1: Sí.
0: Es sí, fa a sí, totes sí. les províncies?
1: A totes les províncies, sí.
0: Caram.
1: Sí, sí, jo m'encarrego de Catalunya, la meva companya de Madrid, d'Andalusia, Galícia, de tota.
0: I l'objectiu d'aquest certamen quin és?
1: Donar l'oportunitat a totes les persones, que en algun moment han volgut ser model i no han pogut, i que tenen l'oportunitat de poder fer una desfilada
0: durant un dia zero, no?
1: Exactament, aunque no tinguin experiència, se li dona l'oportunitat a totes les persones, indiferentment de la seva talla, estatura i edat.
0: Clar, anem a això, és un món sí. no, que sembla molt exclusiu, no? O molt sí. elitista, no? O, vull dir que requereix, diguem, d'uns cànons, unes mides, no sé què, molta gent pues, probablement el veu inaccessible, no?
1: Exactament, sí.
0: Entenc que vosaltres canvieu aquest concepte, eh?
1: Sí, bueno, és un projecte de la meva directora, sí. de l'agència Racing. Ella és una professional, porta 40 anys al món de la moda.
0: De la moda?
1: Sí. Està a la Fashion Week de Madrid, Fashion Week de Barcelona, París, i bueno, porta molts anys i bueno, va pensar, ostres, fa 5 anys, eh? Per què no faig algun projecte?

0: que tingui cavitat tota aquesta gent de majors de 40. I, bueno, i a partir d'ahí, pues va començar a mover
1: a moure
0: i nada, i ja portem 5 anys.
1: I ja porteu 5 anys de certamen aquí a Catalunya, que no és per professionals, no? És a dir, no. Les persones que veurem desfilant no són models professionals, eh?
0: No,
1: hi ha gent
0: no.
1: Que potser la majoria és el primer dia que desfila,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Què han hagut de fer o què han de fer? No sé si encara són a temps, si demà volen desfilar. Ja no,
0: no
1: eh?
0: Ja
1: és massa
0: ja
1: tard,
0: no,
1: eh?
0: Ja no.
1: Què han hagut de fer? Les persones que veurem demà desfilant, bueno. Què han hagut de fer per poder desfilar?
0: Inscriure's, bueno, posar-se en contacte amb mi.
1: Sí.
0: I fer una inscripció i després pues, hi ha unes fotos.
1: Però el que deies, no han passat un filtre, diguem, de talla, filtre, de pes, de bellesa, no han passat
0: el
1: cap...
0: filtre sóc jo i després Lourdes, que Lourdes també es diu Lourdes,
1: la Lourdes la directora també es diu Lourdes.
0: Però Lourdes la directora em dona canxa.
1: Et dona, sí.
0: Sí, sí, sí. Ella és el segon filtre, jo el primer i jo la veritat...
1: I què mires? Què és el que...
0: L'actitud, les ganes i l'interès.
1: Ja està.
0: Sí.
1: Tant fa si fas 80 com 60.
0: A mi em dona el mateix que tinguis una 46 com una 38. Les ganes i l'actitud, sobretot.
1: Hi ha molta gent que ha volgut que li hagués agradat aquest món, però sempre ha sentit que no podia ser-ho?
0: Sí, molta gent, molta gent, sí. I també el tema de la falta d'autoestima, també... I bueno, és una mica també per aquest motiu d'ajudar aquestes persones de que...
1: Perquè pujar, desfilar dalt d'una passarel·la és com un et dona un impuls, de, o sigui,
0: sí.
1: Fa créixer l'autoestima?
0: Home, sí, i a part les inseguretats, les pors, les fòbies.
1: Clar, és que s'ha de ser final, valent, per, sí. Fer, per desfilar sí. Dalt d'una... Clar, no sé com muntareu, això serà els Jardins del Retiro,
0: sí.
1: Que muntareu una passarel·la, entenc, com
0: una
1: ho fareu?
0: Bueno, però ho farem arran de...
1: A peu de terra.
0: Sí, a peu de terra.
1: A peu de carrer,
0: sí, sí, d'acord. Perquè si no, clar...
1: És a dir, no estaran elevats, eh?
0: No.
1: Si no seria massa, no?
0: No, si no seria massa. Però sí, sí, va bé, perquè si a aquestes persones les dones l'oportunitat i bueno...
1: I desfilaran amb què? És a dir, la roba se la porten ells, l'oferiu vosaltres, com funciona
0: fent
1: això?
0: Fent tres passes,
1: d'acord.
0: Un de texans,
1: sí.
0: Que porten ells, però després el casual col·labora un comerç d'aquí de Sitges, que és
1: sí?
0: Nica, ja sí. Aprofito per donar-li les gràcies.
1: La botiga aquí al carrer Sant Francesc,
0: sí,
1: bastant
0: ai.
1: Nova per ser, eh? No
0: sí.
1: Fa gaires anys que està aquí Sitges.
0: Pues són encantadors, tanto la seva filla...
1: Són pare com... i filla, efectivament.
0: Sí, sí són sí. Superagradables, li dono les gràcies perquè, bueno, pues...
1: Per col·labora. Tant, això ha estat una feineta teva d'anar picant
0: sí,
1: portes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, demanant sí, jo he anat picant portes i, bueno, molt bé. I després també a Sandra, que té un negoci que es diu Global, que és perruquera.
1: Sí.
0: I també...
1: La Sandra ha estat aquí a la ràdio,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí, pots donar-li les
1: perquè
0: gràcies.
1: Ha guanyat algun premi de perruqueria sí. En el seu moment i va estar aquí també. Ella serà, diguem, la que es
0: sí.
1: Posarà guapos,
0: la
1: eh?
0: Que posarà guapa i guapos als... Bueno, són homes també, eh?
1: Per això,
0: dones
1: guapes
0: i homes. I, bueno, després l'altra noia que em posarà el tema de gala, perquè
1: sí.
0: Són tres, l'últim és de gala,
1: sí.
0: I està más que fa, que es diu Bella que ando. Que es diu Estela, ella.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, així que...
1: Per tant, tres sortides, no?
0: Sí.
1: Una desfilada amb tres sortides, masculina
0: sí.
1: I femenina, entenc que
0: sí.
1: Barrejada, no? Homes i dones.
0: Bueno, primer les dones i
1: d'acord.
0: Després els homes.
1: Els separeu.
0: Sí.
1: I també diferencieu per edats, no?
0: Sí, sí, sí, sí, uh-huh. Sí les tres
1: explica'ns
0: categories.
1: Explica'ns això, hi ha tres categories,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, Silver és de 40-49, Sènior de 50-59 i Platino de 60 amunt.
1: Tens més d'una edat que d'una altra? O no sé
0: sí.
1: Si... Sí, de quina tens més?
0: Silver... A tope, de
1: 40-49 sí, hi ha moltíssimes.
0: De dones, de dones, de homes no.
1: Sí, als homes els hi costa més.
0: Li costa moltíssim als homes.
1: El de desfilar?
0: Sí, mira, de dones tinc 30 models, però de homes tinc 8. Als homes li costa una barbaritat. Jo
1: I
0: no
1: per
0: sé.
1: Què creus que és això?
0: No sé.
1: És un món més feminitzat, no?
0: Suposo
1: Josep,
0: que sí.
1: Tu com a home, què?
2: Home, ho és difícil.
1: Tu desfilaràs?
2: No.
1: No desfilaràs, però hi podria desfilar, no, també? Home, més...
0: No vol, però bueno, ja té feina, pobra. Té
1: estaràs
0: feina.
1: Allà enfeinat, no?
2: Hi ha feina, hi ha feina.
1: Hi ha feina. Formes part de l'agència, tu també, o t'ha enredat aquí la Lourdes?
2: No, m'ha enredat ella. Jo només em dedico al so i...
1: D'acord.
2: Bueno, a fer els preparatius, a posar la música, el que sigui...
1: Molt bé, per tant, una desfilada de majors de 40 on veuran models no professionals, desfilar amb aquesta roba doncs, de, fins i tot de botigues sitgetana i que... Digues, sí.
2: Sí, bueno, volia recordar-li a la Lourdes que té que dir que el tema, de, per exemple, de... els guanyadors d'aquí de Catalunya,
1: sí.
2: De varios de les comunitats.
1: Ara anem a això, ara anem a això. Clar, això és un certamen, hi ha guanyador
0: sí,
1: i guanyadora.
0: Sí.
1: Que guanya el que millor model femení, millor model masculí.
0: Aquí en Catalunya es gana un book fotogràfic
1: sí.
0: Professional.
1: D'acord.
0: Un regal normalment és d'estètica, és
1: sí.
0: un tractament.
1: Sí.
0: I el passa a la final. Vale.
1: A la final del certamen espanyol,
0: sí,
1: eh?
0: A la gala nacional. La gala nacional ja s'encarrega a Lourdes, la directora.
1: D'acord, d'acord. I on es fa aquesta, a Madrid?
0: Normalment a Astúries.
1: Astúries.
0: Sí, perquè l'agència és d'Astúries i normalment es fa a Astúries.
1: D'acord.
0: I els guanyadors d'Astúries, de la gala nacional, guanyen un contracte de treball.
1: D'acord.
0: Perquè Lourdes apreta i els dissenyadors perquè hi hagi persones grans a les passarel·les i que cobrin el seu, el que correspongui.
1: Sí, sí.
0: I el premi és un contracte de treball amb, amb l'agència.
1: D'acord, sí. D'acord. Sí, sí. Per tant, podria ser, si és que tens, entenc que deus tenir sitgetans i sitgetanes, no? Amb aquesta,
0: sí,
1: amb aquesta desfilada, podria ser que algun sitgetà o sitgetana guanyés el concurs català d'aquí, que passés al nacional i fins i tot, no?, que acabés, sí, treballant de model, que aquesta no sé si és l'aspiració amb la que majoria entren o no, la majoria s'apunten per l'experiència.
0: Bueno, la majoria per l'experiència, perquè ningú es creu que va guanyar. Tothom pensa que, ah, jo no guanyaré, però bueno... Vull...
1: Què s'ha de tenir per fer, per ser un bon model o una bona model? Què s'ha de tenir?
0: Gràcia, també, no? Una mica de gràcia.
1: Actitud.
0: Actitud, elegància, perquè els membres del jurat valoraran també l'elegància. Clar, i luego, pues, la manera de caminar, de somriure.
1: Clar, però això de l'elegància és com difícil de mesurar, no? És a dir, que, quan,
0: sí, bueno,
1: com es mesura l'elegància?
0: Que siguin ells mateixos i que donin el millor, el 120%, i que es guanyin els membres del jurat, que al uh-huh. final qui decideix és els
1: membres. Lourdes, tu sempre has format part d'aquest món, del món de la moda?
0: No, bueno, amb aquest porto 3 anys aproximadament.
1: D'acord, però Lourdes, no. És a dir, no tenies experiència prèvia en això de la
0: jo
1: moda,
0: jo soc organitzadora d'eventos
1: i ja
0: el que
1: està,
0: passa
1: no?
0: Que el món de la moda m'agrada, eh?
1: Sí?
0: El món de la moda m'agrada, sí. A mi m'agrada pues, la publicitat també, més que la moda, però la moda també m'agrada.
1: Uh-huh. Però és un món difícil, aquest de la moda?
0: Sí, és un món...
1: Per què?
0: Difícil perquè, bueno, sobretot per el principi que dèiem, no? Que hi ha uns cànons de bellesa que ara, per sort, estan una mica canviant, no? Però fins a fa molt,
1: molt marcats,
0: molt poc,
1: no?
0: Clar.
1: Excloents, no?
0: Sí, exacte. Un 70, talla 38, 90, 60, 90. Llavors, clar, era molt complicat perquè no tothom té l'oportunitat, no? Però bueno, ara està canviant la cosa i jo penso que canviarà per millor. I...
1: Home, 30 dones de 40 a 49 anys volent desfilar,
0: sí,
1: i em sembla tot un èxit, no?
0: Sí,
1: un de dones que tenen ganes de desfilar i de fer el seu pinito allà com,
0: sí,
1: com a models. Això, la desfilada serà a la tarda, a Lourdes,
0: sí,
1: a partir de quina hora?
0: De les 7 de la tarda.
1: A partir de les 7 de la tarda.
0: Sí.
1: Abans, al matí, però, hi ha activitat, que els, sí, Jardins del Retiro. Què organitzeu al matí?
0: Un Mercat Fashion. Bueno, jo li he posat el nom de Mercat Fashion, perquè,
1: sí,
0: clar, a mi el Kencho, que també tinc que donar-li les gràcies,
1: sí,
0: que és el de l'espai,
1: sí,
0: em va dir, tinc el jardí disponible 12 hores. I jo vaig pensar, arribo a casa i dic, jo què faig 12 hores amb un jardí tan bonic? I, pues mira, al final
1: un mercat,
0: volta...
1: qui vindrà en aquest mercat? Qui s'instal·larà? Posaran paradetes? O
0: sí,
1: com
0: són
1: faran?
0: Negocis, emprenedors, pues, de tot un poc, de tot una mica. Hi ha de roba, de complements de bellesa, artesania...
1: Pues són negocis
0: d'aquí
1: de Sitges o no? Negocis que
0: alguns són de Sitges, un altres de Vilanova i altres de Barcelona.
1: D'acord, d'acord, que vindran,
0: sí,
1: aquí,
0: sí,
1: posant,
0: sí,
1: la seva parada i vendran el seu,
0: sí,
1: producte, no?
0: Exactament, sí.
1: Diguem que tot això, diguem, en aquest entorn de moda, no?
0: Sí.
1: Amb aquest marc, no? Del món de la moda. Com es muntarà la desfilada? Perquè, clar, on es canviaran? Com es canviaran? Com es munta una desfilada? Clar, la gent té entrada, té sortida,
0: sí,
1: el jardí el visualitzem tots molt.
0: Sí.
1: Entenc que la passarel·la serà, diguem, perpendicular a l'escenari?
0: Bueno, és forma de U.
1: Ah, d'acord.
0: En forma de U. Surten per una banda i fan... Sí,
1: fan circuit, diguéssim,
0: Sí, fan un circuit.
1: Com una U,
0: sí,
1: sí, sí, ja ho deies tu.
0: Els membres del jurat els tindrem a l'escenari i elles dispondran d'una sala del backstage.
1: Uh-huh.
0: I allà...
1: I allà es podran canviar.
0: Es canvien, les maquillen, tot.
1: Algun reclam de persona coneguda? Em va semblar veure un dia a les xarxes que anava,
0: sí,
1: a portar. Qui vindrà a veure?
0: A veure, tenim un concursant de la televisió.
1: Sí.
0: Bueno, que es diu Milton. No dic el nom del concurs, però sí,
1: sí el,
0: sí, nom
1: el podem
0: de
1: dir,
0: ell.
1: El,
0: sí,
1: el podem dir, tant.
0: Casados
1: a primera vista. Casados a primera vista, que és un programa...
0: Sí.
1: Escolta, em vaig riure tant amb aquest programa.
0: Sí.
1: Vaig riure una barbaritat. És un programa de Telecinco. Oi, que és Telecinco?
2: Sí.
1: És Telecinco. És un programa... Aquest Milton és vilanoví. És un programa que consistia, atenció, per qui no ho hagi vist, en què la gent s'apuntava i es casava. O sigui, hi havia uns professionals, psicòlegs, no sé, que feien un estudi en funció de les característiques i les personalitats de cada un dels candidats, i el que feien és els ajuntaven i es coneixien el dia que es casaven. O sigui, segons abans de dir sí, es veien. La primera paraula la deia gairebé amb el sí vull, i es coneixien, i aquí va participar un noi de Vilanova, aquest tal Milton, tot i que ell és argentí, no?
0: Sí,
1: em sembla,
0: sí,
1: d'origen, i a partir d'aquí començava, diguem, tota una convivència, no? Que l'allargaven durant un temps, era una mica com un talent, una cosa estranya, però vaja, jo vaig riure una barbaritat amb aquest concurs de les barreges que es feien allà amb aquest programa. Per tant, ell serà com l'anfitrió de la jornada.
0: Ell
1: deu ser model, no?
0: Sí, és model. També el van patrocinar amb en Marc, també, que és un altre concursant.
1: Sí. Aquest era català.
0: Sí. També, sí. Bueno, d'Andorra i Barcelona.
1: A cap dels dos els hi va sortir bé el casament, ja els hi dic ara. Va ser un fracàs absolut en els dos casos, que jo no sé tants experts com no es veia venir, perquè jo crec que es veia venir que jo no aniria bé, però vaja,
0: no.
1: Va ser molt divertit.
0: Sí, comptem amb la seva presència, també amb Xavi Llaner, que és jefe de premsa de la TV3.
1: D'acord.
0: De molts anys de carrera.
1: Sí.
0: Amb el compositor de cançons, una d'elles és la, bueno, no sé si puc dir, La puta de la cabra, que era molt, molt famosa,
1: sí,
0: aquesta cançó.
1: Sí, la cançó es diu així.
0: Pues, sí. Pues, tenim el seu autor, també, amb nosaltres.
1: D'acord.
0: Amb un dissenyador de moda, Alejandro, que també vull donar-li les gràcies perquè els nois desfilaran amb
1: roba seva.
0: Amb roba seva. I tenim a dos models, també, que van guanyar l'any passat.
1: D'acord.
0: I, bueno, i també de convidats assistents també en tenim a la Carmen Rubianes, que
1: sí,
0: vindrà, també comptarem amb la seva presència. I, bueno,
1: per tant,
0: una sèrie de persones...
1: convidats una mica com de luxe, per dir-ho d'una manera, convidats especials, no? Anfitrions especials, tots aquests faran de jurat o no? El jurat qui el forma?
0: Sí, ho formarà...
1: Són tots ells, el jurat?
0: Són set. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Estarà Milton...
1: I què valoren? Què ha de valorar el jurat? Han de valorar diferents aspectes, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, pues...
1: Però els hi marqueu vosaltres, és a dir, l'organització els hi marca els aspectes?
0: Sí, li marquem nosaltres, que no... Bueno, que...
1: Sí, hi ha categories, no?
0: Sí. Que valorin, pues, l'actitud, la... Bueno, el com defensin la roba que portin i aquesta sèrie de coses. No vull que solament es fixin en la bellesa.
1: En si és guapo,
0: vale?
1: O guapa, d'acord.
0: Si és guapo o guapa. No,
1: que per això és molt subjectiu,
0: bueno,
1: no?
0: Sí, perquè la bellesa és subjectiva.
1: Efectivament.
0: Però bueno, que valorin, pues, la sonrisa, sobretot la sonrisa, l'actitud, la forma de caminar també, perquè bueno, se li ha donat una classe abans.
1: Ah, sí? Se'ls fa classe?
0: Per, bueno, una mica.
1: Se'ls ha format una mica?
0: Una mica,
1: però
0: sí.
1: Però quan ho feu, el mateix dia, la formació?
0: No, ho van fer el 6 de juny.
1: Ah, ja ho heu fet, jo sí. No ho heu fet, això?
0: Sí.
1: On?
0: Allà, al retiro.
1: Al mateix retiro,
0: mateix, sí, perquè...
1: És a dir, els participants ja s'han conegut.
0: Sí, tots no, perquè no van poder vindre, però la majoria sí.
1: I els hi va fer una petita classe de desfilada.
0: Exactament,
1: de
0: sí.
1: De com desfilar.
0: Clar,
1: i què tal?
0: Bueno, va anar molt bé, Està molt complicat,
1: Sí?
0: Sí, perquè
1: I
0: la
1: tens,
0: gent...
1: Tens favorit, favorita?
0: No t'hi... Bueno, hi ha una noia que no és que sigui favorita, però sí que és veritat que té una sonrisa... Ostres, que...
1: Que crida l'atenció.
0: Sí, però no és perquè sigui favorita, Les demás ho fan totes bé, Però aquesta noia, no sé, desprèn una...
1: Ara tenim una curiositat per saber qui desfilarà allà, si igual és la veïna del costat, no? O és la teva amiga, no sé, clar, és que entenc que hi haurà molts sitgetans.
0: No vas a donar el nom,
1: Entenc que hi haurà molts sitgetans aquí, no? Sí. És a dir, sobretot, que hi haurà sitgetans
0: sí.
1: I sitgetanes. Recordin, això és demà, Jardins del Retiro, s'ha de pagar, l'entrada, ja és entrada de pagament, no?
0: Sí, però el certamen, Al Mercat Fashion no,
1: d'acord, d'acord. Per tant, al matí és entrada lliure.
0: Sí, pot vindre tothom,
1: I a la desfilada, això sí, si volen veure la desfilada i després veure qui guanya, etc, aquí sí que hi ha entrada de pagament,
0: Sí, però donem una consumició,
1: amb l'entrada.
0: Sí, el José i jo també tindrem una barra de bar.
1: D'acord.
0: Per poder
1: servir.
0: Exactament.
1: Per tant, al final el que fan, acaben fent és pagant la consumició, Més que l'entrada,
0: Entenc
1: que hi haurà cadires, no? Perquè
0: sí,
1: la gent s'assegui,
0: sí,
1: és a dir, això està tot pensat, dissenyat, perquè sigui un gran certamen de moda, recordin, amb protagonistes majors de 40 anys, que aquesta és la gràcia una mica, no? Bueno,
0: sí.
1: Aquest és el què, no?, de l'assumpte.
0: Bueno, jo em vaig enamorar d'aquest projecte per aquest motiu, perquè jo sóc molt, molt humana, m'agrada la gent, m'agrada les persones i m'agrada donar-li oportunitats a tothom, no? I al final, pues...
1: De totes maneres, avui 40 anys és jove, no?
0: Sí, bueno, les noies de 40 no vegis com estan, tenen un cos que no vegis, són maquíssimes,
1: estan
0: totes.
1: Estupendíssimes, clar, sí, sí, és que avui en dia 40 anys diguem que, sí, que és jove, sí. Potser el que crida més l'atenció és els majors de 65, no?
0: Ai, les majors de 60, tinc 4. I són estupendes també.
1: Dones només, eh?
0: Dones.
1: Homes no tens...
0: Homes tinc, sí, tinc 8 i de platino tinc 3. 3 de platino. Que
1: caram, Déu-n'hi-do.
0: Estan espectaculars, eh?
1: Caram.
0: De veritat ho dic.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, Déu-n'hi-do, lo valents, eh? Des d'aquí ens traiem el barret per la valentia de tots aquests candidats que han decidit llançar-se a la piscina, probablement molts d'ells, no?
0: Sí.
1: I decidir desfilar amb aquest certamen Royal Silver Senior i Platí 2026, aquesta desfilada de moda per majors de 40 anys. Demà, als Jardins del Retiro, demà 20 de juny, tot el dia, al matí entrada gratuïta, hi haurà Market Fashion, hi haurà paradetes perquè puguin consumir, i a la tarda, i així, entrada amb tiquet, que equivaldrà bàsicament a la consumició. Ens deixem alguna cosa per dir, Lourdes?
0: Pues nada, jo penso que no, que bueno, que vingui tothom, que ganes de passar-ho bé i de viure l'experiència.
1: El temps ens acompanyarà, que sí. Farà calor.
0: Ja.
1: Espero que els hagueu vestit amb roba d'estiu, sí. Perquè com els hagueu posat pells, pobra gent.
0: No, sí, sí, sí.
1: Que això ja passa a la moda, eh? Estàs en ple estiu veient desfilades d'hivern, eh?
0: Bueno, Leandro, la seva roba són americanes de gala, són precioses, però són de màniga llarga. Però bueno, farem l'esforç, no?
1: I tant, no passa res. Al final, l'important és que surti bé,
0: sí.
1: La desfilada. Lourdes, Josep, un plaer, moltíssimes gràcies per venir, que vagi molt bé aquest certamen i hi veurem, a veure si aconsegueixes el repte o l'objectiu, sí. De que Sitges sigui com la seu, sí.
0: I la també m'agradaria i lluitaré perquè la final alguna vegada sigui aquí.
1: A Sitges,
0: sí,
1: home, doncs estaria la final
0: ideal,
1: nacional.
0: La final nacional, sí. A veure si puc...
1: Canviar Astúries per Sitges, no?
0: La directora a donar una miqueta de canya, eh?
1: Que vindrà aquí la directora el dissabte?
0: Este dissabte no pot.
1: No pot.
0: Però sí que tinc que aconseguir-ho i...
1: Tu tens, sí. Vincle amb Sitges, eh?
0: M'agrada.
1: No sé, això va ser amor, eh? Ja els hi dic
0: sí,
1: jo ara.
0: Sí, no ha passat.
1: Ja els hi dic jo ara, va tenir un amor...
0: No és per fer la pilota, eh?
1: Un amor de joventut a Sitges... Va tenir un amor de joventut a Sitges, que la va tenir aquí molt de temps, sí o no?
0: Bueno, vaig passar, no era d'aquí, però veníem aquí a Sitges.
1: Però veus com hi havia amor darrere?
0: Sí. I molta festa.
1: Els de Casados a primera vista no venen pas a buscar a dona, no?
0: No, suposo que no, eh? Vindran a treballar, suposo, eh?
1: Mira, jo només per preguntar-los i que ens expliquin com va ser allò, aquell programa, perquè, mare Déu senyor...
0: Bueno, teniu l'oportunitat,
1: espero
0: i deseo. Que
1: ho intentarem, ho intentarem. Que a més això ja ho saben, eh? Hi haurà cares conegudes de la tele i del món de la moda, per si a més tenen curiositat. El que dèiem, Lourdes, Josep, un plaer, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i un saludo a tots els
1: sitgetans.
0: Sitgetans.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Adeu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Les 11:37 i acabarem programa avui amb una de les propostes culturals de la Pregonera per aquest diumenge 21 de juny.

0: En el marc del Dia Internacional de la Música, aquest diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda, a l'Escorxador, i atenció, amb entrada gratuïta aquesta vegada, hi actuarà el duo Aidos, un duo format per la Clàudia Romaní, la Rocío Sebares, la Clàudia Romaní i la Rocío Sebares, totes dues que viuen aquí a Sitges, fan un concert que combinen doncs, art, proximitat, capacitat comunicativa, diu la nota de premsa, i bàsicament música clàssica, eh? Però una música clàssica que miren d'apropar a tots els públics, violoncel, piano, violoncel la Clàudia, piano la Rocío, i que doncs, d'alguna manera posaran la sintonia ideal per celebrar aquest Dia Internacional de la Música. Clàudia Romaní, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Preparades per diumenge?
1: Sí. Sí, amb molta il·lusió.
0: Amb molta il·lusió aquest dia. Clar, a més, us han triat com per celebrar el Dia Internacional de la Música, que dius, home, quin honor, no?
1: Sí, la veritat que sí, per nosaltres és un plaer, no?, que poder participar d'aquest dia tan, tan important, doncs oferint un concert pensat això per un públic, per tothom, vaja, uh-huh, en un dia tan especial, no?, com és el Dia Internacional de la Música. I bueno, des d'aquí volíem fer un agraïment a l'Ajuntament que hagi confiat en nosaltres per dur a terme aquest concert.
0: Clàudia, deia ara, és un concert de música clàssica, tu toques el violoncel, la Rocío el piano, però què escoltarem? Què és el que proposeu?
1: Sí, proposem un repertori variat, en el qual hi haurà peces més aviat curtes, perquè al final el que volem és que la gent ho disfruti i que no cal que siguin persones expertes en música clàssica, que coneguin les obres anteriorment. Uh-huh. Llavors hem pensat en fer una selecció de peces maques, curtes, més aviat, i amb una mica d'explicacions prèvies per tal d'apropar-les més al públic, no? Explicant una mica doncs l'època en què es van ser escrites, uh-huh, una mica posant exemples, per fer-ho més proper.
0: Mm-hmm. Per tant, no cal ser entès a música clàssica, ni tan sols cal ser aficionat. De fet, no sé si fins i tot seria una bona oportunitat per a algú que no ha anat mai a un concert d'aquest tipus de música, doncs apropar-se i descobrir-lo, no?
1: Exacte. Sí, la idea seria aquesta, que oferir-lo per un públic general, també pensat per gent doncs, que li agrada la clàssica i que hi ha anat a concerts, mm-hmm, però també per persones que potser no hi han anat mai, i és com una primera manera de...
0: Un primer contacte, no? Sí, exacte, el primer contacte amb la música clàssica, que clar, vosaltres sou dos noies joves, com hi vas arribar tu a la música clàssica?
1: Doncs jo vaig començar a tocar el violoncel als 5 anys, uh-huh, i els meus pares no són músics, però sí que vinc de família de músics, el meu avi era violoncelista i crec que això devia afectar d'alguna manera que jo, uh-huh, tan petita, doncs comencés a tocar, no? I tinc un tiet...
0: Perquè vas demanar tu el violoncel o va ser la proposta, diguéssim?
1: Jo, mira, la veritat que no me'n recordo perquè era molt petita, però sí que jo crec que va ser la influència del meu avi. Uh-huh. Que, com que ell tocava el violoncel, doncs d'alguna manera doncs, jo crec que va anar per allà.
0: Uh-huh. I des dels 5 anys fins ara, eh? No l'has deixat mai?
1: Sí. No, sí que he passat... mai l'he deixat, però he passat èpoques d'estudiar més, èpoques d'estudiar menys, perquè al final és una carrera de fons, no? Hi ha moments que, ostres, que estàs més encallat, no? Altres que estàs més motivat i anar fent, però sempre he estat allà.
0: Clar, la carrera d'una música clàssica d'aquest estil, no sé si és molt diferent a la d'un músic pop, un que fa pop, un que fa rock o que té una banda?
1: Bueno, l'estil, clar, canvia molt.
0: Perdes.
1: I sí que... Sí,
0: digues.
1: Vull dir que al final és música, no? I sí que és veritat que bueno, que en el meu cas, hi ha com molts anys de
0: formació.
1: Uh-huh. A vegades, bueno, ja suposo que hi ha casos de tot, però tinc la sensació que que hi ha músics que no necessiten tant de temps, no?
0: Per tocar bé. Home, és cert, hi ha molts músics i moltes bandes de pop rock que no tenen un bagatge i una motxilla de formació com probablement la puguis tenir tu, és veritat, és a dir, que no venen tots de conservatori, sí, sinó que simplement,
1: exacte,
0: són aficionats, no? Sí, sí.
1: Sí, però igualment no vull dir que no n'hi hagi de molt bon.
0: No, per descomptat.
1: Que darrere del món de la clàssica hi ha moltes hores, en general, no? D'aprenentatge d'instrument, també hi ha molts músics que comencen amb la clàssica i després es van
0: passa,
1: cap a altres,
0: sí. Cap a estils, sí. No? No és el teu cas, eh? No hi has pensat mai, de fer el canvi?
1: Bueno, jo tinc formació clàssica, però sí que he fet també música més actual, moderna, perquè al final doncs, la gent també... Bueno, t'adaptes al que vol la gent, no? Llavors, a vegades, jo què sé, a casaments et demanen doncs, tocar Viva la Vida de Coldplay, per exemple, no? Llavors, diguem que el repertori és molt variat i al final et pots, bueno, l'instrument dona molt de sí, no?
0: Passa una mica també com amb la dansa, que la clàssica és com, són com les arrels, són com els fonaments?
1: Sí, podríem dir que sí.
0: Tenia una mica aquesta sensació. Entenc que després també viu de bolos, d'actuacions?
1: Sí, nosaltres, bueno, vivim de... Al final, viure de música no és fàcil.
0: Clar, llavors... clar, per això ho pregunto. Sí.
1: En el nostre cas, vivim d'actuacions, de bolos. També donem classes. La Rocío treballa a l'IAB d'aquí Cisa.
0: Ah, sí.
1: I jo dono classes a l'Escola Municipal de Música de Sitges,
0: també
1: a una escola de Barcelona, classes particulars, o sigui, fem altres coses perquè al final
0: és difícil,
1: no? Una mica de tot, però sí, estem molt enfocades en aquest projecte, no?, del duo Aidos, en el qual doncs, estem, a part de fer aquest concert aquí a Sitges, després tenim una sèrie de concerts per Catalunya, no?
0: I el que proposeu amb aquests bolos, és a dir, qui contracta bolos de música clàssica? En quins esdeveniments es contracta aquest tipus de bolos? Perquè, clar, moltes vegades no associem la paraula bolo, doncs això, a una banda de rock, a una banda de jazz, o sigui, de pop, no? Doncs per un festival, però clar, entenc que per la música clàssica, fora que no sigui un festival dedicat a aquest tipus de, a aquest estil musical, normalment per quin tipus d'esdeveniments us contracten?
1: Sí, mira, nosaltres ara tenim programats alguns concerts que ens contracten ajuntaments per cicles que ja estan fets, no?, de música clàssica. Uh-huh. Llavors, per exemple, tocarem a Roses, a Mollerussa, a Barcelona... però en general, bueno, a banda dels ajuntaments, doncs també poden ser particulars, que jo què sé, volen, són amants de la música clàssica i volen, doncs, en una celebració d'aniversari que hi hagi música en directe, no? O celebracions tipus inauguracions, actes més institucionals, també algun cop.
0: Clar.
1: Doncs, una mica de tot, casaments, enterraments, o sigui, la varietat.
0: Caram, sí? Us ha tocat tocar amb enterraments?
1: També.
0: I què això?
1: Clar, al final és complicat perquè estàs en un moment molt difícil.
0: Molt delicat, no?
1: Sí. Clar, molt delicat, però alhora, clar, tu vas allà i intentes fer-ho el millor possible i que no t'afecti molt, no?, el veure la gent
0: malament.
1: Doncs, malament. Llavors, bueno, amb l'experiència vas aconseguint, no?, doncs que poder tocar bé i sense que t'arribi a emocionar tant que t'afecti, no?, la manera
0: de tocar. És que d'entrada ens sona una mica com antagònic, no? És a dir, normalment els músics quan actueu el que voleu és veure, o l'objectiu és veure la gent feliç, no? I clar, en un enterrament la gent feliç d'entrada se'ns fa difícil d'imaginar, no? És a dir, altra cosa és que puguin gaudir de la música, perquè la música els aporti records, els aporti un moment bonic, però clar, gaudir, o sigui, feliç, diguem que un no acostuma a estar en un enterrament,
1: Sí, jo vull pensar que la música en aquell moment no els farà estar feliços, però sí acompanyar-los en un moment difícil i potser connectar, no?, amb alguna cosa i fer-ho com més especial, no? A vegades sense música és una mica fred i, bueno, hi ha anat a enterraments també sense música i per mi pot arribar a ser una mica fred, no?
0: Deies en l'entrevista que et feien a l'Eco, dèieu que la música pot arribar a l'ànima, justament és això, no?
1: Sí, perquè té aquesta capacitat d'emocionar-nos, no? A vegades... Bueno, no sabem massa quins mecanismes intervenen, no?, però que escoltem música i no cal que sigui clàssica, no?, i ens pot arribar a emocionar.
0: Clar, i no sé si quan un s'hi dedica, no?, i a més s'hi dedica de manera conscient, com és, entenc el teu cas, perquè si portes tants anys formant-te, entenc que és que des de ben petita vas tenir clar que tu t'hi volies dedicar amb això, no? No sé si això és com... És gairebé una necessitat vital, aquesta de la música, per tu?
1: Jo de petita feia música perquè per mi era un hobby i sempre tenia clar que m'acompanyaria tota la vida. No soc d'aquells casos que ja de ben petit doncs saps que t'hi dedicaràs, perquè a mi m'agraden moltes coses, però sí que sabia que sempre la tindria, no?
0: I què va passar? Llavors, què va passar que vas decidir, no, vinga, ja aposto, m'hi vull dedicar?
1: Sí, doncs se'm donava bé, m'agradava, i vaig dir, mira, prova de fer proves per entrar a l'ESMUC i a veure què. Sabia que era complicat perquè bueno, entra poca gent i vaig, bueno, vaig provar-ho, no? Però sense estar tampoc molt convençuda. A mi m'agradava molt, però era...
0: És a dir, tenies alternatives, eh? Tenies plans béns, plans sí. B que no t'haguessin suposat, diguéssim, tampoc un daltabaix, eh?
1: Jo havia estudiat batxillerat científic, no?
0: Artístic, ah, caram! Caram!
1: Llavors, jo anava com per obrint portes i a veure què sortia. I quan vaig entrar a l'ESMUC dic, ostres, aprofita aquesta oportunitat a veure com va, com et sents, perquè tampoc sabia, no? Jo com em trobaria allà enmig de... Jo no havia fet mai conservatori, sempre havia anat per lliure, i llavors, de sobte, tantes hores centrades en la música, quan jo havia fet sempre com...
0: Com extraescolar, no?
1: Exacte. I, bueno, i vaig, al final, doncs mira, em va agradar i vaig seguir en aquest camí.
0: És a dir, que al món hem perdut una científica, però hem guanyat una música, no? Podem dir-ho així, no?
1: Sí.
0: Podem dir-ho una mica així. Estàs ara satisfeta de la decisió?
1: Sí, la veritat que sí, perquè bueno, em sento molt afortunada, no?, de treballar d'algú que m'agrada molt i sabent, a més, que el món és, pels músics a vegades no és fàcil, no? Hi ha músics molt bons que no tenen feina o no s'hi poden dedicar, no poden viure de la música. I jo he tingut la sort doncs, d'això, de poder-m'hi dedicar i de disfrutar-ho molt, tot el que faig, eh? Ja sigui fer classes, tocar, concerts... Tot ho disfruto molt.
0: I això de fer un duet, com va anar això?
1: amb la Rocío vam coincidir a l'IAB, perquè allà organitzen musicals pels alumnes.
0: Sí.
1: I llavors hi havia un musical, va ser el desembre del 2024, o sigui, aquest desembre, no l'anterior, que feien Anastàsia i necessitaven violoncels, violins, una sèrie d'instruments, no? I llavors li van passar el meu contacte i ens vam conèixer allà, treballant, bueno, fent aquest musical. I allà ens vam entendre molt bé, bueno, jo vaig veure que era una gran pianista i parlant va sortir com aquesta idea de, ostres, per què no quedem un dia i toquem, no? I va ser una mica així com improvisat. I bueno, no va ser un dia, sinó que vam anar quedant fins al punt de dir, ostres, podríem preparar el repertori pensant ja en oferir-lo a concert. I van així.
0: Caram.
1: Des de llavors, que fa ja un any i mig, doncs estem quedant per assajar i bueno, i ara ens estem centrant en el programa que farem aquest concert, però hem tocat també altres coses i la idea és...
0: Es veu diferent la música quan és compartida així, en duet? És a dir, quan diguem que l'ofereixes de manera compartida?
1: Sí, clar, la música pots tocar-la a nivell individual, però a mi m'agrada molt fer-ho en conjunt, no? Compartir-la, ja sigui en duet o en un trio, tocar amb més gent sempre a mi m'emplea molt.
0: Doncs la Clàudia Romaní, la Rocío Sebares, el piano la Rocío, el violoncel la Clàudia, el duo Aidos, els podran veure aquest diumenge, com deia, 21 de juny, Dia Internacional de la Música, a les 6 de la tarda a l'Escorxador, entrada gratuïta, ja saben que l'aforament a l'Escorxador és limitat, per tant, si tenen interès, siguin puntuals i vagin, perquè això s'esgotarà. I Clàudia, anava a preguntar-lo de Aidos, per què?
1: Buf, ens va costar molt pensar un nom, jo crec que...
0: Fèieu allò de jugar, no? El teu nom i el meu, no?
1: Sí, i la veritat que aquest va ser una proposta de la Rocío. Jo ara no et sabria dir, crec que té a veure amb mitologia grega.
0: Sí.
1: Però la veritat, ara mateix, el significat exacte no me'n recordo, però sí que em va agradar i també com sonava. I com que és curt, volíem fer un nom curt que es pogués recordar, no? I mira...
0: Mira, era una deessa femenina que representava la vergonya, el pudor, la modèstia, el respecte o la humilitat.
1: Ostres, val.
0: Això és el que diu Wikipedia, eh? Vull dir,
1: sí.
0: La font és Wikipedia, eh? Tampoc no pensis ara que estic anant a un gran llibre de mitologia, eh? Però vaja, bàsicament dignitat humana, eh? Molt bé, molt bé, vaja. Sí, una deessa grega, de la mitologia grega, que posa el nom a aquest duet i que entenc que teniu també, deu tenir l'estiu ja també planet, no?, de bolos, és a dir, normalment els músics quan arriba a aquestes dates és quan us creix la feina, eh?
1: Sí, exacte. El 4 de juliol toquem a Roses i llavors ja no recordo les dates, però també a Barcelona, Mollerussa, i tenim altres concerts com que estan...
0: I això de girar, què tal, Clàudia? Com ho portes, això d'anar cap aquí, cap a... Clar, en el fons, tu portes el violoncel, la Rocío què fa? Va amb el seu piano o va tocant pianos que li deixen, m'ho imagino, no?
1: Exacte. Clar, sempre hem de tenir en compte doncs, que d'enviar propostes a llocs on sabem que hi ha pianos,
0: clar,
1: perquè, clar, no podem anar amb un teclat, o sigui, és un tipus de música que no es pot anar amb un teclat. Necessitem un piano de cua
0: per
1: poder interpretar-la bé, no? I llavors, jo sempre estic amunt amb el cello i la Rocío, doncs, en aquest cas, no ha de transportar el piano, per sort.
0: Per sort per vosaltres, perquè transportar un piano de cua seria difícil. No, és interessant perquè és veritat que moltes vegades, no, associem el món dels bolos, de la música, doncs això, a grups de pop, a bandes, de rock, el que sigui, no? Una cosa sembla com més festiva, que no dic que no sigui festiva, la vostra música, perquè evidentment pot ser-ho, però clar, doncs també hi ha duets i grups i fins i tot músics que de manera individual, no?, o com a solistes toquen i fan música clàssica i també viuen dels bolos i de les actuacions,
1: Sí.
0: És a dir, que hi ha, diguem, tot un reclam, no?, un ventall de possibilitats pels que us dediqueu a la música clàssica. Has pensat mai en fer salt cap a un altre estil?
1: Bueno, jo disfruto molt la clàssica, però també m'agrada tocar de tot. O sigui, llavors sí que...
0: És el que deies, el Viva la Vida de Coldplay, te'l deuen demanar dia sí, dia també, no? Clar.
1: Sí, sí. Moltes peces aquestes així actuals, les demanen.
0: Alguna que et faci molta il·lusió, que t'agradi molt tocar, i alguna que et faci molta ràbia?
1: A veure, el cànon de Pachelbel em comença ja a fer mandreta perquè el demanen molt. És maco, És maco i...
0: Sí, però és un altre sí, que es fa pesadet, no? Que dius, home, ja està.
1: Sí, i m'agrada molt, per exemple, Ave Maria de Schubert.
0: Sí.
1: És preciosa. Sí. Que és per veu i piano, però també es pot tocar amb violoncel. Trobo que és molt maco.
0: Uh-huh.
1: I no sé, amb modernes... a veure... Quina... Ara no et ve el cap.
0: No passa res. I no sé si hi ha alguna que hagis descobert, algun tema que hagis descobert que de sobte el cello soni molt bé, que dius, ostres, aquest tema no ho hagués dit mai, el cello sona molt bé.
1: Sí, n'hi ha diverses, en general, que amb el cello poden sonar molt bé, perquè al final quan una melodia es mata i es pot cantar i no és molt rítmica, amb el violoncel sona molt bé. Llavors ara m'ha vingut al cap una peça, però que prefereixo no dir-la perquè és la que tenim pensada per fer el bis del concert.
0: Doncs
1: llavors
0: no la
1: aquesta
0: diguis.
1: Peça del bis, no la dic, però sí que és una melodia supermaca que jo mai havia tocat, no? I penso que és molt, bueno, que agradarà molt.
0: Doncs la deixem, no farem espòiler, deixem el suspens i que la gent vagi a escoltar-la diumenge a l'escorxador. És un instrument agraït, el cello?
1: Sí, és molt agraït quan comença a sonar bé, al principi.
0: Bueno, clar.
1: Sí, quan l'aprens a tocar.
0: Fins que sona bé, deu passar temps també, no, Clàudia?
1: Sí. És a dir... Exacte. Però sí que és molt agraït, perquè un cop comença a sonar, doncs és preciós, no? Diuen que és l'instrument que més s'assembla a la veu humana, no? Llavors té aquesta capacitat de cantar, de ser molt expressiu, no? També té molts... un registre molt gran, no? Pot ser molt greu, molt agut, i sí, a mi m'agrada molt. Però bueno, també m'agrada el piano, m'encanta, hi ha molts instruments que trobo que són preciosos.
0: Home, les escoles de música, si aquí quan venen els de l'escola municipal, no?, on tu hi treballes, sempre ens diuen que els instruments més sol·licitats sempre són guitarra i piano.
1: Exacte,
0: no?
1: Aquests sempre, mai fallen.
0: Aquests mai fallen, no? Però, i no sé si costa una mica i si penses que és una mica desconeixement també moltes vegades, no?, de l'instrument.
1: Sí, que hi ha costi. Gent que no coneix tant el violoncel o no els hi sona tant, no? I llavors, sí, a vegades cal fer una mica de promoció, oferir... De fet, a l'escola ja fem rebre instruments perquè vegin tota la...
0: O fins i tot que es puguin pensar que són instruments més limitants, no?, a l'hora de fer cançons, i potser doncs, tu el que deies, ara demostres que no, que amb el violoncel es pot tocar música, molta música, no? És a dir, que no és un instrument limitant, no?, com algú pugui pensar, com no sé
1: exacte.
0: Si... No sé si l'arpa, per exemple, és un instrument més limitant, no sé, m'ho he inventat, igual tampoc no ho és, Però vull dir, no sé, igual... Doncs això, ens pensem que amb un piano i amb una guitarra pots tocar gairebé tot, doncs potser amb un violoncel també, no?
1: Sí, sí, sí. El que potser fa una mica de limitació és el fet que és un instrument gran.
0: Ja, el tamany.
1: A vegades de tamany. I els nens, a vegades, pensen, ostres, jo he de tocar això, però clar, hi ha instruments petits pels nens.
0: Clar, no? Bueno, el piano era petit tampoc no és, eh?
1: Bueno, clar, clar, però el cel sí que té mides, no? Llavors, clar, a vegades, clar, clar. Fan, diuen, ostres, vale, no? Però d'entrada veuen un instrument enorme, més grans que ells, no?
0: Clar, i els hi fa respecte, no? Els hi fa
1: respecte. Suposo, jo crec que sí.
0: Els hi fa respecte. Doncs, escolta'm, si el volen descobrir i volen descobrir com sona, una magnífica oportunitat és aquest diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda a l'Escorxador, el duo Aidos, la Rocío Cebares al piano i la Clàudia Romaní, el cello, el violoncel, en aquest concert de música clàssica apta per tots els públics i un moment perfecte per iniciar-se, si volen, amb això dels concerts de música clàssica, amb aquest duet d'aquestes dues noies de Sitges, per tant, a sobre amb aquest caire local i de territori que tant ens agrada. Clàudia, un plaer, que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies.
0: Que tingui molt d'èxit i que vagi molt bé l'estiu en general. Un plaer.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I amb el duo Aidos, amb la Clàudia Romaní, posem el punt final al programa d'avui, a la setmana, aquesta nova era. Fem broma aquí a la ràdio, eh? Amb la broma, nova era, perquè hem començat a cel obert l'estiu, la nova temporada. I tornarem dilluns, com sempre, a les 9 fins a les hores, que acabin de passar bon cap de setmana. I obrin finestres i posin l'aire condicionat, que ve caloreta. Apa, adeu-siau, bon cap de setmana.

0: El jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació contra la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quan encara no ha resolt mesures cautelars ni si l'envia a judici. Per la causa principal, ara reclama informació per suposades irregularitats en un contracte finançat amb fons europeus. Les hostilitats al sud de Líban entre Israel i Hezbollah provoquen la mort almenys de 16 civils i 4 soldats. Segons alguns mitjans, l'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada del conflicte. I han quedat ajornades les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament, un acord criticat obertament per Israel i que també genera veus contràries dins dels Estats Units. Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades, segons un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics. Segons la ministra, Mònica García, aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'Estat. I cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a la secundària. Han localitzat sense vida el cos d'un jove d'Artés, al Bages, que havia desaparegut després de sortir a córrer. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima va patir un accident. Nou repte per a l'empresa responsable de dibuixar el rostre de Gaudí amb drons a la Sagrada Família. La companyia catalana Flock Drone Art Studio té previst avui batre a Portugal el rècord de vol sincronitzat amb 4 cops més drons que la celebració de Barcelona. I l'Estartit, el Baix Empordà, celebra des d'avui l'arribada de l'estiu amb el Festival Ítaca Sant Joan. La programació s'estrena amb grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca els pròxims dies i passaran noms també com la Ludwig Band o 31 Fam.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dimarts, primer maig, vol per aixecar el títol. I avui comença la Volta Ciclista Catalunya femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna.

I ens queda el titular del temps. Jornada de sol amb ambient de ple estiu i temperatures entre els 30 i 35 graus. A Ponent es podran superar els 35 amb valors de fins a 38 al Segrià. Només al Pirineu s'esperen algunes nuvolades amb alguns ruixats. Acabarem la jornada amb un nou augment de núvols prims. 3CAT Info. Passa.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Avui s'acaba un curs escolar anòmal.
2: A veure, per la meva mare sobretot, perquè tot arreu estava queixant de que cada setmana era mínim una vaga i ens saltaven classes que per la vaga no podíem fer.
3: Per culpa de les vagues vam tenir molts exàmens en un sol dia.
1: S'acaba un curs que ha tingut 25 dies de vagues. Una situació similar només a la del curs 1987-1988. Aleshores, es va aconseguir abaixar la ràtio a les aules de primària arran de les protestes. Ara, però, hi ha intencions de millora, però pendents d'aplicar i, sobretot, pendents d'avalar per part de la plantilla de mestres i professors, que, recordem-ho, van votar no a l'últim acord que els sindicats majoritaris del sector de l'educació van tancar amb el govern.
4: Esperem que el nou rumb que ha de prendre el Departament d'Educació pugui anar en una línia ascendent i de millora.
1: Per tant, les escoles tanquen, però les reivindicacions segueixen obertes.
5: Entenem que la burocràcia ha d'existir, però el que demanem és això, una miqueta d'alleugerar aquest pes que els docents ens ocupa molt, molt, molt temps.
6: Per exemple, aquí sal la ràtio de les escoles concertades és de 25, mentre que les escoles públiques només és de 18. Volem que ens augmentin la nostra dotació de personal.
1: Reivindicacions obertes, igual que les ferides que el conflicte ha deixat entre els sindicats. S'han quedat eclipsats pel moviment autònom dels mateixos mestres que han mostrat el seu malestar també amb els sindicats que el representen. Veurem si l'estiu, a part de fer vacances, serveix també per avançar en les negociacions, encara que aquestes suposin canviar, o si més no, ampliar els interlocutors que s'asseuen a la taula.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs aprofitarem que avui s'acaba per fer balanç de com ha anat aquest curs tan convuls i de com la comunitat educativa afronta la nova temporada. I ara que l'estiu ja és aquí, farem també balanç de tot el que han arribat a recollir els pescadors de dins del mar, i no són precisament peixos. Quim Balaguer, bon dia.
7: Bon dia, Estel. 122.000 litres de deixalles, gairebé un 70% més que fa 5 anys. I més enllà de plàstics i tovalloletes, les xarxes del projecte Pesca Neta han tret de l'aigua neveres, butaques i alguna curiositat.
8: La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí.
1: L'acumulació de residus és un problema a tot el litoral, però des de fa un temps el sector de la pesca artesanal, és a dir, la que fan les petites embarcacions de la Costa Daurada i de l'Ebre, té un altre mal de cap. Són els dofins. Els rebenten les xarxes i els prenen les captures.
9: S'emosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
7: Els pescadors tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. Alerten, a més, que el problema s'anirà agreujant.
10: Però el tema és preocupant, i cada vegada és més preocupant, i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
1: I avui també passarem per Ullastret, al Baix Empordà. Han localitzat 9 jaciments més, dels quals fins ara no se'n tenia constància.
7: Alguns són espais al voltant de la ciutat ibèrica que, contràriament al que es creia fins ara, sí que havien estat habitats.
1: I atenció, perquè Sant Joan cau en dimecres, el dia que és festiu, però sembla que molts aprofitaran per fer no un pont, sinó un aqüeducte. Més de 600.000 vehicles surten a partir d'avui de l'àrea metropolitana. Sapiguem, doncs, si ja es comença a notar aquesta operació sortida. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs comencen a haver-hi trams amb intensitat a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment a la ronda litoral, a la zona franca, en sentit Trinitat, aquí perquè hi ha hagut un accident que talla un carril. Hem de parlar també de transport públic, perquè hi ha retards a Rodalies de més de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència a l'estació de França, i a l'R1, en aquest cas degut a un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià de Besòs.
1: I pel que fa al temps, sembla que l'últim cop de cua de la primavera serà més aviat canicular, oi, Dani Ramírez?
12: Sí, canicular de ple juliol, de ple agost, o el doble, perquè les temperatures es situaran al voltant de 10 o 12 graus per sobre la mitjana, i això vol dir que arribaríem ara als últims dies de juny. Estem parlant sobretot a partir de diumenge al Pla de Lleida, primers valors de 40 graus, demà potser 39, que tampoc és poc. Doncs dilluns i dimarts arribarien els 40-43 al sector de Lleida, a la costa entre 32 i 35, aquí més xafogó, i per tant molt pendents aquesta onada de calor. El Meteocat ja ho qualifica així, onada de calor, més de 3 dies per sobre d'aquests llindars, que, per exemple, doncs, a Barcelona estan al voltant dels 34-35 i a Lleida estan a 40,0. Aquest seria el llindar que, quan es supera, doncs es dispara l'avís de calor intensa, que, insistim, ens afectarà diumenge a la tarda, tot dilluns, dimarts i dimecres com a mínim. Per tant, agafarà també Sant Joan i la vigília, i justament la vigília hi pot haver, per tant, dimarts a la tarda, algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, centre i nord de Catalunya fins a Lleida, i en definitiva que abans de les fogueres, després ja anirà menys, hi pot haver alguns ruixats. Cap de setmana de sol i molta calor, tot i que de matinada torna a passar una zona de tempestes desfetes amb quatre gotes per la zona de Lleida, és a dir, la matinada d'aquest dissabte.
1: Doncs amb tanta calor no sé si hi ha gaires ganes de fer esport, però n'hi ha, hi ha activitat esportiva. Per tant, què explicarem avui, Ricard Isidro?
13: Molta activitat esportiva, sobretot sota cobert. El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça és a només un partit de guanyar la Lliga després de superar ahir el de Múrcia per 6-1. Dimarts, primer vaig vol per aixecar el títol. A Girona, dures declaracions de Maverick Viñales en la prèvia del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP d'aquest cap de setmana. El Linyola buscarà diumenge la remuntada a la pista de l'Estrela Cortegada gallec per tal d'assolir l'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. Les del Pla d'Urgell van perdre l'anada per 1-4. El tarragoní Quico Ramírez és el nou tècnic del Terol de la Primera Federació. Ramírez ha estat 7 anys treballant en projectes esportius a Polònia, Grècia i l'Índia, i avui comença la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb una etapa de 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana.
1: Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sots edició, l'Aurora Guindo i el Marc Alonso a la producció, el Dani Jiménez al control tècnic i la Júlia Aparicio al control central. És la 1:06, comencem.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs bé, ara sí que tècnicament ja s'ha acabat el curs, si més no a les escoles públiques, que amb l'horari de jornada intensiva acaben a la una. Punt final aquest curs 2025-2026 per al més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Ha estat un curs marcat especialment en els últims mesos per més d'una vintena de jornades de mobilitzacions i de protestes de mestres i professors per un conflicte que no s'ha resolt. Avui, però, últim dia de curs. Això no ha tret que hagi estat un dia de somriures, d'abraçades i de comiats, i també de fer balanç. I això és el que volem fer avui al Catalunya al dia, en què hem estat molts dies pendents d'aquestes mobilitzacions del sector de l'educació. La Sara Canyet ha anat aquest matí a l'Institut Consell de Cent a Barcelona.
14: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve, com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada

0: entendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA. Clar, mitja jornada fem molt poc, sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
1: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
2: Doncs la reducció de les ràtios és un dels punts cabdals d'aquestes reivindicacions dels mestres. L'altre és el model d'escola inclusiva i el reforç que cal per poder-lo aplicar correctament. És pilar també d'aquestes reivindicacions d'aquest curs. Hem anat en aquest cas fins al Vendrell, al Baix Penedès, per saber com s'ho fan, com s'ho han fet a l'escola Marta Mata. Manel Sastre, famílies i docents creuen en el model però reclamen aclarir rols i també criteris i també més dotació de personal.
3: Sí, hola, bon dia. Per exemple, la Roser Pons, amb dos fills amb necessitats especials, reclama més personal, però sobretot criteris comuns.
4: No hauria de dependre de l'escola en la que estiguin els nens, de l'autonomia de cada centre. Hauria d'haver-hi mans suficients, hauria d'haver-hi espais suficients a la pròpia escola per moments que es necessitin, personal sanitari també, per atendre aquells infants amb malalties greus.
3: I el director de la mateixa escola, l'Enric López, confia que el reforç de més de 6.400 docents acabi consolidant aquesta aposta.
5: Sempre fan falta més mans. Ara mateix ens trobem en una situació en la que se'ns ha comunicat que ens han de fer més aportacions. Esperem que la nova línia, el nou rumb que ha de prendre el Departament d'Educació pugui anar en una línia ascendent i de millora.
3: Hem parlat també amb el sindicat USTEC. La Patricia Morales, del grup de treball de l'escola inclusiva, recorda que més enllà del personal, però, cal definir millor les funcions i els rols de cada actor.
6: És una qüestió també de dotació de personal, tant de quantitat com de les funcions que han d'exercir cada figura, no? Totes les mesures i totes les dotacions que es vagin implementant per tal de millorar l'escola inclusiva han de tenir un objectiu consensual.
3: La de l'escola Marta Mata, aquí al Vendrell, és només una fotografia que canvia a cada centre i també cada curs.
2: Hi ha un altre cavall de batalla en tot això que no formava part de les principals reivindicacions en aquesta negociació entre governs i sindicats de l'àmbit de l'educació, però que, sens dubte, marca aquests últims dies de curs, i és la calor. La calor que es fa sentir, especialment es nota a les comarques de Lleida, allà apreta fort, i que ha marcat aquest final de curs i el malestar que això genera entre alumnes i docents. Hem anat a l'escola Frederic Godàs, de la capital del Segrià, per parlar sobre aquesta queixa, sobre la calor, també de l'accés de burocràcia als centres. Aquesta última, sí, reivindicació molt present en les negociacions entre departament i sindicats. Estela Busoms, des de Lleida, estem parlant d'aquesta escola Frederic Godàs, que és una de les escoles públiques més grans de Lleida, eh?
7: Bon dia, sí, on avui acomiaden el curs 460 alumnes d'infantil i de primària. Aquí, centre i famílies han presentat queixes al departament i fins i tot a Inspecció de Treball per les altes temperatures a les aules, i confien que el curs que ve ja puguin tenir algun sistema de refrigeració. N'hem parlat amb el Toni Jiménez, que té un fill a cinquè i és membre de l'AFA.
8: Temperatures de 34, 35 graus a primera hora del matí. Parlo a les 8 del matí. Aleshores, claro, això és una disfunció tèrmica que no s'hauria de permetre.
7: Amb el Raúl Nuño, el director, també hem comentat una altra de les queixes que els docents han posat sobre la taula aquest curs: el temps que perden omplint registres i formularis, moltes vegades per duplicat.
9: Demanaríem una miqueta que tinguéssim una mica més suport administratiu o a veure com se podria fer algun aplicatiu més fàcil que no tinguessin que introduir totes les dades, perquè clar, moltes vegades són dades que són reiteratives. Entenem que la burocràcia ha d'existir, però el que demanem és això, una miqueta d'alleugerar aquest pes que els docents i els equips directius ens ocupa molt, molt, molt temps.
7: De moment, avui, final de curs, a ritme del musical Mamma Mia.
2: I els centres concertats també s'han afegit a les protestes que s'han fet al llarg d'aquest curs. Reclamen més recursos per atendre els alumnes amb dificultats. A l'Institut Escola FEDAC de Salt, al Gironès, es troben en aquesta situació. Núria Peraire, tu els has visitat en aquest últim dia de curs, i què reivindiquen en aquesta escola, Institut Escola, concretament? Hola, bon dia. Doncs ens expliquen que en aquest centre han d'acollir més alumnes amb dificultats socioeconòmiques o d'aprenentatge que els centres públics i es queixen que per fer-ho no els donen més professionals, com educadors socials o mestres de suport. Ens ho ha explicat la directora Teta Junca.

0: Per exemple, aquí a Salt, la ràtio de les escoles concertades és de 25, mentre que les escoles públiques només és de 18, amb unes miques més de mestres que nosaltres, que ells també tenen necessitat, és evident. I no volem que els treguin res, però volem que ens augmentin la nostra dotació de personal, sobretot.
1: I és que el centre es troba a Salt, un municipi amb el 40% de la població d'origen estranger de múltiples nacionalitats. De cara al curs que ve, doncs, l'encaren amb una mica més d'optimisme perquè els han dit que tindran una professional més a primària. Sigui com sigui, també hem parlat amb els alumnes de 5è i 6è, que acaben ben contents.
2: Doncs aquest curs ha anat molt bé i hem pogut aprendre un munt de coses.
3: I els exàmens m'han agradat molt perquè han sigut molt divertits i a part s'hi ha après molt.
1: Al FEDAC de Salt tenen 350 alumnes.
4: Gràcies, Núria. Doncs aquest és el panorama i les expectatives que hi ha a diferents punts de Catalunya respecte a aquest curs escolar que s'ha tancat avui, aquest curs 2025-2026, que ha estat molt convuls.
5: Catalunya al dia.
4: I, de fet, no marxem encara de les aules. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'any passat es van registrar 3.700 casos de bullying. El 2024, gairebé 2.300. I aquest any ja es freguen els 2.000 casos, segons dades del Departament d'Educació, obtingudes a través d'una petició de transparència. Mar Riera, bon dia.
6: Molt bon dia. La Generalitat atribueix aquest augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del departament.
7: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
6: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no arriben a denunciar, ja que és el mateix centre qui decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa del centre. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
8: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
6: La meitat de casos es detecten a l'ESO. El perfil de predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i el de l'agressor, un alumne del mateix nivell.
4: Doncs parlant dels mòbils, que sovint són una eina per continuar també aquest assetjament fora de l'horari escolar, coincidem amb el final de curs, el Departament d'Educació ha fet balanç del primer any de la prohibició total dels mòbils a escoles i instituts. Quim.
9: Asseguren que ha augmentat la concentració dels alumnes i ha millorat l'ambient a l'aula. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
10: Ha millorat la convivència i sobretot també l'atenció de l'alumnat, que hi ha molts menys conflictes lligats a les xarxes socials. De fet, un clima més serè també en el conjunt del centre educatiu ens ha ajudat molt a poder donar un missatge també a les pròpies famílies, perquè una part importantíssima de l'ús problemàtic ve de fora de l'escola.
9: Educació ha encarregat un estudi per documentar amb xifres l'impacte d'aquesta nova regulació als centres educatius.

0: Un quart i dos minuts de dues. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, emet avui, per diumenge, el seu primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Anem cap al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Sí, Estel. Principalment preocupen tres punts de vista. La forta onada de calor que tenim davant de nosaltres també preocupa la revetlla de Sant Joan, que tot just la tenim també a les portes, i a més la temporada de sega, que sobretot s'està duent a terme a les zones de Ponent. De fet, justament a Ponent és on els bombers estan treballant i on esperen reforçar el seu servei. Sentim Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers de la Generalitat.
2: També fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, de Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Precisament també els agents rurals donen suport durant aquests dies a tot el que és la pagesia de la zona, especialment en aquesta zona de Ponent. Jordi Passalaigua, subinspector dels agents rurals, ens explicava com treballen.
3: El propi sector és conscient doncs, que és una activitat de risc i estan plenament conscienciats doncs, a fer les coses bé, inclús col·laborar quan hi ha alguna emergència. Nosaltres estem al territori doncs, donant-li suport per si podem fer doncs, una actuació ràpida en el primer moment.
1: Més enllà de les terres de Ponent, la calor podrà ser notòria a diferents punts del país. Per aquest motiu, des de Protecció Civil es demana sobretot respecte cap a les normes i també col·laboració ciutadana. Imma Soler és la directora.
4: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
1: Les altes temperatures es preveuen que comencin aquest dissabte, demà, i haurien d'arribar al seu sostre entre dilluns i dimarts, però no descarten des del Metocat que la onada de calor s'allargui alguns dies més.
0: Doncs, per tant, molt atents en aquest primer avís de situació meteorològica de perill per calor que ha llançat el Metocat des del Departament d'Interior. Ho hem seguit amb en Cristian Roldán i l'assistència tècnica del David Mendoza. Gràcies, Cristian. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs la calor no ajuda justament a la prevenció d'incendis. A les comarques de Lleida estan controlats els 6 focs que a les últimes hores havien cremat de manera simultània. Ara només queden 6 dotacions dels bombers que estan remullant la zona del foc de Talavera, a la Segarra, que ha estat el més important fins ara. Aquí ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. I tots aquests incendis han cremat principalment camps agrícoles, on aquests dies es fa la sega del cereal. Justament ara la sega també començarà al Prepirineu i això, Pau Rovira, preocupa els bombers d'aquesta zona.
5: Hola, doncs sí, els bombers alerten que el Pirineu afronta un estiu de risc per l'augment de les temperatures, la possible entrada de vents i l'estat de la vegetació. Tot i les pluges abundants de l'hivern, la primavera ha estat seca i això ha generat estrès hídric en molts boscos de muntanya. I ara, com deies, els dispositius se centren en l'arribada de la sega al Prepirineu. Durant els pròxims dies i especialment fins al 24, es reforçarà la vigilància per evitar incendis provocats per maquinària agrícola treballant simultàniament en grans extensions de terreny. Joan Josep Ballostes, cap d'emergències de la regió de Lleida.
6: A Prepirineu ja podríem dir que està en situació de risc i aquest risc pot anar augmentant durant aquesta setmana fins al dia 24. Val? Per tant, hem d'estar molt atents amb aquesta situació. Estem en plena campanya de sega i és la zona de Catalunya on tenim els boscos més extensos i inaccessibles. Per tant, el missatge és de molta precaució, de molta prevenció en totes les activitats que fem a l'aire lliure per tota la població.
5: Els bombers també preparen dispositius especials per les falles i la revetlla de Sant Joan.
0: Doncs ara que en Pau deia la revetlla de Sant Joan, Trànsit preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana, prèvia a Sant Joan, i dimarts s'hi sumaran prop de 500.000 vehicles més. Tot plegat ha obligat a engegar un dispositiu especial per la revetlla amb una doble sortida, avui i dimarts. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, quina estratègia pensa aplicar el Servei Català de Trànsit davant aquest moviment tan gros de trànsit, de cotxes?
7: Doncs mira, que anem una mica més a poc a poc. Les vies amb més trànsit seran la C32, la C31 Sud i la B23 i tota la P7. Des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit es limita a 80 km per hora la velocitat màxima en aquells trams de velocitat variable en els que hi ha els principals corredors que surten de l'àrea metropolitana. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
8: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
7: Els Mossos d'Esquadra despleguen, a més, 700 controls de drogues i alcohol i una cinquantena de controls només per motoristes.
0: Parlem ara d'una avaria en una canonada d'aigua que provoca que no hi hagi subministrament a tot el municipi de la Bisbal de l'Empordà. L'avaria ha estat de matinada i la previsió és que estigui arreglada aquesta mateixa tarda. Laia Claret, no és nova, però, aquesta avaria, no?
9: No, hola, bon dia, no ho és. És a la canonada d'impulsió la que porta l'aigua del dipòsit fins a la canonada principal al carrer Canigó. I l'alcalde, Òscar Aparicio, especifica que aquest ja és un punt negre de la xarxa i que la falta de subministrament pot durar unes hores.
10: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers anys, dos anys més o menys, no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada.
9: De fet, Aparicio subratlla que hi ha el projecte d'arreglar aquesta canonada d'inici.
10: És una obra que sabem que s'ha de fer. Vam redactar el projecte, que l'hem aprovat el mes de maig, i està pendent de licitació, perquè, com diguem, fa més de 10 anys que tenim aquesta dificultat. Entenem, doncs, que abans de final d'any estarà licitada i executada.
9: Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat un camió cisterna davant de la residència de la gent gran de la Bisbal per qui necessiti omplir ampolles.
0: Gràcies, Laia Claret, des de la Bisbal d'Empordà. I a l'embassament de Santana, a la Noguera, aquesta tardor es posarà en marxa una planta potabilitzadora. La infraestructura es va acabar de construir fa 16 anys, però fins ara no s'havia posat mai en marxa. Quan es va necessitar el 2023 per la sequera, no es va poder fer servir perquè no estava actualitzada. Lleida, Júlia Albacar, sembla que ara sí que serà una realitat, però s'hi ha hagut de fer una inversió extra.
11: Bon dia, Estel. Doncs sí, concretament de 900.000 euros. Per situar-nos, la planta es va construir arran de la sequera de l'any 2008 per uns episodis de terbolesa i es va enllestir l'any 2010. Com que va tornar a ploure i es va recuperar la normalitat, no es va acabar utilitzant mai, tot i que el projecte va costar 5 milions d'euros. Amb la sequera del 2023, la terbolesa va tornar i es va demanar que la planta es posés en marxa, però no estava actualitzada. Per això s'han hagut de fer aquestes noves inversions per renovar-la. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
12: Poner en valor esta instal·lació, que ya sabéis que ya muchos años construida, pero que no ha llegado a funcionar nunca, básicamente porque la calidad ya es muy buena, pero claro, la garantía que ofrecemos con esta instalación en marcha es que, pues digamos, el 100% del tiempo la mancomunidad pueda disponer de un agua de excelentísima calidad.
11: La planta està ubicada al terme de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a l'Aragó. Dóna servei a 200.000 habitants de municipis del Segrià i la Noguera, entre els quals hi ha Lleida. Fèlix Larrosa, l'alcalde, treia pit sobre la qualitat de l'aigua a la ciutat.
13: Estem a la recta final, per tant, satisfets que en breus tinguem aquesta potabilitzadora en marxa i a partir d'ara, si ja teníem la millor aigua d'Europa, doncs deixeu-me dir que tindrem la millor aigua d'Europa, a més, gràcies a la potabilitzadora, no?
11: Els treballs per posar-la en marxa que està fent la CHE consisteixen a revisar els filtres, elements pneumàtics, les bombes i el cablejat elèctric. Les obres, tot i que es preveu que puguin estar enllestides en uns 5 mesos, podrien retardar-se una mica si calgués reparar o renovar més equips.
14: Catalunya al dia.

0: Mireu, ara jo us diré uns quants objectes i penseu a veure si poden tenir alguna cosa en comú entre ells. Una rentadora, una butaca, tovalloletes, una joguina sexual o un anell, una joia. Doncs aparentment no tenen res en comú, però sí, perquè un dia un pescador les pot trobar, qualsevol d'aquests objectes, a les seves xarxes de pescar. Fa anys que les embarcacions de pesca fan una feina doble. D'una banda, la seva, pròpiament, que és la de portar peix fresc a la llotja, però també s'encarreguen de treure la porqueria que troben al mar. L'any passat van retirar 122.000 litres de deixalles dins del projecte Pesca Neta. Aquest resultat, aquest balanç, s'ha presentat al Port d'Arenys. Anem, doncs, cap allà. Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: I és una feina, evidentment, importantíssima i en què tots hi podem col·laborar.
1: Sí, perquè no tant sortint a pescar, però sí evitant llançar, per exemple, tovalloletes al vàter o llançant objectes al bosc o fora dels contenidors. Anna Grassa, tècnica de Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ens explica per què.
2: Ve una pluja forta, ve una riuada, o fins i tot des de la muntanya. Si tu tires una tovalloleta al vàter, tires una llauna quan vas passejant pel bosc. Tot això, d'una manera o altra, amb les ventades, pluges, etcètera, va per a tot al mar.
1: Això fa que treure les xarxes a vegades sigui tota una sorpresa. En Sergi Pou és patró de la barca Montserrat al Port d'Arenys de Mar. N'hem fet una mica de conya, tot i que el tema de fons és molt seriós.
3: Moltes tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, a càmeres de fotos, hasta una anella em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
1: Això va ser un desengany.
3: Sí.
1: Els pescadors sempre han retirat les deixalles que troben a les xarxes. La diferència és que amb el projecte Pesca Neta ara porten un registre.
2: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix, es troben que han de fer aquesta tasca addicional i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies, doncs, des d'un camió d'aquests de joguina, butaques...
1: I no només això, segons el Departament d'Agricultura, també es troben moltes llaunes, ampolles i joguines sexuals. Algú que potser no ha quedat content.
0: I els pescadors, a més de recollir brossa del mar, tenen també altres problemes. En aquest cas, us parlem de les solucions que demanen davant l'augment dels atacs dels dofins. Els trenquen la xarxa, els fan perdre les captures i el problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal, que és la pesca de petites embarcacions, de la Costa Daurada i la de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I per què passa això amb els dofins?
4: Doncs ves per on, mira, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent en aquests moments els pescadors, com el Moisés González de Cambrils, al Baix Camp. Està desesperat, eh? Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no sap què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
5: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
4: Les embarcacions més afectades per aquests atacs dels dofins són les petites, les que porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara estan capturant, si poden, lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, demana solucions.
6: Antes de l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
4: Els atacs dels dofins els fan perdre les captures, però també fan malbé xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. L'any 2023 la Generalitat va atorgar uns ajuts de compensació després de certificar les pèrdues a través d'un estudi científic. La gerent de la confraria de Cambrils, Clàudia Masdeu, ha demanat que es convoquin les ajudes del 2024, 2025 i 2026.
7: A dia d'avui necessitem continuar, necessitem més actuacions, necessitem més implicació per poder donar resposta a la situació que estan passant a dia d'avui.
4: Val a dir que la Generalitat també va oferir ajudes per adquirir uns dispositius sonors dissuasius perquè els dofins no s'acostessin a les embarcacions, però, segons diuen els pescadors, ja s'hi han acostumat i això ja no funciona, no són efectius. El Departament d'Agricultura ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: Així hem arribat a 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió, d'un sol tall. És una tecnologia xinesa que permet fer cirurgies molt més precises i menys invasives. Mònica Mas, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què suposa aquest nou robot respecte als que operen actualment?
8: Doncs sobretot que, com deies, es fa una sola incisió de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats molt més petites. El pacient, en aquest cas és un nen de 12 anys, a qui fa 2 setmanes li van extreure un ronyó i la uretra, i que ja és a casa seva. Gràcies al nou robot xinès li han fet un sol tall per on s'introdueix un braç que es desplega com un pop tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
9: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
8: El robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer entre 200 i 300 operacions robòtiques cada any. Més.
10: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Vinga, i ara anem a l'avià al web del 3CAT Info. Ho repassem, com sempre, amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: I avui ens portes a veure un repàs de les notícies més vistes tota la temporada del Catalunya al Dia.
11: Que avui és l'últim Catalunya al Dia de la temporada.
0: Sí, no ho havíem dit encara, però doncs sí. Avui tanquem temporada, com les escoles. També
11: doncs,
0: tanquem
11: mira,
0: avui i tornarem al setembre.
11: Hem fet un repàs una mica de les notícies que més han impactat aquesta temporada.
0: A veure.
11: Els nostres lectors de 3CAT Info. Aleshores, la primera, alerta per vent, es podia preveure. És una de les més consultades.
0: Va ser el febrer-març, no?
11: Sí, però molt més... En fi, això serà un líder, diguem, mundial, perquè va ser un gran hit. Va ser la borrasca Nils, recordeu, sí. La que es va arribar a registrar vents de 166 km per hora al Montseny, vull dir, va ser sobretot una gran ventada, i va ser una de les més consultades. Una altra, la segona, el rànquing, acollir un nadó als 70 anys. És una història, això, comodora sobre, no?, sobre una família que, a més, és gran, tenen 70 anys, sí. I igualment, doncs, fan aquesta acció d'acollir menors.
0: Família d'acollida, no? sí.
11: I d'altre cas, és la tercera posició, doncs, el cas Helena Jubany, que continua també acaparant l'atenció dels lectors del 3CAT Info. Presó sense fiança per Santi la Iglesia, això va ser el mes de novembre,
0: sí,
11: la notícia
0: sí, sí,
11: més
0: sí.
11: vista
0: vam,
11: sobre aquest cas.
0: Ho vam estrenar nosaltres, diguéssim, va passar a la 1:00 PM.
11: Sí, posteriorment va sortir de la presó, i això, ara el mes de maig, fa poc, la Fiscalia i la família doncs, ja han fet públic l'escrit d'acusació, no?, que demanen 26 anys de presó per ell, i tot està en mans de l'Audiència de Barcelona.
0: Molt bé, doncs escolta, Marc, moltíssimes gràcies per tots aquests mesos d'anar-nos posant al dia amb tot
11: aquest
0: el que podem trobar
11: que fent, que sí,
0: a 3CAT Info.
11: I l'altre 3CAT Info. Molt bé. Doncs vinga,
0: gràcies i bon estiu.
11: Adéu-siau.
10: Catalunya al dia.
0: La 1:34.

0: L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el de Barcelona s'alien per abordar junts els grans reptes com la creació d'habitatge, d'oportunitats econòmiques i per prevenir les desigualtats com les del barri de la Mina, just ahir en parlàvem. Filó Canyete i Jaume Collboni han firmat aquest matí un protocol que contempla l'ampliació del campus Diagonal Besòs. David Àngela també preveu un nou equipament de la Generalitat i una residència d'estudiants.
1: Bon dia. Bona sintonia entre els dos alcaldes que volen recosir les dues ciutats frontereres i que han acordat reurbanitzar tres solars entre els dos municipis. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Canyete, ha lamentat que anys enrere havien tingut la ciutat de Barcelona d'esquena, però ara veu una nova realitat.
2: Ens estem convertint en un pol atractiu de l'àmbit metropolità, del nord de l'àrea metropolitana, i que tenim això molt que aportar. Ens estem convertint en una ciutat atractiva. Ens estem convertint en una ciutat sexy, i ho dic, és així. I, per tant, doncs, m'ho hem de dir amb ganes i amb entusiasme.
1: Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que ara es faran noves inversions als barris fronterers, com la Mina, per prevenir fenòmens com el desallotjament d'ahir.
3: El que estem fent aquí és posar les bases perquè les desigualtats, que són la font de molts d'aquests conflictes que hi ha hagut històricament en els barris del Besòs, no només de Sant Adrià, també els de Barcelona, amb dos processos de regeneració urbana que no s'havien plantejat en els darrers 20 anys, més enllà de les incidències que pugui haver-hi i de la gestió i de la necessitat de mantenir l'ordre públic, doncs el que la nostra obligació també és anar més enllà.
1: A la trobada entre els dos alcaldes no s'ha abordat el futur de la incineradora Tersa, que es troba judicialitzat, tot i que Collboni ha garantit que cap alcalde posaria en risc la salut dels seus ciutadans.
0: I a Sitges s'està ultimant el relleu a l'alcaldia per l'últim any de mandat. Un canvi d'alcaldessa d'Esquerra Republicana a Verds en Comú Podem, que ja s'hauria d'haver fet, però que s'ha trobat amb entrebancs per poder reunir els vots necessaris per fer-se efectiu. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, Montse, el 2023 ja es va fer un trencaclosques, no? Per tant, ara s'haurà de refer?
4: Sí, fa 3 anys Junts per Sitges va guanyar les eleccions, però un pacte entre Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Fets per Sitges, sumat a un vot des de fora de la coalició, de la CUP, va permetre la reelecció contra pronòstic d'Aurora Carbonell. Segons el pacte, els 3 primers anys eren per Carbonell i l'últim per Carme Gasulla dels Comuns. Què ha passat ara? Doncs que la CUP va dir que no la votaria i que un partit va marxar. Queden 9 vots de l'equip de govern, però Carme Gasulla en necessita 2 més, 11. Els han estat buscant i des del partit diuen que ja els tenen. Ens ho diu Gavi Serrano, coordinador de Verds en Comú Podem Sitges.
5: Tenim ja els 11 vots necessaris per al canvi d'alcaldia. En aquest moment estem treballant més el contingut programàtic.
4: També des de l'equip de govern, un altre partit, Esquerra Republicana de Catalunya, diu que estan treballant per aquest nou acord d'investidura. La presidenta local és Judit Guirau.
6: Ara estem treballant en una nova proposta d'acord basada en l'acord inicial que es va signar l'any 23. Té sentit que aquest nou document no s'allunyi del que es va signar llavors, entenent que ara hi ha nous actors.
4: Fets per Sitges ens ha dit que votarà que sí, el PSC que no. Sigui quin sigui el resultat final, el desenllaç podria ser la setmana que ve d'un procés en què els comuns lamenten haver-se sentit molt sols.
0: Localitzat sense vida, un jove d'Artés que va tenir un accident quan va sortir a córrer. A la recerca hi han participat 13 dotacions dels bombers. Corresponsal al Bages, Nati Adell.
7: Doncs sí, bon dia. S'ha estat buscant de matinada perquè va sortir a la tarda a córrer i no va tornar. S'han mobilitzat dotacions dels bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga, Vic, Guardiola de Berguedà, el grup Caní de Recerca, drons i 7 dotacions dels Mossos, a més de la policia local d'Artés. La recerca s'ha centrat a les pistes que més freqüentava el jove i el cos sense vida s'ha localitzat a quarts de 4 de la matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies. Ara els Mossos investiguen les causes de l'accident.
0: I el Centre Irídia pels Drets Humans denuncia l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per un delicte d'odi per difondre la imatge d'un marroquí detingut titllant-lo d'escòria humana.
8: Albiol va publicar dimecres una piulada al seu compte de la xarxa X on explicava que l'home havia intentat robar d'una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llefià, però un dels seus escortes de la Guàrdia Urbana el va detenir. L'alcalde afirmava, a més, que si depengués d'ell, el faria tornar nedant al Marroc. Irídia considera que les afirmacions d'Albiol són molt greus, ja que busquen incitar a l'odi contra un col·lectiu de persones per raó de la seva nacionalitat. Per això ha demanat a la Fiscalia Delegada contra els delictes d'odi i discriminació que obri una investigació amb caràcter urgent. La piulada d'Albiol ha aconseguit fins ara més de 38.000 m'agrada i molts dels 2.600 comentaris que li han fet aplaudeixen les seves paraules.
0: El gimnàs Sant Pau de Barcelona, l'únic gimnàs cooperatiu de Catalunya, ha celebrat aquesta setmana els 10 anys de gestió col·lectiva. Socis, cooperativistes, amics i veïns confien que l'any que ve podran tornar a la seva seu històrica, a la Ronda de Sant Pau, que s'està renovant de dalt a baix. Ho sentim en aquest reportatge de la Nascura, muntatge musical de Dani Jiménez.

0: Alguns el recorden perquè el 2018 el propietari del solar on està situat el va voler tancar per construir-hi pisos de luxe. I la mobilització ciutadana va ser tal que l'Ajuntament va acordar en un plenari adquirir el solar. D'altres perquè durant la pandèmia va ser un dels centres anticovid on persones sense sostre i veïns amb dificultats podien anar-hi a dutxar-se, a buscar menjar i roba o a carregar el mòbil. La gran majoria, però, el coneix per això.
1: El nostre nucli del projecte són les socis a quota zero, que són persones que per el moment vital que estan vivint no es poden pagar un gimnàs. Nosaltres considerem que el gimnàs és salut, per tant, és un dret universal.
0: Algunes són persones sense sostre que, a banda de fer esport, aprofiten per dutxar-se i canviar-se de roba. D'altres, per exemple, són menors no acompanyats que aprofiten el temps, practiquen esport i socialitzen. I d'altres són veïns del barri que van al gimnàs a esvergir-se i fer salut. La Lara Cáceres és una de les sòcies de la cooperativa.
1: Es generen relacions humanes. Com a projecte és molt senzill, eh? Jo sempre ho he dit, és supersenzill. És posar sota el mateix sostre a fer activitat a persones amb igualtat de condicions i sense que ningú sàpigui res. Per tant, trenques estereotips, trenques prejudicis.
0: Fins que acabin les obres, però, el gimnàs continua la seva tasca al carrer de les Floristes de la Rambla.
2: Catalunya al dia.

0: ara us volem parlar de l'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà. És el més gran de Catalunya d'aquella època, però les últimes excavacions s'han fet evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar la seva actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri, fora muralles, que té unes 5 hectàrees. I ha constatat que les últimes excavacions arqueològiques que s'han fet públiques aquest migdia n'han donat detalls des d'Ullastret mateix. Ho ha seguit la Carla Saló Pujol. Carla, bon dia. Què hi han trobat exactament?
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
2: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
1: A més, d'Ullastret també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
0: Segur que recordareu aquest moment, passava el vespre de dimecres 10 de juny.

0: Era el moment en què apareixia al cel de Barcelona mirant la seva obra Gaudí, Antoni Gaudí, la seva silueta durant l'espectacle de la Sagrada Família. Doncs bé, l'empresa que es va encarregar d'aquests drons que van dibuixar la cara d'Antoni Gaudí es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. És la companyia Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, i ho farà, si aconsegueix marcar aquest rècord europeu de vol sincronitzat de drons, a Portugal. Núria Pereire, què han preparat?
1: Doncs ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades més els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara, el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troba en els 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, a Portugal, esperen donar la sorpresa. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
2: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
1: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
0: I una quarantena d'obres del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, del MACBA, surten de les seves parets per exposar-se en espais quotidians de tot Catalunya. Mercats, perruqueries, autobusos o farmàcies. És el projecte anomenat Un Museu Fora del Museu. És una iniciativa que vol acostar l'art contemporani a tota la ciutadania. Barcelona, Montse Mas, bon dia.
3: Bon dia. Són fotografies, vídeos o postals d'autors consagrats com Joan Brossa, Colita, Fina Miralles o Bruce Nauman, que ara llueixen en llocs tan insospitats com una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Club Natació Sabadell, el Mercat de Vilanova i la Geltrú, el Tanatori de Lleida o una pastisseria de Sant Cugat. El comissari del projecte, Martí Manent, ens explica com s'han aparellat espais i peces.
4: Totes les obres seleccionades responen als llocs. I és això, un tanatori, has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
3: L'experiència és molt positiva, explica Carles Carrion, de la perruqueria masculina de Valls, on ja penja una sèrie fotogràfica de Francesc Abad dels anys 70.
5: Fotografia en primer pla, recordant una mica les fotografies, diguéssim, que et fan quan te detenen, no? Quan són fotografies policials, que li diuen, i fa com un joc entre davant i darrere, normal i anormal. És una cosa molt, molt, molt senzilla, però que és molt efectiva. 6 de cada 10 persones que han passat doncs, han fet el comentari i ho troben interessant.
3: El projecte, que per protegir les obres utilitza còpies, ha comptat amb la col·laboració de 25 centres d'art de tot Catalunya. La iniciativa neix en el marc dels 30 anys del MACBA, però té tan bona acceptació que es podria convertir en un cicle estable.
0: Una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida han tingut l'oportunitat aquest curs de crear una exposició des de zero de la mà de l'artista Marta Bisbal. És el projecte En Residència, una iniciativa que feia anys que funcionava en alguns centres de Barcelona i que ara per primer cop s'escampa a la resta de Catalunya, fa parada de Lleida i també a Amposta. La Júlia Albacar l'ha visitada i, a més, aquesta mostra amb Júlia també es pot veure ara al Museu Morera.
6: Bon dia, Estel. Exacte. Fins al dia 7 de juny podem veure les obres d'art que han creat els alumnes a partir d'uns objectes que van recuperar de les golfes de l'Institut. Inspirant-se en l'escultura surrealista de l'artista d'Os de Balaguer, Leandre Cristòfol, els alumnes han explorat totes les fases del procés creatiu. Ens ho explicava així l'artista de Mollerussa, Marta Bisbal, qui els ha fet de mentora durant tot este viatge artístic.
7: Vam fer diferents exploracions a l'Institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hi hem atribuït una qualitat artística i poètica.
6: També hem parlat amb alumnes que ens han explicat com el projecte els ha permès canviar la seva perspectiva sobre l'art. Sentim en Jo Sangaré i Calija Tujaló.
8: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
9: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
6: I la seva professora de dibuix, Meritxell Miret, destaca com els ha permès conèixer noves maneres de crear.
10: Ho hem intentat que entenguessin què era l'art conceptual, no? Quan parlem a nivell de concepte, d'emoció, de sentiment, de sortir fora del nostre entorn de confort. O sigui que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
6: Dimarts, els mateixos alumnes van fer els discursos inaugurals de la mostra, que estarà a la planta baixa del Morera fins diumenge. Un projecte en residència on, com deies, també han tingut oportunitat de participar-hi els alumnes de l'Institut Berenguer Quart d'Amposta.
0: Doncs una de les iniciatives boniques que ens deixa aquest curs escolar que avui s'ha acabat. I per donar la benvinguda a l'estiu, avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Transformarà la platja gran de l'Estartit en l'epicentre de tres nits de música. Grups com Love of Lesbian, Sidoní o Remei de Calafresca obren aquesta nit una edició que s'acabarà dimarts amb la tradicional revetlla de Sant Joan. Girona Maria Rovira.
11: Fantàstic sol, para, para, para, fantàstic mar.
12: L'Ítaca Sant Joan torna a combinar noms de l'escena musical catalana i estatal en un escenari privilegiat amb les Illes Medes de teló de fons en el marc del Festival Ítaca, ja en marxa des del 4 d'abril. Aquesta nit s'obre amb un cartell que reserva diversos plats forts, com ens explicava Martí Aiguabella, codirector artístic del Festival Ítaca.
13: Pensem que és una de les nits més destacades, sobretot per la presència de Love of Lesbian amb aquest comiat que estan fent, l'últim concert de Comarques Gironines, combinat amb Martí de gran renom del nostre país, com de Pere Albiol Comboi, Remedi de Calafresca, que venen amb disc nou, Sidonia, amb aquesta amb disc en català, i creiem que a nivell estilístic doncs encaixa tot molt bé, no?
12: L'edició d'aquest any porta una novetat destacada.
13: Tenim un escenari nou el dia 20 de juny, el dissabte, que l'hem nomenat Ítaca Plaça. Com que Ítaca passem per moltes places del Baix Empordà i a pobles i racons, doncs tenim aquesta plaça també a l'Estartit, no?, recuperant aquesta essència, i allà tindrem un seguit de grups en horari diurn, de vermut, que són Sodi, que són guanyadors del Sona Nou, Hipnosi, i llavors una artista sorpresa que, de fet, ben bé es desvelarà el mateix dia.
12: El mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band. La gran revetlla de Sant Joan de dimarts també a la platja clourà tres dies intensos, segons Martí Aiguabella.
13: La revetlla aquest any promet també una mica de canvi, també de línia artística, combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment. Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
12: La proposta per Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que continuarà el 27 de juny a la Pera Man Andreu i amb la Cloenda amb els Amics de les Arts el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.
14: Nosaltres serem el lloc.
15: Catalunya al dia.
16: Per molts anys.
0: I la Vall Fosca acollirà aquest divendres i dissabte el seu primer Festival Internacional de Curtmetratges. És una iniciativa que vol acostar el cinema al món rural i convertir-lo en una eina de participació, de reflexió i de cohesió social. La Torre de Cabdella, Pau Rovira.
17: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El festival va sorgir a partir d'una idea del mestre i historiador Martí Boneta, inspirat en el Festival Internacional de Curtmetratges de les Corts de Barcelona. Aquesta primera edició gira al voltant del tema infància, joventut i bellesa, principis i finals, amb treballs que reflexionen sobre les diferents etapes de la vida. Per a Boneta, aquest festival té tres objectius.
18: Un és la cultural, és a dir, apropar la cultura audiovisual aquí al Pirineu, que és poca, però un altre molt important és el social. I finalment també té un objectiu educatiu.
17: I és que la selecció dels curtmetratges no l'han fet professionals del sector, sinó veïns de la Vall Fosca, alumnes de l'Institut de la Pobla de Segur, usuaris del Centre Cívic Comunitari i membres de la cooperativa Alba Jussà. L'Esther Berniola, jubilada de la Pobla, ha participat en aquesta selecció.
19: Soc molt cinèfila i llavors, vull dir, va fer moltíssima il·lusió poder ser part del dels seleccionadors d'eixe.
17: En total s'han rebut 90 curtmetratges procedents de 10 països d'arreu del món. D'aquestes propostes, el jurat popular n'ha seleccionat 30, que seran les que competiran a la selecció oficial del festival.

0: Esports.
1: Sis minuts seran les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A les comarques de Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia.
1: El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, reconeix a Catalunya Ràdio que estar al Barça li ha facilitat anar al Mundial.
2: Són declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure'n en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
2: El porter de Sallent mostra la seva satisfacció per com estan en la temporada.
1: I avui seguirem pendents, molt pendents del Sabadell.
2: L'equip ballesà pot ser aquest vespre equip de la segona divisió. El club arlequinat, però, ha de remuntar un 1-0 al Zamora. Ferran Costa és l'entrenador ballesà.
4: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
2: Un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
1: Tornant al Barça, bones notícies al bàsquet i al futbol sala blaugranes.
2: L'equip de bàsquet disputarà demà el segon partit de la final de la Lliga ACB a la vista del València, després d'haver guanyat el primer punt de la sèrie ahir per 112-113 a la pròrroga. Darío Brizuela, l'escorta del Barça, demana anar pas a pas.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
2: Amb el triomf d'ahir, el factor pista passa a ser favorable al Barça. Per cert, segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Mònaco, Mike James, ha desfet el preacord que tenia amb el Barça en veure que no l'entrenaria Xavi Pascual, que ja ha confirmat que marxa al Dubai. El Barça de futbol sala de la seva banda està només un partit de guanyar el títol de Lliga. Ahir va posar el 2-0 al play-off de la final després de superar per 6-1 el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, no vol confiances.
6: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
2: Ara la sèrie passa a Múrcia i serà el primer match ball per als blaugrana per aixecar el títol.
1: I des d'aquesta tarda fins diumenge es disputa la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
2: Avui comença la primera etapa d'aquesta ronda catalana que seguirà l'Isaac Vilata. Isaac, bon dia.
7: Hola, bon dia. Avui arrenca la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya des que és una prova que es disputa per etapa. Seran tres etapes. Recordem, la primera edició fa dos anys la va guanyar Mariana Foss, una de les estrelles que repeteix aquest any. L'any passat la vencedora final va ser Demi Follering, estrella mundial, i aquest any una de les grans favorites, si no la principal, és una catalana d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, 22 anys, que està completant una temporada magnífica. La volta comença avui amb una etapa en sortida i final a Santa Susana, amb dos ports, el Coll de Pollastre de tercera i l'alt de Collsacreu, també de tercera categoria. Començarà cap a 3:45 de la tarda, s'acabarà, està previst que s'acabi, als vols de les 6 de la tarda. En total, 16 ciclistes catalanes, la majoria de les comarques barcelonines, amb tres etapes. Com dèiem, la primera, amb sortida i final a Santa Susana. La segona, amb sortida a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i final a la Molina, una etapa reina amb carreteres que sempre van picant cap amunt, amb l'alt de la Batallola de tercera categoria també pel Berguedà. I l'últim dia, sortida a Mataró i final a Barcelona, on es decidirà la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
2: Gràcies, Isaac. I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina entre l'Igualada i el Liceo. Serà a partir de les 7 i amb un triomf els gallecs podrien ser campions, ja que dominen aquest playoff per 2-0.

0: El de Maria Jaume és un dels noms del cartell del Festival Músic Veu. És un certamen solidari que es fa en diversos escenaris del Penedès, el Garraf i l'Anoia. La cantautora mallorquina hi actuarà diumenge a la finca El Vell Esguard de l'Arbós. Segur que el repertori inclourà aquesta cançó, Focs Artificials, on la Maria canta que ha estat un bon any. Com la temporada que tanca avui, el Catalunya al Dia. Moltes gràcies a tots els professionals que l'han fet possible durant tots aquests mesos. Han estat 9 des que vam arrencar el setembre. I moltes gràcies també a tots els que ens heu seguit. I tornarem al setembre i, mentrestant, segur que ens sentireu en algun moment o altre, en algun programa o altre. Que passeu un bon estiu.
1: Escac d'Israel a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per desenvolupar i concretar el document per acabar la guerra a l'Orient Mitjà s'han ajornat sense data abans i tot de començar, Joan Bota.
3: Israel, que critica per massa tova la pau signada per Donald Trump amb el règim dels ayatolàs, ha atacat aquest matí amb duresa al sud del Líban amb 18 morts. A més, l'exèrcit israelià ha patit 4 baixes i el govern de Netanyahu ja demana venjança.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Els membres més extremistes, com Ben Gavir, demanen que tot el Líban cremi mentre Netanyahu amenaça en fer pagar Hezbollah un preu molt alt per la mort dels 4 soldats israelians, en la que ha sigut la matinada més sagnant des que l'Iran i els Estats Units van anunciar l'acord. Israel insisteix que no pensa marxar del sud del Líban.
1: A la crònica política, nova maniobra del jutge Juan Carlos Peinado per allargar la causa contra Begoña Gómez, mentre la dona de Pedro Sánchez continua esperant a saber si l'envien a judici i si li imposen mesures cautelars. Madrid, Paula Brujats.
5: Sí, moviment avui per sorpresa del jutge Peinado quan està a punt d'enviar-la a judici pels seus negocis a la universitat. Ha obert un nou front contra ella i fa el primer pas per investigar-la per 2 delictes nous per irregularitats en un contracte públic finançat amb fons europeus que va guanyar el seu amic i empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado, però, encara no detalla què hauria fet Begoña Gómez i per què l'hauria d'investigar i demana a la Fiscalia Espanyola que li marqui el camí.
1: A Catalunya, avui s'acaba un curs escolar marcat per les vagues i les protestes dels mestres i professors en un conflicte, però, que continua obert. Barcelona, Sara Canyete.
6: Sí, un conflicte que haurem de veure amb quines accions es concreta a partir de setembre i quin seguiment manté entre mestres i professors. També si les trobades territorials organitzades per al departament i que comencen de forma imminent, més les mesures ja acordades, aconsegueixen rebaixar el malestar d'aquí a setembre. Avui, però, tot això ha quedat a banda, ha estat un dia de comiats als centres educatius.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la primera cirurgia pediàtrica a Europa feta amb un robot que opera a través d'una sola incisió de només 2,5 centímetres. L'han presentat al Vall d'Hebron. Mònica Mas.
7: Bon dia. Sí, els robots quirúrgics actuals necessiten fins a 4 incisions per treballar. En canvi, aquest nou aparell xinès amb un sol tall permet introduir el braç robòtic que desplega com un pop tot l'instrumental per operar. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i l'uretra, i en només 15 dies ja ha rebut l'alta.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: Victòria èpica del Barça de bàsquet a la pista del València.
8: Amb remuntada als últims segons de partit, els blaugranes que comencen amb bon peu la final de la CB i demà ja juguen el segon partit també a la pista del València. En bàsquet encara, el base Mike James, que ja tenia un precord per fitxar amb el Barça, finalment no ho farà. I al Catalunya Mets ja explicarem per què. En futbol, el Sabadell pot pujar avui de categoria, a la segona divisió, jugar a casa, de remuntar l'1-0 al camp del Zamora. I la transmissió la farem aquest vespre a Catalunya Ràdio a partir de les 9. I com cada dia anirem als Estats Units amb el més destacat de la jornada del Mundial.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs hi ha molts punts complicats a aquesta hora. Trams amb aturades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. C58 i C33 a Montcada cap a Barcelona, agreujat per un camió avariat que és el Voral. A2 a Pallejà, sentit Lleida. Aquí hi ha un carril tallat també per avaria. I a l'AP7 a Mollet, Gelida i Vilafranca del Penedès en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat per objectes a la via i també en sentit nord, en diversos trams a Sant Cugat i a Granollers.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
1: T'aviso que els bombers han fet una mica d'intrusisme professional i t'han fet una part de la feina, perquè ens han alertat de l'alt risc d'incendis aquest cap de setmana per la combinació de les feines de sega als camps, els petards de Sant Joan, que ja es comencen a sentir, i sobretot per la calor, que serà molt fort els pròxims dies, oi?
11: Sí, sí, molt forta la calor i molt bona aquesta sinergia entre bombers, Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i tantes entitats que col·laboren amb el sector de la meteorologia. I és que, efectivament, ambient sec per sota de 20-30% i temperatura de 30-35 a l'interior aquesta tarda, arribant als 37-38 a la zona de Lleida, ara mateix al Poal, al Pla d'Urgell, tenen 36 graus, i demà arribaríem als 38-39 al sector de Lleida. Atenció, ja diumenge, comença l'onada de calor. Diumenge, dilluns, dimarts i potser dimecres per Sant Joan, són 3 o 4 dies d'onada de calor de més de 38-40 a l'interior. Atenció, dilluns i dimarts al sector de Lleida podrien arribar als 42 o 43. Això és excepcional. No direm que no hagi passat mai, no és inèdit. L'any 19 al Carràs arribaven a 43,8, però vaja, que estarem molt a prop dels rècords o creiem que poden caure rècords. També les nits seran cada cop més pesades, nits tòrrides, potser algun moment de 30 graus a la nit a la costa, això vol dir ja nit roent, i per tant, paciència. Això sí, dimarts, la vigília de Sant Joan, hi haurà ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, punts a l'interior de Lleida, que durant la nit de Sant Joan s'aturaran.
1: Haurem de tenir paciència, doncs. Dani, gràcies, bon dia.
11: Bon dia, que vagi bé.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Escalada de violència al Líban, que posa en risc l'acord firmat entre els Estats Units i l'Iran. Almenys 18 libanesos i 4 soldats israelians han mort en els atacs d'aquesta matinada, segons el balanç oficial. És la jornada més sagnant des que es va anunciar el document d'entesa, un memoràndum, per cert, sense cerimònia ni data per la represa del diàleg. Les declaracions dels ministres ultras d'Israel, que clamen venjança, fan preveure una espiral de violència. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. La jornada que havia de marcar l'inici definitiu del camí cap a la pau s'ha acabat convertint en un dels dies més violents de les últimes setmanes al sud del Líban. Si més no, des que els Estats Units i l'Iran van anunciar que havien arribat a un acord, no hi havia hagut tants morts a tots dos bàndols. Els libanesos, les autoritats no distingeixen entre combatents o civils, han estat víctimes d'una onada de bombardejos, 80, segons l'exèrcit israelià, concentrats al sud del país. Més tard, Israel ha ampliat el seu radi d'acció a una altra àrea, la vall de la Beca, a l'est de Beirut. Els atacs a Beca han arribat després que es fes pública la mort de 4 soldats israelians, víctimes d'un atac de Hezbollah. La milícia xiïta també ha atacat una altra unitat, deixant 4 ferits. El succés ha sacsejat Israel i la primera plana política ha sortit en tromba a clamar venjança. A més dels sospitosos habituals, Ben Gavir ha exigit que tot el Líban cremi, Benjamin Netanyahu ha avisat que Hezbollah pagarà un preu molt alt i que Israel no pensa abandonar el sud del Líban. Si aquests dies havien de servir per comprovar fins a quin punt el primer ministre israelià respectaria el que li demana Donald Trump, avui ha quedat clar que la sintonia total entre tots dos és cosa del passat.
1: Doncs en aquest context, al Líban, les converses entre els Estats Units i l'Iran, que havien de reprendre's avui als Alps suïssos, han quedat ajornades sense data. Suïssa ha anunciat la cancel·lació dels viatges dels negociadors, inclosos els mediadors, al Pakistan i Qatar. Això, no obstant, no ha impedit que el trànsit a l'estret d'Hormuz comenci a reactivar-se per l'entrada en vigor del memoràndum entre les parts, Vicent Mifsud.
12: Sí, de fet, en les últimes 24 hores hi han passat 25 vaixells entre petroliers i mercants, quan en els últims mesos no en passaven més de 5 al dia. Els nivells, però, estan molt lluny dels d'abans de la guerra, en què travessaven més d'un centenar. L'Iran continua autoritzant la navegació, però ha assegurat que no cobrarà taxes als vaixells durant els pròxims 2 mesos, el temps previst inicialment

0: amb el que diuen els Estats Units. I actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
1: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va tornar a exigir ahir contenció al govern israelià.
2: I mentrestant, en política espanyola, moviment d'última hora del jutge Peinado. Després del rebombori per la nova investigació relacionada amb el cas de Begoña Gómez, el jutge rectifica i en un escrit que acabem de conèixer, reconeix que aquesta nova investigació afecta només l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no afecta a la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, és l'última hora i embolica que fa fort. El jutge Peinado es rectifica i ara diu que no investigarà la parella de Pedro Sánchez per un segon front. A primera hora del matí, Peinado comunicava que obria una segona causa vinculant a la dona de Pedro Sánchez per investigar irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic adjudicat pel govern espanyol el 2020 a favor del seu amic, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado obria aquesta investigació instàncies de la Fiscalia Europea i també agafant-se a un informe de la Guàrdia Civil, però ara, fa molt pocs minuts, acaba d'aclarir que aquesta segona investigació serà només contra l'empresari i en cap cas contra la dona de Pedro Sánchez. El govern espanyol ho veu tot un despropòsit. El ministre Òscar López de Televisió Espanyola ha dit fa molt poca estona, ha acusat el jutge Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Pedro Sánchez.
4: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
3: Això deia Òscar López i fons de la Moncloa també asseguraven des de primera hora del matí que Begoña Gómez mai va fer cap gestió a favor del contracte investigat.
2: Aquest nou moviment de Juan Carlos Peinado, a més amb aquest moviment d'última hora, arriba quan ni tan sols ha decidit si envia o no la dona de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels seus negocis privats i tampoc si li retira o no el passaport.
3: Sí, exacte, i segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant la seva decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer el pas per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis a la universitat i avui ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar en persona per últim cop per comunicar-li que la volia enviar a judici. Peinado, com tu dius, també ha de decidir si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. De moment no ho ha decidit, però és veritat que per això no té cap termini fixat per fer-ho.
2: Ja veieu que cada vegada costa més seguir-ho tot plegat perquè es va embolicant per si mateix. Per cert, no deixem de parlar dels tribunals perquè la fiscal general de l'Estat ha desvinculat avui la fiscalia del cas Leire Díez. Teresa Peramato, que ha comparegut al Senat forçada pel Partit Popular, ha negat que la institució hagi col·laborat amb l'exmilitant socialista per maniobrar contra jutges i fiscals i per aturar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, el PP ha acusat la fiscalia de treballar al servei de Leire Díez.
6: Convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
5: Això deia la senadora del PP, María José Pardo. Peramato no ha entrat en detall sobre les reunions que han reconegut almenys dos fiscals, amb Leire Díez i l'advocat Jacobo Teijeiro, però sí que ha dit que és una falta de respecte, diu, insinuar que la institució té relació amb la trama.
7: Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
5: I ha recordat que ja han enviat al jutge tota la informació que se'ls ha requerit. Ha deixat clar que ella no ha pres partit ni en aquesta ni en altra cap causa que afecta el PSOE i Pedro Sánchez.
7: Ni en el caso Leire, ni en el caso Plus Ultra, ni en el caso Coldo, no ha habido ningún tipo de instrucció.
5: I ha evitat donar detalls sobre aquestes investigacions perquè estan en marxa i té l'obligació, diu, de mantenir-se en silenci.
2: Bé, doncs, enmig de l'espiral judicial que acorrala el PSOE, creix el clima d'un avançament electoral. Si ahir Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a convocar eleccions la primavera de l'any 2027, si el Congrés li tomba els pressupostos, avui Sumar diu que seria lògic fer-ho, però reclamen al president espanyol no donar la batalla per perduda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Bon dia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat que cal fer uns pressupostos amb despesa rècord perquè ningú hi puga votar en contra, tot i que tampoc veu malament avançar les eleccions si no tiren endavant.
9: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
8: Per ara són uns comptes abocats al fracàs pel no de Junts. Què li diuen a Pedro Sánchez que llança la...

0: Tovallola. Míriam Nogueras, també al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: I mentrestant el PP veu amb impotència com, amb Junts, hi ha majoria a favor d'avançar eleccions, però no per una moció de censura que inclouria Vox. Per això el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a posar pressió al president espanyol.
2: Sánchez está podrido de corrupción y creo que ha llegado el momento de que asuma la realidad y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está, en un gobierno que ni siquiera gobierna, que simplemente se atornilla en el Palacio de la Moncloa.
0: Avui ningú al PSOE ni al govern espanyol han volgut contradir Sánchez i es limiten a dir que només ell pot decidir si avança eleccions.
3: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida tornem amb més coses. Avui, si teniu nens a casa, segur que ho sabeu, i de fa dies, avui ha acabat el curs escolar.
4: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
5: Demà, dia 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabies que quan fas testament decideixes què vols que perduri? Quan fas un testament solidari, també decideixes quin món vols deixar. Incloure al testament l'ACNUR, l'agència de l'ONU, per als refugiats vol dir que una part de la teva herència ajudarà a reconstruir la seva vida a persones que ho han perdut tot a causa de les guerres, la violència o la persecució. No has de renunciar a res important per als teus, només cal destinar el percentatge que triïs a les persones refugiades i desplaçades per la força. Així, deixaràs un llegat d'esperança que continuarà parlant de tu en el futur. Descobreix com fer-ho a www.atestamentosolidario.org i converteix el teu testament en una herència d'esperança. El testament solidari fa per mi.
6: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
7: Però tu en saps d'anar amb moto?
6: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
7: I què?
6: Que em vaig trencar una cama.
7: Apa!
6: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
9: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
10: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
9: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
11: Emma Vilarasau i Usman Umar. Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Per cert, i el teu mal de cap?
13: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
12: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Corte Inglés.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Com us deia, avui s'ha posat punt final al curs escolar pels més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs que s'acaba després d'uns mesos marcats per les mobilitzacions i protestes de mestres i professors, amb més d'una vintena de jornades de vaga i un conflicte que encara no s'ha tancat i que també pot marcar l'inici del curs al mes de setembre. Avui, però, toca deixar de banda les reivindicacions perquè és dia de comiats i de fer balanç. Barcelona, Sara Canyete.
17: A l'Institut Consell de Cent de Barcelona reconeixen que aquest ha estat un curs complicat i creuen que les mobilitzacions continuaran el curs que ve. Com va demostrar, diuen, el resultat de la consulta impulsada per als sindicats, no s'ha aconseguit tancar un acord de mínims que convenci el conjunt de mestres i professors. En aquest institut, on el 96% de l'alumnat prové de famílies nouvingudes i el 60% són estudiants vulnerables, no hi haurà cap reforç de plantilla al curs que ve i diuen que els falten mans. Verónica Varas és la directora del centre.
18: Necessitaríem reforços tant d'orientació com de professorat, de docents,
7: més docents per poder atendre la inclusió i la diversitat que tenim, que és elevadíssima. A nivell de vetlladors, per exemple, tenim mitja jornada, que vetlla, no? Sobretot amb l'alumnat NSA, que la mitja jornada fem molt poc. Sobretot perquè hi ha molts alumnes que no tenen el diagnòstic.
17: La direcció d'aquest centre, com tantes altres, demana obrir una via de negociació directa amb el Departament d'Educació perquè, diuen, algunes de les seves reivindicacions no les recullen els sindicats. Veurem si el cicle de reunions per territoris que impulsa ara el Departament d'Educació i on les famílies i les direccions dels centres també hi estan convidades, ajuda a canalitzar el conflicte.
3: Per cert, ja que parlem de les escoles, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, segons dades d'educació obtingudes a través d'una petició de transparència. La meitat dels casos es detecten a la ESO. Mar Riera.
18: La Generalitat atribueix l'augment de casos a la posada en marxa fa 2 anys del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
19: Quan més protocols hi hagi, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
18: Des de l'Associació Catalana de Prevenció d'Assetjament Escolar alerten, però, que molts casos no es denuncien, ja que és el mateix centre el que decideix si s'activa o no el protocol. I en un de cada 4 casos el cas es tanca perquè una de les persones implicades marxa de l'escola. Meritxell Plana, la presidenta de l'associació, demana més implicació de les famílies.
20: Necessites la col·laboració de les famílies, perquè la família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, i se n'encarrega de l'agressor.
18: El perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon de secundària.
3: Denunciat el conductor d'un autocar que portava una 40 de passatgers, la majoria nens, i que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7. Ha passat en post al Montsià, Manel Sastre.
21: Després que alguns conductors donessin l'alerta, els Mossos van aturar el vehicle i van poder reconduir-lo al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues i els agents el van denunciar i van immobilitzar el vehicle. Els passatgers de l'autocar, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el seu viatge. Els fets van passar ahir a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 a l'aldea Amposta.
3: Anem amb el tema de conversa, segur, a casa vostra aquests dies. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor aquest any. La previsió és que es produeixi aquest diumenge. Tot i que la calor serà general a tot el país, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Departament d'Interior, Cristian Roldán i David Mendoza, bon dia.
22: Bon dia. Una calor que ve acompanyada de dos factors que preocupen i molt. D'una banda, la proximitat de la revetlla de Sant Joan i d'una altra la campanya de la sega del cereal. Durant les darreres hores ja s'han produït diferents focs agrícoles a la zona de Ponent i els bombers estan reforçant-hi la seguretat, tenint en compte que entre demà i dimarts s'hi podrien registrar temperatures superiors als 40 graus. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
23: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, el dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquesta zona de forma proactiva.
22: També es preveuen temperatures molt altes a diferents punts del país, com ara la Catalunya Central. Des de Protecció Civil fan una crida a la responsabilitat pel que fa a l'ús de pirotècnia. I la seva subdirectora, Imma Soler, també recorda que la col·laboració ciutadana és clau.
24: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
22: La calor també serà molt present durant les nits. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta de l'arribada de nits tropicals i tòrrides.
25: La nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
22: El pic de l'onada de calor es registrarà entre dilluns i dimarts, però no es descarta que les altes temperatures es puguin allargar alguns dies més a casa nostra.
3: Bé, doncs segur que donant aquesta onada de calor, qui pugui engegarà l'aire condicionat. Atenció perquè els experts recorden que per cada grau que redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja també la factura de la llum, Mireia Salà.
0: Sí, en llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%, segons un estudi de Barcelona Energia. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
1: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de gastar-se diners, es recomana baixar persianes i el tendal entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, perquè si entra el sol, la temperatura de casa pot augmentar entre 2 i 5 graus.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa molt breu, no arriba ni a un minut, i tornem.
2: Catalunya migdia.
4: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
5: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys. I més de 50 lots i packs estalvi.
6: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
11: Catalunya migdia.
3: Menys de 5 minuts per arribar a 2:15. El president del Parlament, Josep Rull, té poca confiança que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés independentista, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor. Rull ha advertit que el Suprem estarà prevaricant si no l'aplica. Aquest vespre, al programa L'Hemicicle, del 3Cat Info, podreu sentir de manera íntegra una entrevista al president del Parlament coincidint amb l'equador de la legislatura catalana, Marta Corbalan.
26: La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. Després, la pilota passarà a la taulada del Tribunal Constitucional, però l'última paraula la tindrà el Suprem. El president del Parlament, que va estar a la presó per l'1 d'octubre, hi confia poc.
27: Les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic.
26: Si la justícia europea i el Tribunal Constitucional acaben avalant l'amnistia, Rull creu que el Suprem l'hauria d'aplicar i, si no ho fa, avisa que estarà cometent un delicte.
27: Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
26: Coincidint amb l'equador de la legislatura, Rull creu que el president Salvador Illa té oxigen per afrontar la segona part del mandat gràcies a l'aprovació al juliol dels pressupostos, però en canvi defensa un avançament electoral a Madrid per la incapacitat de Pedro Sánchez de tirar endavant la llei més important de qualsevol govern.
3: Tornem a la informació internacional, perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burman, es postula per substituir Keir Starmer al capdavant dels laboristes britànics després d'aconseguir un escó al Parlament en unes eleccions parcials al nord d'Anglaterra, on s'ha imposat els candidats de l'extrema dreta. El primer ministre, Keir Starmer, diu que defensarà el seu lideratge si finalment es presenta un candidat alternatiu a eleccions primàries. Londres, Quim Olivares, bon dia.
28: Hola, bon dia. Burnham, tot i ser el laborista més popular, no podia aspirar a liderar el partit sense abans recuperar l'escó parlamentari a Londres. Aquest matí, Burnham ha dit que aquest és el moment del canvi.
29: This now is the change.
30: Aquest és el moment del canvi. Tenim una oportunitat per capgirar la situació. Que el país senti que torna a funcionar. Que la gent vegi que les polítiques poden comportar una diferència positiva. Que la gent recuperi l'esperança.
28: No és clar quin camí seguirà per desbancar Starmer. Una opció és que els laboristes s'uneixin majoritàriament al voltant de Burnham perquè el primer ministre dimiteixi els propers dies. Fins ara, Starmer no sembla disposat a fer-ho voluntàriament. Ho ha reiterat aquest matí.
31: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
28: Un altre escenari seria que Starmer accepti dimitir després de la conferència laborista del setembre, amb el risc de paralitzar l'acció del govern fins llavors. I, finalment, una altra possibilitat són primàries en una lluita interna amb Starmer, Burnham i l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, per veure qui lidera el partit i el país.
3: I recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al davant d'Ivan Cepeda, el representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de la Espriella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
7: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida.
8: A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí, i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a anar a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut en Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
9: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
8: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
9: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colòmbia.
8: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica a tota Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió i amb un sol braç robòtic. El primer pacient ha estat un nen de 12 anys a qui han extirpat un ronyó i la uretra i en només 15 dies ja ha rebut l'alta. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia.
3: Què suposa aquest nou robot respecte als actuals?
10: Doncs, sobretot, que és aquesta única incisió que és només de 2,5 centímetres, que permet als cirurgians treballar amb més llibertat dins del cos del malalt i accedir a cavitats més petites. A través d'aquest tall s'introdueix un braç que es desplega com un pop, tot l'instrumental quirúrgic. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
12: En cirurgia robòtica multiport a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
10: Això provoca menys dolor i una recuperació més curta, i això, en el cas dels nens, és important, perquè quan un infant està hospitalitzat acostuma a implicar tota la família. Aquest nou robot també pot fer cirurgies en adults i calculen que permetrà fer-ne entre 200 i 300 més cada any.
3: Prop de 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a Espanya amb teràpies finançades. Ho diu un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Farmacèutics que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'ha plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit, Marc Teixidor.
13: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac està en mínims històrics però que cal seguir treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara 1 de cada 4 espanyols fuma cada dia i apunta que cada vegada són més els que volen deixar.
14: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
13: Les ganes de deixar de fumar cau a l'agost i repunta després de les vacances. García també alerta que l'auge de vapers entre els més joves, pràcticament la meitat, l'han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts a l'any a Espanya i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
3: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors demanen solucions davant l'augment dels atacs dels dofins que trenquen les xarxes i els fan perdre les captures. El problema afecta sobretot el sector de la pesca artesanal a la Costa Daurada i a la Costa de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
15: Pescadors com el Moisés González de Cambrils al Baix Camp estan desesperats. Tenen clar que els dofins s'han de protegir, però no saben què fer per evitar els seus atacs. El problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
16: Ha anat creixent, creixent, creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim.
0: O sigui, s'emosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
15: Les embarcacions més afectades són les petites. Porten entre un i tres mariners i treballen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Brull, diu que no saben per què passa.
1: Entestar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
15: Demanen que reactivin les ajudes que la Generalitat va atorgar l'any 2023. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
3: Passen 4 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
19: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
18: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
3: Comencem la cultura amb cinema.
20: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes. És una de les novetats més destacades de la setmana a la cartellera, juntament amb Toy Story 5, que també es pot veure en català, Marc Garriga.
21: Viva confirma el talent d'Aina Clotet, que escriu, dirigeix i protagonitza una òpera prima que flueix amb un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Mostra com una dona, a l'arribar als 40 i després de superar un càncer, entra en una espiral d'ansietat que l'empenya a xuclar la vida com si fos un vampir. La seva por a la soledat i, en definitiva, a la mort, fa que s'ho qüestioni tot constantment, i Clotet ho explica d'una manera gens pretensiosa, potser una mica estereotipada, però atrevida, desacomplexada i molt intel·ligent.
22: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
21: Per la seva part, la saga de Toy Story no perd força, malgrat el pas dels anys, i demostra que a Pixar continuen amb bon ull clínic a l'hora de crear trames que apel·len tant els pares com els nens. Ara les joguines se senten amenaçades per l'arribada d'una tauleta electrònica. Toy Story 5 és, per tant, una reflexió àgil, emotiva i simpàtica sobre l'alienació que suposen les pantalles per als més petits. Una mica repetitiva, però absolutament fidel al que se n'espera. És una bona setmana, en definitiva, d'estrenes, que es completa amb la mexicana Dreams, una denúncia de la tràgica política d'immigració de l'administració Trump, amb una magnífica Jessica Chastain, i dues cintes franceses, Caso 137, un film rigorós, incòmode, apassionant, sobre un agent d'afers interns que investiga la brutalitat d'uns antidisturbis de la policia francesa, i 15 pruebes d'amor, una pel·lícula sensible i cuidada sobre els estereotips que posen traves perquè les parelles homosexuals tinguin fills.
3: Anna, anem molt enrere en el temps. L'antic poblat ibèric d'Ullastret, al Baix Empordà, és el més gran de Catalunya d'aquella època. Però les últimes excavacions fan evident que encara podria ser-ho molt més, fins a doblar o triplicar l'actual superfície. Això perquè han trobat les restes d'un barri fora muralles d'unes 5 hectàrees. N'han donat tots els detalls des d'Ullastret mateix. Carla Saló Pujol, què hi han trobat exactament?
23: Doncs han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats a l'entorn de la ciutat ibèrica del Puig de Sant Andreu. Fins ara es creia que a la zona del nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, molt a prop de la ciutat ibèrica, no hi havia hagut ocupació humana perquè era una zona inundable. Les excavacions fetes, però, aporten noves evidències i fan que el conjunt de la ciutat ibèrica d'Ullastret sigui més gran del que es coneixia. Gabriel de Prat és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
24: Amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
23: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn, com el nucli de Llevià, la Tallara d'Empordà, Bellcaire o l'Escala.
3: Més coses, segur que recordeu aquest moment. És el moment de l'aparició de Gaudí al cel de Barcelona mirant la seva obra durant l'espectacle de la Sagrada Família, ara fa uns dies, en la visita papal. Doncs bé, l'empresa encarregada dels drons que donaven forma a l'arquitecte català es prepara per batre aquesta nit el rècord europeu de vol sincronitzat. Es tracta d'una empresa amb seu a Celrà, al Gironès, i ho faran un festival a Portugal. Girona, Núria Peraire.
4: L'empresa Flock Drone Art Studio ha preparat un espectacle en què sincronitzarà 3.100 drons, més de 4 vegades els 700 que va fer servir a la Sagrada Família. Ara el rècord europeu de drons sincronitzats que creen figures es troben als 3.050 i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Aquesta nit, el Festival Internacional Aeri Air Invictus de Porto, Portugal, esperen donar la sorpresa. Ho explica el CEO de l'empresa, Fran Arnau.
5: Quants més drons, més píxels i, per tant, més resolució, no? I no és el mateix dibuixar doncs, una cara d'algú amb 500 drons o fer-ho amb 3.000. Clar, la resolució i la quantitat de detall que pots fer és molt més espectacular.
4: Aquesta empresa catalana es va crear l'any 2019 i és de les més importants de tot l'estat.
3: I una cosa més. Avui arrenca el Festival Ítaca Sant Joan, amb la platja gran de l'Estartit com a epicentre de tres nits musicals que culminen amb la revetlla de dimarts. Hi actuaran grups com Love of Lesbian i Remei de Calafresca. Girona, Maria Rovira.
6: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan, de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
7: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
6: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi. I el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
18: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Amb la victòria emocionant del Barça de bàsquet a la pista del València.
11: Que permet als blaugranes començar amb avantatge a la final de la Lliga ACB, un objectiu que era complicat.
25: Un per la victòria, no hi va, i el Barça guanya! Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca! Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre, el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
11: El Barça ha bascat, ara ho sentiu amb l'Ernest Macià, que ha començat amb bon peu la lluita pel títol de la Lliga ACB, i després d'una pròrroga victòria per 112-113 a la pista del València, una pista i un rival difícils, la sèrie és el millor de 5 partits, i situa ara aquesta victòria el factor pista a favor dels blaugranes. Ernest Macià.
26: Doncs sí, aquí a València encara ens freguem els ulls. La veritat és que va caler que el partit fos el de més anotació de les finals de tota la història de la Lliga ACB. Van caler molts punts, 112-113, per doblegar aquest Super València, que va fer un molt bon partit, de fet, al nivell habitual. El primer quart, el Barça estava perdent de 14, quedant 20 segons, 25. El Barça perdia de 4 i es semblava tot perdut, però el Barça va ser capaç d'aixecar-ho gràcies a la Provítola i als triples de Claiborne. I Xavi Pasqual, evidentment, doncs, al final del partit respirava ample. Però el protagonista va ser Nicola Provítola. Va ser l'home que va donar un rumb a l'equip durant tot el partit. Els jugadors se la van passar bé, ell va dirigir molt bé l'equip i gràcies, podem dir, a ell, que fa un mes estava lesionat, aquest Barça opta a tornar a guanyar un títol 3 anys després.
27: Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo para, y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
26: La veritat és que hi ha un Barça amb la Provítola i un Barça sense, i s'ha notat aquesta temporada. Un Barça que ha entrenat aquest migdia. Demà, recordem que hi ha el segon partit, el Barça ja té garantit portar la sèrie al Palau Blaugrana, és a dir, que el Palau sigui el jutge, guanyi o perdi. I demà, evidentment, els jugadors aniran a buscar la victòria. I aquest matí hem sabut, Donatas Urbonas, un periodista lituà, ha avançat una cosa que hem pogut verificar nosaltres aquí mateix a València, i és que el fitxatge estrella per la propera temporada, Mike James, un base que doncs, venia de Mònaco, decideix no fitxar pel Barça, tot i que tenien un preacord signat, perquè Xavi Pascual, que era, en teoria, la persona que el va motivar a fitxar pel Barça, ara no segueix, i, per tant, ell se sent amb llibertat d'estripar aquest preacord. De moment, si el jugador no denuncia, el Barça no estarà obligat a plantejar-se si ha de fer alguna liquidació de diners. Per tant, de moment, el Barça no ha de liquidar res, però li podria sortir malament aquesta jugada. I aquest matí hem sabut també que Cory Walden no jugarà més al Lleida.
11: Del bàsquet al futbol, al Mundial, dia 8 de la competició, i ahir al Tot Costa vam tenir un dels jugadors catalans i blaugranes que estan disputant aquesta Copa del Món, el porter Joan Garcia. Una conversa amb el Jordi Costa des de Barcelona i la Sònia Gelmà des de Chattanooga. Sònia, com vas veure el porter del Barça?
0: Tranquil, no és el primer cop que Joan Garcia li toca el rol de suplent i a l'espera que aparegui l'oportunitat. En cas que no sigui en aquest Mundial, que és molt possible tenint en compte que De La Fuente ha apostat per Unai Simón, el porter del Barça s'endurà l'experiència del seu primer Mundial, conscient a més que sense haver fitxat pel Barça de fa un any, possiblement ni tan sols seria aquí.
1: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Joan Garcia està molt satisfet de com ha anat la temporada al Barça. Creu que ha millorat facetes del joc, com la sortida de pilota o la presa de decisions, que ha guanyat experiència, i que el soroll que va generar el seu traspàs des de l'Espanyol es va limitar a 2-3 setmanes. De fet, si ha de triar la millor aturada de l'any, es queda precisament la que va fer el derbi el seu amic i ara excompany Pere Milla.
1: Sí, per mi també. La veritat que crec que és una aturada de molta dificultat i, bueno, doncs per sort la vaig poder parar, vaig poder reaccionar a temps i va servir per guanyar el partit. Amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada i, bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
11: I ahir, Sònia, també vam sentir Marco Corella per primera vegada des que va fitxar per Madrid.
0: El lateral català va explicar que tot havia anat molt ràpid, que l'oferta i l'acord entre clubs s'havia fet en un matí, que l'havia trucat Mourinho i que no havia tingut un sol dubte. Respecte a altres ofertes, com la del Barça o de l'Atlètic de Madrid, no les va negar, però va deixar entreveure que eren processos llargs i que el Madrid havia entrat amb molta força. Cucurella sap que amb el seu passat blaugrana hi haurà qui no entendrà la seva decisió, però considera que la vida són etapes i ara tocava aquesta.
8: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions. Són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final, potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: Avui sentirem un altre català, Pau Cubarsí, debutant en aquest Mundial i fixa a l'11 de moment de Luis de la Fuente. Pendents també de si Lamine Yamal jugarà d'inici diumenge contra l'Aràbia Saudita. I a les últimes hores la Federació Espanyola ha informat que un altre català, Víctor Muñoz, també es va lesionar abans del Mundial, i estava ja amb el grup. Té una nova molèstia muscular que el fa tornar a ser baixa en els pròxims partits.
11: Entre els partits d'aquesta matinada, Sònia, ens quedem amb una imatge, la greu lesió de Koné en el Canadà de Qatar.
0: Sí, la victòria canadenca va quedar enfosquida per aquesta esgarrifosa lesió d'Ismael Koné després d'una entrada del qatarià Madibó, expulsat amb la revisió del VAR. Koné va sortir del camp amb la cama trencada i el van portar directament a l'hospital per ser operat. Aquesta jugada va deixar tocats els jugadors canadencs i la tensió entre les banquetes, de fet, va pujar durant el partit. Al marge de la lesió, la tercera va ser la bona, tercera participació de Canadà en un Mundial, en aquest cas com a anfitriona, i per fi va guanyar un partit. No només va guanyar, sinó que, de fet, va golejar 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David, el davanter de la Juve, que comparteix ara el lideratge de golejadors del campionat amb Leo Messi. Canadà es pot classificar per primer cop a la seva història per la següent fase. També ho té molt bé Suïssa, que va guanyar Bòsnia per 4-1. El tercer partit, per tant, es jugarà en la primera posició entre Canadà i Suïssa, mentre qui fins i tot qui guanyi del Qatar-Bòsnia de l'última jornada ho tindrà difícil, si no goleja, tenint en compte els averajos. I el grup B, Mèxic, ja està classificat després de la victòria sobre Corea del Sud per 1-0. A l'altre partit, Txèquia i Sud-àfrica van empatar en un partit sense gaire història, empatar un. A falta d'una jornada, tenen un punt cadascuna.
11: I de la jornada d'avui, Montserrat, destaquem els partits dels Estats Units i també del Brasil contra Haití.
2: Sí, el futbol als Estats Units, el soccer, com li diuen allà, omple aquests dies estadis i fins i tot fa rècords d'audiència. Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc, destacava que hi va haver més persones veient el triomf del seu equip contra Paraguai 4-1 al Mundial que a la final de l'NBA entre els Knicks i els Spurs. Això és molt. Avui l'equip nord-americà s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre i Pochettino diu que no fan gaire cas dels que diuen que la golejada del primer dia al Mundial va ser una casualitat.
9: Nada es casualidad, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? O sea, tenemos que darle el mismo valor a lo positivo como al no muy positivo. Creo que lo más importante es que hay un equilibrio bueno en el equipo ahora y nosotros tenemos que pensar en nosotros, en competir con nosotros mismos, en querer ser mejor y después, ante cada rival, tomar nota y prestar atención y tener la flexibilidad para encontrar las cosas no tan buenas y para estar atentos a las fortalezas que te pueda demostrar el contrario, ¿no?
2: Pulisic es dubta als Estats Units fins a últim moment amb molèsties a la cama esquerra. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia-Marroc. El partit arriba unes hores després que s'hagi confirmat que el jugador del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici acusat de violació per una dona per uns fets que van passar l'any 2023 a casa del jugador a prop de París. I ja de matinada, a quarts de 3, el Brasil, amb el blaugrana Rafinha, juga contra Haití, amb l'obligació de sumar 3 punts després d'un debut decebedor amb empat justament contra el Marroc.
11: Seguim parlant de futbol, però fora ja del Mundial, perquè avui a les 9 totes les mirades posades a la nova Creu Alta, on el Sabadell pot certificar l'ascens a la segona divisió. En té prou Vilcadilla en guanyar el Zamora.
10: Sí, els arlequinats en farien prou amb igualar l'1-0 de l'anada i, de fet, si s'arriba amb aquest resultat al final de la pròrroga, pujarà el Sabadell perquè va quedar més ben classificat a la Lliga regular. A més, comptaran amb l'empenta d'una nova Creu Alta que ha penjat el cartell de complet amb les 12.000 localitats exaurides. El tècnic de els ballesans, Ferran Costa, diu que estan convençuts de les seves possibilitats.
12: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
10: Pel partit d'avui, Ferran Costa tindrà tota la plantilla disponible. Torna Agustín Coscia, que va ser baixa al partit d'anada per sanció, i Joel Priego, Carlos García i Kaiser, que arrossegaven molèsties, entraran a la convocatòria. La transmissió d'aquest Sabadell-Zamora la podreu seguir des d'una mica abans de les 9 al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Una mica més de 8 minuts. Seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: És la Laura Rodríguez.
11: Ciclisme, perquè és a punt de començar la Volta a Catalunya femenina.
14: Catalunya migdia.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
29: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
19: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
11: 6 minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme, d'aquí poca estona comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, femenina, amb Paula Blasi i Isaac Vilalta com a clara candidata a la victòria final.
22: Sí, Laia, és el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, la tercera edició de la Volta a Catalunya per etapes, i com dius, Paula Blasi, gran candidata pel que ha aconseguit i pel seu estat de forma. Ara fa pocs dies va guanyar el Tour dels Pirineus, esclafant a totes les seves rivals. Doncs bé, la ciclista catalana que aspira a succeir al palmarès a Marianne Vos, la millor de la història, que també és en aquesta volta, a Demi Follering, que va guanyar l'any passat però que no hi és aquest any, i com deia Paula Blasi, que encapçala la participació molt bon nivell. Aquí Marion Buinel, la jove francesa, seria probablement la seva gran rival. També hi és la Mireia Benito, les dues catalanes al World Tour, en una edició amb 16 ciclistes catalanes. Comença avui sortida i final aquí a Santa Susana, una jornada de 92 quilòmetres amb dos ports de tercera. Demà, segona etapa, etapa reina, en final a la Molina, i diumenge sortida de Mataró final a Barcelona per acabar de decidir la vencedora final d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
11: En futbol sala, el Barça té encarrilat el camí cap al títol després d'aconseguir ahir la segona victòria de la final. Recordem que és a millor de 5 partits i que els blaugranes ja dominen per 2-0, Francesc Ripoll.
23: Nova victòria blaugrana davant el Pozo, ahir però sense tant patiment. 6-1, els murcians es van avançar, però el Barça va tornar a imposar-se amb un Mamadou Touré estel·lar. Es va posar l'equip a l'esquena amb 4 gols que van aplanar el camí de la victòria. En declaracions, el club de la mitjanit assegurava que ha estat el seu millor partit de blaugrana.
24: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy... Claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
23: Amb el 2-0 a la final a favor, l'equip de Javi Rodríguez ha estat amb sols una victòria de proclamar-se campió de Lliga. El proper partit, la tarda del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, a Múrcia. Per cert, ahir en acabar el partit, homenatge a Eric Mendoza, que marxarà del Barça quan s'acabi la temporada. El jugador portuguès es va acomiadar del Palau amb un català perfecte.
11: I avui també final de l'Hockey Lliga. Es disputa el tercer partit entre el Liceu i l'Igualada, que està contra les cordes perquè Carles Vila, una victòria avui dels gallecs, ja decidiria el títol.
30: És un partit de caixa o faixa. Les comes, el Liceu de la Corunya arriba a la capital de l'Anoia amb un avantatge contundent de 2-0. Els gallecs, a més, van guanyar clarament per un mateix resultat, 8-2. Els jugadors de l'Igualada, però, volen esgotar totes les opcions i tornar a mostrar a casa una millor imatge en defensa, una de les claus en el seu joc aquesta temporada. Escoltem Marc Carol.
31: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
30: A l'Hockey Lliga, l'Igualada va poder superar clarament el Liceu de la Corunya a les comes per 4-0. Recordem que l'equip de l'Anoia és baixa en Roger Bars, operat aquest dilluns d'una lesió de genoll.
11: atenció amb el que us expliquem ara, perquè un torneig benjamí mix de waterpolo que es disputa aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Sabadell ha aixecat molta polèmica. Què ha passat, Marta García?
0: Doncs és una competició que tradicionalment se disputa en les piscines municipals de Montjuïc, però com que estan en obres, ha anat a parar a Sabadell. La controvèrsia arriba perquè en un esport on, per exemple, en la divisió d'honor no se paga per veure la Lliga, la Federació Catalana i el club organitzador van anunciar sense avisar que les famílies haurien de pagar. I no només pagar, sinó que se pagaven 5 euros per cada persona i per cada franja horària. I n'hi ha 4 per poder veure els fills, i estem parlant de xiquets i xiquetes d'entre 8 i 9 anys. Les famílies van presentar una carta i una recollida de 1.000 signatures a la federació protestant contra això.
1: Que el que volem és que això no es repeteixi, que això no creï un precedent. A la que ens descuidem, haurem d'estar pagant per veure els nostres fills a tots els campionats, en els partits de Lliga, i realment crec que ja els pares ja no donem més de si.
0: El Sabadell defensa que l'organització del torneig comporta despeses i la federació finalment ha rectificat i ha ofert un abonament de 7,5 euros per a tot el cap de setmana.
11: I tornant a parlar de futbol un moment, Ruth Vilà ha de patir el Barça per Patrick Guijarro?
3: Doncs Mundo Deportivo avança avui que l'Olympique de Lió voldria fer una oferta perquè Patrick Guijarro marxi aquest mateix estiu cap a l'equip francès. El Barça no té cap proposta oficial de l'equip lionès per fitxar Patrick Guijarro, tampoc Patrick oficialment els ha dit Real Club, però sí que a les oficines hi ha aquest run-run, aquesta possibilitat que Patri marxi. Si Patri vol marxar, només li queda un any de contracte i depèn de l'interès que tingui el Lió econòmicament, el Barça podria pensar o no en aquesta sortida de Patri, perquè si volgués marxar l'any que ve, aleshores ja marxaria lliure.
11: Doncs ho seguirem, atenció, amb el futur de Patri Guijarro, i acabem amb MotoGP, Marta.
0: Marc Márquez ha marcat el millor registre en els entrenaments primers lliures de cara al Gran Premi de la República Txeca de diumenge. Àlex Márquez, el seu germà, ja té l'okay definitiu dels metges, i MotoGP ha firmat ja el conveni amb les 5 principals equips de cara al pròxim els pròxims anys, per tant, a partir d'ara començaran ja allò del ball de fitxatges.
11: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Recordeu que també fem la transmissió del partit del Sabadell, que pot pujar a segona divisió, avui a les 9 i a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com Israel desafia els Estats Units i el seu acord amb l'Iran amb l'atac més sanguinari dels últims dies contra el Líban. Hi ha 18 morts a la banda libanesa i 4 més dins de l'exèrcit d'Israel. Unes baixes per les quals el govern de Netanyahu reclama venjança. També us hem parlat de l'aclariment que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet aquest migdia. Diu que la segona causa que ha obert avui mateix en el cas Begoña Gómez no afecta la dona de Pedro Sánchez. A primera hora, Peinado havia comunicat l'obertura d'aquesta nova peça per prevaricació i frau en un escrit molt ambigu on no concretava que només atribueix aquests delictes a un col·laborador de Begoña Gómez i no a ella mateixa. I ens hem fixat també en el final del curs més convuls dels últims anys a les escoles catalanes. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària marxen ja de vacances fins al dia 8 de setembre. Mestres i professors adverteixen que no donen per tancat el conflicte amb el govern i que al setembre hi tornaran. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
7: Doncs tenim una topada important entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president nord-americà sobre la primera ministra italiana, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena d'Itàlia, on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una fotografia al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
8: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
7: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat molt bona sintonia i compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria. Cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment a la guerra a l'Orient Mitjà. Permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències és la proposta que recull la guia que avui ha donat a conèixer la Generalitat i que posa d'exemple la companyia Brico Depot, que permet el teletreball dues setmanes abans o dues setmanes després de les vacances amb l'objectiu de permetre conciliar feina i cura dels infants. El document ho recomana a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. El conseller d'Empresa assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Estem generant un mercat molt diferent i, per tant, això que avui presentem és molt important. Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
7: I habitualment al Catalunya Migdia, els divendres, a aquesta hora a les 3 us parlem de l'estat del trànsit. Avui ho fem amb doble motiu, perquè a més de ser divendres, hi ha moltíssima gent que avui ja marxa de Pont de Sant Joan.
9: És... Sant Joan és dimecres.
7: És un pont, un aqueducte i combinat amb una mica de parapent per arribar-hi.
9: Hi ha afortunats que avui agafen festa fins dijous.
7: Es compta que en aquesta operació sortida hi haurà més de 600.000 persones que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, és una de les importants de l'any. Sapiguem com comença aquesta operació de sortida d'aquests afortunats. Equip Viari, Maru García.
10: Bona tarda. Doncs alguns es trobaran en retencions destacables, perquè a l'AP7 hi ha aturats de Mollet del Vallès fins a Barberà en sentit sud per un accident de fa estona. Els vehicles són al voral, però és que a l'altra banda hi ha hagut fa pocs minuts una altra topada i hi ha una llarga cua entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Per tant, vehicles completament aturats en tots dos sentits. Afecta també això de retruc la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona també força complicades. La ronda a dalt amb cua en un tram llarg de Cornellà a Roquetes, sentit Besòs, i d'Esplugues a Cornellà, direcció Llobregat, perquè hi ha un accident a la B20 a l'altura del Prat. La ronda litoral també amb una llarga retenció des de Mercabarna fins a Barceloneta en sentit Besòs. I el transport públic, dues incidències provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies.
9: Passant 4 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
9: La Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
15: Molt bona tarda.
9: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
16: Bona tarda.
9: Vosaltres no agafeu festa avui fins dimecres que ve, eh? O sí?
15: Estem contents d'estar aquí perquè no estem fent cua a les carreteres.
9: Exacte. És una manera de veure-ho, sí, està bé. No, he quedat una mica impactat que hi hagi gent que ja estigui en l'operació sortida del pont de Sant Joan, que és dimecres de la setmana que ve, eh?
15: De totes maneres, són els 500, 600 mil cotxes que surten des de fa 30 anys de l'àrea de Barcelona el mateix dia, eh?
9: Ja, però el de Sant Joan, però, torno a dir, ho entendria si quedessin un parell de dies. O fins i tot si Sant Joan fos dilluns o dimarts, però no és que dimecres...
15: Ets mantí.
9: Sí, es veu que sí.
15: I és bajano vista.
9: Es veu que sí, no. He vist que hi ha gent que té un horari molt millor que el meu. Però bé, endavant.
13: Però menys poder.
9: O igual el mateix, o més. A veure, qui més podem saludar? Que els divendres és Liu Forn. Liu, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
9: Anem a preguntar-te si tu tens el pont o no, però tu vius de pont, però no. Estàs jubilat, no?
18: Sí.
9: Estàs jubilat.
18: No m'he jubilat, sinó que totes les... O sigui, a la que obren fan una obra, ja em truquen totes les constructores. Pot venir a fer la inauguració, em poso les manetes darrere. Si això m'ho va dir un dia... Va bé, no entrarem en detalls, però en una altra emissora un amic meu va fer la conya de no, Liu s'ha jubilat i tal. I em ve un veí, el meu veí, just el veí del costat, un dia em troba pel carrer i em diu, escolta, ja m'han dit que t'has jubilat. Era una conya d'allò. I a partir d'aquí, tota la gent gran com tu van dient que sí, que m'he jubilat. I el fet d'estar aquí demostra que efectivament m'he jubilat, perquè si no...
13: No, és que no... Pel periodisme.
18: Correcte, sabia que...
9: Tampoc no saps què fer i, per tant, diu, vaig a passar una estona a la ràdio, que ja hi ha condicionat, i, per tant, estem fresquets.
18: Sí. És que no us imagineu el cop que ha estat pels jubilats com jo, que hagin acabat la torre aquesta de la seva família. Ah. Ara ja només queda Sagrera, que ja va... El meu avi ja anava
9: el carrer
18: jubilat.
9: Urgell també, a Barcelona.
15: Sí, també. Però si Barcelona està tot aixecada. No. Deus tenir una feina, una agenda...
18: Bueno, el meu poble també, el meu
9: de
18: poble
9: fet,
18: està...
9: No, l'altre dia que ho explicàvem, que ara no recordo el percentatge, però un percentatge altíssim de les obres es fan en l'últim any de mandat. De qualsevol alcalde, de qualsevol partit i color polític.
18: Sí, però això t'ho explico, jo, si vols.
9: No, hi ha de tot.
16: Això era abans que sabies
4: deies que hi havia eleccions perquè hi havia obres, no? És que ara les obres duren els 4 anys.
5: Bueno, el tren orbital, no?
18: Home, mira, veus? Si visc fins als 180 anys, és possible que vegi la primera travessa del tren orbital. Però mira, això de les obres... O si vols fem un dia més extens, o si vols ho canviem i fem... És que això de les obres, els que ens ha tocat estar una època a l'administració pública, saps com funciona tot. I tot té uns terminis. Sí, llavors, quan arriba un ajuntament nou...
9: Engega el projecte...
18: Llavors diu, primer seuen. Diu, a veure, què fem? Primer has de saber quin és el teu número de telèfon de la línia interna i aquí pots trucar. Llavors, a partir d'aquí, bueno, primer t'has de situar, has d'obrir calaixos, que hi ha unes trampes tremendes, d'uns pufos immensos dels que han deixat els d'abans, que dius, mare de Déu, mare de Déu. Bé, un cop has fet tot això, bé, ara què fem? T'asseus i ara què fem? Bé, doncs va, arreglarem aquell carrer. Molt bé, anem a arreglar-lo. Què hem de fer? Un projecte. Molt bé, anem a fer el projecte. Entre que fas el projecte, passa per no sé quants departaments, després passa per no sé quants altres departaments jurídico-festius, llavors ha d'haver l'exposició pública. Llavors, al·legacions, no sé què, tal i qual, i passen 3 anys. I, efectivament, les obres coincideixen. Hi ha gent que sí que fa les obres, ja intenta que s'acostin abans de les eleccions, però és que 4 mesos abans, no sé si són 3 o 4 mesos abans, no pots inaugurar cap obra. Per tant, la gent, i tal com va el món, ja no se'n recorda si l'alcalde o alcaldessa li ha posat un fanal a prop de casa o no. Vull dir... Però, bueno, el tràmit administratiu fa que fins aquí... Bueno,
4: de vegades, passa que duren tant les obres que l'oposició que criticava una obra determinada acaba traient pit
9: de la inauguració.
4: I la inauguració.
18: I tallen la cinta.
15: Després ja fa anys que es va inaugurar una altra mena d'inauguracions, que és muntar festes.
18: Sí.
15: Llavors, en aquell carrer que han remodelat i que ja han inaugurat, o no han pogut inaugurar, perquè hi ha aquesta prohibició que parlava Liu, doncs

0: Vinga, medalla. Vayan pasando. Per tant, però no era aquesta heladeria, vull dir, aprofito per comentar que no era ben bé aquesta.
1: Bé, doncs endavant.
0: Però vaja, clar, si vas provocant, vas traient aquí temes sensibles per l'opinió pública, allò, els temes que parla la gent, doncs què fem? Aprofitem i encetem la pilota i rematem. Jo volia parlar del Pokémon GO, que no sé si algun dels presents hi heu jugat, amb alguns oients segurament hi hauran jugat.
1: Quan es va posar de moda fa alguns anys, el vaig tastar, a veure què era això. Què? Però no, jo, és per una altra edat. No em tocava, no em va enganxar gaire.
0: Però recordeu que es van fer teories interessantíssimes sobre, veus la canalla, ja no està en les pantalles, ja no està a casa, resulta al carrer, perquè es tractava d'anar al carrer i anar detectant una mena d'animals virtuals que necessitaves el telèfon i la gent, bueno... Vull dir, a Barcelona es va comentar molt que hi havia un Pokémon en el dins del túnel de... Ara, en el túnel de la Rovira, i van haver algunes criatures que van estar a punt de ser atropellades per uns tràilers immensos que anaven pel túnel perquè anaven a buscar el Pokémon a dins del túnel. Bé, doncs, allò que es va teoritzar tant, hòstia, que bé, veus? Resulta que ara hem sabut que el Pokémon GO ha servit per desenvolupar la navegació de drons militars. Ai, la il·lusió ens ha caigut. La realitat, el periodisme. Allò que dèiem. Resulta que a través del Pokémon GO i l'ús que en va fer i que n'estan fent milers, milions d'usuaris al món, sense saber-ho, van entrenar un model geoespacial, és a dir, de posicionament visual, que posteriorment s'ha utilitzat en projectes, algunes amb aplicacions civils, però sobretot amb aplicacions militars. Allò que ara veiem imatges. Mira el dron, quina precisió té a la guerra d'Ucraïna, a la guerra d'Israel amb Hamas, etc. Doncs tots aquests drons que tenen aquesta precisió, la guerra d'Ucraïna, que estem veient que bombardeja en Moscou i tal, doncs venen del Pokémon GO i ho hem sabut ara. El que passa que hem anat sabent més coses. Per exemple, des de l'any 21, el Pokémon GO incluïa dins del joc unes missions que s'havien de fer cada dia, que és allò de... que és la manera que tens d'enganxar la gent, i que recompensaven a l'usuari a canvi d'enregistrar un vídeo d'un monument, una estàtua, un edifici, que era una mica el joc aquest, i, és clar, amb aquest esquer tothom estava enregistrant vídeos de monuments, d'estàtues, d'edificis. Va haver un acord entre dues empreses i van aconseguir... això, l'acord és el desembre del 25, per desenvolupar aquesta tecnologia que ja estava desenvolupant una altra empresa. El cas és que jo m'he quedat parat perquè han aconseguit... Les empreses són Niantic Spatial, ho diem per dir que sabem de què va, i Vantor, però a mi el que em té absolutament meravellat, tenien 30.000 milions d'imatges. 30.000 milions d'imatges són moltes imatges.
1: Servides per la gent de manera inconscient.
0: Bé, clar, tu els dones l'esquer de l'entreteniment, del joc, i a més, si fas això que et diem, t'ho premiarem amb més possibilitats de desenvolupar el joc. Van aconseguir 30.000 milions d'imatges. Clar, amb això entrenes drons i entrenes... Vaja, és que fins i tot jo podria deixar d'estar jubilat i les obres funcionarien amb una rapidesa espectacular, no? Però anem a la cosa, perquè, és clar, això és una cosa que es va saber fa mesos, que Pokémon GO utilitzava part de la informació, per desenvolupar aquests drons militars i, per tant, per la guerra. Però no em va fer cas ningú. I aquí anem al periodisme un altre cop. Llavors resulta que un diari irlandès, que es diu Trow, que no tinc el gust de conèixer, ho va publicar i a partir d'aquí sí que s'ha fet viral i molts mitjans de comunicació del món llavors s'han fet ressò d'una notícia que no és d'ara, que és de fa mesos que això se sap. Però fins que algú no hi ha posat el foc o no hi ha posat la llum, no s'ha convertit en viral. I a partir d'aquí, dues reflexions. Una és que les empreses justifiquen dient quan vostè acceptava allò que es diu, vol acceptar, bueno, vol acceptar, no, diu, accepta les condicions d'ús i tu has de dir que sí, perquè si no, no tens accés o en aquella app o en aquell joc, etc. Doncs allà dins, en el punt 48, lletra petita, les seves imatges poden ser utilitzades per bla, bla, bla. Per tant, l'empresa diu, escolti, si vostè va acceptar que utilitzéssim les seves imatges, ara de què es queixa? I a continuació, la reflexió, que és com per centrar la pilota per les fantàstiques persones que m'acompanyen, al final, això és la demostració que el món digital res és innocu, perquè les nostres dades, cosa que ja sabíem, el que passa que aquestes coses ens fan recordar-ho. Alexa, per exemple, Ara potser dit Alexa i algú a casa ha sentit Alexa i l'Alexa es dispara. Tota aquella informació

0: Això d'Alexa, que si ho analitzes, ara algú em dirà, home, si ho analitzes, és absurd això d'Alexa, escolta, ja m'aixeco. Vull dir, si has de fer una tuita de patata, no li dic a Alexa, fes-me una tuita, vull dir, m'aixeco i fa la tuita de patata, no? Però tota la informació d'Alexa la tenia algú. Per tant, sabia què fem, a quina hora ho fem, què és el que fem amb la nostra targeta de crèdit, què és el que fem amb el mòbil. El mòbil, ara posaré l'exemple que es posa sempre. Si ara dic truita de patata en el mòbil, ara agafo el mòbil, a la gent que està a casa ho està veient a través del micro, truita de patata, li dic, vull una truita de patata, vull una oferta de truita de patata. És molt probable. Bueno, en el meu cas potser no, perquè tinc el capat tot el que es puc tenir, no? Però és possible que d'aquí mitja hora comencin a aparèixer anuncis de truita de patata, perquè els telèfons tenen orelles. Mm. Estem permanents geolocalitzats i després això serveix per quan hi ha un assassinat, etc. Doncs se sap perfectament on estava tothom. Per tant, estem absolutament controlats. Res, doncs, que, bueno, som conscients, acceptem les cookies, acceptem les normes d'ús de les actualitzacions de les apps, ens controlen i simplement recordar-ho. I sobretot no cometeu delictes, perquè...
1: Que us enxampen.
0: Sí, que és bastant senzill. A no ser que siguis la màfia, que com que són molt llestos, van amb els pinzos, que són, es comuniquen amb paperets. O sigui, no utilitzen... O sigui, Hamas, Hezbollah i la màfia van amb paperets.
1: No sé com ho veuen. Pena, Isabel.
2: Sí, un tipus
0: la Isabel
2: màfia,
0: em mira amb una cara.
2: Un tipus de màfia, perquè no... O sigui, no li diria
0: no comparo,
2: màfia
0: dic
2: en el tram, però vull dir que ha arribat al capdavant de la gran potència, algú que té moltes coses semblants, no?, el que és anomenat la màfia. No, jo, doncs ho he explicat molt bé. Jo crec que encara va més enllà que això, no? O sigui, cada vegada que fem un tuit a X, doncs això és de l'Elon Musk. I amb aquestes dades, vull dir, tot és gratis, però no és gratis, no hi ha res gratis, no? O sigui, en realitat, hi ha una frase feta que diu que no donen dures o quatre pessetes, doncs amb això tampoc, no? O sigui, no, tot serveix, no ja només per ser controlats, sinó per alimentar sistemes que tenen a veure amb el poder real i amb aquest gran poder real que és l'econòmic barrejat amb el militar, que això són aquestes 5-6 grans empreses que són les principals empreses del món i que totes tenen uns vincles tremendos, a més de manera absolutament oberta, o sigui, ningú se n'amaga amb el Pentàgon. I per tant, bueno, menys sorprendre'ns, podem fer el que vulguem, no? Si en som conscients i mica en mica, vull dir, perquè no tenim tampoc cap obligació, no? O sigui, hi havia algun pensadors que parlaven de la servitud voluntària, bueno, doncs seguim en el món de la servitud voluntària, però si en som conscients, no cal que hi estiguem en aquests mons, no? I volem seguir estant, doncs, perfecte, però sapiguem-ho.
3: Mm. A mi és que em pertorba molt que sempre em facin cas, de manera que l'Alexa no funciona a casa. El més preocupant de tot això és que, bueno, vam voler pensar que això de les xarxes socials era una bonica àgora on discutir coses, quan el negoci real sempre han sigut les nostres dades, no?, i les nostres aportacions. No la discussió pública, no la democràcia, sinó el negoci de les dades. I en aquest sentit em pertorba més encara que l'Alexa la quantitat de recursos que destinen les administracions públiques a moure's en aquestes xarxes i en aquest tipus d'espais digitalitzats on estan posant moltíssims recursos públics perquè algú faci negoci. O sigui, no té un retorn directe cap a la societat, sinó que hi ha unes empreses molt concretes que estan fent negoci amb les nostres dades i amb les nostres aportacions intel·lectuals. De manera que potser sí que és el moment de fer-s'ho mirar, i sobretot quan després es fan servir per aquest tipus d'usos, en els quals tu, quan acceptes les condicions d'ús, segur que no posa que és per entrenar drons. Segur que hi ha algun... Deu haver-hi un eufemisme, diguéssim. Sí. Deu haver-hi un eufemisme del qual s'han derivat tot això.
0: Però això que diu l'Isabel, en aquest moment hi ha moltes empreses. És un debat que es comença, i fins i tot la Unió Europea està començant a veure què passa. Hi ha governs que tenen part de la seva gestió burocràtica en mans d'empreses externes al govern.
1: Sí.
0: I això inclou sanitat, inclou defensa.
1: Per tant, dades com molt delicades.
0: Clar, llavors, l'Estat està donant a una empresa privada una sèrie de dades que després la llei de protecció de dades et prohibeix, fins i tot que hi ha empreses que demanes el telèfon de la gent que hi treballa i no te'l donen. No, la protecció de dades. Però resulta que en aquest moment hi ha empreses privades que estan controlant parts sensibles de diversos governs. A Alemanya comença a haver aquest debat, a França comença a haver aquest debat, a Estats Units, evidentment, no hi ha aquest debat, però a Europa sí.
3: que hi ha contradiccions que són... O sigui, aquest és el quid de la qüestió, no? La quantitat de dades i de sistemes informàtics i de burocràcia de l'administració pública que estan en mans d'unes empreses que bàsicament el que fan és negoci, uh-huh. i això és una sessió de dades que es fa amb totes les de la llei perquè ho fa la mateixa administració, però després hi ha aquella contradicció tan visible i tan palpable que és com, per exemple, el president del govern espanyol criticant els tecnoligarques i després i ho fa en un vídeo a X, no? I dius, pues molt bé, felicitats.
4: No ho sé, jo m'ha sigut més no pensar-ho.
2: Home, però...
4: Què voleu que us digui? Vull dir, quan ho penses, evidentment t'agafa un punt d'angoixa, no? Perquè dius, home, tota la meva vida se la saben. Tota. Fins i tot la que no sé jo, perquè moltes vegades, no sé si us ha passat, jo no cal que digui res.
3: Doncs salutacions cordials.
4: Penso algú i apareix.
3: Saludes, tu
4: sèrio,
3: no saludes, jo saludo abans.
4: Jo, això ho faig... Una vegada ho fèiem pel telèfon, saludàvem a l'audiència, diríem, no? Però hi ha una cosa que, entre cometes, em relaxa, no? Que és una mica com això del bloqueig nuclear de la Guerra Freda, no? Tothom està igual. Fins i tot les empreses que controlen estan controlades. Per tant, al final... Què fas amb tantíssima informació? Potser et serveix per matar-ho, que és especialment perillós, és no sé què, no? Però en general què poden fer? I a més, quan al fons tot és tan fràgil com que cessi el fluid, diguem-ne, elèctric, ja està. El mateix dia que s'acabi, per alguna raó, pues, la generació d'energia, suficient com per nodrir ordinadors quàntics i centrals de gigadades i tot el que s'està fent, el servei d'obtenir dada, és que, bueno, no pagarem ni la hipoteca. És que ni ens la cobraran. Vull dir, no passarà res. Vull dir, és que serà una cosa molt curiosa. Vull dir que, al final, aquest és un sistema que potser col·lapsarà algun dia, però, mentrestant, l'acumulació de dades, tampoc, al final... per la seva quantitat, no sé exactament què poden arribar a fer. No, ho saben de tots,
2: no,
4: i d'ells mateixos.
2: No, moltes coses.
4: Home, clar que saben.
2: L'actitud de dir, m'estimo més no saber...
4: No.
2: Que és legítima, a mi em recorda la del Ramat, que està bé, eh?
4: Molt bé, vinga, ja ens hem picat, vinga, som-hi, va, ja trigàvem.
2: A mi em recorda la del Ramat, em recorda el Ramat, que
4: no,
2: jo
4: no
2: sapigué.
4: No, és l'actitud de Ramat.
2: Ens afecta fins a l'extrem que ens afecta aquesta, perquè ens afecta no és només sapigué les nostres dades. Mira, si demà Europa volgués fer una guerra, que Déu no ho vulgui...
4: És una actitud estoica.
2: No.
4: No és de Ramat. No. És a dir, aviam, què puc fer en relació a això?
2: No.
4: I a partir d'aquí em centro en el que puc fer.
2: Si no es pot
4: no
2: fer,
4: fer discursos que
2: si no poden fer res en funció d'això.
4: Tots tenim mòbil, tots tenim Alexes, tots tenim teles i Smart TVs, tots, quan falla el wifi, ens desesperem una mica. Vull dir, parlem per WhatsApp. Estem en aquest món, i aquest món té unes derivades negatives que necessiten, potser, control, evidentment.
2: Estem en aquest món.
4: Però això no vol dir que la gent no l'importi, simplement món, que si s'atabala massa, potser es deprimeix.
2: Hi ha dues coses, no? Una, la gent, i l'altra, els poders públics. Els poders públics, com deia la Isabel, no poden reforçar això que va en contra de tots els criteris que puguem tenir a Europa. Per molts motius, no només per la protecció personal. Si demà, jo et deia, si demà fem una guerra, que esperem que no en fem mai cap, necessitem Starlink, pues això ho ha fet el Musk. O fas el que diu el Musk o estàs mort. Per tant, home, hauríem de desenvolupar els nostres instruments. Ara, Anthropic, que sobre surt al costat del papa com si fos la gran empresa, diguem, del bé, ha desenvolupat una eina de ciberseguretat que en un moment et trinxa qualsevol cosa. Bueno, i posen, òbviament, les condicions. Home, a Europa, jo espero alguna més que no pas resignar-nos i dir no hi ha res a fer. Hem de desenvolupar els nostres propis models d'una altra manera, perquè si no estem absolutament morts i crec que l'alternativa és el Ramat.
4: Desenvoluparem les nostres pròpies empreses, que el problema és les pròpies empreses, que també tindran la tendència... No. O la possibilitat, o el poder de controlar coses. Si no dic que no, si a mi em sembla bé, s'ha de fer.
2: Jo espero que es faci amb el sector públic liderant tu.
4: Sí. Però que hem de dir que el sector públic també està controlat, no? I necessita d'empreses que desenvolupin aquest tipus
2: perquè
4: de tecnologies.
2: Perquè ha dimitit.
4: I perquè al final tampoc és tan fàcil. I a partir d'aquí jo l'únic que dic, i és una proposta que potser et sona de Ramat, però no ho és, de dir, bueno, escolta, preguem-nos-ho amb calma, perquè al final això ha arribat per quedar-s'hi com la intel·ligència artificial.
2: Amb tanta calma com vulguis, però sent-ne molt conscient, i si podem, sortim-ne, on puguem. Vull dir, cal estar tot el dia a Twitter?
4: Es poden tenir els diners a casa i no al banc?
2: Bueno, pregunto. És una opció que crec que és poc intel·ligent.
4: No ho sé. És viable? Jo no dic ser intel·ligent, no és viable.
2: No, però pots anar a un... si tu no t'agraden els bancs convencionals, pots anar a la banca ètica.
4: Jo puc cobrar... O sigui, bueno, però és una banca.
2: I quin problema hi ha?
4: No, no, és una banca, que sí, també hi ha un sistema tecnològic.
3: Pensant, és que si els tens a casa has de posar un sistema d'alarma que controla algú i que està veient algú.
4: No, tu pots dir-li a l'empresa avui cobrar en cash?
0: Matalàs direct.
2: Però quin problema hi ha? O sigui, no,
4: que de fet, hi ha quants municipis de Catalunya, perquè són prou petits, no tenen ni un caixer automàtic. I no poden ni anar a treure diners per anar a comprar el que sigui que necessitin de comprar. I és l'administració pública la que moltes vegades ha proveït, diguem-ne, de caixers automàtics mòbils per poder atendre un servei essencial, en aquest cas, que és el disposar els seus propis diners. O saber com tens el compte, jo què sé, si no tens banca online. Bueno, aquí estem, no? Vull dir, ja entenc el que dius i ho comparteixo. Però crec que, de vegades, són pensaments que et porten a una mena de frustració psicòtica, que és a dir, no puc fer res, diu, jo intento ser feliç. Sabent que tothom està igual de controlats, també aquells que controlen.
2: Però jo intento ser feliç, també, eh? No, però sense X, sense Instagram...
5: Està bé que no vulgueu ser infeliços.
4: Està bé. Us has triat mala professió per ser feliç, que és la de periodisme.
0: I jo sóc molt feliç perquè he provocat aquesta primera picabaralla del que serà la picabaralla que arribarà fins a les 4. Sort que l'Isabel posarà... Home, sí,
4: això és Ramat, n'ha arribat una mica.
0: Els ullers no ho veien, però els hem hagut de separar.
4: És la supremacia amb l'altra esquerra.
0: Sort que la hi ha...
5: Estem uns agafant el Pere i els altres agafant el Miquel Àngel perquè no arribin a les mans. Perquè no arribin a les mans.
0: Per antena no s'ha notat, però...
2: Bé, ningú vol ser Ramat, llavors.
0: No. Ah, no, això és una cosa vostra,
5: no. Això, no.
4: Ningú ho vol ser, pot evitar o no, és una altra història, però...
5: Bé, Iofort, gràcies, bona tarda. D'aquí a 4 minuts seran 3:45, farem una pausa per la publicitat, continuarem amb més coses, però de moment deixeu-me anunciar que hi ha un anunci d'alto al foc entre Hezbollah i Israel. Primer ho ha explicat un oficial dels Estats Units i després ara ho ha confirmat Israel. Per tant, hi hauria aquest alto el foc, seria la baula feble, podríem dir, de l'acord marc que hi havia entre l'Iran i els Estats Units, perquè aquí semblava que Netanyahu no acabava d'entrar en raó. Per tant, ara mateix està anunciat aquest alto el foc que entra en vigor ara mateix entre Hezbollah i Israel. Ara de seguida ho ampliem, després de la publicitat.
6: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
8: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
9: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
10: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
11: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
12: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
13: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya migdia.
14: Les dones i els dies.
15: Amb Montse Virgili.
16: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
16: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
14: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
16: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
15: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Però què pensava que era la intel·ligència?
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
17: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
18: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
17: El divan, el valor de la conversa.
19: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
18: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
17: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
5: Són 3:45. Ara de seguida anem amb les notícies que teníem previstes de primera hora, des de la primera hora del matí, però saludem el Nando Zenoguera, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Nando, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
5: Dèiem abans de la publicitat que hi ha un alto al foc entre Hezbollah i Israel, anunciat ara mateix.
20: Sí, el que passa és que tenim molt poca informació en aquestes coses, aleshores encara estem aquí com recopilant les fonts que tenim. A veure, qui ho ha dit això, qui ho ha anunciat, són les fonts dels Estats Units. Com que aquí ho deu, serien fonts ben informades, però en aquest cas sempre hem d'estar pendents del que diuen les parts. Aleshores, el que diu Hezbollah, Reuters ho dona per segur, perquè citen dues fonts pròximes en aquesta milícia xiïta, i el que diu Israel acaba de fer una compareixença, un portaveu de l'exèrcit israelià, i sense dir ni que sí ni que no, ha volgut deixar clar que continuaran el que ells anomenen la zona, la buffer zone, no? La zona aquesta que hi ha al sud, entre la frontera d'Israel i una mica més al nord del riu Britànic, és on ells estan presents, que és on consideren que hi ha bàsicament els feus de Hezbollah, la qual cosa poden deduir que en principi accepten aquesta treva, però deixen clar que si se senten amenaçats atacaran. El que parlem habitualment en aquests casos de treva fràgil. Seria una treva que, de fet, ja ha entrat en vigor a les 15 hores, és a dir, fa mitja hora. Per tant, falta veure si s'acompleix o no, que és el que sol passar sempre en aquests casos, i recordem que tota la situació aquesta d'Iran i Líban, tot s'aguanta amb pinces.
5: Ahir vam entrevistar aquí al Catalunya al migdia la Lourdes Vidal, que ens deia no sé si Donald Trump podrà o no convèncer Netanyahu de tot el que voldrà, però en tot cas sí que ella apostava perquè hi hauria una aturada dels atacs, però també deia, però Israel difícilment es retirarà del sud del Líban. I això seria una mica el que s'està complint, no? El que diu aquest, seria un alto al foc per no atacar més, però en cap cas retirar-se de les posicions que han guanyat en aquest atac en el sud del Líban.
20: Sí, pot ser una interpretació. Recordem que durant tot el temps en què Donald Trump ha estat dient que hi havia negociacions amb l'Iran, Benjamin Netanyahu sempre es mostrava completament al marge, i el gran dubte era quina capacitat d'ascendència tenia Trump sobre Netanyahu. Aleshores, això podria ser com un començament, després, sobretot, de les dures paraules que Trump li ha dedicat a Netanyahu aquests últims dies, sobretot el cap de setmana passat, i podria ser que, doncs això, d'alguna manera mantenir-se a l'espera, i si no són atacats o si no tenen una amenaça, doncs no atacar. Però també hem de dir que moltes vegades Israel ha atacat a partir d'amenaces molt mínimes. De fet, una de les coses que Trump li va retreure a Netanyahu el cap de setmana passat era que havia atacat el sud de Beirut i va fer com a mínim uns 6 morts, si no recordo malament, però això era en represàlia a un atac que Hezbollah havia fet on no hi havia hagut ni ferits. Per tant, moltes vegades s'ha d'entendre que, o ens han de demanar què és el que Israel interpreta com una amenaça a l'hora de justificar un atac. I és el que haurem d'estar atents aquestes pròximes hores.
5: Aquesta és, diguem-ne, que la baula feble de l'acord entre Iran i Estats Units, no? És a dir, sabíem que s'havia de signar avui, que al final s'ha endarrerit, s'ha ajornat, no s'hi signa avui, però sí que s'estan fent les negociacions perquè tenen 60 dies per tal de, diríem que, aplicar i amplificar fins i tot aquesta mena de memoràndum, però sempre posàvem allò, el dubte és què passarà amb Israel, no? Sí. Si Israel acceptarà o no, si Israel deixarà d'atacar el Líban o no. Això seria un pas endavant per consolidar aquest acord entre els Estats Units i l'Iran, si és que s'acaba confirmant, com efectivament ara mateix estem en aquest alto el foc entre Hezbollah i el govern d'Israel.
20: Sí, sí, perfectament, és així. Aquesta és la clau de tot plegat.
5: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba ara mateix amb el Nando Zenoguera. Gràcies, Nando, bona tarda.
20: Gràcies a vosaltres.
5: No sé com ho veieu, així calent, ara mateix que s'acaba de produir la notícia.
3: bé, o sigui, tot el procés és lo suficientment dèbil en ho està agafant tant amb pinces que qualsevol moviment el porta al camí del fracàs. El que passa és que últimament sempre és la mateixa peça la que grinyola dintre de totes les negociacions, és Israel. Aquesta guerra que va començar perquè Netanyahu va ser capaç d'enredar a Donald Trump, malgrat tota la seva war room, li deia que Israel estava forçant la informació per provocar aquests atacs, pot acabar amb la trencadissa de Trump i Netanyahu, com hem vist efectivament, com explicava el Nando en les últimes hores, no? Trump està dedicant paraules molt gruixudes cap a Netanyahu. Tots dos tenen per davant convocatòries electorals i cadascú està jugant ara sí la seva partida per separat.
2: Sí, molt d'acord. Jo crec que cada vegada que se sent que hi ha un alto el foc, per si mateix, a mi em sembla una bona notícia. Alhora, en aquest cas, doncs sempre és fràgil. Sempre serà fràgil fins que no s'arribi, diguem, alguna solució de fons en tot el conjunt de la zona. I per tant, doncs, aquesta fragilitat és indiscutible i no és... Em temo que ni tan sols té a veure amb si aquest alto el foc a Iran doncs, es consolida, sinó que té a veure sobretot amb aquestes expectatives electorals que hi ha de cara al novembre als Estats Units i encara no se sap exactament quan, però també octubre probablement a Israel, i que com a molt entrem en un parèntesi com a conseqüència d'aquestes dues eleccions, imposat pel Trump, que és el que li perjudica més directament a les seves expectatives electorals si no s'entra en una fase que sembli que hi hagi un acord, i que quan s'hagin fet aquestes eleccions tornarem dintre d'aquesta fragilitat a saber realment si les peces que es col·loquin ara són sòlides o no. Per tant, bona notícia qualsevol alto el foc en un marc de fragilitat extrema que sens dubte no s'ha abandonat, sinó que com a molt és un parèntesi.
4: Sí, estic bastant d'acord amb aquesta tesi del parèntesi, no? I fins i tot un parèntesi que crec que els moviments deuen estar, o jo així ho veig, relativament acordats, no? El factor de desestabilització que pot tenir Israel, pues segurament es minimitzarà, el mantindrà per necessitats internes, en termes electorals de Netanyahu, no? Però mai no crec que superin un nivell perquè pugui desencadenar de nou, pues, el conflicte de la manera que fins ara s'ha produït, no? Per tant, durant mesos hi haurà una mena de situació de molta fragilitat, d'un equilibri molt, molt dèbil, però quan ja superi les conteses electorals, doncs aleshores veurem, com diu el Pere, realment què hi ha de fons aquí, no? Si a Trump li anés molt malament, potser seria un escenari bastant inèdit per a Israel, perquè aleshores sí que potser podria quedar sola. I aleshores se n'adonaria potser que hauria fet en tots aquests anys la pitjor inversió de la seva història, perquè hauria contribuït a gratificar-se absolutament en aquell espai, no? Perquè allà ha estat, ha jugat un paper, però és veritat que sense la cobertura d'Estats Units i en certa mesura la Unió Europea també és un paper necessàriament complicat per afrontar el futur, per tant, ha de tenir un límit. Si a Trump li va bé, doncs aleshores segurament li haurà sortit, si guanya les eleccions, a Netanyahu una mena de bola extra que farà que encara pugui avançar una mica més en el seu programa general, que en definitiva...
2: O probablement haurà perdut les eleccions, Netanyahu, perquè les enquestes no n'hi ha ni una que digui que pot seguir. No se sap mai perquè està tot molt igualat.
4: Sí, però hi ha una arquitectura de partits que al final és difícil que d'alguna manera no...
2: Bé, hi ha una mobilització permanent al carrer des de fa més de 3 anys contra Netanyahu, no hi ha cap enquesta que digui que guanya, no vol dir que no pugui guanyar.
4: No ho sé, però òbviament. Jo crec que la mobilització encara és prou dèbil, ella ha sabut, diguem-ne, col·locar-se.
3: Fixeu-vos que estem parlant de moviments de política interna dels dos països, tant d'Estats Units com d'Israel, i fins i tot als Estats Units el vicepresident, quan van anunciar l'alto el foc, va dir, bueno, i aquesta, no, aquesta nova pau, o sigui fràgil o no, però aquesta nova situació canviaria, diguéssim, la situació en aquella zona del món, i la referència era perquè així es podria invertir, o sigui, la referència era mercantilista també. Vull dir, que l'argumentari d'Israel durant, no, de la història d'Israel per lluitar o per tenir l'Iran el seu màxim enemic, no? Que salta pels aires quan l'objectiu de Donald Trump és fer negoci, no?
4: Bueno, però en tot cas són punts de partida diferents, però que potser van a parar al mateix lloc.
3: Bueno, anat a parar a l'inici de la guerra, al final ja no ho sabem.
4: Sí, per això.
5: Doncs tenim aquesta notícia, aquest alto al foc entre Hezbollah i Israel. Per tant, seria un pas necessari per tal d'acabar de consolidar aquest acord entre l'Iran i els Estats Units. Per cert, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'acaba de llevar, podríem dir, per tant, ja sabeu que sempre fa una primera... Anava a dir piulada, no perquè no és a la xarxa X, sinó que és a través de Truth Social, la seva xarxa, diu, no ens vam reunir amb desesperació. Iran és qui estava desesperat. Ells estan acabats, finished, en majúscula, acabats. Ara negociarem durant 60 dies, però ells no aconseguiran ni un duro. No aconseguiran cap money, cap diners, ni tan sols 10 centaus.
3: Doncs l'acord no diu això, i en teoria això ho ha signat als Estats Units.
5: Bé, en tot cas és la piulada o la publicació.
3: Si no vaig errada són 300.000 milions de dòlars.
4: Sí, però ha aconseguit obrir, no, teòricament, l'Estret d'Hormuz, que ja està obert.
5: Ja està obert, sí, és el gran èxit d'aquest acord. Però en tot cas, ens celebrem que hi hagi un acord, el d'Iran amb els Estats Units, i també ara aquest de Hezbollah amb Israel, que és pas necessari, perquè així Iran també veu que una de les seves línies vermelles, que és que el Líban sigui respectat, doncs pot tirar endavant. Veurem com evoluciona tot plegat. 20 minuts i seran les 4. Ara fem una pausa i de seguida ens centrem a Catalunya. Ve una onada de calor, a més, en moment en què els pagesos estan encara segant, i a més, amb revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel molt perillós pels incendis.
1: Catalunya migdia.
21: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
24: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
24: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: Catalunya migdia.
27: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
29: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
30: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
31: Quina ratxa! Quants maig portes?
30: 150.
31: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
26: Catalunya migdia.
32: Tot fa la mateixa olor de sempre.
24: Cinema.
33: Estem en una situació crítica.
24: Sèries.
34: This is the most dangerous period I've ever seen.
24: Documentals, plataformes.
35: Vinga, va, selfie i marxem.
24: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
36: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
37: Memoritzeu la cara del nostre home.
24: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
36: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
38: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
0: Som3cat. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som3cat.
1: Som3cat.
5: Gairebé 3:15, som al Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Hem comentat aquesta notícia que acaba de produir-se, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Però, com us dèiem, si ens centrem a Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís per calor, quan es preveu que els termòmetres arribaran als 40 graus a l'interior, sobretot a Ponent. Per tant, aquesta serà la primera onada de calor que afectarà Catalunya i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, dimecres, ens deia ara també el Dani Ramírez quan començàvem el Catalunya Migdia, coincidint a més amb la revetlla de Sant Joan. I això no només ens afecta a tots, sinó que incrementa el risc d'incendi i sobretot la capacitat dels bombers per poder-los apagar. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem tingut incendis arreu del país, principalment a Ponent, on les temperatures s'enfilen més. Hi ha hagut focs a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Saludem Claudi Gallardo, que és inspector de bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
5: A hores d'ara tenim 51 municipis a 8 comarques que estan a un nivell 3 de risc. Són a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia. Dimarts, Sant Joan, un moment d'especial risc. Des de bombers esteu especialment amoïnats aquest any?
2: Bé, és una situació que d'alguna manera ens és coneguda, no? Perquè és una situació doncs, de que aquesta setmana és la setmana històricament doncs, on tenim un gran nombre de serveis, no? per tot l'efecte de la revetlla, però sí, ens amoïna en el sentit de que abans, no? fa uns anys, no tants anys, de fet, fins passat la revetlla ben bé, doncs diguem-ne, no estàvem en una situació d'estar ja plenament en campanya, no? I en canvi, doncs bé, aquests darrers anys ja cada vegada ho anem veient més, això es va avançant i aquest any, doncs el còctel d'alguna manera està aquí, no? Llavors, hi ha moltes variables i això, doncs, evidentment fa que ens preocupi perquè és aquestes variables, doncs, d'un moment doncs, molt actiu de la sega i, per tant, doncs, amb molt d'encara de continuïtat de combustible en zones doncs, que tenen un elevat risc, tot el tema doncs, de la pirotècnia, no? En el cas doncs, de la vetlla. Per tant, bé, hi ha tota una sèrie de factors que sí que ens fan estar preocupats, evidentment amatents i preparant-ho, però sí que, evidentment, amb certa preocupació.
5: Clar, perquè és això, no? Si comença abans la calor, fa que coincideixi, per exemple, això, amb l'època de la sega, no? Abans, a l'època de la sega, potser no feia tanta calor i no hi havia tant de risc. L'època de la sega, en què, clar, hi ha maquinària treballant i que és més fàcil que hi pugui haver un accident per alguna guspira que pugui saltar, per exemple.
2: No, sí, i sobretot la clau aquí està en que si aquests incendis, no, aquest moment en el que estem, fos d'aquí un mes, és a dir, tot el que és tota aquesta zona sobretot més serralística, no, des de la Conca de Barberà, l'Alta Noia, cap a tot el Ponent, etcètera, tot això, aquests camps estarien ja segats i llaurats, amb la qual cosa, evidentment, de cara a nosaltres, no, a nivell de l'estratègia de treball en els incendis forestals, tot això són zones que en diem de discontinuïtat del combustible, on, per tant, l'incendi aquí no propaga, i, per tant, doncs, tenim moltes oportunitats. Ara no ens trobem en aquesta tessitura. Llavors, això, no, és un tema més que ens preocupa i que ens fa doncs, estar atents i estar especialment atents i doncs, sent contundents en els incendis per això, no? Perquè doncs, aquests punts d'aturada o de pillora que doncs, no els tenim.
5: Aquesta setmana passada hem tingut uns quants focs ja, sortosament no han estat molt, molt importants. Ja entenc que aquí se li ha cremat un camp, òbviament per ell és molt important, però no són d'aquests de centenars i milers d'hectàrees, però sí, no sé si és especialment que hi hagi molts incendis alhora.
2: Sí, és un dels factors que el cos de bombers sempre ens preocupa moltíssim, que és la simultaneïtat, no? Perquè al final la capacitat de resposta doncs, està limitada, perdoneu, i per tant el fet de tenir molts incendis i en llocs diferents del territori doncs, és un fenomen que no ens agrada i no ens ajuda. És per això, no?, que d'alguna manera, no?, i com a en positiu i en la part doncs, estratègica, com que ho coneixem, perquè no és la primera vegada que ens hi afrontem, no?, doncs posicionem estratègicament recursos, reforcem recursos i ens posicionem en aquelles zones doncs, amb un risc més elevat per ser molt contundents i, per tant, doncs, en què surti una ignició, treballar-la ràpidament per estabilitzar, controlar i, per tant, poder alliberar recursos per altres serveis que ens puguin sortir o per altres emergències, perquè no oblidem, no?, que en el nostre cas donem respostes a incendis de vegetació, però també tota la resta de serveis, doncs, com incendis urbans, accidents de trànsit, no? I, per tant, sempre la nostra prioritat és restituir la capacitat de donar resposta el més ràpidament possible.
5: Venim d'uns quants anys en què la sequera era un problema. Ara, en canvi, aquest any hi ha hagut pluges, però això no sé si acaba sent també contraproduent per la lluita contra els incendis, perquè acaba tenint més vegetació i, per tant, si ara fa calor, s'assecarà i, per tant, acaba sent més combustible, o no?
2: Bé, això, o sigui, que plogui no és, és positiu sempre, és a dir, perquè més d'on veníem d'una sequera estructural de 3 anys on les masses forestals de Catalunya, moltes d'elles han arribat al límit del col·lapse, hem tingut mortaldats no, de masses d'arbrades de gairebé el 50% degut a això, per tant, que hagi plogut és molt positiu, hem de prendre sempre com a positiu. Més que, o sigui, el factor determinant no és aquest, el factor determinant és cap on anem, no, i apunten els experts i el nostre grup d'analistes al Graf i de més, és de que cada vegada les situacions són més estàtiques, és a dir, passem d'ara, doncs, d'un moment de vinga pertorbacions i aigua, no? Com ha sigut doncs, aquest hivern, i després hem entrat doncs, amb aquesta dinàmica molt més estàtica, en la que hem tingut abril-maig, amb temperatures molt més elevades del compte, o juny, i per tant el que fa és que d'alguna manera la vegetació li genera un estrès tèrmic brutal, no? Perquè d'alguna manera ha captat aigua, ha començat a produir, però de cop li ha vingut molta calor i més estrès, no? Llavors, bueno, és aquest punt en el que evidentment ha de ploure, però el factor que més determina és tot aquest context de canvi climàtic i de tot això que anem veient, no? Que les situacions es perllonguen molt més amb el temps. I abans, fins al mes de juny no solíem els 30 graus. Ara estem parlant que al mes de febrer ja solim 30 graus a més d'un lloc de Catalunya i al mes d'abril, si no me recordo malament, ho vam assolir no sé quants dies més de 30 graus al mes d'abril. Vull dir, són dades que ja ens apunten doncs, que tot això va canviant la tendència.
5: No sé si es pot fer alguna recomanació a la població donada aquests contexts. Ja ens cansem, precaució, no fer focs allà no es pot, si veieu qualsevol fumera, per petita que sigui, avisar, etcètera, etcètera.
2: Sí, evidentment, doncs és això, cridar tothom a la prudència, com la població ja fa de forma molt activa i molt responsable, doncs continuar vetllant per activar totes les mesures que puguem, i sobretot això, si veiem doncs, qualsevol mena de columna de fum o qualsevol cosa, doncs trucar al 112 perquè els equips d'emergència, el cos de bombers, puguem respondre de forma ràpida i contundent.
5: És Claudi Gallardo, és inspector de bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
5: Doncs ja ho sabeu, si teníeu previst fer revetlla i petards, aneu en compte, perquè no està la situació com per jugar-hi gaire. Queden 9 minuts per arribar a les 4, una mica de... Anava a dir política, però no és ben bé política, però pràcticament estem parlant més d'informació judicial que no pas política. Avui centrada pel jutge Juan Carlos Peinado, que ha decidit obrir una nova causa d'investigació amb dos nous delictes, el de prevaricació i frau a la Unió Europea, per un contracte de 4 milions d'euros provinents de fons europeus i que es va adjudicar a una empresa propietat de Juan Carlos Barrabés, que és col·laborador de Begoña Gómez a la càtedra de la Universitat Complutense. Aquest contracte ja va estar sota la lupa de la Fiscalia Europea, ara l'agafa Peinado per investigar-lo, tot i que després ha hagut de fer un aclariment per dir que aquest delicte afectaria només a Juan Carlos Barrabés i no a la dona de Pedro Sánchez, que en un principi ha quedat tot com una mica en una nebulosa, que no sabia molt bé si estava investigant per dos nous delictes a Begoña Gómez o no, i ell ha volgut explicar que no, que aquests dos no afectarien Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que continua a l'espera de si li posa alguna mesura cautelar o no, i per exemple, si li retira el passaport o no, perquè de moment tenia 3 dies per decidir. Ja som pel quart, no ho ha decidit i ara mateix no sabem en quin punt estem.
1: Sí, 4 dies després, o 5 ja, no, diguéssim, sí. Perquè si no ho fa aquesta tarda, en teoria no hauria de fer-ho el cap de setmana
5: no, sí, ja
1: pren una mesura cautelar, serà per riure, no, diguéssim, perquè llavors té la suposada, la investigada perillosa al jutjat i la deixa anar, i 5 dies després o 6 diu que ha de deixar el passaport. La instrucció que porta el jutge Peinado és de les més delirants que s'han vist a la justícia espanyola en els últims anys. L'han corregit des de l'Audiència Provincial, si no vaig errar, 14 vegades. Aquesta causa que ara, paral·lela, que ara obre per aquests contractes de Barrabés, ha estat investigada per la Fiscalia Europea i l'ha arxivat. Llavors ha tornat i li han dit faci vostè el que vulgui, però aquí no hi ha cap mena de delicte que impliqui fons europeus, però ell continua amb la seva obsessió d'intentar portar cap a un carreró sense sortida a Begoña Gómez i les persones que han treballat amb ella. No entenc per què el Consell del Poder Judicial no resol ja les queixes que s'han presentat contra aquest jutge.
3: Doncs és un exemple, diguem, de fins a quin punt hi ha un marasme que fa molt difícil confiar en aquest estat de dret. Que això tampoc és cap novetat, no és cap, ja sabem que és així, però crec que amb l'espectacle del jutge Peinado, amb aquesta instrucció que l'has definit molt bé i que jo crec que és absolutament impossible a partir d'aquesta instrucció que afecta ni més ni menys que la dona del president del govern, encara que aquesta causa separada digui que no, doncs està clar que l'estat de dret a Espanya, com a mínim, en alguns elements molt importants, doncs no es pot demanar confiança a les institucions. I això és un problema enorme, perquè la base, diguem, de la democràcia es basa en una confiança mínima en les institucions, en un terreny de joc que aquí està saltant pels aires. Jo crec que és, des d'un punt de vista, diguem, del no cal ser jurista per veure de que normalment en un estat de dret doncs s'investiguen delictes concrets, i aquí hi ha una investigació que clarament es fa de manera prospectiva per veure què es caça amb un objectiu determinat, que és erosionar una imatge política, ni més ni menys que del president del govern. Per tant, tenim un problema molt greu com a societat, com a democràcia. Hi ha gent que hi arriba més tard, que altra gent que ja fa temps que hi havia arribat. El fet és que ara hi ha un percentatge, necessàriament, com a conseqüència d'aquests espectacles, entre cometes, d'alguns jutges, de que realment es necessita un nou contracte, un nou marc, una reforma, el que sigui, perquè es recuperi una part ja molt important de la població, una confiança en un sistema judicial que és imprescindible per tota democràcia.
4: Doncs sí, és exactament així. Fa molts anys que aquesta manca de qualitat democràtica, un estat on la separació de poders, com a mínim, és una cosa que es pressuposa, però que les qüestions com les d'alguns jutges doncs, posen en evidència cada dia, doncs obligaria, com dius, no, a una reformulació d'algun pacte. El problema és que la societat espanyola viu a la trinxera, políticament parlant, i en aquest context hi arriba a pactes que deixin la justícia allò on ha d'estar, fora del joc polític, doncs és molt difícil, perquè hi ha alguns que la utilitzen en el joc polític, i ja fa molts anys, contra l'independentisme, contra l'esquerra de Podemos, i ara doncs, està tocant el PSOE. No vull dir amb això que ni que em tranquil·litzi ni que em sembli menys greu, però evidentment això mostra el dèficit democràtic que té l'estat espanyol, i que fa molts anys que es viu, i aquest és el problema, que tenim una cúpula judicial que té una missió, i la missió de la cúpula judicial és, en certa mesura, posar-se al servei d'una idea política, d'una estratègia política, com a mínim, que en aquest cas pot ser la de derrocar un govern, o altres era la de preservar i protegir la unitat d'Espanya contra els seus hipotètics enemics, no? I aquí estem, no? Jo no li veig això massa solució, perquè el poder de la cúpula judicial sembla un poder, si no absolut, gairebé. Gairebé. I això, pues, fa que el camí sigui poc esperançador des d'aquest punt de vista, no? Però, bueno, jo crec que continuarem assistint a procediments com aquest i altres que a mi em fan pensar en la justícia com una mena d'organització que va de caça, no? I que fins que no compleix el seu objectiu en termes polítics, doncs no abandona la caça, no?
1: Però aquest cas és molt evident, perquè a més és que l'actuació del jutge no té cap mena de sentit. Però compartint el fons del que esteu dient, això tampoc no exclou que hi hagi actuacions delictives que s'estan investigant i que afecten precisament el mateix espai polític que suposadament ara estem dient que hi ha una certa persecució.
4: Però va a un altre ritme, i pel que m'hi deixa víctimes, com per exemple el fiscal general, no? Si és que estàs parlant de...
1: No, parlo, per exemple, una cosa que ha sigut una instrucció exprés amb un judici exprés i que havia de ser exprés la sentència i que havia d'arribar aquesta setmana i no ha arribat, com és el cas Ábalos i el cas de les mascaretes, per exemple. Vull dir, aquí no treu que no hi hagués algun tipus de delicte, que no ho sabem, encara no hi ha sentència.
3: Sí, és un procediment estrany, també. És un procediment estrany que es fa en el Suprem i que es demanen 28 anys de presó sense saber exactament quina és la prevaricació concreta del contracte concret de les mascaretes, perquè aquest cas, que va començar per una cosa, ha derivat en una altra, també. No dic que no, però vull dir que jo crec que el conjunt fa...
1: Sí, jo el que dic és que, no, que una cosa no es clou, no es clou que,
3: sí,
1: que existeixin actuacions que no estan acordes a dret dintre del mateix govern o dels voltants del govern.
3: Està clar. El que passa és que per poder-se jutjar hi ha d'haver una confiança en la justícia.
1: Això sí.
3: Que fets com els de Peinado i altres elements estranys d'altres instruccions fa que, com que aquesta confiança en la justícia es debilita, doncs aquí tenim un problema com a societat, perquè diguem, la base de la confiança en la justícia, sempre hi ha gent que desconfia de la justícia.
1: Però aquest problema com a societat, Pere, només el reconeix qui l'està patint.
3: Sí, el que veig és que com
1: no
3: que l'ha patit...
1: No reconeix la societat.
3: Com que l'ha patit hi ha molts sectors socials, diguem, sí, ja, fa ja. Uns anys només ho podia haver... Potser ho va patir els independentistes. Després, els de Podemos. Ara, els socialistes. Bueno, ja són sectors molt grans de la societat que desconfien de la justícia. A lo millor sense motiu, eh? Jo crec que hi ha motius, però no cal, o sigui, no cal compartir que hi ha motius. A lo millor sense motius. El fet és que hi ha sectors molt importants de la societat que desconfien de les institucions, desconfien de la justícia, i això només pot portar a coses dolentes en una societat democràtica, perquè la justícia és un pilar fonamental.
5: Doncs veurem, de moment tenim aquesta instrucció del jutge Peinado, que avui ha tingut un nou capítol, i de moment estem pendents encara de la decisió principal, de si envia o no a judici a Begoña Gómez, i per tant, si li ha d'imposar alguna mesura cautelar, com per exemple retirar-li el passaport o no, dependrà d'aquesta decisió, que hauria d'haver pres en 3 dies, que avui és el quart, no fa 20, o com a mínim a aquesta hora encara no ha pres la decisió, que sàpiguem, dissabte i dimensi no ho farà, per tant, s'haurà saltat aquests 3 dies de marge. N'estarem pendents. A Pere Rossinyol, Isabel García Pagant, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: A vosaltres.
1: Gràcies.
3: Bona rebella.
5: Bona setmana. Carai, bona... Sí, clar. No, tu no et veurem a la rebella, però sí, és que el meu cap queda tant per la rebella.
3: Però dius que hi ha els cotxes que marxen.
5: No, hi ha molts que sí, es veu que sí. Solta'm, jo no. Jo dilluns estaré aquí.
1: Tireu molts petards.
5: Els que els hi agradin. 20 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: The Flow amb Jordi López.

Texas House, un fenomen que va començar, sempre ho dic, a Chicago als anys 80, amb el The House Sound of Chicago, i del qual vaig ser partíceps. Bé, partíceps, els d'aquests que aneu al gimnàs, eh? Doncs res, salutacions cordials de Jordi Casas, que va començar presentant House als anys 80 i va continuar als anys 90 també punxant a les millors discoteques que hi havia als anys 90, fins i tot a dos Divisa, com són Amnesia i el Space Divisa.

freqüència estigueu escoltant la ràdio, perquè algun o alguna Tarragona ara mateix ja està a punt d'anar a fer el vermut, mentre un de Barcelona o Girona està a punt de sortir de festa o a casa o treballant o en qualsevol situació, per exemple, conduint el seu vehicle. Molt bé, doncs res, com és habitual,

anava tot en vinil o en CD sí que era exclusiu perquè ho tenies físicament i ningú més ho tenia. Però avui dia, encara que sigui exclusiu, hi ha tanta música que és un mar per nedar amb cros, esquena, braça, amb tots els estils. Molt bé, salutacions a aquests i aquelles que m'esteu escoltant des d'un altaveu intel·ligent, o bé, per exemple, a línia online, o bé a través del podcast de Spotify, que a vegades va una mica encallat, i els millors, iVoox i Apple Podcast. També saludem els que ens escolteu i les que ens escolteu a través del sistema tradicional que és la FM.

al Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també a Cunit, a la Costa Daurada. Avui encetarem el Jordi Casas House amb temes que no els posaré sencers, els primers. Són promos que em passen i us poden agradar. O ara mateix, mira, fer el vermut, eh? Que no estigui remenat i amb una oliveta. És música de guateque, eh? Música lunch. Doncs res, anem a començar amb el primer tema. Es diu Empatia i són Orient and Jabix.

Molt bé, avui dia hi ha molta gent a la qual us encanta la música house. Però, en definitiva, a nivell de país, no és el mateix que als anys 80, quan a totes les discoteques sonava una cosa que es deia així, el acid house. I també, directament,

Pet hi ha el Cafè del Mar, o a Bangkok hi ha mil i un locals on posen house i música electrònica, o fan festes del Ministry of Sound. Molt bé! Era Empatia, Orient, Jabex, i ara una mica de Jeep.

un altre tema raret que ens han passat de promo, però sempre és bo escoltar una mica de música diferent de la que sona, doncs, a altres emissores, oi? Molt bé, sóc en Jordi Casas, punxant per a vostès en viu i en directe en aquesta nit o en aquest migdia, el Jordi

A veure, Casas, no em malinterpretis, eh? M'encanta el teu programa. Sobretot quan s'acaba. Jordi Casas.

0: Is anyone else feeling anxious?
1: Jordi Casas House.
2: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin.
0: Is anyone else?
3: Jordi Casas House.

0: senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.

un estil molt especial, perquè ara, a l'actualitat, el que funciona són sons dels 90. Per cert, si em voleu contactar, ho podeu fer a través d'Instagram, el meu nom d'usuari, Jordi Casas G.

Una cançó samplejada d'un tema molt i molt antic, com heu pogut comprovar, és la Dub Mix de Lucky and Simba amb Samba Disco. I ara molta atenció a la cançó de la trompeta. Federico Scavo, en grosso,

francament brutal. No sé si algú tindrà l'edat per a recordar aquesta cançó dels anys 70 que es deia Let's Start the Dance, un tema del grandiós Hamilton Bohannon,

minúscules, que es deia Motown, un home que ha treballat Mary J, Stevie Wonder, Temptations i Ray Parker Jr., entre d'altres. Molt bé, Let's Start the Dance, Hamilton, Bohannon, amb el remix francament brutal que ha fet Joe DiVanelli, donant pas ara mateix a Joaquin Funk, John Sudwick i això que es diu Wet.

gratuït, arribaran després d'això, que per cert no és d'ell, sinó que ho signa Hook, amb Chandler McFadden.

bé, des de Hoplays ens passa tamarros com aquest d'ell mateix amb Chandler McFadden, una cançó

serveix directament per dir-vos adeu-siau amb la maneta. Salutacions de Jordi Casas, la veu Jordi Casas House, d'Ivan Canovas, un gran doblador de pel·lícules, un home que posa veu allà...

0: Un menor ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada. Els joves estaven jugant amb tres companys més en una zona de roques i en el moment dels fets onejava la bandera groga. Atenció que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat ja el primer avís de perill per calor intensa aquest any. Un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es poden superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revella de Sant Joan i amb la campanya de la sega en marxa, amb un alt risc d'incendis i amb un dispositiu reforçat dels bombers. Dos trens han xocat avui a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven i quin és el seu estat de salut. Un dels dos convois s'hauria parat i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Israel i Hezbollah continuen els atacs mutus malgrat un anunci d'alto al foc que s'ha filtrat en alguns mitjans, però que cap de les dues parts ha confirmat públicament. La notícia ha saltat després d'una jornada sagnant amb gairebé 50 persones mortes al Líban. Davant les veus que li reclamen un avançament electoral, Pedro Sánchez insisteix que presentarà els pressupostos generals aquest any i que no hi haurà eleccions fins l'any vinent. Assegura que no coincidiran amb les municipals, però també deixa caure que la realitat és molt dinàmica, diu. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació al cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada també s'apuntava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Han descobert a París, a la Biblioteca Nacional de França, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Són 7 peces curtes per a flauta i arpa, una combinació poc habitual per a l'austríac. I ja està en marxa la segona jornada del Festival Sonar 2026. A ple rendiment, 6 escenaris al recinte firal de la Gran Via, entre avui i demà, amb sessions que duraran 14 hores fins a les 7 del matí i amb actuacions de grans noms com Esquetpa o Charlotte de Witte.
1: Esports.
2: Ha començat ja el Sabadell-Zamora, partit de tornada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió. De moment, empat a 0 els primers 3 minuts de partit. El Sabadell, obligat a neutralitzar el 0-1 advers del partit d'anada per pujar de categoria. Aquest partit, per cert, l'estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara també estem pendents del Mundial de Futbol, en què ha arrencat l'Estats Units-Austràlia, partit de la segona jornada, igualment marcador sense gols en aquest enfrontament al minut 3. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, l'Igualada ha superat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer partit de la final per al títol de Lliga i allarga aquesta eliminatòria fins al quart partit que jugarà diumenge també al pavelló de les Comes d'Igualada. I és que els gallecs havien guanyat els dos primers enfrontaments i avui tenien la primera opció de títol.
0: Després d'un dia molt càlid, avui de matinada pot caure alguna gota dispersa a les comarques de Lleida i el Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant, arriba aquesta primera onada de calor, demà amb poc sol, amb ruixats i amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge poden arribar aquests primers 40 graus de l'any, just amb l'arribada també de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 9 de la nit, us està informant Jaume Brufau. Un menor de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que estaven en una zona de roques a la platja de la Rabassada, Tarragona, Ricard Buigues.
3: Els serveis d'emergències han rescatat els 3 nens que s'han ofegat. 2 han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i un altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El noi de 12 anys ha mort i els altres 2 de 13 anys han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat crític. També s'ha activat un equip de suport psicològic. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. La zona de l'incident, en una àrea de roques entre la platja de la Rabassada i el Miracle, està afectada per fortes corrents. Quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol a la família del menor mort.
4: El meu condol més sincer a la família, als amics del menor que ha mort aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada, i són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
3: Segons Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Un episodi que començarà diumenge i que tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació és especialment greu, també, perquè preocupa per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i amb la campanya de la sega del cereal. Durant les últimes hores ja hi ha hagut diversos incendis agrícoles a l'Empordà i també a les Terres de Lleida, i els bombers han reforçat el dispositiu preventiu a Ponent, així com a les Terres de l'Ebre davant de l'elevat risc d'incendi. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, del sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: A més de la calor que està previst que faci de dia, també esperem nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per damunt dels 20 graus a bona part del país. I fins i tot nits tòrrides, amb temperatures superiors als 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures es podrien allargar més enllà de dimarts. Dos trens han xocat aquesta tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. Un dels dos convois s'hauria parat i l'altre l'han vestit per darrere. Londres corresponsal, Quim Olivares.
6: Els dos trens han xocat a uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara, no se saben les causes de l'accident, que ha estat a mitja tarda. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un tren de llarg recorregut i un de rodalies que anava a l'aeroport de Luton. A les imatges que ofereixen les televisions aquí podem veure dos convois de l'empresa East Midlands Railway. Després de xocar, un encaixat amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar, amb passatgers a les vies i en una carretera paral·lela després d'aconseguir sortir pel seu propi peu dels trens. Les imatges també mostren que el lloc on hi ha hagut l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre, apareix força abonyegat. Per ara, els serveis d'emergència no confirmen les informacions de diversos mitjans de comunicació que indicaven que la col·lisió havia provocat ferits.
0: Israel i Hezbollah han continuat avui a la tarda amb els atacs mutus, tot i que a primera hora diversos mitjans havien publicat que hi havia un alto el foc des de les 3 de la tarda, citant responsables de la Casa Blanca, de la milícia xiïta i de l'exèrcit israelià. La treva començava oficialment a les 3, però poc després Israel ha atacat a la localitat de Nabatieh, al sud del Líban, i possibles drons de Hezbollah han entrat en territori israelià. El secretari general de la milícia, Naim Qassem, ha fet un missatge televisat, però no ha parlat de cap alto el foc. El portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin, ha assegurat que no hi ha hagut cap canvi en les ordres que estan rebent.
7: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Israel ha assegurat que continuarà ocupant una zona de seguretat al sud del Líban. En aquestes últimes hores, 47 libanesos han mort i un centenar han quedat ferits en atacs israelians a la jornada més sagnant des que va començar el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres israelians d'ultradreta han clamat venjança i un d'ells fins i tot ha expressat el desig que tot el Líban cremi en flames. Donald Trump ha estat pressionant el primer ministre israelià perquè cessi les hostilitats amb Hezbollah, però fins ara s'ha desmarcat de les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i serà un quart de 10. Pedro Sánchez insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any vinent. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Per primer cop ahir, Pedro Sánchez va deixar la porta oberta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que avui, amb ironia i entre rialles, ha reiterat.
9: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
8: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis, estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any. I, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027. Sánchez sempre s'ha fixat l'estiu com a data final de la legislatura.
0: Sumar, socis del govern de coalició de Pedro Sánchez, creu que no es pot donar la batalla per perduda. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura i portaveu del partit, Ernest Urtasun, demana fer uns pressupostos potents perquè tenin endavant i no calgui avançar eleccions.
10: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Però són uns números que ho tenen pràcticament impossible per poder tirar endavant. I és que necessiten el suport de Junts. I la seva portaveu, Míriam Nogueres, té clar que la legislatura està esgotada. També són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern. El govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris. Per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: El Partit Popular, de la seva banda, insisteix que cada dia que passe veu més necessari un avançament electoral. El jutge Juan Carlos Peinado rectifica i exclou ara Begoña Gómez d'una nova investigació judicial. El magistrat ha reconegut, hores més tard, que el nou cas que havia obert avui al matí només afecta l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
12: A primera hora del matí, Peinado ha comunicat que obria una segona investigació vinculada a la dona de Pedro Sánchez per indagar en possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic que va guanyar l'empresa del seu amic Juan Carlos Barrabés el juny del 2020. En el seu escrit, el jutge Peinado assenyalava a l'encapçalament i com investigats el nom de Begoña Gómez, però després ha reconegut que era un error i ha limitat l'investigació només a Juan Carlos Barrabés, que l'investiga instàncies de la Fiscalia Europea, que veu un possible delicte de prevaricació i un altre contra els interessos de la Unió Europea per aquest contracte sota sospita que es va pagar en part amb fons europeus. El govern espanyol diu que tot plegat és un despropòsit i el ministre Óscar López, en declaracions a Televisió Espanyola, ha acusat Peinado d'inventar-se-les totes per perseguir la parella de Sánchez.
13: Yo creo que es

0: està madurant la decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des de dilluns, que és el dia que la va citar per últim cop al jutjat. El jutge també ha de decidir si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, per això, però, no hi ha termini per decidir-ho.
1: I Aliança Catalana ha oficialitzat Jordi Aragonès com el cap de llista a la ciutat de Barcelona per les pròximes eleccions municipals. És un dels fundadors del partit i un dels principals ideòlegs i és de la màxima confiança de Sílvia Orriols. La líder de la formació d'extrema dreta ha acabat optant per ell després d'haver buscat sense èxit un candidat més mediàtic. En tenim més detalls a Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
2: De 33 anys, nascut a Pineda de Mar i historiador, Aragonès encapçalarà la llista a la capital catalana, on aconseguir representació és un dels principals objectius d'Aliança de cara a les eleccions locals del 27. Antic militant d'Unió Democràtica, forma part del nucli d'impulsors del partit anti-immigració, del qual és secretari d'Estudis i Programa. Comparteix cognom amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè són cosins germans. A l'acte de presentació d'aquesta tarda al Born, l'alcaldable d'Aliança ha fet girar el seu discurs gairebé sempre al voltant de la identitat i els immigrants, a qui ha culpat dels problemes de seguretat i d'accés a l'habitatge a Barcelona.
3: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui. No podem, és inassumible i és molt greu.
2: La formació ha escollit un perfil intern després d'haver temptejat cares conegudes com l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco. Conscient del fracàs en la recerca, Sílvia Orriols ha afirmat que Aragonès acabarà sent més famós que tots ells.
4: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
2: Jordi Aragonès ha assegurat que a la seva candidatura no hi haurà espanyolistes amb independència, però que en el passat ho hagin pogut ser.
5: 3Cat Info.
1: És un quart de 10. No varia de servei a punt, trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
6: Hola, bona nit. Doncs després d'una tarda complicada, ja pràcticament normalitzada la circulació a les carreteres catalanes. Queden retencions localitzades per dos vehicles avariats a l'AP7 a Castellbisbal en direcció Tarragona i a la Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. També una petita retenció a la Ronda de Dalt entre Horta i Canyelles, també sentit Besòs, i a la B20, la Pota Nord, en lentitud entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R2 i R2 Nord i Sud de Rodalies mantenen el retard de 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a Bellvitge Gornal.
1: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
6: Bona nit.
5: El temps.
1: Gemma Puig.
7: Aquest divendres ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat més que no pas ahir, els valors més alts, 37 graus a Lleida, al Carràs, a Vallfogona de Balaguer, al Poal, però també cap al Pirineu, ambient càlid i també xafogós a la façana litoral, amb una tarda amb una miqueta més de vent i mala mar a la costa. Estabilitat amb algun ruixat, poca cosa, cap al Pirineu. I sí que aquesta propera nit i matinada, una mica com ha passat l'anterior, hi pot haver alguna gota que ens creui des del Ponent fins a les comarques del nord-oest, sector occidental del Pirineu. Poqueta cosa en conjunt. Això sí que farà que aquesta nit i matinada la temperatura doncs, no baixi gaire. Per tant, nit tropical a la costa, també cap a Ponent, i un matí amb una miqueta més de núvols. Després, ràpidament, s'anirien trencant, tindrem moltes estones de sol, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna núvol cap al Pirineu. Molt poqueta cosa. Aquesta entrada d'aire càlid va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel enterbolit, aquesta qualitat de l'aire que s'aniria empobrint. Però les temperatures començaran a pujar encara més a partir de diumenge i ben bé fins a Sant Joan. Aquesta primera onada de calor de l'any que s'allargarà fins dimecres. Diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns les temperatures encara voldran pujar més, amb avisos, amb moltes més comarques per calor i fins i tot en aquest sector de Ponent amb aquest avís de nivell 3 sobre 6, valors que poden arribar als 42 o 43 graus.
5: L'aposta.
1: L'aposta, de fet, les apostes del Catalunya Nit, que, com sabeu, és la cita que teniu a partir de les 10 de la nit amb Catalunya Ràdio i 3Cat Info, amb tot un equip de persones al capdavant, amb l'Agnès Marquès i amb en Manel Elias. Manel,
8: què
1: bona
8: tal?
1: Nit.
8: Bona nit.
1: Bé,
8: ens estrenem tu i jo amb això, no?
1: En això de parlar junts per antena,
8: jo crec que sí, amb l'aposta aquesta.
1: Un privilegi, una il·lusió.
8: Igualment.
1: La veritat. Una aposta.
8: Sí.
1: Una aposta. Escolta'm, què esteu preparant avui? Què ens esteu cuinant?
8: Mira, tenim aquella sensació...

0: Sensació que estem a les portes d'un cap de setmana important. Començarà diumenge l'estiu oficialment, per exemple. Això vol dir moltes coses. Avui els nens acaben l'escola. És una època normalment d'il·lusió, d'agafar-se amb ganes.
1: Hi ha un Sant Joan a l'horitzó.
0: Sant Joan, etc. Però aquestes mateixes coses que ens donen l'alegria són avui també un toc d'atenció. Comencem amb la notícia d'aquest nen que ha mort amb 12 anys a una platja. Dos amics seus també estan en situació greu. Tenim aquestes temperatures altíssimes, els incendis simultanis que es van produint a diversos llocs. Aleshores, tenim tot de notícies que són una mica un toc d'atenció per als dies que ens venen ara per endavant, d'intentar passar-los bé, però també de vigilar totes aquestes coses. No? I una de les coses que explicarem, a banda de les notícies, que ja estem escoltant ara aquí a 3Cat Info, és un nou mapa d'onades de calor. És a dir, el Servei Meteorològic de Catalunya té una cosa que en diuen percentil 98, que serveix per calcular quan envien una onada de calor. És a dir, això s'aplicarà els pròxims dies, perquè ja sabem que hi haurà una onada de calor. Doncs l'han actualitzat amb les dades dels últims 15 anys. Exacte. I el que fan és, quan arribes a aquest 2%, per això en diuen 98, que seria de calor, és quan emeten una onada. I això ens dona un mapa amb moltes particularitats. És a dir, a Barcelona, amb 34 graus i una miqueta més, ja rebríem aquest avís d'onada de calor, i en canvi a Lleida, si no passes dels 40, segurament no te l'enviaran. Doncs de tot això en parlarem amb la Gemma Puig. Avui la farem entrar abans.
1: Molt interessant.
0: Per veure com funciona ben bé aquest mapa i què ens espera els pròxims dies.
1: Perquè, de fet, ja ho tenim aquí, tenim la primera onada anunciada de cara a diumenge, fins dimarts, dimecres.
0: Dimarts,
1: potser.
0: Dimecres, exacte. Sí, i això vol dir molta calor i també aquesta actualització que s'ha fet d'aquest mapa. Això per una banda. Després tenim un d'aquells reportatges que m'agraden molt, és a dir, molt bonic, perquè és una d'aquelles històries que té molta cosa al darrere. Demà serà el Dia Mundial de les Persones Refugiades, no? Aleshores, si ens hi parem a pensar, és un tema molt actual. Tenim Palestina, el que està passant a Ucraïna, etc. Però moltes vegades oblidem també la nostra pròpia història. Atenció a aquestes dades. L'any 1938, a Catalunya, que tenia 3 milions d'habitants, en aquella època, a Catalunya, hi havia 1 milió de persones refugiades d'altres llocs d'Espanya on ja havia avançat el franquisme. D'aquests, 400.000 eren nens. O sigui, estem parlant de quantitats molt, molt i molt grans, no? I el Ricard Boigas ens ha fet un reportatge preciós que recomano a tothom a escoltar-lo.
1: Amb la mirada cap als més petits.
0: Amb la mirada cap als petits, però és un projecte educatiu d'estudiants de Madrid que han recorregut part dels llocs on els seus avantpassats havien arribat en circumstàncies molt més dures, aquells anys finals dels anys 30, per posar-se a la pell dels refugiats i repassar aquella història. Són nois de Madrid que han après fins i tot a parlar català i que ara estan a Tarragona. Han acabat aquest recorregut coincidint amb aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. És una història molt bonica que ens parla de l'avui, però també del nostre passat, que ho té tot, crec.
1: Que no està llunyà.
0: Exacte. No està llunyà i que moltes vegades oblidem molt ràpidament. Perquè jo mateix, escoltant el reportatge, m'he sorprès de moltes coses que he sentit, i aquestes són les històries que més m'agraden. I, finalment, els divendres també tenim una mirada més cultural de cara al cap de setmana. Fem una secció que internament n'hi diem el Cultureta, tot i que això els convidats no ho saben, ara ja se sap, però no ho
1: però
0: saben.
1: Però molt efectivament, molt afectuosament.
0: Molt afectuosament. Perquè convidem, sí, persones de l'àmbit cultural que estan fent alguna cosa, i a més els preguntem per acabar alguna notícia que els hagi cridat l'atenció dels últims dies i alguna proposta pel cap de setmana. Avui ens ve Enric Montefusco, que és la persona que estava al capdavant de Standstill, una banda que va ser molt famosa fa uns anys. Han estat aturats 13 anys i ara tornen. Standstill torna, però la manera que tenen de tornar més és curiosa, perquè ho fan amb un llibre gràfic, una novel·la gràfica que ha escrit ell mateix, i amb tot això hem decidit que avui sigui el nostre Cultureta, amb tot l'amor del món, aquesta paraula.
1: Superbenvingut, com sempre, al Catalunya Nit, amb en Manel, l'Elias, l'Agnès, tot l'equip dels serveis informatius, a partir de les 10, ja ho sabeu. Gràcies, Manel.
0: A tu, fins
1: bon
0: ara.
1: Bon i calorós cap de setmana.
0: Igualment.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Han descobert a París una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. S'interpretaran per primera vegada diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, a la Sala Oval d'aquesta mateixa Biblioteca Nacional de França.
2: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 9:15.
2: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
5: Bona nit, esports, que arrenquem en aquests 5 minuts que tenim per repassar-los aquí a la sintonia de 3CAT Info, pendents de l'esport en joc. Començant pel futbol amb dos fronts oberts. El primer, a la nova Creu Alta de Sabadell, on s'hi està jugant el partit de tornada de la final del play-off d'ascens per ascendir a la segona divisió entre el Sabadell i el Zamora. Ara mateix, el Sabadell pujaria de categoria perquè ha neutralitzat l'eliminatòria a l'avantatge que tenia de l'anada del Zamora de 0-1. Ara el Sabadell ha marcat, domina 1-0 aquest partit de tornada al minut 25 de joc, i ho fa amb un gran gol del seu futbolista Javi López Pinto al minut 18, d'un xut llunyà des de fora de l'àrea que ha entrat per tot l'escaire de la porteria rival i dona aquest avantatge al Sabadell. I és que els vallesans en tenen prou d'empatar en el global de l'eliminatòria al final de la pròrroga per evitar els penals, perquè preval, en cas d'empat, la millor classificació a la fase regular de la Lliga, i en aquest cas el Sabadell va acabar segon en detriment de la posició del seu rival. Ara mateix, doncs, el Sabadell, que seria equip de segona divisió al minut 26 gairebé de partit a la nova Creu Alta. L'altre partit del qual estem pendents en matèria futbolística el trobem al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Ja un primer partit en joc de la jornada d'avui, partit de la segona jornada entre els Estats Units i Austràlia amb domini dels anfitrions, d'un dels anfitrions, el combinat que dirigeix Mauricio Pochettino, que al minut 26 s'està imposant per un gol a 0 a la selecció australiana, un gol doncs que ha marcat un dels seus futbolistes, Burgess. De fet, l'australià que ha marcat en pròpia porta al minut 11 en introduir una centrada propera a la línia de fons a la seva pròpia porteria i donar avantatge doncs al combinat estatunidenc, 1-0 contra Austràlia, minut 26 i mig de partit. A la mitjanit es jugarà l'Escòcia Marroc, a 3:15 el Brasil Haití i a les 5 el Turquia Paraguai. Per cert, que també relatiu al Mundial, tenim declaracions avui de futbolistes catalans del Barça des de la concentració de la selecció espanyola. És el cas de Lamine Yamal, que s'ha referit als dubtes que li va generar la seva lesió a l'hora d'arribar a temps al Mundial.
6: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más. Pero bueno, siempre que pase, pues con calma y a ser profesional.
5: I del futbol saltem a l'hoquei patins, perquè fa una estona que hem subratllat la victòria de l'Igualada per 5-2 davant del Liceu de la Corunya al tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins. Un triomf dels igualadins que allarga l'eliminatòria final per al títol, ja que el Liceu tenia la primera oportunitat de proclamar-se campió en tant que va guanyar els dos primers partits de la final a la Corunya, tots dos per 8-2. Avui l'Igualada estava obligat a guanyar i així ho ha fet, tot i que ha hagut de remuntar per assolir aquest triomf, ja que el descans els de Marc Muntaner perdien per 0-1, però la represa han capgirat com un mitjó aquest resultat i forcen el quart partit pel cap baix, que jugarà diumenge també al pavelló de les Comes d'Igualada.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: De l'àmbit poliesportiu fem referència també a l'inici avui de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, amb una primera etapa amb sortida i arribada a Santa Susana al Maresme i de 94 quilòmetres. S'ha resolt l'esprint amb triomf de la neerlandesa de l'equip Visma, Nienke van Hoven, que s'ha imposat a la seva companya al Visma i també ciclista dels Països Baixos, Marianne Vos, tota una llegenda d'aquest esport. L'etapa ha estat marcada per una caiguda dins de l'últim quilòmetre. De retruc de la seva victòria avui, Van Hoven és la primera líder d'aquesta a volta. També ha hagut protagonisme per a la neerlandesa amb arrels garrotxines, Laura Molenaar, que ha estat escapada i ha liderat l'etapa durant molts quilòmetres. D'això n'ha parlat als micròfons d'aquesta emissora.
7: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
5: Demà es farà la segona etapa, que és l'etapa reina d'aquesta volta a Catalunya. De fet, amb ascens al Coll de la Creueta, sortida des de Sant Vicenç de Castellet i final ja a la Molina. I en motor, el japonès Ayogura és el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, per davant de Bezzecchi i Di Gianantonio. Marc Márquez ha estat cinquè. Ha patit una doble caiguda sense més conseqüències, això sí.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona nit, són 9:45. Un menor de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més han estat rescatats en estat crític a la platja de la Rabassada mentre jugaven amb tres companys més en una zona de roques. Al moment dels fets, hi onejava la bandera groga. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament, hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada, han entrat en vigor, però amb menys intensitat. Diverses persones ferides a causa d'un xoc entre dos trens avui a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers anaven als convois i quin és el seu estat de salut. La policia i els serveis d'emergència treballen a la zona. S'han parat totes les línies que van cap al nord de Londres. I des d'ara fins a arribar a les 10, entre diverses qüestions, us explicarem que els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava parat i no feia servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades a la seva declaració respecte a aquest fet. I gairebé 500.000 de persones l'any passat va intentar deixar de fumar a tot l'estat espanyol amb teràpies finançades. Un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General de Col·legis Farmacèutics apunta que 2 de cada 3 fumadors s'han plantejat deixar de fumar i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat de fer-ho. I en esports a aquesta hora, David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques, David?
2: Doncs estem molt pendents del partit que està jugant el Sabadell contra el Zamora a la nova Creu Alta. Això en matèria futbolística és el partit de tornada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió, que de fet estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara mateix superada tot just la mitja hora de joc, gairebé minut 32 a Sabadell, dominant els locals per 1-0, un marcador que els permet neutralitzar l'avantatge que tenien els visitants del primer enfrontament. Aquest resultat ara faria ascendir el Sabadell.
1: Després d'un dia de temperatures altes, aquesta nit pot ploure una mica a les comarques de Lleida i també a l'Alt Pirineu. Cap de setmana amb calor sufocant, arriba aquesta primera onada de calor que estem explicant avui, amb dissabte de sol, poc ruixats, més calor, 38 graus, 39 ben bons a Ponent, diumenge en poden ser 40, diumenge arriba l'estiu. Un menor de 12 anys ha mort ofegat avui a la tarda a Tarragona i dos més han hagut de ser rescatats, han estat crític, traslladats a l'hospital, mentre jugaven amb tres companys més en una zona de roques a la platja de la Rabassada Tarragona, Ricard Buigues.
3: Els serveis d'emergències han rescatat els tres nens que s'han ofegat. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i un altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El noi de 12 anys ha mort i els altres dos de 13 anys han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 en estat crític. També s'ha activat un equip de suport psicològic. El socorrista ha donat l'alerta a 3:45 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. La zona de l'incident, en una àrea de roques entre la platja de la Rabassada i el Miracle, està afectada per fortes corrents. Quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol a la família del menor mort.
4: El meu condol més sincer a la família, als amics del menor que ha mort aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada i són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
3: Segons Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.
1: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que ningú ha reconegut públicament. La notícia ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts al Líban i un centenar de ferits i 4 soldats israelians morts, però una vegada ha entrat en vigor la suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat d'una entesa entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brescó.
0: al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
0: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Dos trens han xocat avui a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers anaven a bord dels convois i quin és el seu estat de salut. Un dels trens s'hauria parat i l'altre l'han vestit pel darrere. Londres, Quim Olivares.
7: Els dos trens han xocat a uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara, no se saben les causes de l'accident, que ha estat a mitja tarda. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un tren de llarg recorregut i un de rodalies que anava a l'aeroport de Luton. A les imatges que ofereixen les televisions aquí podem veure dos convois de l'empresa East Midlands Railway. Després de xocar, un encaixat amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar, amb passatgers a les vies i en una carretera paral·lela després d'aconseguir sortir pel seu propi peu dels trens. Les imatges també mostren que el lloc on hi ha hagut l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre, apareix força abonyegat. Per ara, els serveis d'emergència no confirmen les informacions de diversos mitjans de comunicació que indicaven que la col·lisió havia provocat ferits.
1: Diversos membres del govern britànic, inclosos com a mínim 3 ministres, han demanat al primer ministre Keir Starmer que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans de comunicació al Regne Unit. És un moviment que es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival a la formació, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials que van fer ahir. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per defiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic avui ha mantingut diverses trucades amb ministres del seu executiu per defensar el seu lideratge, ha dit que està disposat a lluitar per continuar al càrrec si finalment hi ha primàries.
8: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
1: Segons el diari The Guardian, hi ha uns 200 parlamentaris laboristes disposats a un canvi al partit i al capdavant del govern, d'acord amb el que diu un diputat que fins ara no s'havia posicionat contra Starmer. La premsa britànica confirma que la ministra de Transports, Heidi Alexander, ha demanat al Starmer avui a la tarda que prepari la seva sortida del govern i que doni pas al nou líder. Alexander ja va donar suport a Burnham en dues ocasions anteriors com a cap dels laboristes. Recta final de la campanya per la segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, marcada per la violència verbal, tot i l'absència de debats. Les enquestes donen un lleuger avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, al davant d'Ivan Cepeda, representant de les esquerres. L'estil més festiu i molt nacionalista de las Priella, acompanyat d'un missatge beligerant, capten més l'atenció entre l'electorat. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Que luchemos por nuestra patria, por nuestra vida. A poc ja de les eleccions presidencials colombianes, són dies de gran efervescència política al país andí i la plaça Bolívar de la capital colombiana, epicentre de debats i tertúlies com aquesta performance inclosa, impulsada per un colombià que vol un canvi pel seu país i que crida els colombians a anar a les urnes. L'esquerra aspira a mantenir-se al poder i el fill polític del president sortint, Gustavo Petro, Iván Cepeda, espera ocupar la Casa de Nariño, la seu presidencial. Colòmbia ha tingut amb Petro el primer govern progressista en els seus 200 anys d'història. El senador Iván Cepeda aposta per un model menys populista i més serè.
10: Un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas.
9: L'extrema dreta trepitja fort en aquesta segona volta de les presidencials. Després de guanyar la primera, Abelardo de la Espriella, el Tigre, com es fa dir i se'l coneix, aposta per mà de ferro contra les guerrilles encara actives. Vol acabar també amb el procés de pau i instal·lar un model neoliberal amb retallades estatals.
11: Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia.
9: De la Espriella té el suport de tota la dreta tradicional, Cepeda, de tot el bloc d'esquerres de Colòmbia.
1: Tres minuts i mig i seran tres quarts de deu.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic està bé parat i sense fer servir el mòbil com va caure a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per una distracció, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ella es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotografies. Va ser en aquell moment, explica Andic, que va sentir un soroll i ja no va veure on era el seu pare. L'informe dels Mossos descarta que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. A la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió dels fets. Va assegurar llavors que el seu pare només va fer fotografies al començament de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. Les vendes de pisos, compra-venda d'habitatge, han tornat a repuntar a l'abril després de la frenada que hi va haver al març. A l'abril es van vendre 8.810 pisos i cases a Catalunya, gairebé un 8% més que l'abril de l'any passat, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria, 8 de cada 10, eren habitatges usats. Entre gener i abril s'han fet gairebé 39.000 compra-vendes d'habitatge a Catalunya, un 2,5% més que el mateix període de l'any passat. El març és l'únic mes en què no es va superar els registres del 2025. I ho estem explicant, aquests dies molta calor, encara en farà més. Diumenge, a més, arriba l'estiu. Qui pugui engegarà l'aire condicionat per estar una mica millor a casa. Els experts recorden que per cada grau que es redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat i, per tant, puja la factura de la llum. En llars on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar a ser d'un 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
13: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i, si podem, abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
1: Per millorar l'eficiència energètica sense haver d'invertir en res, Yu Gallard, director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa a les hores de més calor.
13: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Llavors, evitar-ho és molt important.
1: Més de la meitat de les llars tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten, segons Barcelona Energia. I gairebé 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat a l'Estat espanyol amb teràpies finançades. Ho marca un estudi elaborat per Sanitat i el Consell General dels Col·legis Farmacèutics, que apunta que 2 de cada 3 fumadors s'han plantejat deixar l'hàbit i que aquests tractaments farmacèutics tripliquen la possibilitat d'èxit. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha destacat que el consum de tabac se situa en mínims històrics, però que cal continuar treballant perquè és un dels principals problemes de salut pública i encara un de cada quatre espanyols fume cada dia.
14: 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona. Sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo.
1: Les ganes de deixar de fumar cauen a l'agost i repunten després de les vacances. García també alerta de l'auge dels vapers entre els més joves. Pràcticament la meitat ho han provat alguna vegada. El tabac provoca 50.000 morts cada any a l'estat espanyol i suposa una despesa sanitària directa de 8.000 milions d'euros.
12: 3CAT Info.
1: Són 9:45.
12: El temps.
1: Gemma Puig.
15: Aquest divendres ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat més que no pas ahir, els valors més alts, 37 graus a Lleida, al Carràs, a Vallfogona de Balaguer, al Poal, però també cap al Pirineu, ambient càlid i també xafogós a la façana litoral, amb una tarda amb una miqueta més de vent i mala mar a la costa. Estabilitat amb algun ruixat, poca cosa, cap al Pirineu. I sí que aquesta propera nit i matinada, una mica com ha passat l'anterior, hi pot haver alguna gota que ens creui des del Ponent fins a les comarques del nord-oest, sector occidental del Pirineu. Poqueta cosa en conjunt. Això sí que farà que aquesta nit i matinada la temperatura doncs, no baixi gaire. Per tant, nit tropical a la costa, també cap a Ponent, i un matí amb una miqueta més de núvols. Després, ràpidament, s'anirien trencant, tindrem moltes estones de sol, i a la tarda, com a molt, hi pot haver alguna núvola cap al Pirineu. Molt poqueta cosa. Aquesta entrada d'aire càlid va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel enterbolit, aquesta qualitat de l'aire que s'aniria empobrint. Però les temperatures començaran a pujar encara més a partir de diumenge i ben bé fins a Sant Joan, aquesta primera onada de calor de l'any que s'allargarà fins dimecres. Diumenge ja podríem arribar a aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns les temperatures encara voldran pujar més, amb avisos, amb molt moltes més comarques per calor i fins i tot en aquest sector de Ponent amb aquest avís de nivell 3 sobre 6, valors que poden arribar als 42 o 43 graus.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El Saló Nàutic Barcelona s'ampliarà amb un gran pavelló cobert al moll de fusta per promoure els esports aquàtics. Avui s'ha presentat una nova edició del certamen que es farà del 14 al 18 d'octubre al port de la ciutat. Més dades amb Roc Fargues.
18: Al pavelló s'hi podran veure productes i accessoris relacionats amb el submarinisme, el surf o la vela lleugera, entre d'altres, amb un espai aquàtic per exhibicions. Això s'afegirà a la tradicional oferta d'embarcacions de mitjana i gran eslora. El certamen es preveu que superi els 180 expositors. Josep Antoni Llopart, director del Saló Nàutic, es mostra positiu amb la participació de les empreses d'aquest any.
19: Estem notant que hi ha una forta anticipació a l'hora de confirmar la participació de les diferents marques, no?, i del sector representat. Per tant, sí que preveiem que a nivell de presència tant d'estillers d'embarcacions com d'empreses relacionades amb els equipaments i accessoris de la pròpia indústria, doncs, ens fa pensar que serà molt, molt positiva.
18: L'exposició comptarà amb una de les majors ofertes de catamarans de tot Europa, a més d'espais per a la restauració i actuacions musicals.
1: Què tenen en comú una butaca, una rentadora, tovalloletes o una joguina sexual? Doncs que qualsevol dia un pescador es pot trobar algun d'aquests objectes a les seves xarxes. Fa anys que les embarcacions de pesca fan una feina doble, portar peix fresc a la llotja i alhora treure la porqueria que troben al mar. L'any passat van retirar 122.000 litres de deixalles dins del projecte Pesca Neta. Arenys de Mar, Marta Vallès.
20: Nosaltres també podem contribuir a la neteja del mar, per exemple, evitant llançar tovalloletes al vàter o objectes al bosc o fora dels contenidors. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ens explica per què.
21: Ve una pluja forta, ve una riuada, o fins i tot des de la muntanya. Si tu tires una tovalloleta al vàter, tires una llauna quan vas passejant pel bosc. Tot això, d'una manera o altra, amb les ventades, pluges, etc., va per a tot al mar.
20: Això fa que treure les xarxes a vegades sigui tota una sorpresa. En Sergi Pou és patró de la barca Montserrat, al port d'Arenys de Mar. N'hem fet una mica de conya, tot i que el tema de fons és molt seriós.
22: Moltes tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos, hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal.
20: Els pescadors sempre han retirat les deixalles del mar que troben a les xarxes. La diferència és que ara porten un registre.
21: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix, es troben que han de fer aquesta tasca addicional i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades.
20: Segons un comunicat del Departament d'Agricultura, també s'hi han trobat llaunes, ampolles i joguines sexuals.
12: Trescat Info. Trescat Info.

0: Segona jornada del festival Sonar al recinte firal de Gran Via, que ja està a ple rendiment amb la posada en marxa de l'escenari Sonar Club, una discoteca gegant que aquesta nit acull sessions de DJs femenines com Juri o DJ Gigola. Al Sonar Hall hi ha actuat Daito Manabe amb un show audiovisual creat amb matemàtiques i amb intel·ligència artificial. Ho estem seguint en aquest punt de l'Hospitalet del Llobregat amb l'Òscar Callau.
1: Doncs sí, majoria aclaparadora de DJs i artistes dones en aquesta segona jornada del Sonar. Ara mateix acaba la sessió que ha estrenat el Sonar Lab, l'escenari a l'aire lliure més gran i emblemàtic amb vistes als gratacels de la Gran Via de l'Hospitalet. Olivia Babe, la DJ madrilenya. En aquest mateix escenari actuarà tot seguit la DJ japonesa Riria. I després també hi passarà una icona del gènere jungle com és Nia Archives. I si parlem del Sonar Club, ara mateix aquesta música que tenim és la que està punxant Zuri, una DJ basca originària de Sant Sebastià, però establerta ara a Manchester, que està fent una mica l'escalfament per l'actuació prevista del raper britànic Skepta, el rei del gènere grime. I només per destacar les dones que punxen aquesta nit al Sonar Club, tenim Charlotte de Witte, que presenta el show The Resistance. També als plats una selectora berlinesa, DJ Gigola. I a les 4 de la matinada, Sara Landry, la gran sacerdotessa, diuen al Sonar, del Hard Dance. I també una dona tancarà les sessions en el recinte més gran del Sonar, Daria Kolosova, una artista ucraïnesa que experimenta amb tota mena de gèneres de la música de ball. És la part del Sonar més noctàmbula, més consagrada a la pista de ball, però recordem que hem vist una actuació Sonar 100% amb Daito Manabe al Sonar Hall. Tecno contundent, però alhora abstracte i conceptual, molt lligat a imatges d'última generació que ha creat amb intel·ligència artificial, amb eines del laboratori de recerca de Google DeepMind. Un show amb imatges insòlites que semblaven tenir vida pròpia perquè reaccionaven en directe als sons i ritmes del concert. Manabe, de fet, és un DJ erudit que també investiga la realitat augmentada i la neurociència.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com ara una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics a Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És la iniciativa Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
2: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. L'experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport de fins a una vintena de centres d'art catalans.
3: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 10.
3: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
4: Bona nit. Esports en els quals, com en anteriors blocs informatius, estem molt pendents de l'esport en joc, començant pel partit que està jugant el Sabadell a la Nova Creu Alta. Final tornada del playoff d'ascens a la segona divisió de futbol entre els vallesans i el Zamora. Ara per ara el Sabadell doncs forçaria la pròrroga. Va perdre el partit d'anada per 1-0, el mateix marcador que ara té, però al seu favor al final del primer temps. Al descans, a la Nova Creu Alta, el Sabadell domina 1-0 gràcies a un gol que ha marcat el seu futbolista López Pinto al minut 18 en un gran xut des de fora de l'àrea que ha entrat per l'esquadra, per l'escaire de la porteria visitant. Aquest Sabadell-Zamora, és a dir, la segona meitat i també les reaccions posteriors, les estem fent arribar al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Pel que fa al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, avui nova jornada d'enfrontaments en partits de la segona jornada de la fase de grups. Ara tenim en joc també al descans l'Estats Units 2, Austràlia 0. Primer gol en pròpia porta dels australians, al minut 11 ha marcat a la porteria equivocada Burgess, i al 43, ben a prop del descans, Freeman ha fet el 2-0 en un gol que, tot i la revisió al VAR, s'ha acabat concedint. A la mitjanit hora catalana tindrem l'Escòcia-Marroc, a 3:15 el Brasil-Haití i a les 5 el Turquia-Paraguai. Això en futbol. En hoquei patins, destaquem que aquesta tarda vespre l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei lliga masculina que els igualadins disputen contra el Liceo de la Corunya. S'han imposat els locals 5-2 al pavelló de les Comas en el primer duel que jugaven a casa en aquesta eliminatòria per al títol després de les dues victòries del Liceo a casa al pavelló de Riazor, totes dues per 8-2. Avui reacció de l'Igualada i més encara tenint en compte que els de Marc Montaner perdien 0-1 al descans, però la represa han acabat capgirant al seu favor el resultat, tot forçant, com dèiem, aquest quart partit que jugarà diumenge també a les Comas.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Tornant al futbol, ens fem ressò també de declaracions de dos futbolistes catalans del Barça que juguen amb la selecció espanyola. D'una banda, Lamine Yamal a la televisió espanyola parlant de la seva lesió.
5: Bueno, yo creo que todo eso te ayuda pues, a madurar. Al final nunca me había lesionado y este año he tenido pues, dos lesiones que me han dejado fuera. Entonces nada, llevarlo con calma, con cabeza. Gracias a Dios son lesiones que me hacen poder volver a jugar con mi equipo durante la temporada. Y nada, espero no lesionarme nunca más, pero bueno, siempre que pase, pues con calma ya va a ser profesional.
4: I d'altra banda, en roda de premsa ha parlat el central blaugrana Pau Cubarsí sobre la seva participació en el que és, de fet, el seu primer Mundial.
6: La veritat que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes, sobretot, de jugar.
4: Obrim ara pàgina poliesportiva novament.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I ho fem parlant de ciclisme i de la victòria de la neerlandesa Nienke van Hoven de l'equip Visma a la primera etapa de la Volta a Catalunya femenina, que ha arrencat avui després de 94 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. El triomf d'etapa s'ha resolt a l'esprint en què van Hoven s'ha imposat precisament a la també neerlandesa i companya d'equip al Visma, Marian Vos, vencedora de la primera edició de la Volta femenina. Enguany s'està vivint la tercera edició amb 3 etapes. També ha hagut protagonisme avui a l'etapa per a Laura Molenar, una neerlandesa d'arrels garrotxines que ha liderat l'etapa durant molts quilòmetres des de l'escapada. Molenar ha valorat avui la seva actuació en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el peloton hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
4: Demà es correrà la segona etapa, que de fet és l'etapa reina d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya femenina, amb ascens sobretot al Coll de la Carabeta, pocs quilòmetres abans del final a la Molina, en una etapa de 130 quilòmetres i amb sortida a Sant Vicenç de Castellet. En motor, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, per davant de Marco Bezzecchi, segon, i Fabio Di Gianantonio, tercer. Marc Márquez ha estat cinquè, després de ser el més ràpid a la sessió matinal i de patir dues caigudes, una al matí i una a la tarda, sense grans conseqüències.
8: No, la Aprilia no está por encima. Están por encima los pilotos. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
4: Hauran de passar per la repesca, en canvi, els altres catalans, Àlex Márquez, Àlex Rins i Maverick Viñales. Afegim que en waterpolo el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marja Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Canllong.

0: L'inici de les vacances escolars ens deixa un episodi tràgic. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a la platja de la Rabassada, a Tarragona, mentre jugava amb uns amics en una zona de roques. Dos nens més han resultat ferits crítics i són ara mateix a l'hospital. És un mal inici tècnic de l'estiu que arriba amb la primera onada de calor i que coincideix amb una setmana atípica, la vinent, per la celebració de la Revetlla de Sant Joan. L'alerta per la calor està activada a partir de diumenge. De seguida en parlarem amb la Gemma Puig. És un període de l'estiu amb la canalla a casa que complica molt la conciliació de les famílies que han de treballar. En aquest sentit, també us explicarem que el govern proposa a les empreses que siguin més flexibles aquests dies amb el teletreball.
1: Catalunya nit.
2: Israel ni Hezbollah han reconegut públicament haver pactat un alto al foc, com han publicat diversos mitjans, just després d'una escalada de la violència, justament. L'exèrcit de Netanyahu ha causat una cinquantena de morts al Líban. Els atacs continuen a aquesta hora i això compromet el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
0: Quatre hores després d'obrir la porta a convocar eleccions anticipades, Pedro Sánchez s'hi ha tornat a referir avui des de Brussel·les.
3: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
0: Bé, doncs, d'aquesta manera només s'obren dos escenaris electorals possibles, abans de les municipals o després. En qualsevol cas, parlaríem d'un avançament tècnic.
2: I obertes ja les primàries de Junts per trobar alcaldable Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. Diumenge al vespre ja només en quedarà un.
4: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona.
5: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta.
6: Hem de treballar aquesta Barcelona amb ànima, perquè ens l'hem deixada.
7: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament el que no, i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
0: Els Mossos descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava aturat i sense fer servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades en la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element incriminatori.
2: I avui posarem sobre la taula una dada que pocs coneixen. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats procedents de zones controlades per les tropes franquistes. 400.000 d'aquestes persones eren infants. Una dada que el franquisme va voler amagar de totes. Un grup d'estudiants de Madrid han recorregut 14 municipis catalans per agrair tota aquella solidaritat i hem parlat amb ells.
8: Prou de pantalles per avui.
9: D'acord.
10: Vull parlar amb tu, aparell.
11: Sisplau, digue'm, Lili.
10: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues.
11: Sí.
10: Però tu ho has engegat
11: ja
10: tot. És que ni m'escolta.
0: Així sona Toy Story 5 en català. La producció de Pixar i Disney arriba avui a una quarantena de sales, una difusió molt més gran del que és habitual en altres pel·lícules doblades al català.
12: Sí, hola.
13: És veritat això que diuen que les joguines pateixen tant?
14: Cada dia trobem més joguines abandonades.
2: Són les 10:04 i ets a 3Cat Info.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: A aquesta hora, centenars de milers de nens ja han acabat les escoles, es prepara tothom per un cap de setmana, que és l'inici de moltes coses, però també ens ha de servir d'alerta. D'alerta que anirem desplegant en els pròxims minuts, de calor, d'incendis, de moltes coses, de molta precaució també. D'entrada per aquesta notícia, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
1: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuel, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada i onejava la bandera groga.
3: Estem a les portes d'una setmana que ja es presenta atípica a Catalunya. La calor extrema arriba de cop, la revetlla de Sant Joan és a tocar i el risc d'incendis torna a posar en alerta a diversos punts del territori. És un escenari que preocupa especialment els serveis d'emergències i que ja comença a deixar també les primeres incidències. Cèlia Forment, bona nit.
4: Bona nit.
3: Avui els cossos d'emergències han deixat alguns missatges a la població. Quins són?
4: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de tot aquest any. L'episodi començarà aquest diumenge i tindrà el seu punt més intens entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. La situació preocupa especialment perquè coincideix amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. El cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, ha advertit que la combinació de calor extrema i l'activitat al camp pot augmentar el risc d'incendi.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
4: Un altre d'aquests missatges cap a la població ha estat per part de Protecció Civil, que fa una crida a la prudència. La seva subdirectora, Imma Soler, demana extremar la precaució amb el material, sobretot pirotècnic.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya afegeix que, a més de tenir molta calor durant el dia, d'aquesta calor diurna, s'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, el que ve a ser el litoral, amb temperatures que podrien no baixar dels 25 graus.
3: Gràcies, Cèlia. La normalitat d'aquesta setmana que dèiem que serà d'alguna manera atípica, amb la revetlla de Sant Joan a mitja setmana, amb els nens que acaben de començar les escoles i el cap de setmana pel mig, doncs ja es nota també les carreteres. Montse Mir, bona nit.
7: Bona nit. Doncs sí, en el sentit que s'espera molta més mobilitat aquest cap de setmana que els habituals i també dilluns i dimarts. I en relació amb la calor, el Servei Català de Trànsit ha alertat sobretot els ciclistes, perill d'insolació, i també els motoristes de les dificultats de conduir amb temperatures altes. Ramon Lamiel és el director del servei.
8: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
7: Aquesta tarda han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana. La via amb més retencions ha estat l'AP7, el seu pas pel Vallès en direcció Girona, també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral tarragoní.
3: I de cara a la revetlla, quines mesures trobarem?
7: Doncs es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles en diverses vies. Per exemple, l'AP7, des de Martorell, també la Pota Nord fins a Montgat, també hi haurà aquesta retenció a la C32 i la C33.
8: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
7: Els camions no podran circular dimarts per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. El dia de Sant Joan, l'endemà, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Hi haurà també més radars en línia s'ha de controlar la velocitat. Per tot aquest desplegament, els Mossos d'Esquadra desplegaran 286 agents.
3: Gràcies, Montse.
0: Doncs encara que sembli mentida, encara estem a la primavera. De fet, demà serà l'últim dia de primavera i després, sí, ja entrarem a l'estiu i creiem necessari avançar ja una primera entrada de la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
9: Bona nit.
0: D'entrada, per aquesta onada de calor que s'anuncia, què ha de passar els pròxims dies?
9: Doncs sí, tenim aquesta primera onada de calor de l'any. Començarà diumenge i s'allargarà ben bé fins a Sant Joan, amb temperatures que aniran pujant, aquesta calor que s'anirà intensificant, i no només ho farà de dia, sinó també de nit. Per tant, aquestes nits que podran ser tropicals, que ja n'hem tingut, però fins i tot cap al litoral de Barcelona poden arribar, doncs, aquestes nits tòrrides, quan la temperatura no baixa dels 25 graus. I aquests valors disparats per l'època que s'aniran incrementant, com dèiem, de cara a dilluns i dimarts.
0: Avui hem vist que el Servei Meteorològic de Catalunya ha, podem dir, actualitzat els seus mapes a partir dels quals es fa l'alerta d'onada de calor. Com funciona això?
9: Sí, per generar aquests avisos de calor, doncs hi ha uns llindars, no? A partir de quina temperatura, doncs, depenent de la població, perquè no a tot arreu, doncs, s'assoleixen els mateixos valors, i la novetat respecte als altres avisos i aquests llindars d'avís eren les dades. Abans es feien amb 10 anys de dades, i aquest any han incorporat 15 anys de dades per tenir, doncs, una millor evolució, ja que aquest sistema va modificant-se. Aquest mapa és el que s'anomena el percentil 98. El que fa és compara la temperatura prevista amb el 2% dels dies més calorosos registrats en aquesta sèrie de 15 anys. Per exemple, doncs, cap a Ponent, quan la temperatura, doncs, arriba a aquests 40 graus. No és el mateix, per exemple, cap a sectors, doncs, de la Catalunya central, per exemple, a Manresa 39,1, a Barcelona 34,3. Aquests valors són el llindar que fa que ja hagi avís o no de calor.
0: Clar, per tant, ara deies, per exemple, a Barcelona 34,3, 34,3 a Lleida no seria onada de calor.
9: No, exacte, no s'activaria aquest avís per calor. Per tant, es genera aquest mapa amb totes les dades d'aquests 15 anys en aquests municipis, i això és el que denota si hi ha avís o no de calor.
0: Molt bé, doncs tant de bo a cada territori, a cada lloc, els hi toquin pocs avisos d'aquests, perquè vol dir que les nits seran una mica més fàcils. Gràcies, Gemma, fins després.
9: Bona nit.
3: Doncs bé, els que puguin segurament combatran aquesta calorada amb l'aire condicionat. Els experts adverteixen que cada grau que es redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. I recorden que als habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge, a més, està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
10: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Minut i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Avui s'ha acabat el curs i això vol dir, entre moltes altres coses, que es complica la conciliació en moltes famílies. Per això el govern proposa teletreballar tota la jornada en alguns períodes de l'any, com aquest que s'obre a partir d'ara, i en altres èpoques, que hi hagi també vacances escolars. Rafael de Ribot.
11: Són algunes de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que busca afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals en algunes empreses, segons explica

0: gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
1: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o les tasques administratives, i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el Consell d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant finalment els convenis.
2: Gràcies, Rafael. De fet, amb la vista posada ja al curs vinent, no el que ha acabat avui, sinó el curs vinent, mestres i professors, personal d'atenció educativa i representants del sector del lleure celebraran demà l'Assemblea Educativa de Catalunya per decidir quines seran les mobilitzacions previstes a partir de setembre. La reunió començarà a les 10 del matí, serà a Barcelona i durarà fins al migdia. Hi participaran assemblees de docents d'arreu de Catalunya. I entre les diverses fórmules, a sobre la taula hi ha la de fer una vaga indefinida, vagues puntuals com fins ara, o bé altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8.
3: I també per reflexionar, una dada que hem conegut avui és que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Ho han avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying. Són dades de la Conselleria d'Educació en què es constata un augment anual. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar els casos. En un de cada 4, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats se'n va del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
4: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
3: Val a dir que la meitat de casos passen a l'ESO.
2: Passa ja un minut i mig d'un quart d'onze de la nit. Obrim la crònica internacional amb els ulls posats al Líban, que és incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts, de fet, ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat els Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i ha provocat la suspensió de les converses previstes per avui entre Estats Units i l'Iran. Però, una vegada ha entrat en vigor la suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir justament la viabilitat del preacord entre Washington i Teheran. Jerusalem, Jordi Brascó, bona nit.
5: Aquesta tarda al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord pactat avui és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
6: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
5: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
7: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
5: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban. Israel insisteix que no ho pensa fer.
3: I avui podem parlar d'una topada entre dos líders que semblava que s'havien d'entendre molt i cada vegada veiem més clar que no és així. Estem parlant de Donald Trump i Giorgia Meloni. Unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana

0: que estan aixecant polseguera. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
1: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc, el ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana.
2: Tots bé, sobre com podem distingir les bones notícies de les dolentes, fixant-nos molt d'entrada en la crònica internacional, ens posa avui la mirada al periodista de La Vanguardia i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
3: Cada dia sembla més difícil distingir les bones notícies de les dolentes. Costa entendre, per exemple, si és bo o dolent que els Estats Units reforcin el règim teocràtic i sanguinari de l'Iran a canvi d'obrir l'estret d'Hormuz. Si nosaltres fóssim iranians de peu, farts de viure sota la bota del tirà, què pensaríem? És bo que les armes callin, però és dolent que el tirà surti enfortit d'aquesta guerra tan estúpida. És bona o dolenta la intel·ligència artificial? És bona la notícia que a Móra la Nova s'instal·li una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Per començar, què fabricarà aquesta gigafactoria? I com afectarà a Móra la Nova la seva gent i el seu entorn natural? Tota inversió sembla d'entrada una bona notícia, però ho és aquesta? Les notícies ens fan desconfiar, sospitem de tot. Ens costa entendre què hem de fer i què s'espera de nosaltres. Ara ens diuen que s'apropa una onada de calor. Ja ens ho diuen de tal manera que sembla que els propers dies seran perillosos. Fa poc vaig llegir a un mitjà de gran volada que l'estiu serà complicat no només per la calor, sinó també pel mosquit tigre i les paneroles. Només falta un llunàtic a dalt la Sagrada Família anticipant l'apocalipsi. Parlant de la Sagrada Família, és bo o dolent que Barcelona tingui la basílica més alta del món? Un temple, a més, que és la principal atracció turística del país? Què diu de la nostra societat? Abans, la construcció del temple la pagàvem els barcelonins. Ara la paguen els turistes. Vol dir això que la Sagrada Família és més seva que nostra? Potser és massa complicat respondre així que, pas o paraula, li en dedico a gaudir del que sí puc entendre. De fet, tots nosaltres entenem molt més del que creiem entendre. Sabem el que ens agrada i també sabem mirar. Potser a vegades anem massa atrafegats per mirar amb cura, però sabem fer-ho i podem fer-ho. Algú ens va ensenyar. Segur, segur que tots vosaltres recordeu un mestre a l'escola, un amic, una persona estimada que un dia us va obrir els ulls i us va ensenyar quelcom que valia molt la pena o us va fer sentir una passió desconeguda. Per a mi això és màgic. És màgic que algú ens digui que no val la pena patir per allò que no podem controlar, com la guerra a l'Iran, l'esclat de la intel·ligència artificial o l'estirada que ha fet la Sagrada Família. És màgic que, a continuació, aquesta mateixa persona et digui que estàs bé, que estem bé, que, malgrat tot el que ens costa entendre, tot va molt millor del que pensem. Només pel fet de dir-ho, tot pot canviar. S'acosta la nit de Sant Joan, la nit més màgica de l'any. No cal entendre gaire res per comprendre que la vida, malgrat els mals auguris, està plena de màgia. Qui no es queda bocabadat davant la foguera de Sant Joan? I que bonica sensació és aquesta evasió de tot el que no entenem.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com es diu el teu fill?
7: Es diu Fortià.
6: Fortià, ja hem acabat.
7: Ja hem acabat. És que està patint una mica
8: la
6: conciliació familiar.
9: Ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
6: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem, ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
8: Moltes gràcies.
7: Adéu.
6: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
10: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
11: Senyora, tinc extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
10: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
12: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
10: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les 2.
10: I a partir de les 3...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
14: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
15: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
14: Ho tornaria a fer tot igual?
15: Sí.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Fa 24 hores que estem parlant d'avançament electoral i avui Pedro Sánchez s'hi ha tornat a referir.
16: Yo lo voy a decir muy claramente, a ver, porque claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
2: Bé, ha estat bastant clar, eh? Ha estat en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, diu que presentarà els pressupostos de l'any vinent a finals d'any i que convocarà eleccions pel 2027. A més, subratlla el president espanyol, no vol que coincideixin amb les municipals del mes de maig i s'avançaran si el Congrés li tomba els comptes públics. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
17: Hola, bona nit.
2: Atenent a això que explica Pedro Sánchez en aquesta declaració, hi ha dos escenaris possibles per la convocatòria d'eleccions. Això és abans o després de les municipals del maig?
17: Sí, Sánchez sempre ha parlat de l'estiu del 2027 d'esgotar la legislatura, però des d'ahir ha obert la porta a un avançament electoral que estaria condicionat en primer lloc per l'aprovació dels pressupostos, un element imprescindible per a alguns dels seus socis, com és el cas del PNB, que han exigit la convocatòria d'eleccions si no és capaç, diuen, d'aprovar els comptes públics. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies el mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi hauria un superdiumenge electoral, que no faria coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
2: I aquest possible avançament, Àngels, com l'hem de veure?
17: Doncs seria un avançament de tipus tècnic. Estem parlant de mesos, de pocs mesos, i sempre depenent de com evolucionin els pressupostos, de quan es presentin i quin recorregut tinguin al Congrés. Si els acaben tombant a finals d'any, Sánchez podria convocar eleccions els primers mesos del 2027. Tot aquest plantejament, però, aquest calendari, podria canviar radicalment si finalment el Partit Popular presenta o dona suport a una moció de censura per fer fora Sánchez de la Moncloa. Una possibilitat que a hores d'ara no està sobre la taula i no sembla que Feijó s'animi a plantejar-la. En tot cas, recordem que qui té l'última paraula és Sánchez, que decidirà quan li convé més políticament convocar eleccions.
2: Ho anirem veient. Gràcies, Àngels. Bona nit.
17: Adéu, bona nit.

0: I els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Aquest vespre han tancat la campanya amb un debat. Han coincidit en les receptes per fer front a problemàtiques com l'habitatge i la inseguretat, però també s'ha sentit algun retret. Ho ha seguit el nostre company Jordi Corbalan.
1: Bona nit. En clau interna de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí ha reivindicat l'exalcalde Xavier Trias, que aquest vespre mateix li ha donat suport via xarxes. I la diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia la direcció de Carles Puigdemont, ha replicat Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
2: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, treballant de manera compromesa.
3: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
1: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'ha compromès a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
4: Hem de treballar aquesta Barcelona amb ànima, perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat.
5: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament el que no, i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
1: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, diumenge al vespre.
6: I per cert que Aliança Catalana ha oficialitzat un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. Se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. De fet, Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes com l'exconseller Jaume Giró.
7: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
6: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la capital i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
8: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
6: Ha assegurat que la seva llista només hi haurà independentistes.
9: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Hem escoltat els senyals horaris de 11:15. Ha passat aquesta tarda. Dos trens han xocat al nord de Londres. Segons les autoritats britàniques, hi ha ferits, però no han precisat quants. Un dels dos trens s'hauria aturat per causes que no se saben i l'altre l'ha embestit per darrere. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
10: Hola, bona nit. Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident, però segons el ministre de Sanitat, James Murray, hauria provocat ferits, tot i que no ha precisat quants. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
11: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
10: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava fins a l'aeroport de Luton, un dels que hi ha a Londres, i després fins a l'estació de Sant Pàncras, al centre de Londres. Tots dos combois anaven cap al sud. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del país, ja que el servei ha quedat interromput.
6: Gràcies, Quim. Per cert que, justament al Regne Unit, diversos membres del govern, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge del partit laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials d'ahir. Aquest triomf permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, que és un requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
12: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: On sí que hi ha eleccions i candidats clars és a Colòmbia. És la vigília, de fet, avui de la segona volta de les eleccions presidencials amb lleuger avantatge de l'extrema dreta els sondejos. La formació d'Abelardo de l'Asprielia reclama mà dura contra la guerrilla, mentre que el candidat progressista, Ivan Cepeda, proposa diàleg. Comparteix aquesta posició el grup parlamentari dels Comuns, on milita el senador Julián Gallo, antic comandament de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El senador colombià Julián Gallo recorda els seus anys a la selva colombiana com un dels comandaments de la guerrilla de les FARC. Aquesta legislatura que acaba ha estat al cap del grup parlamentari dels Comuns, el partit polític que va néixer en abandonar les armes als guerrillers. Recolzen el candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, en aquesta segona volta.
14: Es que Colombia es un estado en formación. Nosotros, luego de la guerra de independencia, no tuvimos nunca un Estado que lograra integrar a la sociedad colombiana, logre tener el control del territorio, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, de la renta pública, de la justicia. Eso no se da en Colombia.
13: Gallo s'ha sotmès a la Jurisdicció Especial per a la Pau, una instància judicial nascuda especialment per investigar, jutjar i sancionar els crims contra els drets humans comesos per guerrillers paramilitars i també els membres de les Forces Armades colombianes. Una justícia restaurativa amb accions concretes per reparar el dany causat a les víctimes, accions que no han esborrat, assegura, el perquè de la seva lluita armada.
14: Yo creo que no tengo la verdad, digamos, de qué arrepentirme como persona, como ser humano, porque he estado firme y consecuente con una lucha. Yo inicié mi militancia revolucionaria a los 15 años. A lo largo de nuestra vida hayamos mantenido, digamos, una trayectoria de lealtad, de fidelidad a unas ideas, a unos objetivos.
13: El candidat progressista Ivan Cepeda aposta per mantenir el diàleg amb les guerrilles per aconseguir la pau total, mentre que el seu rival a les urnes, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, aposta per la mà de ferro contra els grups guerrillers.
6: Demà és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. En l'actual context mundial, en què cada vegada hi ha més països que giren la cara als migrants i als refugiats, és sorprenent llegir dades com aquesta. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats procedents de zones controlades per les tropes franquistes. 400.000 d'aquestes persones eren nens i nenes. La historiografia franquista va fer tot el possible per amagar aquesta xarxa gestionada per la Generalitat. Ara bé, aquests dies, un grup d'estudiants de Madrid ha estat recorrent 14 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb l'objectiu d'agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil. El Ricard Buigas ha parlat amb els membres del grup que avui han tancat ja el seu recorregut a Tarragona. És un reportatge amb el muntatge musical d'Albert Cots.
15: Avui ha acabat una ruta de 12 dies molt intensos. Mai és tard per donar les gràcies. Això és el que ha impulsat dos professors jubilats de Madrid a organitzar una ruta a peu amb una vintena d'estudiants. Un dels professors, l'Enrique Martínez, que ha après català, diu que han fet el que no van poder fer els refugiats.
16: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia i particularment per la historiografia franquista.
15: El professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Serrallonga, recull totes les dades al llibre Refugiats i desplaçats. Ara està jubilat. Ens ha explicat que l'onada de solidaritat amb prop d'un milió de refugiats és inèdita.
17: Venen tanta quantitat de refugiats, increïble, realment increïble, amb una solidaritat que mai més s'ha vist. Es pot mirar el món, però no n'hi ha solidaritat com aquesta. I qui ve? Venen nens, venen dones, venen vells.
15: Serrallonga diu que darrere de la fugida hi havia molt de dolor. Del milió de refugiats, 400.000 eren nens i nenes.
17: Del dolor que és de les mares de ficar el nen a un autobús per enviar-lo ni se sap a on.
15: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats, tot seguien el model educatiu de la Segona República.
18: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación. Y esto se siguió practicando incluso en circunstancias tan adversas como la de la guerra.
15: El projecte anomenat Tarragona Refugia ha reunit una vintena d'estudiants de secundària i universitaris madrilenys com la Martina Rubio i l'Alejandra Riesco, de l'IES La Cabrera de Madrid.
19: Quan m'ho va dir el meu profe, la veritat que no m'ho vaig pensar molt perquè és un aprenentatge molt, molt important, crec.
20: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
15: Gran part del recorregut l'han fet a peu perquè és el que feien molts refugiats. El projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina.

0: Els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7, atenció, amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar dijous a la tarda a Amposta, al Montsià. Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. El conductor, de 54 anys, va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge.
1: Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta, doncs, que caigués per una distracció, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos que durant l'excursió ella es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. L'informe dels Mossos descarta de totes que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca.
0: I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, que s'ha estrenat avui als nostres cinemes, arriba doblada al català en una quarantena de sales.
2: Toni, prou de pantalles per avui.
3: D'acord.
4: Vull parlar amb tu, aparell.
5: Sisplau, digue'm, Lili.
4: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada al català.
6: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales, per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: En marxa a aquesta hora la segona jornada del Sónar amb tots els escenaris oberts. Encara han d'actuar caps de cartell com Skepta, però ja s'han vist artistes com Daito, Manabe, Kelis o els catalans Cute Mob. L'Hospitalet de Llobregat, Marc Ruiz.
8: Una actuació de Daito Manabe és el més semblant a un somni lúcid que es pot veure al Sónar. L'artista audiovisual japonès ha començat mostrant estructures neuronals fetes amb línies que es van transformant en fragments més orgànics i reaccionen amb la música. Un so rítmic molt sincopat i amb un extens ús del glitch, l'error, però amb harmonies càlides de fons que sembla que vagin a la seva provocant un fort contrast de calma. La intel·ligència artificial que controla les imatges genera túnels, passatges estrets, ciutats que creixen i vibren sobre un circuit imprès, mentre Manabe crea textures sonores que recorden el vidre i fan pensar en l'espai, o proposa viatges a través d'una mena de house oníric. Mentrestant, la cantant nord-americana Kelis feia ballar el Sonar Village, l'escenari de la gespa a cel obert, amb un R&B molt personal mesclat amb hip-hop i afrobeat, i és capaç de barrejar la soulera Fire de 2006 amb Titi Me Preguntó, de Bad Bunny. I no ha faltat, òbviament, Milkshake, que és el seu èxit de 2003 i que ha acabat fusionant amb Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Bogeria divertida per la posta de sol. El col·lectiu català Cute Mob mostrava les seves cançons en un dels escenaris mitjans, mesclen trap, afrobeat o reggaeton, i trien la tendresa abans que l'agressivitat.
0: Dos minuts i arribarem a 3:15. La directora Carlota Subirós i l'autora Lluïsa Cuniller es converteixen en un duet de luxe en l'estrena de La Ruta, el text de la dramaturga catalana que s'ha estrenat al Teatre Acadèmia. Explica la història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital. Marta Vives.
9: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
10: Tenim la sensació, també perquè l'hem estat treballant, de que la comprarem molt l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra. O sigui, una cosa de, no, de gairebé una comunió entre nosaltres i el comú. conflicte de l'obra.
9: Una història que parla de la vida i la mort i que fuig de la lletra més complexa i críptica de l'autora per apel·lar més directament a les emocions. I tot plegat des d'un lloc perdut, també marca de la casa de la dramaturga, Albert Prat.
10: Passa en un lloc especial perquè és un poble, diguéssim, petitonet, que vivia d'una pedrera que ara ha tancat, i la casa aquesta, que està allunyada del poble, al costat hi passa aquesta carretera que condueix en aquesta pedrera que no funciona. Per tant, està com un lloc, diguéssim, que la vida que s'hi respira és mínima.
9: A la ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós, Cuniller i la ruta 40 assenyala el camí de l'èxit al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
3: Tindrem Club de la Mitjanit amb vestidors, òbviament, del Sabadell i Mundial.
1: 17 minuts i arribarem a les 11, i el que estem sentint és el senyal en directe dels companys a Catalunya Ràdio narrant aquest tram final del Sabadell-Zamora, partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. David Ubac, bona nit.
5: Bona nit.
1: Com els hi va als de Sabadell?
5: Doncs de moment bé, perquè forçarien la pròrroga, van perdre l'anada 0-1 a Zamora i ara estan guanyant a casa la Nova Creu Alta 1-0. Per tant, ara mateix, minut 82 i mig, en queden 7 més l'afegit perquè el Sabadell envia aquesta eliminatòria al temps extra, i aleshores el marcador li valdria al Sabadell, perquè no hi ha penals. Preval, en cas d'empat en el global de l'eliminatòria, la millor classificació en fase regular, i en aquest cas és favorable al Sabadell, que va acabar segon del seu grup. El Zamora, doncs, va quedar cinquè, de manera que el Sabadell passaria per, en cas de desempat, sempre que es mantingui aquest 1-0 al final de la pròrroga, no ara al final dels 90 minuts.
0: Doncs a veure si tenen sort i ho aconsegueixen. Segon àudio de la crònica esportiva d'avui. El Mundial, no?
5: Sí, Estats Units, perquè juga l'anfitriona, una de les tres anfitriones d'aquest Mundial. Es fa, recordem, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Doncs, al moment, Estats Units, a la segona jornada, està guanyant la selecció australiana per 2-0, en un partit que ha arrencat també a les 9, de manera que l'equip que entrena Mauricio Pochettino, exjugador i extècnic de l'Espanyol, que comença a tenir colla avall del triomf, perquè encara els últims 10 minuts de partit amb aquest coixí de 2-0.
0: I la classificació, no? Perquè seria la segona seva victòria, si no m'equivoco, o sigui que s'ho encaren molt bé.
5: Sí, s'ho posaria molt, molt de cara. A més, passen alguns dels tercers classificats aquesta vegada amb l'ampliació del Mundial. Això pel que hi ha en joc ara. A la mitjanit tindrem un partit interessant a l'Escòcia-Marroc. També hi ha un Brasil-Haití a 2:45 de la matinada, hora catalana, i acabarem la jornada avui amb el Turquia-Paraguai a les 5, un partit i un horari només per als més valents.
1: Va, anem amb el tercer document sonor del dia. Laura Molanar, ciclista protagonista a la primera etapa de la Volta Femenina.
11: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que...
5: Avui ha arrencat aquesta Volta Ciclista a Catalunya Femenina, tercera edició en què la prova consta ja de 3 etapes, i Laura Molenar, que és neerlandesa però té arrels a la Garrotxa, la sentim parlant en un més que correcte, sí, perfectíssim, gairebé català, doncs que ha estat protagonista, ha rodat escapada molts quilòmetres i s'ha situat quarta a la General després d'aquesta primera etapa, que ha guanyat la neerlandesa de l'equip Visma, Nienke Verhoeven, que s'ha imposat a l'esprint a la seva companya, Marianne Vos, que és tota una llegenda d'aquest esport.
0: Molt bé, David, bon cap de setmana.
5: Igualment, bon cap de setmana.

0: la banda Stand Still d'Enric Montefusco, que es prepara per una nova etapa i com a punt de partida el que plantegen no, d'entrada no és un disc, sinó una novel·la gràfica escrita pel mateix Montefusco i il·lustrada per Oriol García Quera i que porta per títol Vida i obra d'un titiritero. És una història, diríem que molt poètica, que fins i tot ressona musicalment. A estones tens la sensació d'estar llegint la lletra d'una nova cançó, una novel·la sobre la creació, diríem, els finals i la necessitat o no de tornar a començar. En tot cas, qui millor ens ho explicarà aquesta nit és ell mateix, l'Enric Montefusco. Bona nit, Enric.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Molt bé, com estàs?
1: Bé,
0: sí?
1: amb ganes ja d'explicar aquestes coses i de sortir d'aquests anys sense crear material nou i ganes de compartir, bàsicament.
0: És aquest el punt, perquè mira, fixa't, pensàvem, no, que la música era el que se't donava millor, però veiem que tens altres interessos artístics, eh? Comencem per aquí, per què aquesta novel·la gràfica?
1: Bueno, de fet, has dit que hi havia moments que semblava que
0: sí.
1: Les frases, bueno, és que són les lletres de les frases de les cançons noves, és a dir, aquest còmic il·lustra d'alguna manera, mostra tot un imaginari amb el talent i amb una mica la visió que hem tingut junt amb l'Oriol del que serà el proper disc de Stand Still, amb les seves lletres, que seran el mateix que tots els textos que apareguin al còmic, és a dir, que és un mateix i únic projecte.
0: És un mateix i únic projecte, però n'hi haurà més, n'hi haurà més de les que surten aquí. O són fragments?
1: Són pràcticament, hi ha alguna petita diferència, però totes les lletres, totes les frases que apareixen són les frases que són les lletres de les cançons. Aquesta era la dificultat i el repte, també.
0: Home, i tant, i tant. I com, per què us ho vau plantejar, de fer-ho d'aquesta manera?
1: Doncs el contingut mateix del disc m'ho va demanar una mica. Jo sempre intento que el que hi hagi en joc en última instància, allò que vulgui comunicar, m'ha de demanar quines formes utilitzo, no? I, evidentment, les lletres i la música sempre hi són. I en aquest cas, per la temàtica que hi havia, vaig entendre que les possibilitats de la novel·la gràfica hi feien... podien ajudar molt a desplegar aquesta sensació de viatge universal o de viatge arquetípic, on una cosa que m'ha passat a mi o a Stand Still, doncs segurament és una cosa que li ha passat a moltíssima gent, per no dir pràcticament tothom. És una qüestió de perspectiva i de saber-ho explicar bé, no? I la novel·la gràfica em donava la possibilitat de deslligar-me de mi mateix i anar a altres mons més simbòlics i més arquetípics, no?
0: Efectivament, ara deies això, no? Mons més simbòlics, efectivament, jo crec que és el que hi trobem en aquesta novel·la que heu fet juntament amb l'Oriol García Quera. Clar, aquí, en el fons, esteu parlant, o estàs parlant, de per què us vau dissoldre, no? I per què ara tornar, d'alguna manera. No sé si ens pots respondre d'alguna manera les dues preguntes, o vols que ho trobem després en el disc, eh?
1: Clar, justament quan em vaig disposar a generar material nou, o bàsicament va començar a sortir material nou justament amb aquesta pregunta, no? Era el que jo a nivell vital i existencial necessitava resoldre. I aquest disc, d'alguna manera, aquest còmic, són una resposta a això. Perquè quan després de 19 anys en actiu i 10 anys en dissolució, per què ara hem de tornar, no? Quin sentit té? I quina diferència hi ha entre el Stand Still que va començar l'any 96 i el Stand Still que comença el 2026, no? O que torna a fer material nou el 26, no? Doncs la gràcia per mi era explicar la diferència que hi ha entre els primers i els d'ara, no? Aquest viatge, que entenc que és un viatge que ha viscut, com et deia, moltíssima gent i que s'acaba passant segurament per etapes, situacions, dificultats, resolucions, crisi, de tot, no? Que són molt, molt, molt comunes, molt, molt reconeixibles, molt anàlogues en molts casos, no? Tant és així que, de fet, hi ha molts estudiosos que fins i tot li han posat nom a tot això, no? I ho han estudiat, a mitologia comparada, a gent que, doncs, que estudia que té tot relat que transcendeix, que conté, no? I, evidentment, tot relat que transcendeix conté, doncs, tot una experiència vital que passa per unes etapes, que comença amb un punt i acaba amb un altre. I nosaltres, humilment, intentem explicar la nostra.
0: Va, jo només diré una frase del llibre, de la novel·la, és cap al final. No és locura, és amor buscando su sitio. Esperarem a poder escoltar aquestes lletres amb les cançons. Però, escolta, tornar és tota una decisió que no sé si es fa amb vertigen o si ja ho feu amb més llibertat també pel fet que ha de mostrar, potser teniu la sensació, no?, que no heu de demostrar res a ningú.
1: Sí, efectivament, la sensació és diferent. Durant molt de temps, doncs, vam tenir la sensació, bueno, més de joventut, no?, de voler, per una banda, menjar-se el món i, per altra banda, demostrar, no?, i demostrar-nos a nosaltres mateixos que valíem. Evidentment, el punt ara és un altre, no? Es fa des d'un altre lloc. També dins, i ja entrant en matèria, no?, part d'aquesta resolució té a veure amb què ara entenem... Mira, t'ho resumiré molt, molt ràpidament, no? Tinc la sensació que com vam començar, ho vam fer com des de, com a nivell personal, com des de una mena de protesta o una mena de ressentiment, fins i tot, no?, amb el món, amb la societat, amb el que ens havia fet mal, no? I, de fet, gràcies a la música vam trobar un espai d'expressió i d'identitat fonamental, no?, que ens ha donat la vida, pràcticament. I el que passa ara, doncs, és que segurament ja no veiem el món d'aquesta manera. Ha passat moltes coses, molts anys. Hem tingut criatures, han passat moltes coses. Llavors, un arriba a la sensació, arriba a la conclusió moltes vegades de que potser el nostre deure, en última instància, és oferir el millor que tenim, no? Oferir honestament el que tens espontàniament, i moltes vegades la gràcia està en no esperar res a canvi, no? Com fer-ho, fugir de la lògica de la transacció i de intentar esperar o calcular un resultat, no? I de fet, la meva experiència em diu que cada cop que he fet coses per fer o perquè sentia que ho havia de fer, tot i que semblés irracional o que no tingués cap tipus de retorn, o que no ho semblés en aquell moment, precisament aquelles coses han estat les més valuoses, segurament. I parla d'això, en part, la novel·la.
0: Vida i obra d'un titiritero, l'avançala d'aquest nou disc de retorn de Standstill. L'hem d'esperar per la tardor. Per quan? Quan podrem sentir aquest nou treball?
1: Doncs sí, mira, el còmic va sortir ara, a finals de maig, sí. I el disc sortirà en principi, gairebé segur, a finals de novembre. Ara mateix l'estem a punt d'enviar a fàbrica.
0: Doncs l'esperem amb ganes, Enric. Gràcies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bona nit.
2: Vale. Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Que no sigui la clau als ventiladors que giren, per exemple.
1: Fa pinta que sí, eh? Amb el que sabem, ja. Aquí, amb
0: podria
1: el que
0: ser,
1: sabem.
0: Podria ser. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí. La clau en aquesta cançó d'Antònia Font, que es diu Alpinistes i Samurais, és el gir en els ventiladors, que la va repetint. Un principi d'estació, també, la podria agafar una part d'aquesta lletra, perquè diumenge comença oficialment l'estiu i ho farà per la Porta Gran, perquè tenim per davant un cap de setmana de calor que s'anirà intensificant i, a més, doncs, just en aquest cap de setmana, la primera onada de calor de l'any. Començaria diumenge i s'allargaria fins Sant Joan, fins dimecres, per tant, aquestes temperatures que aniran pujant. De moment, dissabte ja farà calor, tindrem aquests valors que poden arribar als 38 graus a Ponent, també les nits i matinades cada cop seran una miqueta més difícils de suportar, sobretot entrada ja aquesta onada de calor de diumenge a dimecres, amb nits tropicals, fins i tot hi pot haver alguna nit tòrrida quan la temperatura no baixa dels 25 graus. Tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Dissabte, alguna gota al Pirineu, diumenge encara amb menys probabilitat, i diumenge, en aquest inici de la onada de calor, doncs podrien arribar els primers 40 graus de l'any a Ponent. Aquesta onada de calor ens portarà temperatures altes, dilluns 42, fins i tot potser 43 cap a Ponent, moltes màximes de 34-35 graus, també a la costa, i el que dèiem, també les nits seran difícils de suportar perquè la temperatura no baixarà gaire.
0: A mi no m'arronsaran, és a dir, a l'estiu comencem amb alegria, eh? A l'estiu ja entrem amb alegria. Gràcies, Gemma.
2: Això
0: bon cap
2: mateix.
0: De setmana.
1: Bona nit.
2: Igualment, bona nit.
3: I ara dels vestidors, suposo que ara tornarà.
4: Però si ningú l'ha de pagar, pobre home, que estigui tranquil.
0: I els del Sabadell també entren amb alegria, eh? El cap de setmana, l'estiu.
1: Estem aquí donant el titular, eh? El Sabadell que puja a segona i que, escolta, se les veurà cara a cara amb el Girona, dos equips catalans que estaran en aquesta divisió, guanyat finalment de 3 gols a 0,
0: exacte,
1: eh? Els amb el Zamora.
0: I això que fins a... faltaven 2 minuts per arribar al minut 90, és a dir, el temps reglamentari, i l'eliminatòria estava empatada a 1. Ara, en canvi, ja el Sabadell ha marcat 2 gols més i, per tant, acabarà aconseguint el somni. Per tant, felicitats a tots els seguidors del Sabadell. Nosaltres tornarem dilluns a les 10. Agraïm la feina al Nil Hernández García. Aquesta setmana l'hem tingut el control de so, també al Marc Güell, a l'Eli Espuny i a tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. I bon cap de setmana a tothom, no?
1: A tothom, efectivament. Ens tornem a veure dilluns.
0: Exacte. Les notícies aquí pensades a les 10 de la nit. Bona nit.

0: Les 9 del matí, és divendres, és 19 de juny de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert. Déu-n'hi-do, 27,2 graus de temperatura amb un 43% d'humitat a les portes del que diuen serà un calorós cap de setmana coincidint ja amb l'arribada de l'estiu aquest proper diumenge, dia 21 de juny. Ja ho saben, el dia més llarg de l'any. I a les portes també dels primers actes de les festes de Sant Joan al barri del Poble Sec. Demà, a la plaça Catalunya, s'hi celebra el ja tradicional sopar popular de pa amb tomàquet que donarà el tret de sortida a les festes d'enguany. I avui, 19 de juny, darrer dia a les escoles. Per tant, nens i nenes, mestres, que passeu un bon estiu i unes bones vacances, que els mals de cap ja tornaran un cop arrenqui el nou curs escolar al mes de setembre. Bé, per endavant, ja els ho diem, tenim un cap de setmana que ens porta moltíssima activitat. Tenim teatre, tenim diferents propostes musicals, tenim esports, bàsquet, futbol, amb el torneig de bàsquet de veterans demà al pavelló de Pinsbens, també un torneig de futbol inclusiu a Aiguadols, en fi, presentacions de llibres, molta agenda, moltíssima agenda de cap de setmana que consignarem d'aquí una estona. Abans, però, no en fem repàs de tot això. Bones notícies pel que fa als comerços de l'Avinguda Artur Carbonell, pel que fa a la recol·locació dels contenidors. Potser recordaran que el passat mes de maig, en conversa amb la gent de la xarcuteria Mauricio, es demanava la recol·locació dels contenidors al carrer Salvador Mirament. Bé, doncs sembla que ja hi ha una solució, almenys provisional, ja que la mateixa xarcuteria Mauricio informava ahir al seu perfil d'Instagram que els contenidors seran retirats de la seva ubicació actual de manera provisional, mentre es realitzi l'estudi tècnic que en determini la solució definitiva.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

També els comentem que l'Ajuntament segueix mantenint, o va mantenir, millor dit, ahir dijous, una nova reunió informativa amb els veïns de la Llevantina, amb l'objectiu de presentar-los l'estat d'execució del pla de treball al barri que es va acordar el passat 3 de juny. Entre d'altres qüestions, per exemple, en l'àmbit de seguretat, es va informar que els controls policials de seguretat viària continuen desplegant-se a la urbanització i que des de la darrera trobada s'han dut a terme 6 dispositius específics que van donar com a resultat 4 denúncies. En l'àmbit de la mobilitat, el consistori va explicar que ja disposen de pressupost per executar la millora de la cruïlla entre el Corral d'en Fals i també el carrer Cors d'Aragó. Una altra de les zones on s'han registrat avenços és a la zona de l'anomenat Balcó. L'Ajuntament va anunciar que ja s'ha encarregat un nou focus d'enllumenat que es preveu instal·lar a finals de mes i que durant el juliol se n'incorporaran 2 més per tal de reforçar la il·luminació d'aquest espai. Pel que fa als parcs infantils, s'ha netejat i desbrossat el parc del carrer Roc Florit i s'ha instal·lat una nova porta d'entrada al parc infantil del carrer Creu Roja.

mateix les 9 i 4 minuts del matí. Tenim per endavant un cap de setmana. Vaja, és que no s'ho acabaran, eh? Perquè tenim una gran quantitat d'actes i activitats que, allò, poc a poc i bona lletra, els passem a recordar. Si els agrada especialment el món de l'òpera, han de saber que aquesta tarda, a partir de 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es comentarà l'òpera de Verdi, Falstaff. És una òpera que avui comentarà l'Albert Ferrer Flamenic, que és musicòleg i historiador de l'art. Aquesta activitat que coordinen els amics de l'òpera de Sitges, que tindrà lloc, com els dèiem, aquesta tarda a partir de 6:45 a la Biblioteca.

vàrem parlar també l'altre dia a partir de les 8 del vespre amb avui a l'Escorxador, la primera i les mestres de la República, espectacle teatral que protagonitza el nan Valentí Cortés. El preu de les entrades oscil·la entre els 12,75 € si es compra de forma anticipada i els 15 €. La primera i les mestres de la República, aquest espectacle que protagonitza Joan Nan Valentí Cortés, avui a l'Escorxador a partir de les 8.

Dues propostes musicals, una a la cantina del Retiro aquest vespre partint de 8:45, el concert que oferirà Daniel Barreto, concert amb música de sempre. Com dèiem, a partir de 8:45 a la Societat del Retiro, a la cantina. I a partir de 9:00 a l'Ermita de Sant Sebastià, un nou concert del Mediterranean Guitar Festival d'aquest 2026, el concert de guitarra que oferirà Carlos Coronado, com els dèiem avui, a partir de 9:00 a l'Ermita de Sant Sebastià. I déu-n'hi-do com ve de carregat demà dissabte 20 de juny. A 9:00 del matí, a la Societat del Retiro, als Jardins, un mercat fashion. Entre 9:00 del matí i 2:00 de la tarda hi trobaran una miqueta de tot, moda, complements, decoració i altres productes en aquest mercat fashion demà als Jardins del Retiro, entre 9:00 del matí i 2:00 de la tarda. I els ho vàrem recordar ahir. Demà, al migdia, a partir de 12:00, al Patronat es presenta el llibre Foc al cos, aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. La Raquel Casas i la Lídia Engázquez, acompanyades de la Carola Fernández i també de la Mireia Vidal Conte, en faran demà la presentació amb el Patronat a partir de 12:00 del migdia.

en vàrem parlar també aquest passat dilluns amb Anton Llop. Demà, a partir de la una del migdia, amb el pavelló de Pinsbens, arriba aquest torneig solidari de veterans en la seva quarta edició. Enguany, a benefici de la Fundació IDIVAPS de l'Hospital Clínic en la lluita contra el Parkinson. Hi participen els equips del València Bàsquet, l'Espanyol, els Nou Surrender Towers Bàsquet, el Most Veteran Players, el Noah's Le Grand Bàsquet de França, els Cedis, els veterans del Barça, els veterans del Girona, un combinat iranià i, òbviament, també els veterans del bàsquet Sitges. El torneig que es començaran a disputar a partir de la una i pels vols de quarts de sis les finals. Demà, aquesta quarta edició del torneig solidari de veterans de bàsquet al pavelló de Pinsbens. Arrenca també demà la festa del barri del Poble Sec, les festes de Sant Joan d'aquest 2026, a partir de les 6, una activitat que es diu Corre i no et quedis sec, en la seva segona edició, perquè se'n facin una idea, una mena de correbars. Un recorregut pels establiments del barri del Poble Sec, amenitzat amb la música en directe a càrrec d'Atilix. Corre i no et quedis sec, en la seva segona edició, demà al barri del Poble Sec, a partir de les 6 de la tarda.

Demà, que també a partir de les 9 de la nit a la plaça Catalunya, arriba aquest sopar popular de pa amb tomàquet, el ja tradicional sopar popular que enceta d'alguna manera les festes al barri del Poble Sec. Tradicional sopar, com dèiem, previ a les festes de Sant Joan i la presentació també de la pubilla i l'hereu del Poble Sec d'aquest 2026. Els tiquets a la venda a la pastisseria Calderón i a la xarcuteria Mauricio. I un dels actes, una de les activitats de les que en parlarem també avui, a partir de les 7 de la tarda, demà, als Jardins del Retiro, tindrà lloc una desfilada de moda protagonitzada, diguem-ho així, per persones majors de 40 anys. Desfilada de moda més 40 entre les 7 de la tarda i 9:45 de la nit. També hi haurà una petita actuació de la ballarina Sílvia Cuesta. Això serà demà, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro. I una mica més de música també per la nit de demà dissabte, a 11:45, al Port de Sitges, Aigua Dols, un concert tribut a Rafaela Carrà a càrrec de Hola en Rafaela. És un dels concerts del cicle de mitjanit al Port de Sitges, amb entrada gratuïta, com els dèiem, aquest tribut a Rafaela Carrà a càrrec de Hola en Rafaela. Serà demà a 11:45 al Port de Sitges.

ens plantifiquem ja en diumenge, dia 21 de juny. Una qüestió esportiva per al diumenge a 2:15 del matí al Camp Municipal d'Aiguadols, la quarta edició de la Copa de Futbol Inclusiu Vegueria Penedès. Hi participen els equips de la Fundació Atlètic Vilafranca, el Marc Bartra Inclusiv, el Magic Dream Team Anoia i també l'equip del Diversit de la Unió Esportiva Sitges. Entre 2:15 del matí i 2:15, aquesta quarta Copa de Futbol Inclusiu Vegueria Penedès el diumenge al Municipal d'Aiguadols a 2:15. També en parlarem avui divendres, però aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Escorxador arriba el concert que oferirà el grup Aidos. El duo Aidos són la Clàudia Romaní, el violoncel, i la Rocío Cebares, al piano. En el marc del Dia Internacional de la Música que celebra aquest proper cap de setmana, a l'Escorxador aquest diumenge a partir de les 6, el concert que oferirà el duo Aidos.

I dues ja per acabar, també per diumenge. Una per als més petits de la casa, a partir de 6:45 de la tarda a la plaça Catalunya i en el marc de les festes de Sant Joan del Poble Sec, una festa infantil. Festa de Sant Joan del Poble Sec també per als més petits. Hi haurà jocs d'aigua, escuma i música que oferirà Fefe i companyia. La cita diumenge a 6:45 a la plaça Catalunya. I una horeta més tard, a partir de 7:45, al Centre d'Interpretació de la Malvasia, un tast de Sant Joan al Centre d'Interpretació de la Malvasia. Una experiència enogastronòmica que permetrà descobrir curiositats i rituals vinculats al solstici d'estiu i també a les festes del barri del Poble Sec. Les reserves es poden fer a través del correu electrònic sim@malvasiasitges.cat. sim@malvasiasitges.cat.

Un parell de minutets i arribarem a un quart de 10 del matí. Què tenim per avui, per aquest divendres? Després del repàs habitual dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, la cosa avui va de cuina, eh? Parlarem primer amb el cuiner sitgetà Oriol Carbonell, de la Nova Premsa de Sant Pere de Ribes. El cas és que l'Oriol, que és una persona molt activa a les xarxes socials, va fer una mena de juguesca. Tapes gratuïtes si la publicació arribava als 1.000 likes, si s'arribava als 6.000 seguidors i si la jugadora Aitana Bonmatí feia un comentari a la publicació. Li preguntarem a l'Oriol com ha acabat aquesta història. I un altre cuiner sitgetà, actualment afincat a Madrid. Ell és Alberto González i ha guanyat, poca broma, el Campionat del Món de Callos. Sí, sí, el Campionat del Món de Callos. Aquest cuiner català té un restaurant a Madrid que es diu el Del Medio i explica que la seva recepta parteix de la base de la fórmula que ja utilitzava el seu avi. Però, això sí, amb un punt perfeccionat per ell al llarg d'aquests últims temps. Diu i explica Alberto González que fa servir call bru, call moreno, perquè ens entenguem, perquè encara té més feina també a l'hora de netejar-lo, però després el seu gust és molt millor i el principal secret és una cocció

40 anys. I aprofitant que el cap de setmana també ens porta el Dia Internacional de la Música, saludarem a la Clàudia Romaní. Ella toca el violoncel i en companyia de la Rocío Cebares, al piano, oferiran aquest concert diumenge a l'Escorxador.

0: Un quart i gairebé un minut de 10 del matí. Ja ho veuen que tenim un cap de setmana intensíssim en matèria d'actes i activitats. Però hi ha d'altres informacions del dia que ens passa a comentar la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Per on comencem?
1: Vinga, comencem perquè ha anunciat l'Ajuntament que el proper dimecres 1 de juliol s'obrirà la segona convocatòria de la comunitat energètica local. Per tant, aquí hi ha gent que estigui interessada, sàpiguen que ja que a partir del dimecres 1 de juliol s'hi podran adherir. El projecte que impulsa la Regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals disposaran aquesta segona convocatòria de 52 places, 29 de les quals estaran destinades a famílies en situació de vulnerabilitat, que és precisament on es vol posar sobretot el focus en aquesta segona convocatòria. Arribar a aquestes famílies en situació de vulnerabilitat per generar un impacte social positiu i facilitar l'accés als beneficis de l'autoconsum compartit a les cases que més ho necessiten. La participació en la convocatòria és gratuïta, comporta un estalvi directe en la factura elèctrica, a més de beneficis socials i mediambientals, i també permet consumir energia renovable de proximitat i contribuir a aquest model energètic més sostenible, més participatiu, més compromès. Per formar part de la comunitat energètica local no cal cap instal·lació de cap placa solar, ja que el procés és completament virtual i, com dèiem, és la segona convocatòria. La primera va permetre que 55 domicilis de la vila se n'aprofitessin aquesta energia generada per les plaques fotovoltaiques instal·lades a edificis municipals. És important que les persones interessades a formar part d'aquesta segona convocatòria sàpiguen que han de viure a menys de 5 quilòmetres d'aquestes instal·lacions fotovoltaiques situades a les oficines de la Regidoria de Territori, Urbanisme i Obres o a la Llar d'Infants del Cercolet, i han de ser titulars del punt de subministrament elèctric. Simplement han de comunicar-ho a l'Ajuntament, que volen formar part de la convocatòria, ja està, a partir de dimecres 1 de juliol.
0: Perfecte. Per on seguim?
1: Més qüestions. Breument, Sitges ha participat en la primera jornada de petits municipis a la Unió Europea, una jornada que es va celebrar ahir a Masquefa, on es reivindicava el paper dels petits municipis en la construcció de la Unió Europea, i que, doncs, diu la nota de premsa, ha esdevingut un espai de reflexió i debat compartit mitjançant taules de rodona, tallers, etc. El que no entenem aquí és com no han portat a l'Hora d'Europa.
0: Clar.
1: No?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Parlen de que destaquen aquelles accions que es fan als municipis justament per, d'alguna manera, posar en valor la Unió Europea. Doncs, home, aquí tenim una secció
0: molt reixida,
1: veterana,
0: i de molts anys,
1: que és la Unió, que és l'Hora d'Europa. I acabo. Avui, que és l'últim dia d'escola, sàpiguen que s'ha publicat la guia d'estiu Garraf Jove 2026 amb oferta d'activitats per a joves. Poden trobar-la al web, és oficina3wsoficinajovegarraf.cat. Guia, i aleshores allà ja veuran que hi ha una pestanyeta que es diu Guia Estiu 26, i és una guia que tenen els joves al seu abast, on poden consultar un munt d'activitats musicals, activitats vinculades al cinema, a les arts plàstiques, programes d'actes, avançant els programes d'actes de festes majors del territori, també hi ha informació sobre voluntariat ambiental, programes d'intercanvi, iniciatives, diu aquí, dissenyades per joves que vulguin fer pràctiques, treballar. És a dir, aquells joves, avui aquells que ja han acabat avui l'escola, no? És l'últim dia d'escola i no tenen molt clar què fer aquest estiu, diuen, ara m'avorriré, doncs escolta'm, una bona manera de buscar activitats és entrar en aquest web, oficinajovegarraf.cat, i aquí hi ha una guia d'estiu 2026, i hi ha tot d'informació sobre activitats, tallers, festes majors, coses de tot tipus pels joves aquest estiu.
0: Ara que dius festes majors, és que m'ha vingut al cap que ahir vaig veure una publicació a Instagram en el perfil de la Comissió de Festa Major de Santa Tecla, que recordava que aquest 2025

0: 2006 farà 25 anys de la Palmerada, se'n recorden?
1: Oh, sí, és veritat,
0: de la Palmerada,
1: jo també ho vaig veure, això.
0: Que va ser el 26 d'agost de 2001. De 2001, doncs, aquella Palmerada de la que se'n va parlar tantíssim, doncs bé, ahir recordava, repeteixo, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla que precisament en aquest 2026 se'n compleixen ja 25 anys d'aquella Palmerada. Mm,
1: perquè s'han proposat, em sembla, fer com una mica de recordatoris,
0: com un
1: no?
0: Repàs, bé,
1: d'actes destacats, no? Doncs al llarg de la història.
0: Doncs, si estan atents vostès a les xarxes socials, especialment al perfil d'Instagram de la Comissió, doncs això, aniran recordant algunes dades significatives o dates significatives com aquests 25 anys de la Palmerada. Carola, gràcies, bon cap de setmana.
1: A tu.

El nostre particular viatge musical d'avui fa una petita aturada a principis de la dècada dels anys 80. Any 1980, quan Nacha Pop, aquest grup musical espanyol format enmig de l'aleshores anomenada Movida Madrilenya, publicava La Chica de Ayer, una de les cançons emblemàtiques del pop-rock madrileny, com dèiem, de principis dels 80. La cançó la va escriure un dels components del grup, Antonio Vega, concretament l'any 1977, quan feia el servei militar.

La chica de ayer, Natxa Pop, considerada per la revista Rolling Stone la número 2 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol, també l'hem pogut escoltar en altres versions com les que en el seu dia van fer Enrique Iglesias.

Ara mateix les 9 i 25 minuts del matí, en aquest divendres 19 de juny, avui que s'escau Sant Romuald, també Sant Gervasi de Roma, Sant Protasi, Santa Aurora, Santa Juliana, Sant Gaudenci i Sant Bonifaci. Celebren avui el seu aniversari l'actriu Eva Isanta, compleix 55 anys. També és l'aniversari de l'escriptor britànic d'origen indi, Salman Rushdie, fa 79 anys. I també és l'aniversari de l'actriu nord-americana Kathleen Turner, fa 72 anys.

Consignem avui una defunció, la mort del senyor Rainer Brandt, que va morir dimarts passat als 60 anys. Les exèquies seran demà dissabte 20 de juny a partir de 12:15 del migdia a l'oratori del tanatori de Sitges. Rainer Brandt, de 60 anys, serà enterrat demà 20 de juny a 12:15 del migdia a l'oratori del tanatori de Sitges. I ja fa uns quants anys, el 19 de juny del 1927, a Sitges, moria Josep Díaz i Blanc, conegut com en Menut, un dels fundadors dels setmanaris La Voz de Sitges i El Baluard de Sitges, i director de les companyies teatrals L'Artística i Lo Rebrot, un 19 de juny del 1927. I tal dia com avui, de l'any 1998, moria, ens deixava, el doctor Pere Serramalera, autor de llibres com La vida sitgetana durant el trienni liberal i Sitges en el porvenir, un estudiós de la figura de Gaietà, ben après i mestre. Arreu del món, un 19 de juny de l'any 1961, Kuwait proclamava la seva independència del Regne Unit, posant fi, per tant, a dècades de protectorat britànic sobre l'emirat del Golf Pèrsic. I tal dia com avui, de l'any 1978, es publicava per primer cop la tira còmica Garfield, creada per Jim Davis, protagonitzada per aquest famós gat mandrós i golafre que es convertiria en un dels personatges més sindicats de la premsa mundial, tal dia com avui, de 1978.

I musicalment parlant, viatgem avui fins al 1965, perquè tal dia com avui d'aquell any, The Four Tops van aconseguir el seu primer gran èxit, el número 1 a la llista nord-americana, amb el clàssic perdurable I Can't Help Myself.

Una cançó que va escriure en el seu dia Holland Dozier Holland i liderada pel cantant Levi Stubbs, una melodia, sens dubte, optimista, que aconseguiria una estada de 9 setmanes al capdamunt de les llistes nord-americanes al Regne Unit. I Can't Help Myself es va convertir en el primer gran èxit top 40 d'aquest llegendari grup.

0: Ja és prou significatiu que en aquesta hora tinguem ja 27 graus de temperatura. Estem, aquell qui diu, a les portes del que serà el primer gran cap de setmana calorós. La màxima d'avui que es podria enfilar perfectament fins als 31 graus de cara ja al migdia. Sens dubte, la temperatura més alta que registrarem aquesta setmana. Cel serè, vaja, un dia ideal per poder anar a la platja, a la piscina, el que vostès vulguin. Hi haurà o bufarà un vent fluixet de Garbí que ens podria representar, doncs, que refresqués una miqueta de cara a la tarda. La humitat, que se situa al 58%, el sol avui ha sortit a les 6 i 21 minuts de la matinada i es pondrà a les 9 i 26. I la previsió de cara a les properes 24 hores que ens arriba, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem tingut aquesta matinada passada per aigua en alguns sectors, sobretot a punts del litoral, i és que hem tingut aquests xàfecs que els més intensos han quedat sobre mar, però aquesta banda s'ha anat movent de sud cap a nord i ha anat fregant diversos punts del litoral català. A hores d'ara ja no plou, però sí que queden restes de núvols que estan afectant punts de quadrant nord-est del territori, però la tendència és que vagin a menys i que avui s'imposi, de nou, l'ambient assolellat arreu del país. Sí que, de nou, a partir del migdia tornaran a créixer nuvolades que descarregaran alguns ruixats a punts del Pirineu, sobretot cap al sector occidental, en qualsevol cas no han de ser pas d'intensitat, i d'altra banda també, fruit de la calor, creixeran alguns núvols d'evolució també, sobretot en zones una miqueta més elevades, en zones de relleu. D'altra banda, atenció, perquè avui farà calor, de nou de cara al migdia, però la temperatura ha d'anar pujant dia a dia i s'espera que diumenge, dilluns, la temperatura ja sigui força elevada i sobretot ho serà cap a l'interior del territori, per tant, precaució. Això és tot de moment. Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem tingut aquesta matinada passada per aigua en alguns sectors, sobretot a punts del litoral, i és que hem tingut aquests xàfecs que els més intensos han quedat sobre mar, però aquesta banda s'ha anat movent de sud cap a nord i ha anat fregant diversos punts del litoral català. A hores d'ara ja no plou, però sí que queden restes de núvols que estan afectant punts de quadrant nord-est del territori, però la tendència és que vagin a menys i que avui s'imposi, de nou, l'ambient assolellat arreu del país. Sí que, de nou, a partir del migdia tornaran a créixer núvols que descarregaran alguns ruixats a punts del Pirineu, sobretot cap al sector occidental, en qualsevol cas no han de ser pas d'intensitat, i d'altra banda també, fruit de la calor, creixeran alguns núvols d'evolució també, sobretot en zones una miqueta més elevades, en zones de relleu. D'altra banda, atenció, perquè avui farà calor, de nou de cara al migdia, però la temperatura ha d'anar pujant dia a dia, i s'espera que diumenge, dilluns, la temperatura ja sigui força elevada i sobretot ho serà cap a l'interior del territori, per tant, precaució. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

passen els anys, aquesta continua sent, sens dubte, una gran cançó. La veu de Soledad Jiménez, Presuntos Implicados, i aquest Como Hemos Cambiado. Amb ells continuem aquest matí de divendres. Sort que hem fet aquesta petita pausa musical, perquè és que em fa especialment mandra ara comentar, m'han d'entendre, eh? Les notícies que avui comenten els diaris, seguim parlant del conflicte a l'Orient Mitjà, aquesta notícia que parla de que almenys 15 persones s'han mort avui al sud del Líban a causa d'un nou atac d'Israel, l'exèrcit d'Israel que ha emès un comunicat en què afirma que ha atacat terroristes i infraestructures d'Hezbollah en diferents zones del sud del Líban. En fi, un suma i sigue avui que La Vanguardia, per exemple, ens presenta una fotografia, si més no, està molt aconseguida. Es veuen d'esquena Donald Trump i el president francès Emmanuel Macron, tots dos abraçats després de complimentar, doncs, bé, el que es va complimentar abans d'ahir en aquest majestuós sopar al Palau de Versalles. En fi, notícies que comenten els diaris, també a l'entorn de Zapatero, el jutge que es veu que ara també investigarà les filles i la secretària de Rodríguez Zapatero, referències també a la parella d'Ayuso, que va facturar a Quirón 4,4 milions en 3 anys. En fi, notícies no massa galdoses les que ens presenten els diaris d'avui. En matèria esportiva continua jugant-se amb el Mundial, però sens dubte el gran espectacle esportiu el van protagonitzar ahir el València i el Barça de bàsquet al Roig Arena. Primer partit de la final de la Lliga Endesa, València 112, Barça 113. Per tant, en un partidàs que va haver de necessitat d'una pròrroga, el Barça es va apuntar a l'1-0 i vaja, gairebé m'atreveixo a dir que contra pronòstic es posa per davant en aquesta eliminatòria.

0: jo fa uns moments li deia a la Carola, bon cap de setmana, Carola, vinga, va, ja.
1: Sí, ja. Ja ho he pensat, sí, dic, sí, ostres, sí, em sembla sí, que encara queda una estona.
0: No t'hi fet fora, no t'hi fet fora encara.
1: No m'he donat per al·ludida.
0: Disculpa, Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Joan, bon dia.
2: Bon dia, Pitu.
0: Què ens apuntes?
2: Doncs mira, us apunto aquesta...
0: Fa mandreta, ja,
2: sí,
0: tot
2: fa,
0: això.
2: Sí, fa mandreta. De fet, es veu que avui ja han suspès la primera... s'ha lesionat Víctor Muñoz d'Espanya.
0: Víctor Muñoz, que acaba de fitxar pel Liverpool.
2: Pel Liverpool, sí, sí, que sí, ha pagat sí, sí, una morterada, sí, a Osasuna, i que rebrà també una part al Real Madrid.
0: Sí, sí, perquè és producte, entre cometes, sorgit de la fàbrica, que diuen ells.
2: Que diuen.
0: Sí, sí.
2: Doncs això, tornem on estàvem. Aquest acord que, com diu La Vanguardia, Trump presenta com un triomf, un acord que sembla una capitulació, i que més que semblar-ho és, que ha estat criticat fins i tot pel MAGA, diguem, pel moviment d'extrema dreta que dona suport al president dels Estats Units, perquè entenen que, bé, que no li troben cap sentit res del que ha passat. És evident que la situació pels Estats Units és igual o pitjor en tots els fronts abans de la guerra. Per tant, doncs, una guerra en la que en surts perdent estratègicament, doncs difícilment pot ser considerada un triomf. Hi ha molts punts, des de que has mantingut un, és a dir, t'has carregat, en sentit figurat però en sentit real, és a dir, has assassinat a l'anterior ayatolà i han posat un fill que és més jove i més radical, per començar.
0: Allò que diuen de Guatemala, Guatepeor, doncs és això.
2: Un règim que estava contra les cordes amb unes protestes a les quals tu deies que li donaries suport, doncs al final s'ha tancat en si mateix i en surt reforçat. És veritat que t'has carregat una bona part de l'estructura logística d'aquest exèrcit, però a la pràctica s'ha demostrat que ho tenien ben preparat, perquè han estat capaços de, amb poca cosa, resistir. I a partir d'aquí, Iran ha descobert la seva fortalesa del control de les rutes de tràfic mundial que passaven per l'estret d'Hormuz, i que ara, doncs, ells s'agafen per poder controlar. I la part més sorpresiva de l'acord, aquesta inversió promesa per la reconstrucció de l'Iran, que anirà a càrrec, doncs, de les monarquies del Golf, i que, per tant, doncs, permetrà reflotar, en certa mesura, l'economia iraniana. Per tant, no té cap mena de sentit. I entremig, doncs, aquesta foto, que jo la trobo també excel·lent...
0: Sí, la foto, no sé si l'heu vist, és... Vaja, està prou aconseguida al Palau de Versalles, amb la majestuositat del Palau de Versalles, òbviament. Vull dir...
2: Què fa Macron? Aquí és hàbil Macron. Què és el que pirra amb a Donald Trump? L'or. Només cal veure la sala oval.
0: L'ostentació, no?
2: Exacte. Doncs aleshores li diu, mira, xato.
0: Mira,
2: això. Una altra cosa és que ahir algú a les xarxes ja deia que no l'ensenyeu gaire a Versalles, que agafarà encara més idees per la Casa Blanca després del desastre que està fent. Però bé, en qualsevol cas, aquest acord, que per cert, i és el que anàvem a dir, ja la primera trobada que havien de tenir avui funcionaris nord-americans i iranians a Suïssa s'ha suspès per començar a treballar en el desenvolupament d'aquest acord. Saben que després, que no és un acord, que és un memoràndum d'enteniment, que és un pas previ a un acord en què tothom està d'acord en el que s'ha de negociar. Doncs la primera trobada, tenen 60 dies per tancar-lo, teòricament, o es donen, i ja comencem pel pedregar. Veurem per on continua.
0: Deixem conflicte a Orient Mitjà.
2: I anem als jutjats.
0: I anem a altres conflictes. A veure. Jutjats, perquè, com dèiem, el jutge també investigarà les filles i la secretària de Zapatero.
2: No podia ser d'altra manera. Ja tenim la primera filtració de l'àudio.
0: Què dius?
2: Ja tenim la primera filtració de l'àudio de la declaració.
1: Això de les filtracions és...
2: És una vergonya. És una vergonya.
1: Totalment.
2: És a dir, que les parts alegrement filtrin els àudios de declaracions judicials de manera absolutament interessada, passa contínuament i no es sanciona, no es persegueix, no es busca a ningú per això. I no és culpa del diari que ho passa, perquè el diari li dona algú.
1: Sí.
2: I algú de les parts. Vale? I aquí hi ha Manos Límpies, hi ha el qui sigui i els altres. Manos Límpies no hi és, però saps? És a dir, hi ha uns quants que tenen accés a això i algun d'aquests quants és el que ho proporciona. Doncs ja està. I aleshores ens passem la vida de manera interessada veient això. Per què? Perquè té morbo. I evidentment també té interès informatiu. Però...
0: Sí, però té aquell punt de moro, com dius.
2: Què diu Zapatero en aquest àudio que s'ha difós? No hablé absolutamente con nadie del rescate de Plus Ultra. Ja està. De fet, ja ho sabíem que ho havia dit, perquè ja s'havia manifestat. Ara, clar, la gràcia és sentir-ho
0: amb la seva pròpia veu. Sí,
2: ja
0: sí.
2: Està. Mm-hmm. I per l'altra banda, doncs, el que comentes, les filles de Zapatero, darrere d'aquesta estructura artificiosa que considera el magistrat, l'empresa que es diu What the Fab, que és l'empresa de les filles de Zapatero, que hauria fet o hauria format part d'aquesta presumpta trama de la que s'acusa l'expresident del govern. Per cert que ja també comencen a sorgir dubtes sobre com ha portat a terme la investigació a l'UDEF. I perquè aquí ha estat l'UDEF, es veu que... bé, que es passen alguns pobles en algunes de les conclusions. Més enllà de que puguin haver... coses mal fetes, en el fons. El que passa és que, diguem que la investigació ja dona unes quantes passes més de les que els fets semblen. Hi ha alguns apunts d'això. I la segona, que avui, per exemple, a la portada de La Vanguardia, però també al País i altres diaris destaquen, doncs, clar, si parlem d'uns... parlem dels altres.
0: Aquí està, sí. Anem d'un costat a l'altre.
2: La parella d'Ayuso va facturar a Quirón... Espera't, ara la pantalla...
0: 4,4 milions d'euros. Sí. En 3 anys, quan era parella d'Isabel Díaz Ayuso.
2: Des que va començar. És a dir, Alberto González Amador de cop i volta es va convertir en un facturador nat amb les seves dues consultores, que en té dues, del principal grup de serveis mèdics privats en serà aquesta Espanya, que és Quirón. Un informe de la UCO, en aquest cas és la UCO, no la UDEF, que UDEF, Policia Nacional, UCO, Guàrdia Civil.
0: Sí.
2: Doncs la UCO assenyala que l'empresa de la parella de la presidenta madrilenya no tenia els mitjans per fer els informes pels que va cobrar. 4,4 milions.
0: I està aquí Puedo Leer. Sí, sí. Carola, què tens?
1: Mira,
0: tens algú...
1: tinc dues sentències, una amb un final feliç, bueno, relativament feliç, amb una reparació, diguéssim.
2: No pot ser mai feliç.
1: No és feliç. Amb una amb reparació, sí, l'altra sí. Terrorífica, i que a més té a veure amb tot el tema d'Iran. I és que Iran ha condemnat, atenció, a 74
2: fuetades
1: a la cantant Parastu Ahmadi per emetre un concert online. Aquesta dona va decidir, òbviament, desafiar doncs, les lleis d'aquest país que no permeten a les dones ni fer concerts públics ni fer davant de càmeres, només ho poden fer amb dones, no sé què. Ella ho va desafiar, va actuar amb un grup amb el que estava amb altres homes, apareix amb un vestit on ensenya les espatlles, sense el vel, tot plegat, 27 fuetades i la prohibició de tornar a fer música durant no sé quant de temps. Són aquestes notícies que sembla mentida que el 2026 encara estiguem d'aquesta manera.
2: Donem-li les gràcies a qui els ha bombardejat,
1: que
2: els ha fet més forts.
1: Exacte, increïble. Que això, si ho llegeixo, se'm posa la peu de gallina. I la reparació que comentava, això ho publica el diari Ara, l'altre la llegia a La Vanguardia, i és que l'Estat haurà d'indemnitzar a un home, atenció, que ha passat 15 anys a presó per violacions que mai va cometre. El Suprem ha corregit en aquest cas a l'Audiència Nacional que l'any passat en sentència va decidir no indemnitzar-lo tal com ell reclamava, perquè va ser l'Audiència Nacional la mateixa, el mateix Suprem, que els van decidir retirar-li la condemna amb aquest home perquè una prova genètica va determinar que ell no havia estat allà i per tant va passar més de 3/4 parts de la pena a la presó, 15 anys, però no el van indemnitzar. I clar, aquest home deia,
0: no,
1: home,
0: ni dos, no, 15,
1: em traieu és que vosaltres la condemna i ara em deixeu al carrer sense... I digueu, de què viure? Clar, porto 15 anys a la presó per uns crims que jo no he comès i ara em deixeu al carrer i jo de què visc? Clar, evidentment demanava indemnització i finalment el Suprem li ha concedit una indemnització de 2,5 milions d'euros. Però tela, aquest pobre senyor Ahmed Tumouy, 15 anys, sí, i sí, tot sí. Per ser perquè es veu que s'assemblava físicament.
2: S'assemblava físicament. L'Audiència Nacional va agafar-se a la... el criteri de que si la sentència és errònia, sí, no hi ha responsabilitat. El que passa és que el Suprem diu, bueno, és errònia i manifestament antijurídica. I aleshores per això sí que l'hem d'indemnitzar.
0: Home, clar.
2: Perquè no es van tenir en compte molts aspectes que s'haurien d'haver tingut en compte.
1: Clar, sí,
2: no és només errònia. És a dir, errar és d'humans.
0: Sí, sí, equivocar, podem equivocar tots, sí, però clar, aquí hi ha una afectació directa que
2: però
0: és
2: no tenir en compte
0: home,
2: coses sí. Que s'han de tenir en compte. O tenir-les en compte malament, que això es fa molt, i sobretot des d'entitats judicials o policials que tenen poder, i de tant en tant s'hauria de corregir. I s'hauria de corregir no només indemnitzant l'afectat,
0: sí,
2: sinó també doncs, que castigant.
1: Sí, no, aquí no hi ha hagut càstig. Hi ha hagut una carta de disculpa, sí, però no hi ha hagut càstig. Sí, tens raó.
2: Perquè aquí algú s'ha equivocat, molt equivocat.
1: Home, sí, sí. Quina errada, 15 anys a la presó. 15 anys a la presó amb l'etiqueta de violador, poca broma,
0: sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: vull
0: sí.
1: dir que sabem també què passa.
0: També és el que deies, Carola, que quan surt aquest home de la presó, que i ara què? Ara què faig?
1: Clar.
0: A on vaig? Què serà de la meva nova vida, no? Després de passar-me 15 anys
1: efectivament,
0: a la presó.
1: Evidentment.
0: És increïble.
1: Per tant, vaja, una reparació. I després, avui a La Vanguardia hem trobat una entrevista amb Gori Massip.
0: Ah.
1: I el titular... entenc que a La Vanguardia, perdó, a l'Ara, el titular entenc que és el que ells destacarien com a sitgetana, jo no destacaria aquest, però han posat Gori Massip, sempre m'ha fet molta cosa gastar-me els diners. Diu que com a bon català...
0: Que és de la Verge del Puny, en Gori?
1: Més que res, és que crec que no té gaire interès en qüestions materials, ni moda, ni mòbils. Diu que no s'ha comprat mai un iPhone perquè diu que ell no vol pagar aquest dineral.
0: Sí,
1: l'únic
0: sí.
1: que s'ha comprat és un cotxe des de que treballa, que continua pagant, i aquí va on jo trobo que és el titular que ens interessa en tant que sitgetans, és que ell diu que els seus objectius d'estalvi són acabar de pagar el cotxe i aconseguir viure a Sitges. I aquest és el gran repte, evidentment. Però explica que amb la família, que sempre ha viscut a Sitges, que no ha marxat mai ni d'Erasmus, que ell voldria viure a Sitges, que li agradaria fer-ho aviat, però hi explica la situació habitacional que viu a Sitges. Diu que viu amb la seva família en un pis de lloguer, però diu que ell es defineixen com la resistència perquè és un pis d'un lloguer d'un familiar. Per tant, diguem que viuen amb la tranquil·litat, entre cometes, de que ni aquell pis el faran turístic, ni els faran fora, ni els hi faran un increment de preu abismal perquè és d'un familiar i entenc que hi ha un vincle aquí emocional, no? Que els permet viure amb una certa calma, no? I tranquil·litat respecte al lloguer que no tindrien en altres circumstàncies. I fa una crítica prudent, però una crítica evident a l'èxit turístic que té Sitges i que ell diu que està passant factura al poble, que hi ha molts esdeveniments, masses, i que morirem d'èxit. Diu, és un motor econòmic molt important, però s'hauria de replantejar. Per tant, és el que us deia, entenc que l'Ara, òbviament, que diguem que no té l'interès local que tenim nosaltres, faci agafi aquest altre titular, però a mi m'ha semblat molt interessant aquesta reflexió que fa ell,
0: sí,
1: una, del tema habitacional, de les dificultats que hi veu claríssimes en poder independitzar-se a Sitges, tot i que sap i se sent afortunat i que ha arribat d'alguna manera al seu objectiu laboral molt jove, perquè era el seu somni i ja hi és, a TV3 fent Home del Temps, no? Però que ho tindrà difícil, i d'altra banda fent aquesta crítica a aquesta massificació turística que viu Sitges, d'esdeveniments, com deies tu a primera hora, la quantitat d'actes que tenim aquest cap de setmana,
0: és.
1: I doncs ell diu que ens podria matar d'èxit. I guarda una coseta pel final.
0: Va.
2: Jo en tinc una també, no sé si la vols ara o...
0: Sí, comenta-la, Joan. Sí.
2: La comento ara, doncs pues vinga. És que m'ha cridat molt l'atenció, és el principal titular del diari Segre de Lleida, avui,
0: sí,
2: que diu el següent. El CP, és a dir, allò que paguen a l'atur, oi? El CP reclama 120 euros a un lleidatà que va morir fa 13 anys.
0: Ah, està bé.
1: Oh.
2: Es veu que... Bueno, clar, de fet, si el deute és veritat, hauria prescrit als 4 anys. El deute és el presumpte deute data del 2008.
0: Mare de Déu.
2: I ara la família ha rebut un requeriment demanant-los 120 euros que ja han prescrit des de fa temps a una persona que és morta.
1: Home, quina poca sensibilitat.
2: Absolutament.
0: Què passen aquestes coses? A mi em sembla absolutament increïble.
2: Ahir mateix, preguntes del diari, el CP va dir que es tractava d'un error i que enviarien un escrit de reconeixent que s'han equivocat, però clar, la família
0: sí, clar,
2: ha demostrat la seva, el seu malestar.
0: Sí. D'entrada, ja has rebut aquest requeriment.
2: En
0: sí,
2: la
0: sí,
2: situació. Que, és a dir, a veure, ara que està tot informatitzat, home, algú ha de mirar les coses.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs es miren poc, Joan.
2: Es miren poc.
1: I per sort eren 120 euros. Imagina't, sí, que t'arriba un requeriment de 120.000 euros.
0: També, sí, també, sí, també, o de 1.000 euros.
1: És a dir, que a banda de diguem, la poca delicadesa, l'ensurt que t'emportes, sí, sí, que ara em reclamen 120.000 euros, saps? En fi.
0: Va, comentem quatre coses d'esports. Mireu, Carola, et comento.
1: Vinga,
0: que la República Txeca i Sud-àfrica van empatar 1-1.
1: Home, mira, ahir no vaig estar atenta.
0: Que Suïssa va guanyar 4-1 a Bòsnia i Herzegovina, que el Canadà va guanyar 6-0 a Qatar i que Mèxic, aquí si has de tirar una miqueta més a la dreta, sí, Mèxic ha tornat a guanyar, segona victòria de Mèxic, 1-0 a Corea del Sud.
1: Ah, molt bé.
0: Aquests estupendo. Són
2: els, qui guanya?
1: Quin és el favorit del Mundial?
2: Guanyant?
0: Del Mundial?
1: Sí, qui és el favorit? Jo no hi ha un favorit, clar?
0: No hi ha un únic favorit, però jo hi posaria
1: Anglaterra.
0: No especialment, però estaria dintre dels equips que poden tenir algunes opcions. I posaria Alemanya, i posaria Espanya.
1: Un top 3.
0: I posaria Portugal.
2: Espanya amb un entrenador millor seria més favorit, eh?
0: Però continuo pensant que Espanya té bons jugadors.
2: Sí, sí, clar. Però sí,
1: té mig Barça ja fotut, què has de dir?
2: Els han de saber posar al camp, eh?
0: Mira, ara que dius això, hi ha una entrevista avui a Luis de la Fuente.
2: Sí. Aquí vaig.
0: A La Vanguardia, que diu, la Mina està per jugar 45 minuts. O els primers, o els segons, sí, clar.
1: O els últims.
0: Sí, sí. Pues vostè
2: és
0: mateix.
2: És un depende, això, eh?
0: Vostè mateix.
1: Depende.
0: No hi posaria, per exemple, Brasil.
1: No?
0: No.
1: I Argentina?
0: Argentina, sí. Argentina potser
1: va,
0: sí, perquè, evidentment...
1: Ja has fet el top 5. Ja l'has fet. Anglaterra, Alemanya, Espanya, Argentina França, i França.
0: No, França l'he dit?
2: No, França també.
0: França.
1: Ah, no, i Portugal, no n'has dit 6. No.
0: Té un equipàs per mi, França.
1: No,
2: Portugal.
0: Què passa és que té un entrenador també de Xams, de molt de la vella escola, eh?
1: Quin dia s'acaba això?
0: El 19 de juliol.
2: 19 de juliol.
1: Mora meva.
2: Falta un mes.
0: Sí.
2: D'avui en un mes.
0: Ve Espanya, que juga el diumenge contra l'Aràbia Saudita a les 6 de la tarda, ja una final d'entrada, segon partit i ja primera final pel combinat espanyol, perquè clar, quan empates el primer partit contra Cabo Verde, després ja estàs una miqueta contra les cordes. Per cert, jo no ho recordava, però la darrera campiona del món, que és Argentina, el Mundial de Qatar, també va perdre el primer partit.
2: Veus?
0: Com ho va fer Espanya el 2010 quan va guanyar el seu Mundial.
2: Correcte, eh? Però perdre.
0: Sí, sí.
2: Espanya empatat.
0: Sí, és bona aquesta. Què més? Parlo del partit de bàsquet també ahir, el Roig Arena, el partidàs que van protagonitzar el València i el Barça, és la final, el primer partit de la final de la Lliga Endesa, el Barça que recupera el factor pista perquè va guanyar 112-113 en un partidàs amb un protagonisme especial i destacat de Will Clyburn i Nicolás Laprovítola, que van ser dos dels pals de paller del Barça de Xavi Pascual, que es va imposar a tot un València que, per mi, continua sent el gran favorit a endur-se aquest títol, tot i que, bé, no sé si dir que la història canvia una miqueta després d'aquesta primera victòria del Barça, perquè a partir d'aquí sí que queda un segon partit a València, que jugarà demà, però després la sèrie es trasllada al Palau.
2: De fet, ha passat el mateix que va passar amb la semi amb el Joventut, però amb resultat invers, eh?
0: Sí, senyor.
2: Perquè també va haver
0: una
2: pròrroga,
0: un
2: partidàs.
0: Va ser un partidàs entre València i Joventut.
2: Però allà, diguem, la moneda va caure a favor dels taronges.
0: Continuo pensant que València segueix sent el favorit, però cada vegada crec que es pot dir amb la boca més petita, perquè, vaja, el Barça està sorprenent, com diu aquell, a propis i estranyos, perquè ha fet un ras final de temporada extraordinari. Però bé, un altre Barça, el Barça de futbol sala, que està a un pas de guanyar el títol. Ahir va guanyar 6-1 el Pozo, al Palau Blaugrana, amb 4 gols de Touré. En fi, un resultat que deixa el Barça el camí molt, bastant planer per endur-se amb aquest títol. La sèrie, recordem, es trasllada ara a Múrcia els dos propers partits, tot i que si el Barça guanya ja el tercer, aquí s'acaba tot.
2: I deixa'm fer l'apunt d'hoquei, que avui a Igualada, a tercer partit de la final de la Hockey Lliga, després dels 2-8-2 que li va clavar el Liceu a l'Igualada, doncs es trasllada a Igualada amb la intenció d'allargar la sèrie, com a mínim, perquè porta 2-0 al Liceu.
0: I què hi afegim?
1: Vinga.
0: Tenies quelcom, no?
1: Perdó, que estava tancant altra cosa. Sí, tema musical, acabarem amb música. Va. Sabeu que s'està celebrant el Sónar a Barcelona. Sí? Avui actua Charlotte de White. Per qui és que ens agrada el techno, és una DJ estupendíssima. Està considerada la millor DJ femenina del món.
0: És de Bèlgica, no? Crec. Pot
1: ser. Sí, pot ser que sigui belga. El seu pare té una història molt xula. El seu pare venia a discos, la seva mare tenia una agència de models, i ella moltes vegades rep molta crítica perquè diuen que la seva música i la seva campanya, perquè també té empreses, té segells discogràfics, hi ha molt de màrqueting. La veritat és que és una autèntica crack en el món del techno, el que et deia, considerada la millor DJ femenina del món. És la primera artista que va obrir i va tancar l'escenari principal del Tomorrowland en un mateix dia. Això no ho ha fet, va ser la primera en fer-ho. Això és una cosa difícil d'aconseguir. Ja saben que Tomorrowland
0: té uns escenaris increïbles. Si no ho han vist mai, el YouTube n'està ple.
1: Escolta'm, però aconseguir entrades per Tomorrowland, no sabeu què és, Si aconseguir entrades per un concert de la Shakira o de, és igual, Quevedo, o de Oques Grasses, que s'esgoten en minuts, per aconseguir entrades per Tomorrowland has de fer un recorregut de mesos, de dies. És una cosa molt difícil, molt difícil. Allà van realment els fans, és a dir, així com Coachella i això, hi ha molt de postureig i tal, Tomorrowland va a la gent que li agrada la música techno, bàsicament,
0: Bàsicament
1: això. Charlotte de White no fa entrevistes, és una dona a més que no fa entrevistes, té una agenda gairebé limitadíssima, en fa poquíssimes. Es va fer viral amb un vídeo post-pandèmia amb el que va sortir en una terrassa punxant un tema amb el seu marit, i el tema que punxava era aquest, The Age of Love, que és un tema dels 90 que va remesclar ella. És un tema dels 90 que s'agrada el tecno, el recordarem. Ella el va remesclar i el va fer popular, un tema que té infinitat d'escoltes a Spotify, i avui Charlotte de White estarà al Sónar.

0: Pitu és belga, és belga, efectivament.
1: És belga, és que em sonava molt, em sonava. Charlotte de White, una de les DJs, vaja, mundialment reconegudes. I tenim darrera hora. Ens comenta en Joan que una última hora que fa referència a un futbolista
2: del Mundial, futbolista marroquí Achraf Hakimi, que finalment s'ha confirmat que serà jutjat per violació. Encara cueja la sentència de Rafa Mir aquesta setmana.
1: Sí, senyor.
2: I un altre que també... Aquest serà jutjat. Encara no ha estat condemnat, però ja feia dies que es parlava. A França és jugador del PSG. Doncs un altre cas de futbolista implicat en violència contra les dones.
0: Exparella d'una actriu espanyola, Iba Abuc, que per cert el va deixar quan va aparèixer la notícia.
1: Sí, sí. Amb això acabem. Joan, gràcies. Gràcies.
0: Adéu.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra. Protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot bebeu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de Catalunya.

0: Les 10 i 7 minutets, anem a parlar amb dos cuiners. Primer un i després l'altre, però avui se'ns han ajuntat aquí dos cuiners d'aquí del territori, sitgetans, un està més lluny, l'altre més a prop. Comencem per aquest. Oriol Carbonell, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Oriol Carbonell, de la nova premsa Ribes, i avui el truquem perquè, Oriol, et vas ficar en un embolic, amb un repte d'Instagram, i escolta'm una cosa, això no et prou bé, no?
1: Sí, ens ho vam passar prou bé.
0: Es ho veu passar prou bé. Ens posem una mica en context, a Sant Pere Ribes estaven realitzant el Corretapes, oi? Aquesta sí. Activitat que... perquè és que no coneguin a Ribes, una mica com el tapa-tapa aquí Sitges, i els establiments doncs ofereixen les seves tapes, tot plegat. Però l'Oriol Carbonell, aquest xef de la nova premsa, va decidir fer un repte a xarxes, a l'Instagram concret, i va proposar que si la publicació arribava als 1.000 likes, si el compte, el perfil d'Instagram arribava als 6.000 seguidors, i sobretot si Aitana Bonmatí, la gran jugadora del Barça femení de futbol i ribetana, comentava la publicació, doncs les tapes ahir serien gratuïtes. I què va passar, Oriol?
1: Bueno, vam aconseguir quasi tot de repte. No vam arribar a 6.000 seguidors, però amb la voluntat que va ficar la gent i tot això, que no vam parar de compartir, van apretar molt els likes, van arribar a 1.300...
0: Oriol, et sentíem una mica, a veure si podem arreglar això, que et sentíem una mica com amb molta distorsió. A veure, ara millor. Deies, els 6.000 seguidors no els vau aconseguir, us heu quedat en 5.600, esteu a props, els 1.000 likes sí, però sobretot el més important...
1: Aitana va fer la seva feina i la seva part i va comentar ràpidament el vídeo.
0: I per tant, va tocar...
1: Ens va fer molt feliç i vam dir, va, encara que no heu arribat, acabarem les existències i regalarem les tapes
0: del,
1: i ja està.
0: Del darrer dia al Corretapes vau acabar existències. Entenc que això va volar o què? Com va anar, Oriol?
1: Vam preparar 150 tapes, més o menys, que és el que gastem a un Corretapes normal.
0: Sí.
1: I va durar 3 quarts d'hora.
0: Ostres!
1: Sí, de 7 a 8:15, i ja ens podem ben poder dedicar a fer el nostre servei i la nostra feina i a donar menjar a la gent, i tothom molt content, molt agraït. I al final ho hem fet també perquè...
0: I va venir l'Aitana o no? Va venir l'Aitana
1: no? L'Aitana està a Mèxic.
0: Ah, clar, és veritat que està a Mèxic. Li haureu de fer una etapa per quan torni, perquè clar...
1: Quan torni ja li farem.
0: Que imaginaves, un quan fa aquests reptes d'Instagram a les xarxes, no sé si... Òbviament ho fa per guanyar seguidors, òbviament, no? Hi ha un punt de màrqueting aquí darrere, però no sé si imaginaves que ho aconseguiries, que l'Aitana, sabent això, més que no estava aquí a Ribes, que estava a Mèxic, que està treballant, si imaginaves que això ho aconseguiria.
1: M'imaginava, perquè tenim uns seguidors molt bons i tenim una gent, una comunitat molt bona, i jo crec que tiraria endavant el tema dels likes i que intentarien arribar als seguidors, però això va ser més difícil. I Aitana, mira, la tenim com a clienta i com més o menys coneguda, i ens va fer molta il·lusió. No ho sabíem, perquè com té tants compromisos i tantes coses i tantes comentaris deu tenir Instagram,
0: clar,
1: no
0: per
1: sabíem
0: això.
1: Si arribaria, no sabíem si... Però sí, va contestar i ens va fer molt feliços.
0: Molt bé. Oriol, quants anys ja amb la nova premsa arribes?
1: Ara, el 12 de juliol, farem 4 anys ja.
0: 4 anys. Bé? Tot bé? Content d'aquest pas?
1: Molt content d'aquest pas, molt content d'aquesta proposta que marxant del meu poble de Sitges i anant a Ribes.
0: Sí.
1: I molt bona acollida per part de ribetans i de la comarca.
0: Anava a dir, home, i de sitgetans també, perquè tens molta clientela sitgetana, que te l'has portat cap allà,
1: Això ja us teníem bastant clar que vindrien els meus èxits cap allà. I ha sigut així, i era caure bé el poble i caure bé la comarca, i ho hem aconseguit. Estem molt contents amb la feina que fem.
0: Uh-huh. No sé si, clar, entenc que 4 anys i un ja sent que el projecte està consolidat?
1: Entenem que sí.
0: Sí.
1: Cada any hem anat creixent i estem molt contents, i cada cop més gent i més reserves i més volum i ampliant territori i tot. Uh-huh. Sí, molt contents.
0: Per tant, de moment la intenció és mantenir-se aquí, o tens idea de créixer amb nous establiments, o no? Et quedes aquí, Oriol?
1: Ja ho hem intentat, ja ho hem pensat, i sempre hi ha propostes, sempre hi ha coses,
0: clar,
1: però la nostra idea és estar aquí, amb un gran equip que tinc darrere. Ara podem fer coses divertides i Gràcies a tots els treballadors que tenim i tenim una bona estructura i el que agrada és poder ser i que quan la gent arribi que estiguem i que facin les coses com siguin i com volem que surtin i ens agrada estar allà al costat de la gent.
0: Molt bé, doncs el repte viral de la nova premsa d'Oriol Carbonell d'aquest xef sitgetà que ara fa 4 anys que està instal·lat a Ribes i que, doncs, que prou actiu a xarxes per coses bones com aquesta i divertides com aquesta, amb sí. premi com el comentari de Tena Bonmatí, de vegades també fa clatellots a clients que no es comporten, oi? D'aquests que fan reserves bueno, i no anul·len.
1: Som bastant directes aquí, nosaltres no tenim...
0: Està ja bé, està bé això.
1: Em fiquen molts filtros a mi, però jo seria més directe.
0: Sí, eh? Encara ho diries més clar, això, eh? Sí, està bé, però... està bé.
1: S'ha de dir que no només passa a l'hostaleria, passa a molts sectors.
0: Clar.
1: Però, hòstia, és que tenim un espai limitat. Al final molta gent en reserva i després anul·la l'última hora on es presenten. I pel mig de tots aquests passos tens la web de reserves tancada perquè ho tens clar. Ple o tens clar. Molta gent que va i gent que no, que al final et diuen, hòstia, és que no puc venir mai. I fa molta ràbia,
0: clar.
1: Molta ràbia. I ens passa a nosaltres i ens passa a tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Al gestor, a tothom li passa aquestes coses.
0: Sí, sí. No, està bé. I a més està bé que ho diguis així de clar i així de doncs això, d'explicatiu, que al final es tracta també doncs, d'explicar les coses bones i les que no són tan bones i de sobretot que la gent entengui els usuaris, no? Que això té una afectació, és a dir que... Sempre entenc que sempre hi ha poden passar coses i una ha d'anul·lar reserves, sí. Però caram, s'anul·la amb una certa previsió, en tot cas s'avisa, el que no es fa és no presentar-se, això és molt lleig, molt lleig.
1: És molt lleig, però passa sovint, ahir també ens va passar, i amb un parell de taules, però ja ni ho penjo perquè...
0: És a dir, passa no a diari això, Oriol?
1: Cap de setmana pot ser que passi...
0: Sí? Sí, de gent que no es presenta, eh?
1: Hi ha gent que no es presenta o ja es truques i dius, no, al final... Ahir, per exemple, una mira, jo dic clarament, ahir m'ha trucada, no, ja vaig reservar per dimecres, i el dimecres tenim el negoci trencat. Sí, sí, però ja em vaig veure que la reserva ficava per dijous, però jo volia anar dimecres. I es queda tan ample. Imagina't com et quedes tu, saps?
0: Sí, sí, clar, quan tu tens ja això preparat, pensat, no? Quan li has dit a tanta altra gent que no...
1: I amb el volum de gent vam dir molta gent que no i passa això, dius, gràcies.
0: Clar, fa mal.
1: Has de dir gràcies i ja està, no pots dir res més.
0: Ja ho entenc. Bé, en qualsevol cas, ens quedem avui amb aquesta part positiva, divertida, eh?
1: Amb la bona part de l'hostaleria i els clients i
0: exacte.
1: Divertir, que ens ho passem i tot.
0: Exacte. A veure si arribeu a aquests 6.000 seguidors, no? Si més no, ara en aquests dies, en aquest transcurs, i ja el repte ja l'acabeu d'assolir del...

0: feliç de tenir-la.
1: Perfecte, i nosaltres feliços per tu, Oriol. Enhorabona i llarga vida a la nova premsa, tu.
0: Moltes gràcies.
1: Apa, adeu.
0: Adeu.

Ramsay, l'Oriol Carbonell, alguns el reconeixeran, va estar molts anys també aquí al Cable. Al Cable, i fa 4 anys això que se'n va anar a la nova premsa. Estàvem intentant posar-nos en contacte amb l'Alberto González, ell és un cuiner sitgetà, està instal·lat a Madrid amb el seu restaurant El del Medio, que regenta amb la seva dona, la Sílvia Rato, i volíem parlar amb ell, el que passa que ara sembla que no ens agafa el telèfon, si no pot ser avui, mirarem de fer-ho la setmana vinent, perquè escolteu, és que l'Alberto González, aquest sitgetà, s'ha endut el premi ha guanyat el campionat mundial de callos madrilenys. Ja té tela, que un sitgetà guanyi el plat, o sigui, el millor cuiner de callos madrilenys del món. Això ha estat en un acte, en un esdeveniment celebrat a Zamora, en el marc d'un acte de Zamora. És la novena edició d'aquest concurs. L'any passat el va guanyar un establiment de l'Hospitalet de Llobregat, és a dir, no sempre el guanyen establiments o madrilenys, diguéssim. En aquest cas sí que és un establiment de Madrid, perquè el seu restaurant està a Madrid, però ell és un cuiner sitgetà, i mirarem de parlar-hi. Si avui no ho aconseguim, intentarem la setmana vinent. En tot cas, fem una pauseta musical i seguim amb els continguts del dia.

0: aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i que avui arriba a la fi d'aquesta temporada. Esperem que tingui continuïtat la temporada vinent. Ja saben que per aquí han anat passant professionals del CAP de Sitges, professionals també al final de la salut, i anem descobrint doncs, serveis i anem descobrint una mica com funciona tot això de la medicina comunitària, que ara ja la tenim molt ben instal·lada, però que en el seu moment també aquí, en aquest espai, va ser prou innovadors. I acabem temporada avui amb l'Albert del Barrio, fisioterapeuta del CAP de Sitges. Què tal, Albert?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I ens ve a parlar de consells, oi? De consells, sobretot de mobilitat, entenc, no?
1: Sí.
0: I consells pensant també, m'imagino, aquesta temporada, no? Que entenc que ens hem de mantenir actius, no? Però les calors i tot plegat ens afecta, no?
1: Correcte. Una mica consells per l'estiu i també, doncs, preguntes que a vegades surten a consulta.
0: Però, doncs vinga, per on vas començar?
1: Això que
0: per la, vinga, per la prescripció. Anem per, sí? Sí, si vols començar. O per la prescripció esportiva la deixem. Comencem pel tema del fred i la calor.
1: Clar,
0: no?
1: Ara...
0: Hi ha molts dubtes amb això sempre. No? Què hem de posar, fred o calor?
1: Exacte.
0: No?
1: Què va millor, no?
0: Exacte. I per quines coses és millor? Perquè entenc que hi haurà moments en què és millor interessar el fred i moments en què interessa la calor.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí. La gran pregunta que ens trobem a consultes és això, no? Quan s'aplica fred i quan s'aplica calor.
0: Sí.
1: I la idea és això, que depèn, no? Com a tot. És a dir, depèn. El gel seria més per una cosa més de poques hores d'evolució. He anat pel carrer, per exemple, m'he fet un esguins, se m'inflama, se'm fa un blau. Llavors aquí sí que haig de posar gel. El tema és veure quant temps haig de posar gel i com l'haig de posar per no perjudicar-me. I en aquest sentit, doncs, bueno, tothom ha de saber que el gel no s'ha d'aplicar directament a la pell, s'ha d'embolicar amb un drap o amb algun paper.
0: Perquè pot cremar.
1: I també s'ha d'aplicar màxim 10, 15, 20 minuts seguits, no més, perquè el que busquem amb el gel és aconseguir una reducció del vas sanguini, que no hi arribi tanta sang. Llavors, si posem més de 20 minuts o més de 15 minuts al gel, doncs aconseguim un efecte contrari. Per un tema supervivència, aquest vas sanguini, en lloc de tancar-se, el que fa és obrir-se. Per tant, més temps de gel no és millor, en aquest sentit.
0: En tot cas, a més, ara amb aquestes temperatures, fora que estiguin a dins de casa, que sigui un glaçó, en 20 minuts ja s'ha desfet el gel, eh?
1: Sí, no, altre...
0: O s'ha estovat, eh?
1: Correcte, però no cal que sigui gel, sinó a vegades és
0: aquestes
1: alguna bossa...
0: Aquestes bosses, no?
1: Sí. Vale, que dona fred, o alguns llegums, a vegades la gent posa en congelador.
0: Els pèsols,
1: i
0: no? La bossa de pèsols va, jo que he tingut molts esguinços, va molt, molt, molt bé perquè s'adapta molt
1: correcte,
0: bé, no?
1: El tema és aquest, que
0: la formologia,
1: a l'anatomia de la zona en qüestió.
0: Efectivament.
1: I llavors, en canvi, el tema del calor...
0: La calor.
1: Doncs és una cosa que li diem nosaltres més crònica, no? Per exemple, una lumbàlgia o un dolor d'espatlla, no? Doncs en el moment de més dolor em puc aplicar calor amb una estrella elèctrica, amb un sac de llavors, etc. I aquí sí que no hi ha tant aquesta recomanació de temps, sinó que puc posar 20 minuts, mitja horeta, però llavors també haig de veure amb quin ús ho utilitzo. Si és un tema analgèsic, ho puc posar en el moment de més dolor.
0: Sí.
1: Si el que vull és fer, perquè ja porta uns dies d'evolució, unes setmanes d'evolució, el que vull fer és exercicis, doncs si estic amb molt de dolor, puc fer-ho com a pas previ, o bé ho puc fer a l'acabar, també per reduir el dolor. Vull dir que puc aplicar tant abans
0: com després. I, per exemple, dormir tota la nit amb l'esterilla calenta posada, què?
1: No és la millor opció. També s'ha de vigilar que a vegades hi ha gent, doncs això, o que es crema o se la deixa enxufat i hi ha també el risc d'incendi, de problemes.
0: Sí, sí. No és la millor opció, eh? Per tant,
1: just abans de dormir, però no al dormir.
0: Però no al dormir. I el que dèiem, més aviat, entenc contractures, dolors aquests que arrosseguem, diguem, durant més temps.
1: Sí, una cosa que no hi hagi una inflamació, diguéssim, una lumbàlgia, que no hi ha una inflamació, que
0: visible.
1: No hi ha un bulto, llavors sí que ens genera analgèsia aquest calor. Per tant, sí, seria això.
0: Perfecte. Sí. Doncs fred i calor aclarit, eh? El fred per quan hi ha inflamació, tipus esguins o plegat, no més de 10-15 minuts.
1: Correcte.
0: Perquè si no, diguem que fa la reacció contrària, exacte, adversa. I la calor perquè és dolors més continuats, més contractures, més muscular, no?
1: Sí,
0: una cosa
1: correcte.
0: Més muscular,
1: sí,
0: no?
1: Potser. I de llarga evolució, això, lumbàlgies, ombros, contractures musculars, etc.
0: Hi ha alguna part del cos que no sigui recomanable ni una cosa ni l'altra? O que no sigui recomanable alguna de les dues coses?
1: Ara mateix no et sabria dir, però
0: és a dir, la cara
1: això,
0: també, si tenim un cop al cap
1: si
0: ens surt un bulto,
1: sí.
0: Podem posar gel sense problema,
1: sí.
0: O a l'ull fins i tot.
1: Sí, però bueno, vigilant les zones que és més sensible, és a dir, hi ha zones corporals que tenen més sensibilitat, llavors aquí sí que s'ha de vigilar. Potser no cal que estigui tan fred o potser no tanta estona o tanta calor.
0: D'acord.
1: Però sí, en principi sí.
0: D'acord. Què més? Per on seguim?
1: No, ara amb el tema de l'estiu que dèiem, també aquests petits canvis, no? Que a vegades potser agafem el cotxe i anem de vacances i fem viatges més llargs, això és el que ja se'ns diu, no? De fer aquestes pauses de cada hora, deixar de conduir, fer una mica d'estiraments, mobilitzar una mica la zona, doncs el mateix quan estem a destí, diguéssim, no? Que si estem, per exemple, llegint un llibre, estem a la platja, el que sigui, que no mantinguem aquest sedentarisme més d'una hora seguida, sinó que cada hora fem com una mica de pausa, de doncs, anar a banyar-nos i tornar, o fer una mica d'estiraments, o anar per la casa amunt i avall una miqueta, fer 4 minuts de pausa activa.
0: Que ens hem d'activar, sí. Eh? És a dir, l'estiu, les vacances, no vol dir estar en horitzontal 24 hores.
1: Correcte.
0: No, ens hem de moure, eh? Ens hem d'aixecar. A més, aquí, bueno, en el cas de Sitges ho tenim facilíssim amb la platja,
1: sí.
0: No? Una caminada.
1: Passeig, platja...
0: Una platja, allò, vas i tornes a la platja d'espigó-espigó i ja t'has mogut una miqueta,
1: correcte.
0: No?
1: Seria aquest trencar el sedentarisme que té les seves conseqüències de salut, no? Ens augmenta la tensió arterial, el risc de colesterol, el risc de sobrepès, per tant, ni que puguem fer aquestes pauses.
0: Continua sent un dels grans mals, el sedentarisme? No sé si noteu reducció amb això, és a dir, si cada vegada hi ha més consciència.
1: Jo crec que sí, com a tot, o sigui, no es pot generalitzar, sí que ara el que tenim el problema també potser és més amb gent jove. Hi ha gent jove que fa molt d'esport i hi ha gent jove que amb el tema de, o nens, infants, que amb el tema de les pantalles, doncs, es fomenta molt més, indirectament s'està fomentant aquest sedentarisme amb ells, diguéssim. Uh-huh. Llavors aquí hi ha problemes, hi ha més sobrepès, més obesitat.
0: Hi ha com més pols oposats, és a dir, el que trobeu una mica com pol oposat, és a dir, no sé si passa una mica això, que és o nens que fan molt d'esport o nens que en fan gens, d'aquella manera.
1: Hi hauria,
0: no?
1: Això, hi hauria aquests dos extrems i recentment, en l'últim any, ha sortit algun estudi de que per primera vegada a la història hi ha més nens amb sobrepès i amb obesitat que no pas amb infrapès. Amb desnutrició,
0: diguéssim. I en això el sedentarisme hi té, diguem que una part, o sigui,
1: important.
0: Afecta, no? Diguéssim, és a dir, la mobilitat, o sigui, ens hem de moure.
1: El cos està fet per moure's, amb moderació com
0: tota
1: tot.
0: Tota la vida, eh?
1: Correcte.
0: Albert?
1: Adaptant-nos adaptant-nos a l'edat, a les característiques personals, però més o menys minuts, més o menys intensitat, més o menys freqüència, però ens hem d'anar movent.
0: És allò de, és que és petit i es cansa, bueno, s'ha de cansar, però el nen s'ha de moure, eh?
1: Correcte.
0: I els nens es cansen menys del que ens sembla.
1: Sí, i els nens s'han de moure més que els adults.
0: Sí?
1: S'han de moure un mínim una hora cada dia d'activitat física per tenir un creixement adequat, per estimular aquest sistema nerviós, aquests patrons de moviment que li diem, aquesta coordinació motora que ens interessa perquè creixin adequadament, perquè no hi hagin desequilibris musculars i articulars.
0: I quan portem els nens, ara que arriben l'estiu, que moltes vegades anem de vacances, i anem a caminar, i caminem, o el que sigui perquè anem a visitar una ciutat, o anem a la muntanya i fem una excursió, o el que sigui, o per la costa i fem una via verda, i anem amb nens petits, moltes vegades hi ha pares que diuen, que es cansen, és que no aguantaran. Els nens normalment, i això jo també parlo una mica per experiència pròpia, no es cansen, el que els hi passa és que s'avorreixen.
1: Aquest és un altre tema, tant amb nens com amb adults. Sí. És a dir, el que hem de buscar és una mica de motivació a fer l'activitat física.
0: Sí, efectivament. El que passa és que, clar, diguem que els adults tenim com més consciència i més, no? I diguem que, però els nens, moltes vegades, que fan allò que s'asseuen, no vull més, no vull més, estan cansats, el que estan no és cansats, és avorrits.
1: Bueno,
0: és a dir...
1: se li ha de preguntar i s'ha de valorar, que potser també estan cansats,
0: sí,
1: però,
0: home, òbviament,
1: però s'ha d'adequar al ritme.
0: Quilòmetres, però que hi ha moltes vegades aquella sensació, no? de que els nens petits ens fa la sensació de que estan cansats i moltes vegades el que estan és avorrits. Doncs perquè, clar, doncs els has d'estimular, el que deies, no? Excursions, doncs mira, floretes, explica no sé què, un conte, cantar una cançó, motivar-los
1: d'alguna manera.
0: Motivar-los i acaben fent bastant més que, perquè clar, són més joves i aguanten molt millor. I moure's fins a que ens morim, eh?
1: Sí. Nosaltres tenim al cap un grup de gent gran i el que fem és això, treball de força, exercici cardiovascular, exercici de flexibilitat, adequat a les seves
0: per
1: edats.
0: Per tant, l'excusa que ja no és que jo ja sóc gran...
1: No. Al cap hi ha gent amb 80, 85 anys, 90 i 95 anys que està fent sessions grupals de exercici.
0: Per tant,
1: i després hi ha els casals municipals, tenim tots aquests recursos aquí.
0: Per tant, no hi ha excusa. Ens hem de moure, i a l'estiu també, i la calor tampoc no ha de ser excusa.
1: Ens hem d'adaptar a l'edat i a la meteorologia. Diguéssim que potser no farem esport, no sortirem a córrer a les 3 de la tarda, però potser...
0: Sí, potser a les 12, no?
1: Correcte, a les 7 del matí, a les 8, o a les 8 i mitja de la tarda, no? I el dia que faci menys calor, i si un dia fa molta calor, doncs si tinc algun sistema de refrigeració a casa, un ventilador, un aire condicionat, no cal posar una intensitat molt elevada d'exercici, però intento fer alguns estiraments, alguna coseta dins de casa, si aquell dia fa molta calor. Seria aquesta.
0: Per tant, moure's, tot i que sigui estiu. Què més? Consells perquè ens movem més, el que comentaves,
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Mantenir poc a poc temps de sofà, intentar reduir pantalles, intentar tenir aquests hàbits més saludables. Si vaig a sopar a fora, amb amics, amb família, doncs intento anar caminant i tornar caminant, faig un passeig després de sopar... Bueno, això... vigilar també el tema del calçat, bueno, estar una mica adequats a vestir-nos correctament per poder fer aquell esport i que no sigui lesiu, no? Que no ens puguem fer un esguins, que dèiem, o etcètera, vale? Prevenir una miqueta. I llavors també important escalfar abans d'arrencar, és a dir, un bon escalfament, llavors bueno, estiro, mobilitzo, etcètera, i després acabo fent una relaxació correcta. O sigui, al final és, no hem de fer els estiraments abans de començar, vale? Seria una mobilitat dinàmica.
0: Aquest és un altre tema. Sí, és un altre tema, eh? S'ha d'estirar abans o després?
1: Fins fa 10-15 anys es pensava, l'evidència ens deia, no?, que hi havia uns estiraments estàtics, el típic estirament de tota la vida que s'havia de fer abans, i ara sí. És el contrari, que hem de mobilitzar, hem de començar a fer arribar més oxigen, més sang a les articulacions, i a partir d'aquí podem augmentar la freqüència cardíaca amb l'exercici. Si no ho fem, doncs hi ha més risc de lesió, per exemple, si no escalfem.
0: Per tant, ara estirem després.
1: Hem d'estirar estiraments estàtics a l'acabar. Sí, el típic estirament a l'acabar, al principi mobilitzo, doncs faig rotacions, faig...
0: Posa, entrar una mica en calor, no? Que el cos entra una mica en calor per no començar fred, sobretot si s'ha de fer una gran activitat intensa.
1: Sí, imagineu-vos que surts a córrer, no? Pues aquesta persona no ha de córrer, si és a les 7 del matí i just t'aixeques, no? Al final el cos està fred. Hem d'intentar adaptar, fer-ho progressivament i, per tant, pues, potser primer caminar.
0: Camines una miqueta, no? Primer.
1: Algo així seria.
0: I després arrenques. I després estirar. Si no estirem després, què passa?
1: Si no estirem després, el que ens permet l'estirament és mantenir la flexibilitat i la mobilitat de les articulacions. Per tant, hi ha tres potes en l'exercici físic, que són força, exercici cardiovascular o aeròbic, i la flexibilitat. Les tres són importants. Aquests dies ho dèiem amb els grups, no? És com una amanida. Algun pacient em deia, un usuari em deia, és una amanida, has de posar els tres ingredients, no? Has de posar una mica de sal, una mica d'oli i una mica de vinagre. Doncs aquí el mateix, per molt que jo camini cada dia, si no faig aquesta pota de l'exercici físic, que és la força, aniré una mica coix. Aquesta amanida no estarà del tot amanida del tot. Vale? Per tant, és important fer les tres.
0: Però això dels estiraments costa, no?
1: Això costa també, sí. Costa.
0: És a dir,
1: costa
0: no perquè... és el que més ens costa, no? Ens fa la sensació moltes vegades... Bueno, ja
1: que no fa falta.
0: Sí, ja he fet l'exercici, no? O de vegades la pressa, no? Que
1: és, no tinc temps, no? No tinc temps per estirar, ja ho faré quan arribi a casa o no ho faré. Sí, al final és el mateix que amb l'escalfament. És necessari perquè potser estic actuant amb una freqüència cardíaca molt elevada i si no faig una tornada progressiva a una freqüència cardíaca més de repòs, més basal, doncs hi ha un flux sanguini superior que això em pot comportar unes conseqüències de salut.
0: Quant de temps ha de durar l'activitat física? És a dir, aquesta activitat en moviment, aquest moviment que recomanes, de quant de temps mínim ha de ser?
1: La recomanació general de l'Organització Mundial de la Salut és mitja horeta, mitja horeta amb adults i gent gran, que si és més temps es veu que hi ha més evidència, si ho acabem de parlar, si vols, i amb infants és mínim una hora diària d'activitat física.
0: Deies, hi ha evidència que si és més, millor, eh?
1: Sí, diguéssim que tenim molts estudis que ens diuen que, no sé si ho tinc per aquí, però que ens redueix fins a un 40% el risc de complicacions en la salut, si aquesta mitja hora no és mitja hora, sinó que són tres quarts d'hora o una hora cada dia. Ara, també és veritat que cadascú té les seves circumstàncies personals i potser, bueno, no puc fer-ho cada dia, no? Però llavors, el dia que pugui intento tirar una miqueta més, no em baso només en la recomanació mínima, diguéssim.
0: I hi ha una activitat física que sigui idònia per tothom? Existeix això?
1: No, és el que és una mica amb el tema dels nens, és a dir, hem de buscar una cosa que ens agradi i ho hem de provar-ho, perquè aquesta és una de les coses que ens trobem també a consulta, no? Que, vale, és que m'han dit que faci natació, bueno, si no m'agrada la natació, potser no la faré, anem a buscar una altra alternativa, potser un pilates, potser un ioga, potser una classe de gimnàstica dirigida, hem de valorar, hem de provar les coses i si ens agrada és més fàcil que siguem constants.
0: I hi ha alguna que sigui pitjor? Perquè aquesta és l'altra també, no? És que això és molt lesiu, de vegades et diuen.
1: Clar, el tema de l'impacte al córrer, no? Una de les preguntes és, jo puc córrer? O la meva idea és tornar a córrer, no? Després d'una recuperació de genoll. Bueno, anem a veure, perquè potser sí que puc tornar a córrer, potser no. Depèn d'una mica també del que faci i de la gravetat de les lesions i del que hi hagi. Diguéssim que si vull fer alguna cosa més d'impacte, doncs un zumba o un córrer o un saltar, necessito fer un treball de força previ, aquesta pota que dèiem, que és preventiva per evitar que aquesta articulació, com pot ser el genoll, el turmell, etcètera, doncs ens pateixi aquest impacte, que hi hagi una absorció com una molla, que sigui la musculatura d'aquella zona, que és la que ens ocupa.
0: Però d'entrada diguem que no hi ha una activitat dolenta, eh?
1: No, però l'hem d'adequar a la nostra... Clar, no posarem a córrer una persona de 80 anys, potser en aquest cas aquesta persona no li és adequat.
0: L'atleta potser sí que li va bé, però clar.
1: És el que dèiem, hem d'adaptar-ho a la persona i hem de valorar què pot fer en funció de les seves característiques. O sigui, un córrer una persona jove potser sí, una persona més gran potser no ens interessa que corri, perquè tampoc ens aporta cap benefici fi, si m'explico.
0: Albert, darrerament es parla molt de la força i de l'exercici de força, i sobretot en dones. Sí. Està com, no diria de moda, perquè crec que no és una moda, no? Crec que hi ha estudi científica, però és veritat també que aquí, diguem que la indústria també és...
1: Sí, bueno, ara amb les xarxes socials, no? Que,
0: sí,
1: que
0: s'hi posa, no? Però hi ha, què hi ha d'això? És a dir, evidència. Fins a quin punt és important fer exercici de força?
1: És molt important, sobretot quan ens fem grans, perquè es perd la qualitat de l'os. Hi ha el que tenim, l'osteopènia i l'osteoporosis, vale, que és la pèrdua de la qualitat de l'os. Per tant, és important, hi ha molts estudis que ens diuen que fer aquest treball de força ens permet que aquesta osteopènia vagi més lentament. És a dir, bueno, hi haurà pèrdua
0: perquè
1: de la qualitat de l'os.
0: Perquè l'osteopènia i l'osteoporosis és inevitable.
1: És inevitable amb l'edat, igual que el cabell se'ns posa blanc o perdem cabell, se'ns posen canes, el perdem,
0: això,
1: el que sigui. Això
0: passarà sí o sí.
1: El tema és veure quins hàbits de vida podem fer nosaltres perquè aquesta pèrdua vagi més lentament i ens mantingui més la qualitat de vida. I aquí entra, doncs, això, no? Vitamina D, suplementació de calci, làctics, etc. Una dieta correcta, amb alguna de proteïna.
0: Sí.
1: Això ens ho explicaria millor la nutricionista, eh? I llavors també aquest treball de força, i sobretot amb dones, amb el tema de la menopausa, doncs és important perquè això s'accelera. Per tant, ja està molt indicat, hi ha molta evidència d'aquests últims 10-15 anys que això se'n recomana.
0: I com ha de ser aquest treball de força? És a dir, quan perquè, clar, també és veritat que aquí de vegades ens diuen força i per exemple, la meva generació et diuen força i el que t'imagines és un senyor amb una barra
1: correcte.
0: Amb 200 quilos, no?
1: Força adequada a nosaltres, això també ho parlem als grups, no? Però jo haig d'aixecar 40 quilos? No. Potser amb una goma o amb una pilota o amb un coixí puc fer alguna de força de cames, puc fer alguna de força de braços i hi ha més beneficis que no fer-ne, diguéssim. Però sempre si puc fer-ho supervisat per un professional o una mica dirigit, millor també per fer aquest bon escalfament, aquest bon refredament que bé dèiem.
0: És veritat que jo feia la menció de les dones, perquè és veritat que durant molts anys la força semblava com un exercici
1: més per homes, no?
0: Exacte, més exclusiu d'homes, no? I que a més es relacionava molt amb una morfologia, no? És a dir, vaig a posar-me gran, no? Exacte, hipertrofiar, no? Em posava els músculs molt grans i aleshores semblava que les dones, una, no podien tenir un cos d'aquestes característiques perquè hi ha algú que decideix cànons estètics que diu que les dones no poden ser així, que això d'entrada ja és una xorrada, però dues, com que no era un exercici per dones, no? Com si les dones no poguessin fer.
1: No.
0: Que sí, que no només poden,
1: força
0: sinó que ho han de fer.
1: Adequada a tots els grups de població, és a dir, amb infants hauran de fer força amb,
0: també?
1: Amb el seu propi cos, amb gent gran o adults hauran de fer força
0: amb
1: càrregues.
0: Però un nen, per exemple,
1: càrregues...
0: fent peses, o sigui, amb pes?
1: No, el que recomana més amb infants és
0: el pes
1: força,
0: corporal.
1: Sí, unes sentadilles, per exemple, sense pes, no? En canvi, amb adults potser, doncs sí que aquesta sentadilla li podem posar 5 quilos. Depèn d'aquesta persona, en qüestió, si està entrenant o no. Però la idea és aquesta, que força adaptada a cadascú i sobretot amb gent gran i amb menopausa, amb quan hi ha aquesta falta o aquesta pèrdua de qualitat dels ossos.
0: Perquè entenc que la pèrdua de qualitat òssia bàsicament el que representa és més possibilitat que es trenquin,
1: més
0: no?
1: Risc de fractura.
0: Més risc de fractura, i entenc que si fas múscul el que fas és protegir l'os i evitar, diguem, aquestes
1: sí,
0: fractures.
1: Sí, amb la força treballes la musculatura, però també estàs estimulant la densitat de l'os, és a dir, estàs estimulant pues, que aquesta regeneració i aquesta pèrdua d'os, doncs aquest equilibri es quedi una mica més equilibrat, que no sigui tan, no hi hagi tanta, aquesta balança no estigui tan desequilibrada.
0: D'acord, hi ha evidència científica en això,
1: Sí. Ara no els tinc aquí davant, però hi ha molta evidència, es pot buscar.
0: Vull dir que la gent no sàpiga que això, hi ha una evidència científica, s'ha estudiat, diguem, durant anys amb dones, amb homes, que fan que musculen, que fan força, que muscular és això, no vol dir ara posar-nos uns bíceps,
1: no, aixecar una ampolla d'aigua d'un litre i mig i doblegar i estirar el colze, això és força de bíceps. Estem fent força de braços, no? O agafar un pal d'escombra i aixecar braços, o una sentadilla que dèiem, un squat en català. Vale?
0: Perfecte. Per tant, força sí, mobilitat també, no sedentarisme,
1: correcte.
0: Vestimenta adequada. M'has posat aquí, talons. Què passa amb els talons?
1: Jo vaig posar talons?
0: Sí, m'has posat portar talons.
1: Bueno, el tema aquest, una mica amb el tema de les dones,
0: sí?
1: Jo ho comentem, no me'n recordava que ho havíem dit. Amb el tema dels talons, el que es fa és desplaçar el centre de gravetat més cap anterior. Llavors, ens pateix molt més la musculatura del sòl pèlvic. Què vol dir? Que el que hem de fer és treball de sòl pèlvic tant amb dones com amb homes, Però si portem talons és més necessari fer una activació de sòl pèlvic, vale? Llavors és important, doncs, en aquest cas amb un professional encara més especialista, que sigui especialista en sòl pèlvic, que ens digui com hem d'activar la zona del sòl pèlvic i incorporar-ho també amb molt de treball de força del core, que li diem, de l'abdominal. Això també és important perquè podem fer un abdominal, però si no estem fent contracció del sòl pèlvic, doncs podem estar afavorint aquesta incontinència urinària o aquests problemes de sòl pèlvic.
0: Clar, hi ha alguns exercicis aquells que dius que són bàsics, abans parles de la sentadilla, no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha allò que dius, hi ha tres exercicis que tots haurien de poder fer i al llarg de gairebé tota la vida, no?
1: De fet, se'ns recomana, se'ns associa que aquesta persona que sap fer més sentadilles, que s'aixeca i s'assenta de la cadira més vegades,
0: que és això,
1: tindrà més qualitat de vida. i tindrà més esperança de vida. O sigui, hi ha molts estudis que ens diuen això. Per tant, exercicis bàsics, aixecar-me i sentar-me de la cadira, que és l'esquat,
0: sí.
1: Pues, agafar una goma o alguna tracció i tirar sí. darrere braços,
0: sí.
1: fer aquesta força de braços, i llavors, o sigui, un o dos de dalt i un o dos de tronc,
0: tronc superior, tronc sí. inferior,
1: i ja
0: no?
1: està, vull dir que no hi ha massa més. A partir d'aquí es pot complicar i es pot fer exercicis més analítics o altres coses.
0: Uh-huh. Ara està molt de moda el crossfit, no? S'ha posat molt de moda. Són, i no sé si t'hi trobes, no? I si venen i et pregunten si això és adaptat, si són exercicis o activitats que pot fer tothom?
1: Clar, de primeres jo us diria que no. O sigui, al final hem de fer depèn d'aquesta persona si ha fet ja exercici o no i si està preparat i està entrenat. Si aquesta persona no ha fet res, no és aconsellable entrar amb el crossfit. Ara bé...
0: Si començar a moure's per primera vegada a la vida...
1: No és el millor seria fer-ho adaptat a les necessitats d'aquesta persona. Per tant, que comenci a poc a poc vagi pujant els quilos, etc, i anar veient i supervisat.
0: I en aquest sentit, per això teniu aquests grups, no?
1: Correcte.
0: Al CAP.
1: Com bueno, nosaltres els grups són de grups de patologia.
0: Els creu a partir de...
1: De gent que té dolors musculars, és a dir, un dolor d'espatlla, un dolor de lumbars, un dolor de genolls o de cervicals, i el grup de gent gran.
0: Clar, però jo no sé si arriba un moment...
1: Però això ja és una altra... O sigui,
0: clar,
1: són dues coses, eh?
0: Sí, però Albert, jo no sé si arriba una data en què sempre tens algun dolor.
1: Que també és una de les preguntes, no? I una de les reflexions que surt és si tenim dolor, bueno, doncs és perquè estem aquí, no?
0: És a dir, es pot arribar al final de la vida sense tenir dolor?
1: No ho
0: dir?
1: Sé, no ho sé, jo crec que no, que tothom té alguna coseta
0: doloret,
1: més o menys dolor.
0: Un doloret, no? Algun doloret sí. has de tenir, no?
1: Però el que hem d'intentar és això, mantenir aquests hàbits de vida perquè, bueno, doncs perquè no tinguem aquests problemes de salut o aquests dolors siguin menors, o intentar, a part de fer exercicis, doncs si aquell dia m'he fet un esguins, doncs posar-me gel per reduir aquest dolor, no? O prendre'm la medicació si estic a una intensitat molt elevada, o sigui, tenim estratègies i eines per intentar...
0: I quan un dolor ens ha de preocupar? És a dir, quan un dolor és un dolor, doncs això, un petit dolor articular, igual has fet un mal gest, és una cosa, doncs amb una mica de gel es passarà, et prens un ibuprofè i mira, i no sé què, i quan un dolor, a partir de quan un dolor hem de sentir que potser aquí hi ha lesió?
1: És complicat de fama de mal dir, eh? O sigui, hi ha diferents tipus de dolors, un és més muscular, tendinós,
0: sí.
1: un altre sembla més de sistema nerviós,
0: sí.
1: un altre és, depèn una mica també d'altres factors de salut que ens poden influir en tots aquests dolors. Llavors, clar, depèn una mica de l'evolució. El que deia, no veig una que si m'inflama la zona, doncs valoro si haig de posar gel o no, veig que potser això em dura 5, 6, 7 dies, això és normal en la fase aguda d'aquests primers dies. Ara, si això se m'allarga 2, 3 setmanes, haig de valorar que aquí potser hi ha algun problema de circulació o hi ha algun altre signe d'alarma.
0: Clar, i entenc que quan un dolor inhabilita, no?, qualsevol tipus de moviment, ja sí que hem de...
1: S'ha de fer repòs en aquell moment, correcte, però aquest repòs, aquesta primera setmana, aquestes dues primeres setmanes, és aconsellable amb això, mesures analgèsiques, la medicació, el gel, etc. Però si aquest repòs o aquest que acaba sent sedentarisme el mantinc durant molts mesos, aquest dolor d'espatlla, diguéssim que no l'estic afavorint, al contrari, aquesta immobilitat durant molts mesos el que em perjudica és en la mobilitat posterior d'aquesta espatlla i en la força.
0: Albert, fa la sensació també que la societat com que acceptem molt millor aquest tipus de dolors a partir de certa edat, no? És com que entenem que hem de conviure d'alguna manera amb aquests dolors, però ens costa molt entendre'ls amb nens petits o amb joves. No sé si és normal, és a dir...
1: Clar, és que una de les coses que diuen també és no, jo tinc dolor perquè sóc gran.
0: Sí.
1: Bueno, i els nens també tenen dolors, a vegades també es fan mal i també tenen dolors. Per tant, bueno, en principi si el nen et diu que té, o la nena, et diu que té dolor, doncs se l'ha de creure, no? Que potser s'ha fet mal.
0: L'hem d'escoltar, no?
1: Escoltar una miqueta, no? No menysprear, però tampoc, bueno, per valorar la situació i també relativitzar o tranquil·litzar la persona.
0: Però i què passa? Que s'accepta més com el dolor de gran que de petit, no? De petit ens fa com més la sensació de que no ha de ser
1: no
0: tan normal,
1: de tenir dolor, no?
0: Sí, fa aquesta
1: sensació.
0: Potser
1: hi ha aquesta falsa creença, però ja et dic que depèn de les circumstàncies que podem tenir dolor sent petits i sent grans també.
0: Però vaja, en tot cas tenir-ne, o sigui, entenc que al final passa una mica per consciència corporal, no?
1: És conèixer el propi cos ens ajuda a saber una miqueta també si això ja m'ha passat altres vegades, si és normal la meva reacció o no, etc.
0: Perquè jo, per exemple, em fa mal, avui vaig a córrer i avui em fa mal el genoll esquerre, no sé per què. Això passa? És a dir,
1: hi ha dolors espontanis, sí. Pot haver-hi un dolor espontani perquè potser m'han tingut una postura inadequada el dia anterior, perquè potser m'he estat més de peu, perquè potser porto 2 setmanes sense fer exercicis perquè vaig molt estressat de la feina, perquè potser estic de vacances i aquestes setmanes i vull tornar a reiniciar el córrer al tornar de les vacances i no he fet res les 2 posteriors, anteriors, doncs, per tant, primer, potser aquell dia no és el més indicat per anar a córrer.
0: Entenc que també una manera de que no ens passi això, no? De que quan reprenem, diguem, la temporada d'activitat després de les vacances perquè això no sigui molt dur, entenc una manera justament no deixar-la, no?
1: O no deixar-la, que seria l'ideal, no? L'operació biquini, la millor operació és aquella que es manté durant tot l'any, d'hàbits de vida saludables. Per tant, no deixar-ho durant les vacances.
0: Això igual amb la nutrició, I els hi dic, no relaxin ara tampoc massa, de dir, és estiu, ja passo, ja m'és igual,
1: no.
0: Perquè després arriba el setembre i tots són mans al cap, quin horror, ara m'he posat tots aquests quilos, i a sobre...
1: Sí. El que ens interessa el cos és mantenir aquests hàbits durant tot l'any, eh? Vull dir, per Nadal igual, al final és un, vale, em passo una mica per Nadal, bueno, sí i no, vull dir, valorem també de mantenir almenys algun dels hàbits o algun dia regular una mica tot això.
0: Quins són els dolors més habituals amb els que et trobes? O sigui, no sé si hi ha la lumbàlgia, sí. No sé si hi ha dolors, allò que dius, aquests són, sí o sí, els tinc cada setmana.
1: El cap és la lumbàlgia no específica, que li diem, no? Sí. Que és un dolor lumbar, a vegades no sabem ben bé per què ens surt.
0: És posicional moltes vegades?
1: És un tema d'higiene postural moltes vegades i és un tema també d'aquest sedentarisme mantingut o a la feina, o bé al contrari, gent que té una feina molt física, que està carregant pes i que ho fa durant moltes hores. Llavors, doncs això, una incorrecta higiene postural, o bé que aquesta demanda de força, de feina, no es correspon a la força o a la mobilitat que tenim d'aquesta zona. Eh?
0: El cervical, sí, també, pel tema de les pantalles?
1: Lumbar, cervicals i dolors d'espatlla. I genolls també, són les quatre principals que tenim i que tractem al CAPC.
0: Parlem de què?
1: Tenim també
0: de
1: una de les preguntes.
0: Tapes, eh? Vinga,
1: durant l'estiu
0: sí.
1: També, no? És com que anem amb menys roba, a vegades veus gent amb tires de colors,
0: sí.
1: No? O que fa esport,
0: a més, ara són de colors,
1: no,
0: perquè en la meva època no eren de colors, i ja els hi dic, eh? És a dir, en la meva època. Ara semblo jo prehistòrica, tampoc és tant, però quan me les posaven més eren de color,
1: blanco,
0: d'aquest color
1: què?
0: Carn, vale, horrorós. Sí. Ara són roses, fucsies,
1: blaves,
0: amb dibuixos,
1: perdes, el que vulguis.
0: Són de molts colors.
1: És el que vulguis.
0: Això i a més, ara les venen fins i tot de vegades a supermercats, per a farmàcies, te les venen ja tallades
1: ser.
0: En formes, que sempre penso, i això? Però si no t'ho saps posar, de quin sentit té això?
1: S'ha de saber la tècnica de posar-ho i també s'ha de saber si té o no evidència al darrere. Vale? Si hi ha estudis que ho demostren, diguéssim que és complementari, doncs, a la teràpia manual o al massatge que es pot fer en consulta privada.
0: Vale? És a dir, això per si no et curarà, eh?
1: Per si no et cura, però en canvi un embenatge, això, per un esguins que dèiem, no? M'he fet l'esguins, m'he posat el gel i necessito, l'endemà haig d'anar a treballar, em faig una mica d'embenatge amb un esparadrap, amb un tape més rígid. Això
0: sí.
1: Els físios,
0: sí.
1: Es pot fer, i això sí que té evidència. El que fem és evitar que aquest esguins torni a succeir, que aquest moviment lesiu ens torni a passar, amb aquest embenatge que ens comprimeix una miqueta la zona. Vale? En el cas del kinesiotape, que és les tires de color,
0: sí.
1: L'embenatge de color, que és elàstic, això és complementari a altres teràpies i no té evidència per si sola, diguéssim. Vale? O sigui, jo posar-me la tira o comprar-me al supermercat que deies,
0: si fa l'espai,
1: i posar-me, no em millorarà
0: tira,
1: res. Més val posar una mica d'escalfor en aquella zona, fer una mica de massatge mateix a casa i fer alguns estiraments, que no pas posar les tires.
0: Perquè
1: i creure
0: quin
1: com
0: és l'efecte de la tira de la kinesiotape?
1: Diguéssim que amb un embenatge més rígid sí que hi ha efecte, perquè com que són rígids el que estem fent és aproximar els teixits.
0: Sí.
1: És a dir, que aquelles fibres musculars o tendinoses com que estiguin més a prop, i clar, quan em fa mal una zona, què faig? No? M'apropo aquella zona al cos. Diguéssim que el que es faig és escurçar aquells teixits. Això ens ajuda a cicatritzar la lesió i a recuperar-la. Vale? I per tant, amb un embenatge sí, però amb el kinesiotape, el ser més elàstic no acaba tenir tanta evidència. Sí que està en debat amb el tema de temes vasculars, si hi ha o no hi ha efecte al respecte de la circulació sanguínia. Això s'està acabant d'estudiar, però de primeres, a dia d'avui, fins al que jo sé, no hi ha massa evidència per si sola.
0: Per tant, seran molt mones, quedaran molt cool, molt
1: correcte,
0: xules,
1: però si no fas res més, no servirà de massa cosa, diguéssim.
0: Doncs ja està, eh? I sobretot jo també penso que qui te l'ha de posar és algú que ha de saber.
1: Sí, sí.
0: No sé si fins i tot pot tenir com efecte contrari, de
1: efecte...
0: col·locar-la malament, no sé si pot d'alguna manera generar-los.
1: L'únic efecte, com que és unes tires elàstiques, és que hi va amb un adhesiu, amb una pega, és que hi hagi una reacció al·lèrgica. Però això amb els altres embenatges també pot passar, per tant s'ha de consultar i s'ha de valorar, i el que dèiem de sentit comú, si jo em poso allò i em pica, m'ho trec. Vale? Seria aquesta la idea.
0: Per molt xula que sigui,
1: sí.
0: Eh?
1: Vale, que no l'acabes de patir per lluir.
0: Què més? Alguna qüestió més de temes de mobilitat?
1: No, aquestes
0: mobilitat?
1: Són les grans preguntes. El tema del gel calor, el tema dels embenatges, el tema d'aquestes pauses actives del sedentarisme durant l'estiu, i no sé si hem dit alguna altra cosa. I el tema de la força, no?
0: I el
1: força
0: tema
1: també
0: de la força, que l'hem d'incorporar en la nostra, diguem, activitat setmanal.
1: Correcte.
0: Hem d'incorporar... No sé si hi ha allò que
1: no cal cada... No ho hem dit, no cal cada dia la força, però dos o tres dies per setmana la força,
0: dir,
1: sí.
0: Això sí, eh? Mínim dos o tres dies per setmana.
1: I la resta de dies,
0: eh?
1: Exercici cardiovascular.
0: I també ho ha dit, l'Albert, no cal que sigui una hora d'exercici, no sé què, mitja horeta, tres quarts d'hora millor, d'exercici, no?
1: Sí.
0: Al dia.
1: I ja està. I escalfar bé i fer la tornada a la calma, els estiraments al acabar.
0: Quan un actiu, és a dir, quan un comença a fer, entra en la roda, no?, de la mobilitat, comença i manté una certa constància, els canvis els notarà ràpid?
1: Aquest és un altre dels temes, no? Jo estic fent bé les coses, estic fent exercici,
0: estic
1: porto dues setmanes
0: i
1: em trobo igual de malament. Què està passant aquí? El cos...
0: Albert, Albert, no funciona
1: que
0: això,
1: que costa
0: no?
1: molt perdre musculatura, perdre mobilitat, i costa, costa molt,
0: molt poc
1: i costa molt recuperar. Vale? Diguéssim, hi ha molts estudis que ens diuen que una persona que està ingressada a la UCI ens perd un 40% de massa muscular només en 7 dies. En canvi, recuperar aquest 40% de massa muscular que hem perdut en una setmana ens costa començar-ho a recuperar 2, 3, 4 mesos.
0: Això ho he hem vist tots, quan t'enguixen, quan també et posen un no, te'n venen o qualsevol timologia, qualsevol part, un braç moltes vegades o una cama i t'estàs 15 dies, al moment que et treuen el guis o et treuen
2: veus
0: la vena...
2: Veus que has perdut volum i que segurament has perdut força o mobilitat.
0: Sí. I es veu de, o sigui, ràpidament, a primera vista ja te n'adones que dius, què ha passat aquí, no? Sí. Per tant, es perd molt ràpid.
1: Ahir un altre dels grups parlava amb un pacient que va tenir un ictus fa un any i en deia això, que ha estat molt constant treballant, però que va perdre moltíssim amb hores o amb poc temps, i que li ha costat fins a un any recuperar-ho bastant bé, i ha recuperat molt bé tot, tant la parla com la part motora.
0: Per tant, diguem, en situacions extremes com aquesta, que és un ictus, tardes un any aproximadament en recuperar-te.
1: I en situacions de treball musculoesquelètic, de lesions musculoesquelètiques, dolors d'espatlla, de genolls, de cervicals, que dèiem, nosaltres fem sessions durant un mes, però ja incidim en que hem de seguir treballant 2-3 mesos més, perquè és que si no hem perdut el temps i no acabem de recuperar tot el que voldríem.
0: Per tant, paciència,
1: I això no vol dir que no em pugui quedar un dolor residual, que també és una altra de les coses que parlem. Vull dir que per molt bé que faci bé jo les coses, em reduirà el dolor, guanyaré musculatura i mobilitat, perquè això relaciona, però pot ser que jo surti d'aquí amb un dolor residual. Fem aquesta part d'educació que dèiem, d'explicar això, de generar expectatives realistes.
0: Sí, al final acabes aprenent això, que de vegades has de conviure amb un petit dolor, no? Que no, entenc que no ha de ser immobilitzant.
1: Correcte.
0: No
1: ha de ser a tal intensitat que em fotin la vida, però sí que haig d'intentar portar-lo de la millor manera possible, intentar fer el màxim que pugui perquè no en tingui o perquè en tingui el menor possible.
0: Aquest és el fet que tira més enrere la gent, que vivim en un món d'impaciència absoluta, no? Volem les coses per ahir, no? Sí. Clar, quan et diu el metge, no, és que igual tardes un any en acabar de recuperar això, no sé si és com...
1: La immediatesa hi és a tot arreu en aquesta societat, no? Llavors també amb la demanda aquesta de millorar la nostra salut o de recuperar un dolor. Llavors, és aquí on fem aquesta educació i s'ha d'intentar entendre això i és complicat i s'ha de ser constant.
0: Tot això són consells per la població en general, oi? Per la població en general, aquí no ens estem centrant els esportistes, però em parlaves abans, no?, de que teniu també com una línia, no?, que
1: esteu intentant... Això va més a nivell general, hi ha un projecte que s'ha arrencat entre el Departament de Salut i el Departament d'Esports, que és la prescripció esportiva, que això és diferent de la prescripció social, és una part de la prescripció social, en tot cas.
0: D'acord.
1: Diguéssim que tenim un projecte nosaltres a nivell d'ambulatori, que és la prescripció social, que ja l'acompanya l'Amèlia, que és la que fa la recomanació d'aquests llocs de Sitges on fan activitats físiques o no físiques, i diguéssim que pacta amb l'usuari què et pot interessar i què et pot anar bé, no?, per evitar aquest aïllament social i per millorar aquest benestar emocional. Vale? Això és això. Doncs m'apunto a tal lloc, faig aquesta rutina, conec gent, socialitzo i això evito aquest aïllament social. Això és la prescripció social. Però dins d'aquí, com hi ha recursos esportius, la idea és que en coordinació o que des de l'ambulatori, en funció d'uns criteris d'inclusió, doncs a nivell d'aquí de Sitges local hi hagi un professional de l'esport que ens pugui fer com unes sessions més seguides durant 6 mesos d'exercici físic dirigit.
0: Què és el que fas tu amb aquests grups?
1: No, jo faig exercici físic amb patologia. I diguéssim, el professional de l'esport el que faria és gent amb uns altres criteris d'inclusió que no té un dolor musculoesquelètic.
0: D'acord. I això està en marxa?
1: Això són prova pilot a Sitges, n'hi ha 68 ambulatoris a tot Catalunya, i és prova pilot que va arrencar ara durant el mes de maig, a juny, està arrencant a diferents ambulatoris.
0: I per tant, diguem que se centra més en qüestió més esportiva.
1: Sí, una persona que tingui, per exemple, hipertensió arterial. Em sembla que un dels criteris d'inclusió era que tingui hipertensió arterial, que tingui diabetis...
0: Que diguem que és una cosa més o menys comuna, a partir de certa edat.
1: Sí.
0: Clar, però és que estàs dient coses, hipertensió arterial, diabetis...
1: Sí, són factors de risc cardiovascular. Però això ho ha de valorar el metge primer. O sigui, el pas previ és, vaig a visitar-me amb el metge, i ell o ella considera oportú que amb tota la situació meva de salut, que són factors de risc cardiovascular, o bé ansietat, depressió, o les dues coses alhora, i a part d'aquest component sedentari, em pot beneficiar fer una prescripció, un programa d'exercicis de 6 mesos d'evolució supervisat per un professional un dia per setmana o el que
0: s'aconsegui. Però aleshores ho fan en grup com...
1: Entenc que seria com en un grup i això seria en una instal·lació esportiva municipal.
0: D'acord, el pavelló...
1: No ho sé ben bé on acabarà sent, però això és el que s'acabarà d'arrencar.
0: Però encara no han començat, entenc.
1: Aquí a nivell de Sitges no hem començat encara, però s'està arrencant a diferents ambulatoris.
0: Vaja, és una manera també, entenc, d'incentivar, no?
1: De lluitar contra aquest sanitarisme que dèiem, perquè al final és això,
0: aquesta gent que probablement el seu metge o la seva doctora li haurà dit ja infinitat de vegades, hauries de fer exercici, hauries de fer exercici, i aquesta persona, pels motius que sigui,
1: ens costa també.
0: Exacte, li costa, o no troba el lloc, o no troba el moment, o no troba les persones. No és fàcil, aquí no hem de jutjar ningú, no és fàcil. Sabem que agafar aquest hàbit moltes vegades no és fàcil. Clar, entenc que això ha de ser com aquest pas previ, no?, per començar a generar aquest hàbit.
1: Correcte,
0: no?
1: Perquè al final, si jo no ho tinc mal entès, per generar una adherència i aquest hàbit de vida, que en aquest cas és l'estil de vida saludable, o l'activitat física, física, això requereix uns 6 mesos. No són això, en 21 dies adquireixo l'hàbit, no és el cas.
0: Són 6 mesos, eh? Sí. Són 6 mesos,
1: eh? Mesos.
0: Això és molt, molt interessant, perquè els que fem esport, que ho expliquem sempre, moltes vegades et ve gent i diu, ja, però és que a tu t'agrada. Això és una cosa que sempre et diuen, no? És que a tu t'agrada. Sí. I és cert, t'agrada, però jo sempre dic, home, m'agrada, però no tots els dies. És a dir,
1: correcte.
0: Hi ha molts dies que anem a fer esport i aquell dia tu també et quedaries a casa teva al sofà o t'aniries a prendre una cerveseta amb la teva amiga o amb el teu amic, tot plegat, no? Però tens aquell hàbit construït i saps que després estàs millor. Sí. És, arriba un moment en què el cos t'ho demana. És una
1: que això
0: cosa...
1: és el que s'ha d'aconseguir, que diguéssim que, aquesta, que hi hagi una motivació intrínseca. Clar. Que no em suposi un sobreesforç haver d'anar al gimnàs, a la piscina...
0: Però això no és una qüestió genètica, és el que dèiem. És a dir, en el sentit de... No, és, no hi ha gent que ho té i gent que no ho té. És a dir, això es construeix.
1: Això es construeix a través de l'estil de vida. Jo puc tenir un factor genètic que em predisposi a tenir una artrosi o un dolor o una circumstància personal, però jo haig d'adquirir uns hàbits de vida saludables i això no és d'un dia per l'altre.
0: Exacte. Això es construeix. Es construeix al llarg de la vida, com més abans el construeixis millor, perquè després et costarà molt menys.
1: Sí, de fet, és el que diuen dels, amb els nens, amb els infants, hi ha la neuroplasticitat del cervell, diguéssim que aquest cervell s'està creant, s'està generant, hi ha més connexions neuronals, és molt més fàcil adquirir un hàbit d'infants que d'adults, per això també fem doncs, molta incidència amb l'educació escolar.
0: Perquè també quan abans ho proves, abans descobreixes els beneficis i la satisfacció que et genera després d'una bona sessió de gimnàs o el que sigui, aquella sensació de satisfacció que tens quan abans la coneixes, millor, perquè abans la vols tornar a recuperar, es construeix al llarg de la vida. Si la perds, la pots tornar a construir,
1: sí, sí.
0: Oi? No
1: sí,
0: és una cosa que
1: costa. Sí.
0: Això sí, però costa, no?
1: Sí.
0: Clar, què falta per recuperar? Bàsicament, que t'acompanyin moltes vegades, no? Entenc que és el que feu. És a dir, per tornar-ho a construir, que molta gent diu, ja, però és que jo no tinc força de voluntat.
1: Clar, o he tingut un canvi a la meva vida personal, no?
0: O,
1: i ara porto uns anys
0: això,
1: sense fer...
0: O això, és que
1: fer...
0: a mi no m'agrada. O és que, és a dir, al final d'excuses som experts en trobar excuses,
1: sí, no?
0: Sí,
1: no tinc temps, no, a mi no m'agrada, necessito material, necessito comprar, són preguntes o coses que també ens surten a consulta, i al final és buscar moments del dia, buscar, no cal una hora, és el que dèiem, potser 20 minuts, mitja horeta, puc fer una mica d'activitat física i això em pot ser beneficiós. Potser no em cal apuntar-me a un gimnàs i puc caminar pel passeig que dèiem, no? Potser si m'agrada l'aquagym, doncs m'apunto a l'aquagym, no? Vull dir, que valorar també què és el que ens pot interessar, que això ens ajudarà a mantenir l'hàbit.
0: Uh-huh. I després, un altre tema molt interessant que jo penso que ajuda molt, molt, molt, molt, és buscar-te un company, companya de viatge.
1: Correcte, que aquest factor social és una mica el que dèiem amb la prescripció social. Si jo surto a caminar amb les veïnes, no? Tenim gent que queda amb les veïnes per anar a caminar, perfecte, no? És el que fem amb les caminades. Aquest factor social ens ajuda a l'adherència i a la motivació, no? Si em piquen el timbre perquè quedat a les 8 a caminar, doncs, hòstia, és que...
0: Clar, aquesta és la part bona del dia que et fa molta mandra, que dius, ah, avui m'és igual, avui no hi vaig. De sobte, si tu tens una xarxa de gent que va amb tu,
1: correcte,
0: una persona o 20, és igual, te'n fa, és aquell dia aquella persona és la que et truca i diu, va,
1: et toca,
0: aixeca't de la cadira, que sí, hem quedat, no? I això et fa anar, i un altre dia seràs tu que l'aixecaràs amb aquesta persona.
1: I això
0: persona
1: ajuda a mantenir més aquest hàbit.
0: I de sobte no te n'adones, i ha passat un any, i cada dia has fet una mica d'activitat física, i dius, ostres, ja fa un any, no?
1: Sí.
0: I aleshores, clar, la satisfacció en aquell moment entenc que és molt gran.
1: Sí.
0: Albert, ens ha quedat alguna cosa per dir?
1: Jo crec que hem fet bastant de repàs de tot.
0: Hem fet bastant repàs, no? Que ja sabem que arriba l'estiu, també descansen els professionals que no vindran a fer temporada de medicina comunitària a l'estiu, que els donem també descans perquè també mereixen vacances, però portem molts mesos donant consells de salut, ara no els oblidin tots. Mantinguin hàbits nutricionals, mantinguin hàbits de mobilitat, que si no el setembre serà molt dur.
1: Que podem fer tot sempre alguna excepció, però el que hem d'intentar és mantenir l'hàbit general.
0: La felicitat ha de primar de vegades, eh? De vegades, si per davant ha de passar el ser feliç, i si de vegades per ser feliç és, em ve de gust menjar-me aquest tros de xocolata o aquest pastís, o, bueno, no passa res. Però...
1: vigilant.
0: Sí, però no oblidem tots els dies, que l'estiu és molt llarg, d'aquí al setembre queden molts mesos, no? Home, són molts dies com perquè ens oblidem.
1: Sí.
0: A part que després...
1: Després costarà molt més recuperar
0: sí,
1: i tornar a l'hàbit.
0: Sí, i l'esport té una cosa molt xula, que és que enganxa.
1: Sí.
0: L'esport té una cosa que enganxa, i és possible enganxar-se a l'esport a qualsevol edat.
1: Però no és una sensació, és que hi ha un efecte fisiològic
0: al
1: darrere, a nivell d'hormones,
0: d'endorfines,
1: etc.
0: Efectivament, al teu cos li passen coses, però i això et genera aquesta necessitat que deia jo de seguir fent. Però es pot fer a qualsevol edat. És a dir, jo he vist gent que s'enganxa a l'esport amb 60 anys.
1: Sí. Tenim gent que no ha fet mai aquagym, arrenca amb un dolor musculoesquelètic amb nosaltres, segueix fent el treball aquest 3-4 mesos i s'acaba apuntant per aquest factor social amb un aquagym.
0: Efectivament. O gent que jubila i ha tingut una vida laboral intensíssima, treballant fins a les 10 de la nit cada dia, aixecant-se cada dia a les 6 del matí i, per tant, sense trobar amb família, canalla, nens petits, moltes responsabilitats, no trobes el moment per moure, et jubiles, t'atures, comences a moure i inclous l'esport com un hàbit de vida. I això passa, passa.
2: S'ha de vigilar, eh? Quan sí. no ho he fet mai i començo, ho haig de vigilar, però
0: passa. Fer maratons d'entrada no. Però podem incorporar l'activitat física en el nostre dia a dia a qualsevol edat, mai és tard per fer-ho, i ens dona salut a tots nivells. Així que, que no ho deixin de fer, Albert. Un plaer. Intentarem no lesionar-nos per no donar-te feina.
2: Vale, perfecte.
0: O sí, perquè si no, pobre, s'avorrirà també.
2: Feina
0: no?
2: tenim, feina tenim
0: sí, suficient. No? Aquesta de fisioterapia, de dolor sempre n'hi haurà,
2: sempre
0: no?
2: Sempre n'hi ha. O sigui, és un bon negoci, no?
0: Sí, això? Anava a dir. És, una...
2: Vull dir, és el que dèiem, dolor sempre en tenim.
0: De fisioteràpia sempre farà falta. A més, sí. no sé si és substituïble per una màquina, això, no?
2: Jo crec que no. És complicat, eh?
0: És complicat, no?
2: Aquesta part.
0: Bueno, doncs així tenim Albert del Barrio per anys. Albert, un plaer.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
5: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El mestre.

Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House.

0: Entre el gruix d'activitats d'aquest cap de setmana a Sitges, que no és petit, entre aquest gruix, hi ha una de curiosa, de diferent, que fins ara que jo penso que Sitges no s'havia celebrat mai, i així que hem decidit parlar-ne. Demà, dissabte 20 de juny, tot el dia, matí i tarda, hi haurà el certamen Royal Silver Senior i Platí 2026. Es tracta d'una desfilada de moda principalment per persones majors de 40 anys i qui organitza, que és l'agència Recims, les persones que hi ha darrere d'aquesta agència, són avui aquí, que són la Lourdes Marín. Què tal, Lourdes? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I en Josep Barreda, què tal, Josep? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tots.
0: A veure, Lourdes, això és la primera vegada que es fa Sitges, oi?
1: Sí, és la primera vegada.
0: Però no és la primera vegada del certamen.
1: No, és el cinquè any.
0: És el cinquè. D'acord, sí. I què entenc, que el aneu rotant o aneu girant?
1: Sí, jo sóc la delegada de Catalunya. D'acord. I cada any elijo una ciutat per fer el certamen i a mi Sitges m'agrada molt. És molt especial per mi, perquè jo la meva joventut l'ha passat aquí a Sitges.
0: Ah, sí? Vivies aquí, a Sitges?
1: No, però quasi.
0: Però gairebé.
1: Sí, gairebé, perquè estava tots els dies, pràcticament. I volia fer provar aquí a Sitges. I si tot surt bé, que penso que sí, penso que al millor l'any que ve també repetim, perquè
0: t'agradaria consolidar-lo com a espai de celebració,
1: sí,
0: de la delegació catalana.
1: Sí, m'agradaria fer que el certamen Royal de Catalunya fos a Sitges, bueno,
0: de manera permanent, diguéssim, perquè és un certamen a nivell espanyol?
1: Sí.
0: Es fa a totes les províncies?
1: A totes les províncies, sí.
0: Caram.
1: Sí, sí, jo m'encarrego de Catalunya, la meva companya de Madrid, d'Andalusia, Galícia, de tota.
0: I l'objectiu d'aquest certamen quin és?
1: Donar l'oportunitat a totes les persones, que en algun moment han volgut ser model i no han pogut, i que tenen l'oportunitat de poder fer una desfilada
0: durant un dia zero, no?
1: Exactament, aunque no tinguin experiència. Se li dona l'oportunitat a totes les persones, indiferentment de la seva talla, estatura i edat.
0: Clar, anem a això. És un món no, que sembla molt exclusiu, no? O molt elitista, no? O, vull dir que requereix, diguem, d'uns cànons, d'unes mides, no sé què, molta gent pues, probablement el veu inaccessible, no?
1: Exactament, sí.
0: Entenc que vosaltres canvieu aquest concepte, eh?
1: Sí, bueno, és un projecte de la meva directora, de l'agència Racing. Ella és una professional, porta 40 anys al món de la moda. Sí. Està a la Fashion Week de Madrid, Fashion Week de Barcelona, París, i bueno, porta molts anys i bueno, va pensar, ostres, fa 5 anys, per què no faig algun projecte que tingui cabida tota aquesta gent de majors de 40? I, bueno, i a partir d'ahí, pues, va començar a moure i nada, i ja portem 5 anys.
0: I ja porteu 5 anys de certamen aquí a Catalunya, que no és per professionals, no? És a dir, no. Les persones que veurem desfilant no són models professionals.
1: No,
0: hi ha gent que potser la majoria és el primer dia que desfilen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Què han hagut de fer o què han de fer? No sé si encara són a temps, si demà volen desfilar. Ja no. Què han hagut de fer? Les persones que veurem demà desfilant, bueno, què han hagut de fer per poder desfilar?
1: Inscriure's, bueno, posar-se en contacte amb mi.
0: Sí.
1: I fer una inscripció i després pues, hi ha unes fotos.
0: Però el que deies, no han passat un filtre, diguem, de talla, filtre, de pes, de bellesa, no han passat
1: el
0: cap.
1: El filtre sóc jo i després Lourdes, que Lourdes també es diu Lourdes, la directora.
0: La Lourdes, la directora, també es diu Lourdes.
1: Però Lourdes, la directora, em dona
0: canxa. Et dona, sí.
1: Sí, sí, sí. Ella és el segon filtre, jo el primer i jo la veritat.
0: I què mires? Què és el que...
1: L'actitud, les ganes i l'interès.
0: Ja està.
1: Sí.
0: Tant fa si fas 80 com 60.
1: A mi em dona el mateix que tinguis una 46 com una 38. Les ganes i l'actitud, sobretot.
0: Hi ha molta gent que ha volgut que li hagués agradat aquest món, però sempre ha sentit que no podia ser-ho?
1: Sí, molta gent, molta gent, sí. I també el tema de la falta d'autoestima, també. I, bueno, és una mica també per aquest motiu d'ajudar aquestes persones de que...
0: Perquè pujar, desfilar dalt d'una passarel·la és com un... Et dona un impuls, fa créixer l'autoestima?
1: Home, sí, i a part les inseguretats, les pors, les fòbies.
0: Clar, és que s'ha de ser valent, per desfilar dalt d'una... Clar, no sé com muntareu, això serà als Jardins del Retiro, que muntareu una passarel·la, entenc, com
1: una
0: ho fareu?
1: Passarel·la. Bueno, però ho farem arran de...
0: A peu de terra.
1: Sí, a peu de terra.
0: A peu de carrer,
1: sí, d'acord. Perquè si no, clar...
0: És a dir, no estaran elevats, eh?
1: No.
0: Si no seria massa, no?
1: Si no seria massa. Però sí, va bé, perquè així a aquestes persones les dones l'oportunitat bueno,
0: I desfilaran amb què? És a dir, la roba se la porten ells, la oferiu vosaltres, com funciona
1: fent
0: això?
1: Fent tres passes,
0: d'acord,
1: un de texans, que ho porten ells, però després el casual col·laborar un comerç d'aquí de Sitges, que és Enica, ja aprofito per donar-li les gràcies.
0: La botiga aquí al carrer Sant Francesc, sí, bastant nova, per cert, no fa gaires anys que està aquí Sitges.
1: Pues són encantadors, tanto la seva filla...
0: Són pare com... i filla, efectivament.
1: Sí, són superagradables, li dono les gràcies perquè, bueno, pues...
0: Per col·laboren. Tant, això ha estat una feineta teva d'anar picant portes, no?
1: Sí, sí, demanant col·laboradors. Jo he anat picant portes i, bueno, molt bé. I després també a Sandra, que té un negoci que es diu Global, que és perruquera.
0: Sí. I també... La Sandra ha estat aquí a la ràdio,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí, pots donar-li les
0: perquè
1: gràcies.
0: Perquè ha guanyat algun premi de perruqueria en el seu moment i va estar aquí també. Ella serà, diguem, la que es posarà guapos,
1: la
0: eh?
1: La que posarà guapa i guapos als... Bueno, són homes també, eh?
0: Per això,
1: guapes i homes. I, bueno, després l'altra noia que em posarà el tema de gala, perquè són tres, l'últim és de gala, i està más que fa, que es diu Bella que ando, que es diu Estela, ella. Sí, sí, així que...
0: Per tant, tres sortides, no? Sí. Una desfilada amb tres sortides, masculina i femenina, entenc que barrejada, no? Homes i dones.
1: Bueno, primer les dones i després els homes.
0: Els separeu. Sí. I també diferencieu per edats, no?
1: Sí, sí, sí, sí, les tres categories. Això,
0: hi ha tres categories,
1: sí. Silver és de 40 a 49, Sènior de 50, de 50 a 59 i Platino de 60 amunt.
0: Tens més d'una edat que d'una altra? O no sé si de quina tens més?
1: Silver, a tope, de 40 a 49.
0: Hi ha moltíssima.
1: De dones, de dones, de homes no.
0: Sí, als homes els hi costa més?
1: Li costa moltíssim als homes.
0: El de desfilar?
1: Sí, mira, de dones tinc 30 models, però de homes tinc 8. Als homes li costa una barbaritat.
0: Jo I no per sé. Què creus que és això?
1: No sé.
0: És un món més feminitzat, no?

0: Molt bé, per tant, una desfilada de majors de 40 on veuran models no professionals, desfilar amb aquesta roba doncs, de, fins i tot de botigues sitgetana i que... digues, sí.
1: Sí, bueno, volia recordar-li a l'Albordés que té que dir el, que el tema, de, per exemple, de... els guanyadors d'aquí de Catalunya, sí, sí. De varios de les comunitats.
0: Ara anem a això, ara anem a això. Clar, això és un certamen, hi ha guanyador
2: sí,
0: i guanyadora.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que guanya el que millor model femení, millor model masculí.
2: Aquí en Catalunya es gana, és gana. Un book fotogràfic sí. Professional.
0: D'acord.
2: Un regal normalment és d'estètica, és sí. un tractament.
0: Sí.
2: I el pas a la final. Vale.
0: A la final del certamen espanyol,
2: sí,
0: eh?
2: A la gala nacional. La gala nacional ja s'encarrega a Lourdes, la directora.
0: D'acord, d'acord. I on es fa aquesta, a Madrid?
2: Normalment a Astúries.
0: Astúries.
2: Sí, perquè l'agència és d'Astúries i normalment es fa a Astúries.
0: D'acord.
2: I els guanyadors d'Astúries, de la gala nacional, guanyen un contracte de treball.
0: D'acord.
2: Perquè Lourdes apreta i els dissenyadors perquè hi hagi persones grans a les passarel·les uh-huh. i que cobrin el seu, el que correspongui.
0: Sí, sí.
2: Sí. I el premi és un contracte de treball amb l'agència.
0: D'acord, sí. D'acord. Sí, sí. Per tant, podria ser, si és que tens, entenc que deus tenir sitgetans i sitgetanes, no?, amb aquesta,
2: sí.
0: amb aquesta desfilada, podria ser que algun sitgetà o sitgetana guanyés el concurs català d'aquí, que passés al nacional i fins i tot no, que acabés sí. treballant de model, que aquesta no sé si és l'aspiració amb la que majoria entren o no, la majoria s'apunten per l'experiència.
2: Bueno, la majoria per l'experiència, perquè ningú es creu que va guanyar. Tothom pensa que jo no guanyaré, però bueno...
0: Què s'ha de tenir per ser un bon model o una bona model? Què s'ha de tenir?
2: Gràcia, també, no? Una mica de gràcia.
0: Actitud.
2: Actitud, elegància, perquè els membres del jurat valoraran també l'elegància. Clar, i luego, pues, la manera de caminar, de somriure...
0: Clar, però això de l'elegància és com difícil de mesurar, no? És a dir, que, quan,
2: sí, bueno,
0: com es mesura l'elegància?
2: Que siguin ells mateixos i que donin el millor, el 120%, i que es guanyin els membres del jurat, que al uh-huh. final qui decideix és els membres.
0: Lourdes, tu sempre has format part d'aquest món, del món de la moda?
2: No, bueno, amb aquest porto 3 anys, aproximadament.
0: D'acord, però no. És a dir, no tenies experiència prèvia en això de la
2: jo
0: moda,
2: Jo soc organitzadora d'eventos
0: i ja
2: el que
0: està,
2: passa
0: no?
2: que el món de la moda m'agrada,
0: Sí?
2: El món de la moda m'agrada, sí. A mi m'agrada pues, la publicitat també, més que la moda, però la moda també m'agrada.
0: Uh-huh. Però és un món difícil, aquest de la moda?
2: Sí, és un món
0: per què?
2: Difícil perquè, bueno, sobretot per el principi que dèiem, no? Que hi ha uns cànons de bellesa que ara, per sort, estan una mica canviant, no? Però fins a fa molt,
0: molt marcats,
2: molt poc,
0: no?
2: Clar.
0: Excloents, no?
2: Sí, exacte. Un 70, talla 38, 90, 60, 90... llavors, clar, era molt complicat perquè no tothom té l'oportunitat, no? Però, bueno, ara està canviant la cosa i jo penso que canviarà per millor. I...
0: Home, 30 dones de 40 a 49 anys volent desfilar
2: sí,
0: i em sembla tot un èxit, no?
2: Sí,
0: un de,
2: sí, sí,
0: de dones
2: sí.
0: que tenen ganes de desfilar i de fer el seu pinito allà com,
2: sí.
0: com a models. Això, la desfilada serà a la tarda, Lourdes,
2: sí.
0: a partir de quina hora?
2: De les 7 de la tarda.
0: A partir de les 7 de la tarda.
2: Sí.
0: Abans al matí, però, hi ha activitat, que els Jardins del Retiro. Què organitzeu al matí?
2: Un Merca Fashion. Bueno, jo li he posat el nom de Merca Fashion, perquè,
0: sí.
2: clar, a mi el Kencho, que també tinc que donar-li les gràcies,
0: sí.
2: que és el de l'espai,
0: sí.
2: em va dir, tinc el jardí disponible 12 hores. I jo vaig pensar, arribo a casa i dic, jo què faig 12 hores amb un jardí tan bonic? I, pues mira, al final...
0: Un mercat,
2: voltes...
0: i qui vindrà a aquest mercat? Qui s'instal·larà? Posaran paradetes? O
2: sí,
0: com
2: són negocis, emprenedors, pues, de tot un poc, de tot una mica,
0: mm-hmm.
2: Hi ha de roba, de complements de bellesa, artesania...
0: Pues són negocis
2: veles.
0: Aquí de Sitges o no? Negocis que
2: alguns
0: trobant.
2: Són de Sitges, un altres de Vilanova i altres de Barcelona.
0: D'acord, que vindran
2: sí,
0: aquí
2: sí, sí,
0: posant
2: sí.
0: la seva parada i vendran el seu
2: sí,
0: producte, no?
2: Exactament, sí.
0: Diguem que tot això, diguem, en aquest entorn de moda, no?
2: Sí.
0: Amb aquest marc, no? De,
2: sí, sí,
0: de,
2: sí, sí, sí.
0: del món de la moda. Com es muntarà la desfilada? Perquè, clar, on es canviaran? Com es canviaran? Com es munta una desfilada? Clar, la gent té entrada, té sortida,
2: sí.
0: que el jardí el visualitzem tots molt.
2: Sí.
0: Entenc que la passarel·la serà, diguem, perpendicular a l'escenari?
2: Bueno, és forma de U.
0: Ah, d'acord.
2: En forma de U. Surten per una banda i fan... Sí,
0: fan circuit, diguéssim,
2: Sí, fan un circuit.
0: Com una U,
2: sí,
0: sí. sí ja ho deies tu.
2: Els membres del jurat els tindrem a l'escenari... i elles dispondran d'una sala del backstage.
0: Uh-huh.
2: I allà
0: es podran canviar.
2: Es canvien, les maquillen, tot.
0: Alguna

0: algun reclam de persona coneguda, em va semblar veure un dia a les xarxes que anava a portar. Qui vindrà a veure?
1: A veure, tenim un concursant de la televisió.
0: Sí.
1: Bueno, que es diu Milton, no dic el nom del concurs, però sí,
0: sí, sí, el podem dir, el podem dir tant.
1: Casados a primera vista.
0: Casados a primera vista, que és un programa... Sí. Escolta, em vaig riure tant amb aquest programa, sí. Vaig riure una barbaritat. És un programa de Telecinco, oi que és Telecinco?
2: Sí. Sí.
0: És Telecinco. És un programa... Aquest Milton és vilanoví. És un programa que consistia, atenció, per qui no ho hagi vist, en què la gent s'apuntava i es casava. O sigui, hi havia uns professionals, psicòlegs, que feien un estudi en funció de les característiques i les personalitats de cada un dels candidats, i el que feien és els ajuntaven i es coneixien el dia que es casaven. O sigui, segons abans de dir sí, es veien. La primera paraula la deia gairebé amb el sí vull, I es coneixien, i aquí va participar un noi de Vilanova, aquest tal Milton, tot i que ell és argentí, no?
1: Sí,
0: em sembla,
1: sí,
0: d'origen. I a partir d'aquí començava, diguem, tota una convivència, no? Que l'allargaven durant un temps, era una mica com un talent, una cosa estranya. Però vaja, jo vaig riure una barbaritat amb aquest concurs de les barreges que es feien allà amb aquest programa. Per tant, ell serà com l'anfitrió de la jornada. Ell deu ser model, no?
1: Sí, és model. També el van patrocinar amb en Marc, també, que és un altre concursant.
0: Sí, aquest era català.
1: Sí. També, bueno, d'Andorra i Barcelona.
0: A cap dels dos els hi va sortir bé el casament, ja els hi dic ara. Va ser un fracàs absolut en els dos casos, que jo no sé tants experts com no es veia venir, perquè jo crec que es veia venir que jo no aniria bé, però vaja, va ser molt divertit.
1: Sí, comptem amb la seva presència, també amb Xavi Llaner, que és jefe de premsa de la TV3.
0: D'acord.
1: De molts anys de carrera.
0: Sí.
1: Amb el compositor de cançons, una d'elles és la... Bueno, no sé si puc dir La puta de la cabra, que era molt, molt famosa,
0: sí, sí,
1: aquesta cançó.
0: Sí, la cançó es diu així.
1: Pues, sí, sí. Pues, tenim el seu autor, també, amb nosaltres.
0: D'acord.
1: Amb un dissenyador de moda, Alejandro, que també vull donar-li les gràcies perquè els nois desfilaran amb
0: roba seva.
1: Amb roba seva. I tenim a dos models, també, que van guanyar l'any passat.
0: D'acord.
1: I, bueno, i també de convidats assistents també en tenim a la Carmen Rubianes, que vindrà, també comptarem amb la seva presència. I, bueno, i
0: per tant,
1: una sèrie de persones...
0: convidats una mica com de luxe, per dir una manera, convidats especials, no? Anfitrions especials, tots aquests faran de jurat o no? El jurat qui el forma?
1: Sí, ho formarà...
0: Són tots ells, el jurat?
1: Són set. Sí,
0: estarà
1: Milton...
0: I què valoren? Què ha de valorar el jurat? Han de valorar diferents aspectes, entenc, no?
1: Pues
0: però els hi marqueu vosaltres, és a dir, l'organització els hi marca els aspectes?
1: Sí, li marquem nosaltres, que no... Bueno, que...
0: Sí, en categories, no?
1: Sí. Que valorin, pues, l'actitud, el com defensin la roba que portin. I esta sèrie de coses. No vull que solament es fixin en la bellesa.
0: En si és guapo, vale? O guapa, d'acord.
1: En si és guapo o guapa, no.
0: Que per això és molt subjectiu,
1: bueno,
0: no?
1: Sí, perquè la bellesa és subjectiva.
0: Efectivament.
1: Però bueno, que valorin, pues, la sonrisa, sobretot la sonrisa, l'actitud, la forma de caminar també, perquè bueno, se li ha donat una classe abans.
0: Ah, sí? Se'ls hi fa classe?
1: Per, bueno, una mica.
0: Se'ls ha format una mica?
1: Una mica,
0: però
1: sí.
0: Però quan ho feu, el mateix dia, la formació?
1: No, ho vam fer el 6 de juny.
0: Ah, ja ho heu fet, jo no ho he fet, això?
1: Sí.
0: On?
1: Allà, al retiro.
0: Al mateix retiro,
1: Sí, perquè...
0: És a dir, els participants ja s'han conegut.
1: Sí. Tots no, perquè no van poder vindre, però la majoria sí.
0: I els vau fer una petita classe de desfilada.
1: Exactament,
0: de com desfilar.
1: Clar,
0: i què tal?
1: Bueno, va anar molt bé, Està molt complicat,
0: Sí?
1: Sí, perquè la
0: Tens favorita?
1: No tinc... Bueno, hi ha una noia que no és que sigui favorita, però sí que és veritat que té una sonrisa... Ostres,
0: que crida l'atenció.
1: Sí, però no és perquè sigui favorita, Les demás ho fan totes bé, Però aquesta noia, no sé, desprèn una...
0: Ara tenim una curiositat per saber qui desfilarà allà, si igual és la veïna del costat, no? O és la teva amiga, no sé, clar, és que entenc que hi haurà molts sitgetans.
1: No vaig a donar el nom,
0: Entenc que hi haurà molts sitgetans aquí, no? Sí. És a dir, sobretot, que hi haurà sitgetans i sitgetanes. Recordin, això és demà, Jardins del Retiro, s'ha de pagar, l'entrada, ja és entrada de pagament, no?
1: Sí, però al certamen,
0: Al
1: al Mercat Fashion no.
0: D'acord,
1: eh?
0: D'acord. Per tant, al matí és entrada lliure.
1: Sí, sí, sí, pot vindre tothom.
0: I a la desfilada, això sí, si volen veure la desfilada i després veure qui guanya, etcètera, sí, etcètera, aquí sí que hi ha entrada, pagament.
1: Sí,
0: eh?
1: Però donem una consumició. Eh?
0: D'acord, amb l'entrada.
1: Sí, el José i jo també tindrem una barra de bar.
0: D'acord.
1: Per poder
0: servir.
1: Exactament.
0: Per tant, al final el que fan, acaben fent és pagant la consumició, eh? Més sí, que l'entrada, sí, i tindran, sí, entenc, sí, que hi haurà cadires, no? Perquè sí, la gent s'assegui, sí, sí, és a dir, sí, això està tot pensat, dissenyat, perquè sigui un gran certamen de moda, recordin, amb protagonistes majors de 40 anys, que aquesta és la gràcia una mica, no? Bueno, sí, aquest és el què, no?, de l'assumpte.
1: Bueno, jo em vaig enamorar d'aquest projecte per aquest motiu, perquè jo sóc molt, molt humana, m'agrada la gent, m'agrada les persones i m'agrada donar-li oportunitats a tothom, no? I al final, pues...
0: De totes maneres, avui 40 anys és jove, no?
1: Sí, bueno, les noies de 40 no vegis com estan, tenen un cos que no vegis, són maquíssimes,
0: estan
1: totes.
0: Estan estupendíssimes, clar, sí, sí, és que avui en dia 40 anys diguem que és sí, jove, potser el que crida més l'atenció és els majors de 65, no?
1: Ai, les majors de 60, tinc 4. I són estupendes, també.
0: Dones, només, dones. Homes no tens...
1: Homes tinc, sí, tinc 8, i de platino tinc 3. 3 de platino.
0: Caram, déu-n'hi-do.
1: Estan espectaculars,
0: Caram.
1: De veritat ho dic.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, lo valents, Des d'aquí ens traiem el barret per la valentia de tots aquests candidats que han decidit llançar-se a la piscina, probablement molts d'ells, no?
1: Sí.
0: I decidir desfilar amb aquest certamen Royal Silver Senior i Platí 2026, aquesta desfilada de moda per majors de 40 anys, demà als Jardins del Retiro, demà 20 de juny, tot el dia, al matí entrada gratuïta, hi haurà Market Fashion, hi haurà paradetes perquè puguin consumir, i a la tarda, i així, entrada amb tiquet, que equivaldrà bàsicament a la consumició. Ens deixem alguna cosa per dir, Lourdes?
1: Pues nada, jo penso que no, que bueno, que vingui tothom, que ganes de passar-ho bé i de viure l'experiència.
0: El temps us acompanyarà, que farà és calor.
1: Ja.
0: Espero que els hagueu vestit amb roba d'estiu,
1: sí,
0: perquè com els hagueu posat pells, pobra gent.
1: No, sí.
0: Que això ja passa a la moda, Estàs en ple estiu veient desfilades d'hivern,
1: Bueno, Leandro, la seva roba són americanes de gala, són precioses, però són de màniga llarga. Però bueno, farem l'esforç, no.
0: I tant, no passa res. Al final, l'important és que surti bé,
1: sí,
0: la desfilada. Lourdes, Josep, un plaer, moltíssimes gràcies per
1: a
0: venir,
1: vosaltres.
0: Que vagi molt bé aquest certamen i hi veurem, a veure si aconsegueixes el repte o l'objectiu, sí, de que Sitges sigui com la seu, sí,
1: i
0: la
1: també m'agradaria i lluitaré perquè la final alguna vegada sigui aquí.
0: A Sitges,
1: sí,
0: home, doncs
1: ostres,
0: estaria...
1: La
0: final
1: ideal,
0: nacional.
1: La final nacional, sí. A veure si puc...
0: Canviar Astúries per Sitges, no?
1: La directora a donar una miqueta de canya,
0: Que vindrà aquí la directora el dissabte?
1: Este dissabte no pot.
0: No pot.
1: Però sí que tinc que aconseguir-ho i...
0: Tu tens, sí, vincle amb Sitges,
1: M'agrada.
0: No sé, això va ser amor, Ja els hi dic jo ara.
1: Sí, no ha passat.
0: Ja els hi dic jo ara, va tenir un amor...
1: No és per fer la pilota,
0: Un amor de joventut a Sitges... Va tenir un amor de joventut a Sitges, que la va tenir aquí molt de temps, sí o no?
1: Bueno, vaig passar... No era d'aquí, però veníem aquí a Sitges.
0: Però veus com hi havia amor darrere?
1: Sí. I molta festa,
0: Els de Casados a primera vista no venen pas a buscar a dona, no?
1: No, suposo que no, Vindran a treballar, suposo,
0: Mira, jo només per preguntar-los i que ens expliquin com va ser allò, aquell programa, perquè, mare de Déu senyor...
1: Bueno, teniu l'oportunitat,
0: espero
1: i deseo...
0: Ho intentarem. Que a més això ja ho saben, hi hauran cares conegudes de la tele i del món de la moda, per si a més tenen curiositat. El que dèiem, Lourdes, Josep, un plaer, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i un saludo a tots els
0: sitgetans.
1: Sitgetans.
0: Adeu.
2: Adeu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Les 11:37 i acabarem programa avui amb una de les propostes culturals de la Pregonera per aquest diumenge 21 de juny.

0: En el marc del Dia Internacional de la Música, aquest diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda, a l'Escorxador, i atenció, amb entrada gratuïta aquesta vegada, hi actuarà el duo Aidos, un duo format per la Clàudia Romaní i la Rocío Sebares, la Clàudia Romaní i la Rocío Sebares, totes dues que viuen aquí Sitges. Fan un concert que combinen, doncs, art, proximitat, capacitat comunicativa, diu la nota de premsa, i bàsicament música clàssica, eh? Però una música clàssica que miren d'apropar a tots els públics, violoncel, piano, violoncel la Clàudia, piano la Rocío, i que doncs d'alguna manera posaran la sintonia ideal per celebrar aquest Dia Internacional de la Música. Clàudia Romaní, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Preparades per diumenge?
1: Sí. Sí, amb molta il·lusió.
0: Amb molta il·lusió aquest dia. Clar, a més, us han triat com per celebrar el Dia Internacional de la Música, que dius, home, quin honor, no?
1: Sí, la veritat que sí, per nosaltres és un plaer, no?, que poder participar d'aquest dia tan, tan important, doncs oferint un concert pensat això per un públic, per tothom, vaja, uh-huh, en un dia tan especial, no?, com és el Dia Internacional de la Música. I bueno, des d'aquí volíem fer un agraïment a l'Ajuntament que hagi confiat en nosaltres per dur a terme aquest concert.
0: Clàudia, deia ara, és un concert de música clàssica, tu toques el violoncel, la Rocío el piano, però què escoltarem? Què és el que proposeu?
1: Sí, proposem un repertori variat, en el qual hi haurà peces més aviat curtes, perquè al final el que volem és que la gent ho disfruti i que no cal que siguin persones expertes en música clàssica, que coneguin les obres anteriorment. Uh-huh. Llavors hem pensat en fer una selecció de peces maques, curtes, més aviat, i amb una mica d'explicacions prèvies per tal d'apropar-les més al públic, no? Explicant una mica doncs l'època en què es van ser escrites, una mica posant exemples, per fer-ho més proper.
0: Per tant, no cal ser entès a música clàssica, ni tan sols cal ser aficionat. De fet, no sé si fins i tot seria una bona oportunitat per a algú que no ha anat mai a un concert d'aquest tipus de música, doncs apropar-se i descobrir-lo, no?
1: Exacte. Sí, la idea seria aquesta, que oferir-lo per un públic general. També pensat per gent doncs, que li agrada la clàssica i que hi ha anat a concerts, però també per persones que potser no hi han anat mai, i és com una primera manera de...
0: Un primer contacte, no? Sí, exacte, el primer contacte amb la música clàssica, que clar, vosaltres sou dos noies joves, com hi vas arribar tu a la música clàssica?
1: Doncs jo vaig començar a tocar el violoncel als 5 anys, i els meus pares no són músics, però sí que vinc de família de músics. El meu avi era violoncel·lista i crec que això devia afectar d'alguna manera a que jo, tan petita, doncs comencés a tocar, no? I tinc un tiet...
0: Perquè vas demanar tu el violoncel o va ser la proposta, diguéssim?
1: Jo, mira, la veritat que no me'n recordo perquè era molt petita, però sí que jo crec que va ser la influència del meu avi. Que, com que ell tocava el violoncel, doncs d'alguna manera doncs, jo crec que va anar per allà.
0: I des dels 5 anys fins ara, eh? No l'has deixat mai?
1: Sí. No, sí que he passat... mai l'he deixat, però he passat èpoques d'estudiar més, èpoques d'estudiar menys, perquè al final és bueno, una carrera de fons, no? Hi ha moments que, ostres, que estàs més encallat, no? Altres que estàs més motivat i anar fent, però sempre he estat allà.
0: Clar, la carrera d'una música clàssica d'aquest estil, no sé si és molt diferent a la d'un músic pop, un que fa pop, un que fa rock o que té una banda?
1: Bueno, l'estil, clar, canvia molt.
0: Perdes.
1: Sí que... sí,
0: digues.
1: Vull dir que al final és música, no? I sí que és veritat que bueno, que en el meu cas, on, bueno, hi ha com molts anys de
0: formació.
1: D'estudi, a vegades, bueno, ja suposo que hi ha casos de tot, però tinc la sensació que que hi ha músics que no necessiten tant
0: sí,
1: de temps,
0: és
1: no,
0: cert.
1: Per tocar bé.
0: Home, és cert, hi ha molts músics i moltes bandes de pop rock que no tenen un bagatge i una motxilla de formació com probablement la puguis tenir tu, és veritat, és a dir, que no venen tots de conservatori, sí, sinó que simplement
1: exacte,
0: són aficionats, no? Sí, sí.
1: Sí, però igualment no vull dir que no n'hi hagi de molt bons.
0: No,
1: però,
0: per descomptat.
1: Però, bueno, que dins, darrere del món de la clàssica hi ha moltes hores, en general, no? D'aprenentatge d'instrument, també hi ha molts músics que comencen amb la clàssica i després es van pas, cap a altres,
0: cap a altres estils, sí. No? No és el teu cas, eh? No havies pensat mai, de fer el canvi?
1: Bueno, jo tinc formació clàssica, però sí que he fet també música més actual, moderna, perquè al final doncs, la gent també... Bueno, t'adaptes al que vol la gent, no? Llavors, a vegades, jo què sé, a casaments et demanen doncs, tocar Viva la Vida de Coldplay, per exemple, no? Llavors, diguem que el repertori és molt variat i al final l'instrument dona molt de sí, no?
0: Passa una mica també com amb la dansa, que la clàssica és com, són com les arrels, són com els fonaments?
1: Sí, podríem dir que sí. Sí, sí.
0: Tenia una mica aquesta sensació. Entenc que després també viu de bolos, d'actuacions?
1: Sí. Nosaltres, vivim de... Al final, viure de música no és fàcil.
0: Clar, per això ho pregunto. Sí.
1: En el nostre cas, vivim d'actuacions, de bolos. També donem classes. La Rocío treballa a l'IAB d'aquí a Cisca.
0: Sí.
1: I jo dono classes a l'Escola Municipal de Música de Sitges, a una escola de Barcelona, classes particulars, o sigui, fem altres coses perquè al final...
0: És difícil, no?
1: Una mica de tot, però sí, estem molt enfocades en aquest projecte, no?, del duo Aidos, en el qual doncs, estem, a part de fer aquest concert aquí a Sitges, després tenim una sèrie de concerts per Catalunya, no?
0: I el que proposem amb aquests bolos, és a dir, qui contracta bolos de música clàssica? En quins esdeveniments es contracta aquest tipus de bolos? Perquè, clar, moltes vegades no associem la paraula bolo, doncs això, a una banda de rock, a una banda de jazz, o de pop, no? Doncs per un festival... Però, clar, entenc que per la música clàssica, fora que no sigui un festival dedicat a aquest tipus de, a aquest estil musical, per quin tipus d'esdeveniments us contracten?
1: Sí, mira, nosaltres ara tenim programats alguns concerts que ens contracten ajuntaments per cicles que ja estan fets, no?, de música clàssica. Llavors, per exemple, tocarem a Roses, a Mollerussa, a Barcelona... Però en general, a banda dels ajuntaments, doncs també poden ser particulars que, jo què sé, volen són amants de la música clàssica i volen, doncs, en una celebració d'aniversari que hi hagi música en directe, no? O celebracions tipus inauguracions, actes més institucionals, també algun cop...
0: Clar.
1: Doncs, una mica de tot, casaments, enterraments, o sigui, la varietat...
0: Caram, sí? Us ha tocat tocar amb enterraments?
1: També.
0: I què això?
1: Clar, al final és complicat perquè estàs en un moment molt difícil...
0: Molt delicat, no?
1: Sí. Clar, molt delicat, però alhora, clar, tu vas allà i intentes fer-ho el millor possible i que no t'afecti molt, no?, el veure la gent
0: malament.
1: Malament. Llavors, amb l'experiència vas aconseguint, no?, doncs que poder tocar bé i sense que t'arribi a emocionar tant que t'afecti, no?, la manera
0: de... És que d'entrada ens sona una mica com antagònic, no? És a dir, normalment els músics quan actueu el que voleu és veure, o l'objectiu és veure la gent feliç, no? I clar, en un enterrament la gent feliç d'entrada se'ns fa difícil d'imaginar, no? És a dir, altra cosa és que puguin gaudir de la música, perquè la música els aporti records, els aporti un moment bonic, però clar, gaudir, o sigui, feliç, diguem que un no acostuma a estar en un enterrament,
1: Sí, jo vull pensar que la música en aquell moment no els farà estar feliços, però sí acompanyar-los en un moment difícil i potser connectar, no?, amb alguna cosa, i fer-ho com més especial, no? A vegades sense música és una mica fred i, he anat a enterraments també sense música i per mi pot arribar a ser una mica fred, no?
0: Deies en l'entrevista que et feien a l'Eco, dèieu que la música pot arribar a l'ànima, justament és això, no?
1: Sí, perquè té aquesta capacitat d'emocionar-nos, no? A vegades... no sabem massa quins mecanismes intervenen, no?, però que escoltem música i no cal que sigui clàssica, no?, i ens pot arribar a emocionar.
0: Clar, i no sé si quan un s'hi dedica, no?, i a més s'hi dedica de manera conscient, com és, entenc el teu cas, perquè si portes tants anys formant-te, entenc que és que des de ben petita vas tenir clar que tu t'hi volies dedicar amb això, no? No sé si això és com... És gairebé una necessitat vital, aquesta de la música, per tu?
1: Jo de petita feia música perquè per mi era un hobby i sempre tenia clar que m'acompanyaria tota la vida. No som d'aquells casos que ja de ben petit doncs saps que t'hi dedicaràs, perquè m'agraden moltes coses, però sí que sabia que sempre la tindria, no?
0: I què va passar? Llavors... Què va passar que vas decidir... No, vinga, ja aposto, m'hi vull dedicar.
1: Sí, doncs se'm donava bé, m'agradava, i vaig dir, mira, prova de fer proves per entrar a l'ESMUC i a veure què. Sabia que era complicat perquè bueno, entra poca gent i vaig, bueno, vaig provar-ho, no? Però sense estar tampoc molt convençuda. A mi m'agradava molt, però era...
0: És a dir, tenies alternatives, eh? Tenies plans B que no t'haguessin suposat, diguéssim, tampoc un daltabaix, eh?
1: Jo havia estudiat batxillerat científic, no?
0: Artístic, ah, caram! Caram!
1: Llavors jo anava com per obrint portes i a veure què sortia. I quan vaig entrar a l'ESMUC dic, ostres, aprofita aquesta oportunitat a veure com va, com et sents, perquè tampoc sabia, no? Jo com em trobaria allà... enmig de... Jo no havia fet mai conservatori, sempre havia anat per lliure, i llavors, de sobte, tantes hores centrades en la música, quan jo havia fet sempre com...
0: Com extraescolar, no?
1: Exacte. I, bueno, i vaig, al final, doncs mira, em va agradar i vaig seguir en aquest camí.
0: És a dir, que al món hem perdut una científica, però hem guanyat una música, no? Podem dir-ho així, no?
1: Sí.
0: Podem dir-ho una mica així. Estàs ara satisfeta de la decisió?
1: Sí, la veritat que sí, perquè bueno, em sento molt afortunada, no?, de treballar d'algú que m'agrada molt i sabent, a més, que el món és, pels músics a vegades no és fàcil, no? I hi ha músics molt bons que no tenen feina o no s'hi poden dedicar, no poden viure de la música. I jo he tingut la sort doncs, d'això, de poder-m'hi dedicar i de disfrutar-ho molt, tot el que faig, eh? Ja sigui fer classes, tocar, concerts... Tot ho disfruto molt.
0: I això de fer un duet, com va anar això?
1: amb la Rocío vam coincidir a l'IAB, perquè allà organitzen musicals pels alumnes.
0: Sí. I
1: llavors hi havia un musical, va ser el desembre del 2024, o sigui, aquest desembre, no l'anterior, que feien Anastàsia i necessitaven... violoncels, violins, una sèrie d'instruments, no? I llavors li van passar el meu contacte i ens vam conèixer allà, treballant, bueno, fent aquest musical. I allà ens vam entendre molt bé, bueno, jo vaig veure que era una gran pianista i parlant va sortir com aquesta idea de, ostres, per què no quedem un dia i toquem, no? I va ser una mica així com improvisat. I bueno, no va ser un dia, sinó que vam anar quedant fins al punt de dir, ostres, podríem preparar el repertori pensant ja en oferir-lo a concert. I van així.
0: Caram.
1: Des de llavors, que fa ja un any i mig, doncs estem quedant per assajar i bueno, i ara ens estem centrant en el programa que farem aquest concert, però hem tocat també altres coses i la idea és...
0: Es veu diferent la música quan és compartida així, en duet? És a dir, quan diguem que l'ofereixes de manera compartida?
1: Sí, clar, la música pots tocar-la a nivell individual, però a mi m'agrada molt fer-ho en conjunt, no? Compartir-la, ja sigui en duet o en un trio, tocar amb més gent sempre a mi m'emplert molt.
0: Doncs la Clàudia Romaní, la Rocío Sebares, el piano la Rocío, el violoncel la Clàudia, el duo Aidos, els podran veure aquest diumenge, com deia, 21 de juny, Dia Internacional de la Música, a les 6 de la tarda a l'Escorxador, entrada gratuïta. Ja saben que l'aforament a l'Escorxador és limitat, per tant, si tenen interès, siguin puntuals i vagin, perquè això s'esgotarà. I Clàudia, anava a preguntar allò d'Aidos, per què?
1: Buf, ens va costar molt pensar un nom, jo crec que...
0: Fèieu allò de jugar, no? El teu nom i el meu, no?
1: Sí, i la veritat que aquest va ser una proposta de la Rocío. Jo ara no et sabria dir, crec que té a veure amb mitologia grega.
0: Sí.
1: Però la veritat, ara mateix, el significat exacte no me'n recordo, però sí que em va agradar i també com sonava. I com que és curt, volíem fer un nom curt que es pogués recordar, no? I mira...
0: Mira, era una deessa femenina que representava la vergonya, el pudor, la modèstia, el respecte o la humilitat.
1: Ostres, val.
0: Això és el que diu Wikipedia, eh? Vull dir, la font és Wikipedia, eh? Tampoc no pensis ara que estic anant a un gran llibre de mitologia, eh? Però vaja, bàsicament dignitat humana, eh? Molt bé, molt bé, vaja. Sí, una deessa grega, de la mitologia grega, que posa el nom a aquest duet i que entenc que teniu també, deu tenir l'estiu ja també planet, no?, de bolos. És a dir, normalment els músics quan arriba a aquestes dates és quan us creix la feina, eh?
1: Sí, exacte. El 4 de juliol toquem a Roses i llavors ja no recordo les dates, però també a Barcelona, Mollerussa, i tenim altres concerts com que estan...
0: I això de girar, què tal, Clàudia? Com ho portes, això d'anar cap aquí, cap a... Clar, en el fons, tu portes el violoncel, la Rocío què fa? Va amb el seu piano o va tocant pianos que li deixen, m'imagino, no?
1: Exacte. Va... Clar, sempre hem de tenir en compte doncs, que d'enviar propostes a llocs on sabem que hi ha pianos, clar, perquè, clar, no podem anar amb un teclat, o sigui, és un tipus de música que no es pot anar amb un teclat. Necessitem un piano de cua per poder interpretar-la bé, no? I llavors, jo sempre estic amb el cello i la Rocío, doncs, en aquest cas, no ha de transportar el piano, per sort.
0: Per sort per vosaltres, perquè transportar un piano de cua seria difícil. No, és interessant perquè és veritat que moltes vegades no associem el món dels bolos, de la música, doncs això, a grups de pop, a bandes, de rock, el que sigui, no? Una cosa sembla com més festiva, que no dic que no sigui festiva, la vostra música, perquè evidentment pot ser-ho, però clar, doncs també hi ha duets i grups i fins i tot músics que de manera individual, no?, o com a solistes toquen i fan música clàssica i també viuen dels bolos i de les actuacions, És a dir, que hi ha, diguem, tot un reclam, no?, un ventall de possibilitats per que us dediqueu a la música clàssica. Has pensat mai en fer salt cap a un altre estil?
1: Bueno, jo disfruto molt la clàssica, però també m'agrada tocar de tot. O sigui, llavors sí que...
0: És el que deies, el Viva la Vida de Coldplay, te'l deuen demanar dia sí, dia sí, també, sí. No? Clar.
1: Sí. Moltes peces aquestes així actuals les demanen.
0: Alguna que et faci molta il·lusió, que t'agradi molt tocar, i alguna que et faci molta ràbia?
1: A veure, el cànon de Pachelbel em comença ja a fer mandreta perquè el demanen molt. És maco, És maco i...
0: Sí, però és un altre sí, que es fa pesadet, no? Que dius, home, ja està.
1: Sí, i m'agrada molt, per exemple, Ave Maria de Schubert.
0: Sí.
1: Trobo que és preciosa. Sí. Que és per veu i piano, però també es pot tocar amb violoncel. Trobo que és molt maco. Uh-huh. I no sé, amb modernes... A veure... Ara et ve el cap.
0: No passa res. I no sé si hi ha alguna que hagis descobert, algun tema que hagis descobert que de sobte el cello soni molt bé, que dius, ostres, aquest tema no ho hagués dit mai, el cello sona molt bé.
1: Sí, n'hi ha diverses, en general, que amb el cello poden sonar molt bé, perquè al final quan una melodia es mata i es pot cantar i no és molt rítmica, amb el violoncel sona molt bé. Llavors ara m'ha vingut al cap una peça, però que prefereixo no dir-la perquè és la que tenim pensada per fer el bis del concert.
0: Doncs
1: llavors
0: no
1: aquesta
0: la
1: peça del bis, no la dic, però sí que és una melodia supermaca que jo mai havia tocat, no? I penso que és molt, bueno, que agradarà molt.
0: Doncs la deixem, no farem espòiler, deixem el suspens i que la gent vagi a escoltar-la diumenge a l'Escorxador. És un instrument agraït, el cello?
1: Sí, és molt agraït quan comença a sonar bé, al principi...
0: Bueno, clar!
1: Sí, quan l'aprens a tocar...
0: Fins que sona bé, deu passar temps també, no, Clàudia?
1: Sí. És a dir... Exacte. Però sí que és molt agraït, perquè un cop comença a sonar, doncs és preciós, no? Diuen que és l'instrument que més s'assembla a la veu humana, no? Llavors té aquesta capacitat de cantar, de ser molt expressiu, no? També té molts... un registre molt gran, no? Pot ser molt greu, molt aguts, i sí, a mi m'agrada molt. Però bueno, també m'agrada el piano, m'encanta, hi ha molts instruments que trobo que són preciosos.
0: Home, les escoles de música, si aquí convenen els de l'escola municipal, no?, on tu hi treballes, sempre ens diuen que els instruments més sol·licitats sempre són guitarra i piano.
1: Exacte.
0: No?
1: Aquests sempre mai fallen.
0: Aquests mai fallen, no? Però i no sé si costa una mica i si penses que és una mica desconeixement també moltes vegades, no?, de l'instrument.
1: Sí, que hi ha costi... gent que no coneix tant el violoncel o no els hi sona tant, no? I llavors, sí, a vegades cal fer una mica de promoció, oferir... De fet, a l'escola ja fem roba d'instruments perquè vegin tota la...
0: O fins i tot que es puguin pensar que són instruments més limitants, no?, a l'hora de fer cançons, i potser doncs, tu el que deies, ara demostres que no, que amb el violoncel es pot tocar música, molta música, no? És a dir, que no és un instrument limitant, no?, com algú pugui pensar, com no sé
1: exacte.
0: Si... No sé si l'arpa, per exemple, és un instrument més limitant, no ho sé, m'ho he inventat, igual tampoc no ho és, Però vull dir, no sé, igual... Doncs això, ens pensem que amb un piano i amb una guitarra pots tocar gairebé tot, doncs potser amb un violoncel també, no?
1: Sí, sí, sí. El que potser fa una mica de limitació és el fet de que és un instrument gran.
0: Ja, el tamany.
1: A vegades de tamany. I els nens, a vegades, pensen, ostres, jo he de tocar això, però clar, hi ha instruments petits pels nens.
0: Clar,
1: no?
0: Bueno, el piano, a veure, petit tampoc no és, eh?
1: Bueno, clar, però el piano sí que té mides, no? Llavors,
0: clar,
1: a vegades, clar,
0: quan clar. Ho fan,
1: diuen, ostres, vale, no? Però d'entrada veuen un
0: instrument
1: enorme, més un any que ells, no?, d'altura.
0: Clar, i els hi fa respecte, no? Els hi fa
1: suposo,
0: respecte.
1: Jo crec que sí.
0: Els hi fa respecte. Doncs, escolta'm, si el volen descobrir com sona, una magnífica oportunitat és aquest diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda a l'Escorxador, el duo Aidos, la Rocío Cebares al piano i la Clàudia Romaní al cello, al violoncel, en aquest concert de música clàssica apta per tots els públics i un moment perfecte per iniciar-se, si volen, amb això dels concerts de música clàssica, amb aquest duet d'aquestes dues noies de Sitges, per tant, a sobre amb aquest caire local i de territori que tant ens agrada. Clàudia, un plaer, que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies.
0: Que tingui molt d'èxit i que vagi molt bé l'estiu en general. Un plaer.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

I amb el duo Aidos, amb la Clàudia Romaní, posem el punt final al programa d'avui, a la setmana, aquesta nova era. Fem broma aquí a la ràdio, eh? Amb la broma, nova era, perquè hem començat el cel obert, l'estiu, la nova temporada. I tornarem dilluns, com sempre, a les 9 fins aleshores, que acabin de passar bon cap de setmana. I obrin finestres i posin l'aire condicionat, que ve caloreta. Apa, adeu-siau, bon cap de setmana.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: De perill de l'any per calor intensa, amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc.